0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

gira i tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats se reprendran les negociacions avui després que la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estel Edé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oréal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda del millor de 7 partits.
4: El Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Ah, Àlex Bosch, avui comença l'aplec del cargol.
1: Lo cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah?
6: Lo cargolazo.
7: Lo cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes, alerta, de 35 graus a ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana, molt bon dia, i quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any.
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè, clar, en realitat la nit grossa i la nit guapa... És divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és moment de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous a divendres, perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè toca per entrar a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja, eh? Ho arreglarem.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui engeguem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, eh que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent. Sí. Dels... Sempre hi ha bon ambient a la redacció, sí, del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les son, es respira aquesta alegria primaveral ara, i de divendres fantàstica.
0: S'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matiners.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí, un cafè i a la tarda rom, què diria aquell? No, avui parlarem, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà a ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: Ja es compra cap a casa el tinglado.
2: És una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobarem a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'estadi olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar. Al Bad Bunny, potser accepte. Ens fa una cosa així més
2: parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, a la plec també podrien arribar Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Biloba.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No, ja va.
2: Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del Rosco de Passapalabra. Això és un dels grans temes que ahir va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del Rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre, i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim.
2: És un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlarem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit, i per tant veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem Àgora Esportiva, prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Còpolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango. I a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer
0: regular.
2: Una meravella en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que algú es pot endur 200 euros... que se'l roba una entrada de Betbani, per exemple.
0: Una mica de sort si no les agafes a la revenda. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex, bon dia.
4: Bon dia, Matías.
0: Aniràs a Bad Bunny, perquè mig Catalunya va avui a veure Bad Bunny?
4: Jo, en principi, no.
0: No?
4: No, altres coses tinc a fer, però Bad Bunny, no.
0: Espera, que Maiol s'acaba d'aixecar i ara torna a seure.
2: Estadísticament no és mig a Catalunya. Estadísticament seria un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'estadística.

0: Olímpics, des que fas la de Maiol, de veritat, Maiol, és que...
1: Només volia fer aquest apunt.
0: I a la tarda una mica de rom, o no?
1: Això sí, això sempre estem a punt.
0: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre dormíem. Doncs mira,
1: no sé si teniu la intenció que t'has de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
0: A veure.
1: No us ho recomanaria gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar. I, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
0: Doble focs artificials.
1: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
0: Ah, coincideix,
1: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
2: Em sembla poc.
1: Em sembla poc. Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular. Selena Gomez sí que hi serà.
0: Bé.
1: Gigi Hadid també. I després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
0: Veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift,
2: Molt bé.
1: Sí. També m'ha sorprès.
0: Que estrany.
1: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol... Paciència.
0: I entretinguts que estarem.
1: Entretinguts.
0: Gràcies, Àlex.
1: Va.
0: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
2: Jo ho vaig agafar fa ja molts mesos perquè vaig pensar...
0: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
2: I ara mira.
3: I ara picarà.
0: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
2: Ai, és bonic.
0: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal. Demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Sidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
5: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
0: Sembla el motor d'un Seat. Seat antic, un Seat antic. Però, Marta, què és, un cargol, això?
5: FX Engla. D'acord? Sorollet de Sengla per començar el matí.
0: El vas escoltar abans de carregar-lo?
5: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està. Ja, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan, amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. I què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
0: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
2: Ah, hola!
0: Bon dia, Manu! Que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. Ja,
2: oh,
0: ja m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo d'oient aquest matí. Ara el truco. A veure, potser després el truco.
2: Sí,
0: abans de,
2: sí.
0: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens haguem al matí? Lara.
5: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. El segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
3: Tenim molt mà que el comerç és un motor de llengua i identitat de la nostra ciutat. I més que un motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos en llengua catalana.

0: no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
1: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
0: És que hi ha a la zona de la Garrotxa hi ha alguns canalies.
1: Tenim deu ser pel nom de perllà, doncs.
0: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, hi ha, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs canalies.
1: Sí, jo no en coneixia cap.
0: Sí, doncs és una cosina llunyana.
1: Que truqui també,
0: doncs. Sí, que també truqui.
1: Que truqui, Gemma Canalies.
0: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petoneta a la Gemma Canalies des dels matiners.
1: Records.
0: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
1: Doncs batega amb el presentador de televisió, Jesús Vázquez. Ha passat... Ui, no m'ha sortit.
0: Mora meva, com estem avui.
1: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
2: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron pa'lante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda.
3: Y es liberador.
2: Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
1: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
2: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la Seguridad Social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
4: Te veo calentito.
2: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
0: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
5: No busques Amaya en internet. És...
0: Què ha passat, Marta?
1: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle, on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, aquesta, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció, aquestes dues preguntes a la que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
6: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
1: Puta alarma, claríssimament.
0: L'esperem perfectament.
1: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... Amb què més s'identifica, perdoneu.
6: O algún villancico, de repente, podría ser. Campanitas de lugar, algo así. Me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a decir.
1: Es que es la millor.
0: M'encanta, Maia.
1: És fantàstica.
0: M'encanta, Maia. Vinga, va, que amb 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
7: Justament el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo encara no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no? Doncs justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap... Què sí. Estàs dient? Ja ho deixo de fer servir.
4: Vaig a menjar un plat de pasta. Em pregunten, què tal el plat? Puc dir 6-7.
7: Ho pots fer servir?
4: I seria un regular.
7: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
0: Amb només 6 minuts, 6:15 del matí. M'encanta aquesta cançó d'Elvis.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que per cert li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000, es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975, i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més la posis a subhasta, quédatela, ja està.
0: Si et fa falta els dinerons, Marta,
1: ja, ja,
0: a vegades
1: no,
0: aquestes coses et poden salvar la vida, també t'ho dic.
1: $334,000, tu.
0: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, ara, també t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana.
0: Lara, i qui bufarà espelmes?
1: Mare meva, totes les persones sí, que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crack del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que sí, ja l'ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
0: Ai, pobreta.
1: Té la meva edat?
0: Sí, senyor.
1: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes, en tenim
0: més,
1: encara més,
0: vinga.
1: El presentador Alfons Arús en fa 65, l'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
0: molt
1: molts
0: bé,
1: anys.
0: Molt
1: si us
0: bé,
1: va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
3: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Vanchotto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Rebelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu, serà a les 9 del matí, els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia, després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros.
13: Dues curiositats, però la
1: la primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
12: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titular El País.
1: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
1: Lara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
12: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
12: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
1: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País, l'últim de la cella. I a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
12: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, si condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
1: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
12: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
1: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
12: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconeix.
1: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
0: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si la roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior. Ho veiem a BTV.
0: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2,000 la nit.
0: Mare meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir amb profunditat i qualitat.
0: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
0: De veritat que s'està quedant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
0: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
0: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
0: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
12: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos aquest, en aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura tocarà sostre amb un dia de sol. Diumenge també bona temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
0: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny.

0: Marta, quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he dit que porto... I aquesta setmana ja l'he començat nerviosa.
0: No puc més, no puc més.
1: Ja també haré vídeos, ara,
0: ara, i compra'm merchandatge, algun regalet, alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, un concert que te repetirà demà, està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també dos vegades a Lleida, va fer allà els seus primers sold-outs. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només dos discos, però Déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i vam trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment, deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
1: Tu diràs.
0: Doncs escolta.
1: Més a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home... A l'hotel on es queda ja Déu-n'hi-do estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira-la ell, que bé,
1: no,
0: res, no també.
1: No s'està de res, no s'està de res.
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de l'Aplec del Cargol.
0: On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preveu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol, és la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes, 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs, que sigui el que Déu vulgui.
0: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre. Ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
0: I dos apunts més, de fet, ben diferents.
1: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
0: Fran Perea,
1: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Bad Bunny i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
0: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
6: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana. Serrat i ciclisme a...
0: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
7: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
8: En Colòmbia, la cultura afro és un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
7: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Colòmbia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I just aquí 14 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny. Anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud, amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi i el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del rosco de Passapalabra, perquè la notícia...
0: Hi ha una polèmica que tela,
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix està emetent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'Àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi, arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista a la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després, Lluís Gavaldà. Vull dir que avui tenim dos artistes, el Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig, les recomanacions del cap de setmana. Vull dir que d'11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després, els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
0: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell, engegarà d'aquí res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública i Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. Home, no, Dada sobre Bad Bunny.
0: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
0: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
0: Quants
3: cops?
1: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
0: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
1: 50-60 milions. 47.
3: Esteu...
0: Tan lluny, cent i pico.
3: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
0: Què, 100 i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny.
0: Clar, clar,
1: és que
0: estem adormits.
1: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està.
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
0: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
1: Quina llàstima.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals d'oients mensuals a Spotify.
0: Quina bestiesa. Doncs vinga, fer èxits.
3: Així pots anar al disfrutar, esmorzar, si vols.
1: Sí, clar.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
6: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: Unilla.
9: Que és,
1: no mateix
9: que
1: la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
6: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oigues, que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
15: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
16: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
14: lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
16: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
17: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiperextraprims, que aquests no són sants.
18: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
19: Xiula al final. El Barça és a Oslo. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
20: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
21: Des de l'Ullevall Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
20: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
22: Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
23: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
0: Què li passa?
23: No sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
23: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
23: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: A la cassola.
23: Home, oh. Doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
1: Com es diu el gat?
23: Es diu Boi. Ens vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
24: Ah. Som pura cafeïna.
0: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries de l'Eloi Cordomer, t'ho dic.
1: Sí, sí, pobre sí.
0: És que té
1: secció.
0: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
1: La Heidi.
0: És que això és així.
1: La Heidi.
0: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per La bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment, la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
25: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
26: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
27: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones. Tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
0: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis al Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes ràndoms a la generació Z. Voleu al·lucinar?
1: Vinga.
28: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
29: ¿Ballena?
28: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
29: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafas de sol?
28: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
29: Inmigrante.
28: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
29: ¿Docena y media?
28: ¿Pero cuántas?
29: Ah, una. No. Una docena.
28: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
29: 12 y media.
28: ¿De dónde viene el azúcar?
30: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
28: ¿Quién pintó la Gioconda?
29: DiCaprio.
28: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
29: 9.992.
0: Què? Yeah. Porta, no. És que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
1: No puc parlar.
0: Jo conto a DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
1: És tremendo. Res a dir.
0: De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
31: Molt bon dia.
0: Què tal, Joan, com estàs?
31: Bé, ara anem cap a la feina.
0: Despert ja aquestes hores o no?
31: Sí, ja fa rato.
0: Et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
31: Sí, però encara no he fet el cafè.
0: hi ha una vida abans i una vida després de, sí, del cafè. Sí, Joan, a què et dediques tu?
31: Jo soc carnisser.
0: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
31: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Sí. Per una carnisseria. I sí, molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
0: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar, sí, sí, Joan. A veure, explica'm-ho això.
31: Molt, molt curiós. Jo treballo per un senyor que es diu David. David Bernades. I aquest senyor, quan hi he començat a treballar amb ell, hi vaig dir el meu nom, i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé. Dic, que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sona més català. Dic, ah, molt bé, deixa-m'ho així. I de cal dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
0: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
31: Jo em dic Ionos Chokerlan.
0: Ara. I ets romanès?
31: Sí, sí, soy romanès.
0: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir, aquest nom és molt complicat, entenc?
31: Sí, sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Diu, Ionos, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai, el va dir que és així.
1: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
31: No sé si és veritat o no l'he buscat mai.
1: No ho busquis, eh?
0: Per si de cas, per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada ja et diuen Joan directament?
31: Sí, sí, ja directament Joan.
0: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
31: No, no, Joan tal qual, no...
0: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
31: No, no, sí, m'ho han fet, però moltes vegades dius, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
0: La història és llarga. Sí, Joan, sí, que vagi molt bé la jornada avui al mercat i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
31: Gràcies.
0: Adéu, adéu, adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
23: Sí.
0: A Cordomí, que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya. Què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
1: Sí.
0: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
23: Vale, me l'aniria pensant, me l'aniria pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i sí. Parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila amb els escurçons.
0: Ah. Home!
23: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
0: Escolta'm, és que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era vigila-la, aixecar les pedres.
1: Total,
0: que no et trobis els escurçons allà sota.
23: Sí, senyor, sí, senyor.
0: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no?
23: Com?
0: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
23: Hòstia, no em fotis, no em fotis.
0: No sé, jo pregunto.
23: No. Vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai se'm passa, eh? Però...
1: Dilluns, picada. No,
0: que
2: jo crec un tio que li va picar i va quedar fatal,
1: No, això no passarà,
23: És delicat, és delicat.
2: Va quedar fatal.
0: Però quan dius que va quedar fatal...
23: Crec que no tenen antídots.
2: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
0: Mare meva, quines històries. Vaja, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera.
23: Havien de ser coses divertides, no?
0: Estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
1: Adéu,
0: bon cap de setmana.
1: Adéu, Marta.
0: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
23: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més, avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior, i llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, sí. Que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
23: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Doncs mira, estic content avui perquè m'ha escrit el Manu Guix, molt d'hora.
3: Ah, sí?
0: Que estava escoltant la ràdio.
3: Dic, mira, tant d'hora, ja?
0: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe, avui. Estàs bé?
3: Sí.
0: Home, com fas aquest silenci?
3: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
0: Bon cap de setmana.
3: I cabo jo ja.
0: Comença ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que després de l'aigua és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
0: Top 5
1: de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de gessamí.
3: El gessamí
2: es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de gessamí fresques, aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
4: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
4: Clar, ja veig que m'has dit Laia perquè em veus així una mica vieja.
2: No,
4: val.
2: És que abans ho han

0: amb un de llet núvol, sisplau.
1: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
0: A més, entenc, no? També,
2: sí, no ho sé, jo em costaria,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
1: Ho farem, ho farem. Sí. En el número 3, el tema Salachai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
2: Clar, de dir teteries.
1: Teteries, no?
2: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'han anat expandint per Occident els últims anys,
1: és,
2: no?
1: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Ja sabeu que per entendre te has d'entendre de vi. També li has de trobar aquesta...
2: Estic veient ja arribar per la punta de cantonada els tastos de te.
1: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
2: Arrasa. Per què?
1: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
2: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius.
0: Exacte. No? Astèrix de Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí. Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el panoràmic que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
1: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
0: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps als mestres i les mestres dels festivals de final de curs que s'organitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada al tututururu de Siderland, que nosaltres també punxem aquí.
2: Ah, també bé.
0: N'has dit a parlar al col·le?
2: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
0: Quan són els vostres festis?
2: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
1: Ganes, sí. Sergi? Camiona.
0: Sí. Bé, doncs em direu... Em diràs tu, Laia, que t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale? Els col·les, ho farem.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Els experts.
1: Interessant, aquesta.
0: Ringo per les obagues humitejades i el seu
1: Francesc Rivera. La obaga humitejada?
2: Va més cuixar, deixem-ho córrer.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
3: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues amb i grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
3: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les
3: potser
1: dues
3: coses. Potser les dues coses, sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure un públic en concret.
4: I com diria Perales, i qui és ell?
3: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, però el nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també hoc, però per exemple es fixa en...
4: Sí, com molt això de les monedes.
1: Sí, doncs mira... Un exemple.
3: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu shortening of German Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimsthal. Doncs mira, d'una excursa.
1: Ve de Txèquia.
3: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Ah, alemany parlant.
3: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc pensi que ho entenc tota la primera.
4: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecus?
3: Sí, és veritat, sí.
1: Era més equànim.
3: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis, i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt, senzillament.
4: Em pensava que era una referència a Catalunya.
3: No, era el tema dels gats. No. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: Això és Lidl.
3: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia posat del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock. Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no? De les Antoines.
3: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir. I els germans els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, devia ser on hi havia el cable. Si fos una PlayStation també hi diu així,
3: sí. Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no? I aquesta puresa de l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
3: No, però la novel·la sí. La novel·la sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors vam buscar aquí la J.K. Rowling, doncs una paraula antiga de borinot.
1: Una altra de Harry Potter.
3: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley?
1: Sí, perquè jo sóc de Hufflepuff, sí.
3: El nom de Cedric diu busca... Exacte, era d'un rei saxó, Cedric. I Diggory diu, podria ser després de Diggory Kirk un personatge de Nàrnia, podria ser.
1: No, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
3: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que està molt inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny, abans he llegit la Ginny, diu que deriva de de Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que la dona del rei Artur.
1: Genoveva.
3: Ah, mira, doncs, Guinevere.
1: Com has pronunciat en anglès, tu?
3: Guinevere. Us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del mòbil ja ho trobo petit.
1: Que xulo.
3: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo, vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
1: Els seguirem.
0: Els experts. Temporada 14. Carrer Mà, menja tu un cagarro.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, això ho opinem nosaltres, però creiem que no. Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de la actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés, un 44%, zero rosques.
2: Exacte, un 44%, zero rosques. I segons un estudi de l'any passat d'un altre institut americà, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
2: Exacte, parlem d'una generació, i aquí és on anem a una mica de context, eh?
1: A veure.
2: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la colada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia, perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel.
3: Podem recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
2: Això en Joan Roger ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascuts a partir del 98.
3: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
2: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia, amb el final de la gran cita aquí als experts, què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? L'índex jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
2: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real, que això també és el que passava a la gran cita, és a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altra, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després és que no tens res a veure. I que això és un problema, la gent no sap què vol. Què vull, allò que el xec-xec-xec, o vull sentir-me bé i que em faci riure,
1: saps? És un grup de música, també, el xec-xec-xec.
3: La mare dels ous és el que acabes de dir, la gent no sap què vol.
2: Exacte. Tenim gent que no sap què vol, potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
3: Per tant, saben què no volen.
2: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim, que parlem de més que mai de comunicació, però en canvi les xarxes tenen dades de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla
1: fet,
2: que...
1: I he llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
2: És com quan has de buscar informació, sí, o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu, eh?
2: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el TEC, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: Til, låt mig älska din gudomliga kropp.
1: És la pel·li noruega Den Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges de la tardor, premi a millor pel·lícula, no vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta pel·li, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
2: Ah?
1: Tot i que jo, abans i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi dues hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen,
3: no.
1: Però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
2: Hi ha Sabateta de vidre?
1: Ui, si n'hi ha, ui, si n'hi ha.
2: A veure.
1: La pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el Pretty Privilege, que una mica... Tot això ho podria deduir, però mola com els ha anat desenvolupant, eh? El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrasta arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliqués.
2: No, no és veritat.
3: No.
1: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
2: Exacte.
1: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
3: Cert.
1: Ok. Fet que fa que al principi la Ventafocs no rebi massa bé una madrastra, una germanastra, les tracta malament, però...
2: Aquí es veu perquè després ha de tractar malament amb ella.
1: Sí, sí, sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criar.
2: Clar,
1: val?
2: Clar.
1: Tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí, eh?
1: A partir d'aquí veureu...
3: I quines són les bones cartes?
1: És la més guapa. Vull dir, és clarament...
3: La això no falla mai, eh?
2: A la pel·li original també és així.
1: Sí, sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra, és l'absoluta protagonista, i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
2: Sí, això, o sigui,
1: a la
2: sí,
1: realitat.
2: Sí, sí.
1: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament per tenir
2: ai,
1: paràsit dintre el teu cos
3: ai.
1: I aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
2: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo el que és com un 43 de la germana.
1: Sí, com es torça el peu.
2: Exacte, es torça que dius, li rebentarà el peu,
1: doncs,
2: pobra.
1: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
3: Hòstia,
1: hi ha el Pretty Privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res, ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli, els deixa quan vol, crec que podria tenir una mica més de tacte, però bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona, però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
2: guanyarà.
1: Que és que guanyarà.
3: I això la fa dolenta, ulls de l'espectador, no?
1: A veure, primer...
3: Cau malament?
1: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista és la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
2: Per tenir empatitzes amb la germanastra.
1: Sí, és la protagonista absoluta, clar, i empatitzes amb ella. I la Ventafocs, ara tampoc la vols jutjar per ser una tia rossa noruega preciosa, però el context, o sigui, el marc que et posa la pel·li és aquesta dona no haurà de fer res per aconseguir el que vol, que és casar-se amb el príncep.
3: És la nova Rubí de Pote, no? Una mica?
1: Sí, sí.
2: Hòstia, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li.
1: No, ara no sé com respondre-us a si realment té mala intenció o no. Però jo trobo que no va de bons i de dolents.
3: Ja.
1: Va d'un context.
3: Com et marca el context?
1: Que és una pel·li així com de... Té una atmosfera, una fotografia fins i tot de conte de fades, de fantasia, de màgia, de terror, també hi ha molt de terror, però a la vegada dius... T'està parlant de l'actualitat, eh? Com tot el cinema, una mica realment, però aquí és molt, molt clar. Doncs les parts de comèdia també són divertides, i les parts de body horror doncs, també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld, és la seva primera pel·li, ja m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la van a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8 i 8 minuts del matí.
2: En Jordi diu que hem explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
1: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixíeu el conte.
2: Exacte.
1: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitària és que em va deixar impactar.
2: Clar, clar, home, t'ho diràs.
1: Després has de fer que surti. Saps com es feia tradicionalment?
3: Sí.
2: Amb una espelma era?
1: No.
2: Buscar la llum?
1: No, posant a llet perquè sortia a veure-se-la.
3: Sí.
1: Això ja ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí.
2: Per favor.
1: Bé, doncs, oients, la teniu disponible a plataformes.
2: Si esteu esmorzant, endavant.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ja entra per la porta la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
2: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
1: Vale, sí, sí, no. Cole, insti, i cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està, i després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també s'ha anat de mares.
2: Horror.
1: Vale, d'acord.
3: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
2: moment. Ja, això?
1: Sí, oh, ja.
2: Creieu que està gravant la càmera?
4: No donarà temps de mirar-ho. Ara ho mirem.
1: Entre altres coses importades, que són pitjors, ja, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant respecte a la meva època.
3: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot de por.
2: Anem pas a pas. Jo vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot, si voleu fer una festa, feu-la, o sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les graduacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja ni començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que se m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
3: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
2: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i els alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganxitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
3: Poli a High School Musical, sisplau.

0: comencem per l'evidència, no? Que és una de les primeres coses que hem vist, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO, de segon de batxillerat, a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la tele, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gent, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: No,
1: ja comencen a vestir d'aquesta manera.
0: A més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dius, mira, com per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súper normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat. Em sembla que vam fer com a mena d'acte a l'institut, però m'agrada pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: naros?
2: Crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i als altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre vam aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que sis de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no? I que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
2: Clar.
0: És
3: també,
0: que ja n'hi parlo...
3: D'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja n'hi parlo de gradacions d'infantil. O de llar d'infants,
1: sí, sí, sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret. Això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa
1: pinta. No, a casa, no, a casa meva no va anar.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies
3: recordeu
0: a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allà un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
3: No, és que li posen birret i allà...
1: Has nascut.
3: En plan, felicitats. Un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb el dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí,
0: que
2: és una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta dalt, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: No. És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: Bueno, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
1: Sí.
2: També, perdona, quina tonteria.
0: Sí, bueno, que aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però a la universitat tampoc em sembla que tinguin cap tipus de sentit.
2: Cap tipus de sentit.
0: Actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fer avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens el anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs d'aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa en piscina millor que la dels teus pares. Si és algo que portes allà picant pedra des de que tenia 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la Orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, o a batxillerat, que estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. Us passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell. I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'Orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però ja, de veritat que a vegades, quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos, les pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho he viscut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara.
1: És que ja no portaran birret. xats se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Però mira, millor,
0: tot el dia. La foto també, i així sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí,
0: que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd de, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem del regal dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i que en temblores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos. Saps i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres
0: ja
2: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió, això fa il·lusió. No fa falta fer un acte...
1: Música de xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no
0: descartis. Sí, sí, ara és
3: poques
0: gràcies, ja.
3: Vareu, gràcies. Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
2: Però la millor és la planeta.
0: Exacte, aquesta final de curs jo estic a favor de fer una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Però la graduació en sí, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i prou. I posar l'elegància, posar-te elegant, deixo fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ, confiem en les futures generacions que m'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
3: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient, la Núria diu, és horrorós això de les graduacions. Jo he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula, perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
3: I diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu els a la metròpoli que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que
1: aquí és.
0: Farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: Ah,
2: que és més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, aquest festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò com... Hi havia molts pobles que era com... El poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu de tot arreu, ja està, toma pel cul.
0: Però el festiu local sempre és així, no? Un sí o no.
1: Ja, però no coincideixen.
2: Ja són escollits, sí, sí.
1: A més, té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs on penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, no, no, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
2: clar.
1: perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara, també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
2: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, no, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us ho heu d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: Està bé. Sí, sí, sí, com festeta, una mica de vent, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal. Però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors. Perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé, va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics. Bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs, el gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo que sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs, que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
2: I tant.
1: Sí, sí, sí, sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí, representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, a mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues, bueno, millor que no ho preguntem.
2: Sí, sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
2: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: De la festeta s'acaba la festeta, no?
2: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs si veniu a la barri de la Barceloneta també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratxés després de la feina. Aquest cap de setmana doncs hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha bueno, una mica de disbauxa.
2: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat. Vull dir que...
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer és molt heavy. Vull dir
2: allò que s'havia proposat clavé potser no ha acabat de reeixir.
1: No, el propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de... No l'ha acabat de funcionar. Jo, personalment, no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res, jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Exacte,
2: recordem que tu ets arribat a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que
2: si
1: cal una reformulació.
2: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha doncs, més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge als oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no sigui anar amb una xaranga pel carrer.
3: Clar.
1: Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del Cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
2: Ja m'imam, bàsicament.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
1: crònica. Sí, home, sí, quan ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
2: Adéu,
0: fins demà.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques Sengrasses.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataro, com una butterfly.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana. Amb tots vostès, Pere Païssa. Hem escoltat una sardana que es diu 25x25, que ha sigut interpretada per la Cobla Els Mongrins i és d'un jove compositor que es diu Eduard Font i Pi. Bé, i continuem amb la Cobla Els Mongrins i ara escoltarem Cant a l'Amistat, sardana de Ricard Viladesau i després de la Creu al Castell, de Jordi Molina, també, doncs, interpretades per la Cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la cobla Els Mongrins, que ens ha ofert Cant a l'amistat, de Ricard Viladesau, i després de La creu al castell, de Jordi Molina. Bé, i ara una sardana interessant, una sardana obligada de tenora i de tible. Es diu Brau Lleó, és de Marcel Artiaga i és interpretada com a tible Marcel Artiaga i com a tenora el jove músic Jordi Carreras, amb la cobla Els Mongrins. Escoltem, doncs, Brau Lleó.

I ara, després d'haver escoltat Brau i Lleó, de Marcel Artiaga, ara dues sardanes de Ramon Vilà. Es diuen Cors Catalans i El Deixeble Ruc, i són sardanes interpretades per la copla La Principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal del Llobregat, que ens ha ofert Cors Catalans i el deixeble Ruc, sardanes de Ramon Vilà. Bé, i continuarem amb aquesta cobla i amb aquest compositor. I ara escoltarem Estimada Rosa i després El Castell de la Roca. Són sardanes de Ramon Vilà amb la cobla La Principal del Llobregat.

Hem escoltat per la cobla la principal del Llobregat, Estimada Rosa, i després el Castell de la Roca, sardanes de Ramon Vilà. Bé, i ara escoltarem una de les més conegudes d'ell i de les més ballades. La recordaran, es diu La meva estimada. I després una que és obligada de tenora, es diu Quina fera. Són sardanes de Ramon Vilà amb la cobla la principal del Llobregat.

Hem escoltat a la cobla la principal del Llobregat, que ens ha ofert La meva estimada, i després aquesta bonica sardana obligada de tenora que es diu Quina fera, sardanes de Ramon Vilà. Bé, i ara canviem de compositor i escoltarem amb aquest jove compositor de Martorell, en Daniel Gasulla, que ens oferirà en primer lloc Colles de Barcelona, sardana interpretada per la cobla La principal de la Bisbal.

La COP, la principal de la Bisbal, ens ha ofert Colles de Barcelona, de Daniel Gasuller. Bé, anem per acabar i escoltarem la darrera sardana per avui. És força balladora, es diu Les Borges, 10 més 10. És del compositor de Martorell, Daniel Gasuller, i és interpretada per la cobla, la principal de la Bisbal. I així ens despedim. Fins demà, bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 22 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició, darrere ja d'aquesta setmana, del Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 18 graus i mig a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. L'equip d'aquest programa avui, Roger Tuset, Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu. Per tant, avui ja avancem que no tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia, però tindrem moltes coses. Us hem d'explicar forces coses, doncs, que farem en el transcurs d'aquestes 4 hores de ràdio, començant per aquesta primera hora més informativa, ja ho sabeu. Ara de seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, l'actualitat local i l'agenda d'activitats, per acabar també repassant els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Ens aturarem a 9:15 per parlar, en aquest cas, d'un esdeveniment esportiu que tenim aquest cap de setmana a la nostra vila, amb el pretext també de poder parlar uns minuts de la secció de billar del Foment Cultural i Artístic. I és que aquest cap de setmana acull el Campionat de Catalunya de billar, la modalitat lliure, segona B. Dissabte, parlant demà, les rondes classificatòries, i diumenge les semifinals i la final. En parlarem d'aquí una estona i ho farem amb el Josep Ramon Molina, que és membre de la Junta de la secció de billar, jugador també de la secció, i ens donarà més detalls d'aquí una estona, com deia, al punt de 9:15. Després el que farem és saludar l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia. Repassarem la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest divendres i acabarem aquesta primera hora del programa fent la secció amb el Xavi PSX, el Xavi Planes, tal dia com avui, un videojoc per recordar també les efemèrides de la indústria, del món dels videojocs. Per cert, que l'espai de la programació, també el que farem és repassar la programació de dilluns que ve. Aquest dilluns, segona Pasqua, és festiu, per tant no farem programa, i el que us oferirem, doncs, són diversos espais que repassarem d'aquí una estona, com dèiem, a l'espai de la programació. Després de les notícies de les 9, el que farem és escoltar la cançó del dia que ens ha seleccionat, com cada divendres, la Sandra Tangerina, i després la tertúlia dels Miquels, també amb algunes baixes, eh? Avui tenim la baixa del Miquel Païssa, del Miquel Vallès i del Miquel Vinyes. Esperem que la resta ens puguin acompanyar. En principi, ja s'ho han parlat en el grup de tertulians i, per tant, esperem el Miquel Casas, el Miquel Canut i el Miquel Díaz per compartir, doncs, aquesta estona de reflexions. Serà fins les 10 del matí, perquè a partir de les 10, al tornar de les notícies, tindrem l'espai polític del dia, en aquest cas preguntes a Ara Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. A 11:15 farem l'espai Fragments amb la Mònica Mas Rubió, avui estrenant nou llibre, en aquest cas El Consentiment, un llibre de Vanessa Springora, que ens en parlarà i farem el primer tastet a partir de 11:15 amb la Mònica. Grans dones de la història, dues biografies més que repassarem amb la Judit Herrera a partir de 11:45, a partir del llibre 100 grans dones de la història de la Maria Àngels Cabré. I recordeu també que tindrem a la darrera hora del programa una proposta per anar d'excursió amb el Lèctor Zacarías a l'Espai Camins. Avui Lèctor ens proposa fer una ruta a l'entorn de Sant Miquel del Fai, al Vallès. En parlarem, doncs, a la part final del programa, així com també farem l'Espai Te'n Recordes amb el Xavi García, entre altres coses, fins a arribar a les 12 del migdia. Com us dèiem, avui sense l'informatiu Molins de Rei al dia, però sí que tindrem l'espai Parlem de Còmics. De fet, l'entrevista que podreu escoltar del Parlem de Còmics és una remissió, però el Pau ens actualitzarà de la seva visita al Còmic Barcelona, al festival que es va celebrar fa pocs dies i al qual, doncs, hi va anar el Pau, i ens donarà més detalls al programa de 12:45. I de 1 a 2 tenim, com sempre, la repetició del programa Tot Teatre, el programa del Dani Pasqual, que ens presenta els dilluns al vespre, i fem la remissió de 1 a 2 del migdia cada divendres. I amb tot això ens situarem a les 2 del migdia, moment en què connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies i la resta de programació
d'aquest divendres 22 de maig. Insistim en aquesta primera hora del programa. Acabarem també de repassar la programació per avui, el cap de setmana i dilluns festiu. I sense més preàmbuls, comencem, doncs, el bon dia i bona hora d'aquest divendres 22 de maig de 2026. Benvingudes, benvinguts. Sis minuts i mig per sobre les 8 del matí, anem a actualitzar la informació de servei.

0: Anem a actualitzar doncs la informació de servei parlant-vos de mobilitat. De moment anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. El Ferran Aràndiga en té tota la informació i ens ho explica ara mateix. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es registren incidències destacables, per tant, parlem només d'algunes retencions. Ara mateix parem l'atenció als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions habituals cap al nus de la Trinitat, també a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. El Llobregat és una entrada on també pateix alguns punts amb lentitud res fora del normal. Ara mateix tenim cues a la B23 del punt de Sant Feliu de Llobregat o a la A2 també, al punt de Cornellà, en direcció Barcelona. Lentitud habitual a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans en sentit sud. També trobem retencions al Vallès, sobretot destaquem la AP7 amb retencions de 4 quilòmetres en direcció Tarragona entre Mollet del Vallès i Barberà, i també a la C58 que pateix retencions en direcció Barcelona al punt de Sant Quirze del Vallès. Però de moment això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies, Ferran, i que tinguis una molt bona jornada. Les 8 del matí i 8 minuts, parlant de mobilitat, però en aquest cas del transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona a aquesta hora del matí. Ho celebrem. Dèiem un matí que es presenta doncs força calorós, perquè ja d'entrada a aquesta hora tenim 18 graus i mig a l'exterior de l'emissora. I tenim el Jordi Miralles perquè ens expliqui quin temps hem d'esperar, per tant, avui divendres i aquest cap de setmana que tenim ja a tocar. Què ens explica, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. La situació meteorològica ve marcada per l'estabilitat i això significa que lluirà el sol durant tot el dia, tot i que ara hi ha una mica de boirina cap a l'interior de la comarca i les temperatures pujaran. Ahir màximes que es van enfilar a valors de 26-27 graus a molts punts de la nostra comarca, i avui aquí a Molins podríem arribar tranquil·lament això fins als 27 graus ben bé. I cap a l'interior de la comarca no seria d'estranyar temperatures de 29 o 30 graus, per tant una jornada calorosa, i si avui no arribem als 30 graus a la comarca del Baix Llobregat ho farem de cara al cap de setmana, perquè aquestes temperatures han de continuar pujant també de cara als dos propers dies. Segurament dilluns es mantindran tan altes com les de diumenge i ja no pujaran més, però déu-n'hi-do les temperatures d'aquest cap de setmana. De tota manera, aquí a Molins, com que estem bastant a prop del mar, aquesta pujada tèrmica queda una mica més continguda, perquè mentre que aquí estarem parlant de calor de 27 o 28 graus al llarg del cap de setmana, a molts punts de Catalunya parlarem d'unes temperatures que entre dissabte i diumenge podrien sobrepassar els 35 graus de màxima. Per tant, si us heu de traslladar cap a les comarques del Pla de Lleida o interior de les de Tarragona, sapigueu que la calor serà força intensa durant tot el cap de setmana. Aquí a Molins, calor continguda, però calor que ens apropa cada vegada més cap a l'estiu.
0: Molt bé, queda clar. Gràcies, Jordi, per la informació i que tinguis també un molt bon cap de setmana. Són les 8 del matí.

0: empresa ubicada a Molins de Rei, ens demanen un mosso de magatzem. Es busca una persona per treballar a jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 1 i de 3 a 6. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari segons conveni i la incorporació immediata. Seria per una empresa de materials de construcció ubicada a Molins de Rei i les tasques seria preparació de comandes, càrrega i descàrrega de camions amb traspalet o carretó elevador, preparació, picking de materials de clients, ubicació i control de mercaderies i realització d'inventaris. A nivell de requisits, es demana experiència mínima de 2 anys en feina similar, català i castellà, a nivell d'estudis primaris o similar, i imprescindible carnet de carretoner i també el carnet de cotxe al B.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Per una banda, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, i per l'altra, us recordem la farmàcia de guàrdia per avui divendres i aquest cap de setmana. Avui divendres, dia 22 de maig, la farmàcia de guàrdia és la Xuclà, del carrer Major número 100, farmàcia Xuclà. Avui la farmàcia que trobareu oberta fins les 10 de la nit. Demà dissabte és la farmàcia Milà, en aquest cas del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves. I el diumenge i dilluns, que també és festiu, la farmàcia de guàrdia serà l'Espinet, del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canadà, tocada al Parc de la Mariona. L'Espinet és la farmàcia de guàrdia de diumenge i de dilluns. Com sempre, l'horari fins les 10 de la nit, en tots els casos. Anirem recordant també, d'altra banda, aquesta informació en el transcurs del cap de setmana en els diferents butlletins horaris. Dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí.

Fem un repàs a aquesta hora a l'actualitat local. Ahir ja us ho explicàvem a l'informatiu al migdia. Us explicàvem que José Cuello és el nou president del Club Natació Molins de Rei, segons ens informava amb una nota de premsa el mateix club, un cop finalitzat el procés electoral a la Junta Directiva del Club Natació i només havent-se presentat una candidatura el dimecres, abans d'ahir, es va realitzar el relleu a la presidència de l'entitat. Després de 14 anys com a president, en Jaume Mas i Bernet deixa el càrrec, tot i que seguirà vinculat al club. Mas ha hagut d'afrontar diverses crisis, com l'econòmica, que va finalitzar el 2013, la pandèmia de la Covid i la dels subministraments energètics. Amb tot, expliquen des del club, fa un balanç positiu del seu mandat, destacant la gran reforma de la piscina olímpica, la millora de les relacions amb l'Ajuntament o algunes fites esportives, com les dues temporades de l'absolut masculí a la Divisió d'Honor o la consolidació del waterpolo femení al club. La nova junta directiva tindrà un esperit, diuen, continuista, però agafarà un nou impuls sota el lideratge de José Cuello Collado, vicepresident de l'entitat des del 2020. Cuello porta més d'una dècada com a soci del club, on ha desenvolupat tasques de delegat de les seccions de natació, waterpolo i natació artística. Des del juny del 2018 és membre de la junta directiva del club. Aquesta setmana, a més, ha estat proclamat representant del Baix Llobregat a la junta directiva de la Federació Catalana de Natació. La junta directiva del club, que començarà el mandat 2026-2030, l'encapçala, per tant, José Juan Cuello Collado com a president. Secretaris és el Nil Marçal Martí, la tresorera la Núria Murillo Pons i com a vocals la Marisol Felip Benach, el Joan Serrano Segura i l'Òscar Díaz Soler. I properament tant a Marc Pedrerol com en Jaume Mas s'incorporaran, diuen, a la junta del club un cop finalitzada l'etapa del període electoral. Tota la sort, doncs, a la nova junta encapçalada per en José Cuello. I més coses, ahir teníem la visita, com cada dijous, de l'alcalde de la Vila, l'alcalde Xavi Paz, aquí al programa, que ens avançava, després de diverses preguntes relacionades també amb el món de l'habitatge, que a la tardor el més probable és que es faci el sorteig dels pisos de lloguer de protecció oficial de les Guardioles. Recordeu que es tracta de dues promocions, són 79 pisos en total, les obres encara no estan acabades, això serà la primera meitat de

0: l'any que ve, però abans es farà el sorteig amb les persones sol·licitants d'un d'aquests pisos. Ens ho explicava, ens ho avançava ahir l'alcalde Xavi Paz al programa.
1: S'ha d'estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Segon, aquesta llista és el que es publicarà en breu i, per tant, s'inicia tot aquest procés que va en paral·lel a la finalització dels habitatges que aniran finalitzant a l'entorn de la tardor, que és quan en principi està previst aquest sorteig. En tornada a l'estiu segurament és quan farem aquests, quan l'Imsol farà aquest sorteig, els 79 habitatges que s'entregaran a l'entorn del primer trimestre de l'any 2027.
0: I parlant d'habitatge, també avançava l'alcalde que el més probable és que el mes de setembre comencin també les obres per fer els pisos de la plaça de la Llibertat. Ho anirem parlant en clau política avui. Preguntes a Ara Molins amb el regidor Ramon Sánchez a partir de les 10 del matí, després de les notícies. I ahir també parlàvem de la nova coordinadora d'entitats que ha convocat una trobada per demà dissabte al matí per donar-se a conèixer i sumar més entitats i associacions. De moment hi ha 12 entitats que s'han unit per sumar esforços, donar-se suport i crear unes bases i uns objectius, i el que volen és, per tant, arribar a la resta d'associacions perquè formin part de la coordinadora. El grup inicial el formen l'agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives, el CAU, els Diables de la Grupa, els Joves Sardanistes de la Grupa també, els Matussers, les Esventades, Bastoneres de Molins de Rei, els Metal Defenders, la Penny, Arran, l'Esplai, la Grupa, l'Ateneu Molei i l'Ateneu Artístic. La intenció amb el vermut de demà, dissabte al matí, al pati de la Federació, per cert, a partir de les 11, és que s'hi afegeixin més entitats. Ens ho explicava ahir en el programa l'Àlex Quintero i el Lluc Puntes, que són alguns dels impulsors d'aquesta coordinadora. Parlaven dels objectius que tenen i què esperen de la trobada.
2: Suport mutu, en definitiva. Crear una mica de xarxa entre nosaltres, ajudar-nos.
3: A mi m'agradaria dir també que, o sigui, no és només que tinguem objectius, perquè el principal objectiu era tenir la feina justa, feta, per ara aconseguir cridar totes les entitats i que vinguin. La idea és que tothom que vulgui, tothom que pugui i estigui interessat, que vingui, que escolti la proposta, que vegi més o menys la feina que tenim, que realment el que hem fet és organitzar-nos i hem escrit quatre bases, quatre coses que creiem que és el que s'hauria de potenciar des de la coordinadora, que és el que es presentarà una miqueta, i que s'uneixin.
0: Doncs això es presentarà demà de 11 a 1 a la pista de la Federació Obrera. Justament una setmana en què parlàvem precisament de l'Ateneu Molei, que està fent una campanya per captar nous socis. El Molei, que es defineix com un espai de dinamització cultural i política, fa 10 anys que no té local propi. El van tenir fins al 2017, al darrer al carrer Ponent, però no van poder mantenir-lo en el seu moment i ara no tenen seu pròpia. A partir d'un conveni amb la Penny, poden fer servir la pista exterior, però hi han fet moltes activitats, però voldrien tenir també un espai propi i a cobert per poder-hi fer activitat diària i poder activar i tirar endavant els seus projectes i objectius. Habitualment, el Molei organitza actes populars al carrer, com el concurs d'estirar la corda per la Festa Major, o el Festa la Paella, també en el marc de la Festa Major al setembre, la celebració de la Castanyada, la Festa de Cap d'Any, o el Racó Català per la Fira de la Candelera. En parlàvem aquesta setmana amb el Pau Tresserra, que és membre de l'Assemblea de l'Ateneu Molei, que ens explicava els objectius que tenen com a entitat.
4: L'Ateneu no ha deixat de ser, des dels seus inicis, un espai de dinamització cultural i política amb l'objectiu de crear consciència nacional. No deixa de ser un espai de cultura popular i que a més, doncs, s'articula a través de quatre eixos principals: la independència i l'alliberament nacional dels Països Catalans, la llengua catalana com a llengua pròpia d'aquests Països Catalans, la comunitat i tota la cultura que se'n deriva, lligada, evidentment, a la identitat nacional dels Països Catalans, i també, després, per últim, la defensa de la igualtat i la justícia social.
0: Molt bé, doncs això és el que explicava el Pau Tresserra, membre de l'Assemblea de l'Ateneu Molei. Estan fent, doncs, aquesta campanya per donar-se a conèixer a més gent i reactivar l'activitat pública per tenir més persones sòcies. Tenen quotes de 5 a 10 euros al mes i trobareu tota la informació a les seves xarxes socials. La idea és que a finals d'aquest mes de maig facin l'Assemblea General de Socis a la pista de la Penny. Sis minuts per sobre un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, explicant-vos que avui tenim la darrera xerrada per, us dèiem, aquesta setmana s'ha fet un intensiu a la Federació Obrera, al Casal d'Avis Primer de Maig, i avui al Casal d'Avis de la Riera Bonet, per ensenyar a fer anar l'aplicació de l'Ajuntament a les persones que estigueu interessades a tenir aquesta aplicació. Bàsicament, ens deien adreçat a la gent gran, què és i per què serveix, aprèn a utilitzar-la i resol dubtes. Doncs avui s'explicarà el Casal d'Avis de la Riera Bonet a partir de les 11 del matí. Última sessió d'aquesta setmana. El dimarts es va fer a la Federació Obrera, ahir al Casal d'Avis Primer de Maig i avui al Casal d'Avis de la Riera Bonet. A les 11 del matí descobreix l'aplicació de l'Ajuntament. Us dèiem que demà tenim aquest vermut d'entitats a la pista de la Federació Obrera de 11 del matí a 1 del migdia i també estan de celebració al barri de l'Àngel perquè demà celebren el 50è aniversari de la creació de l'Associació de Veïns. L'inici de festa serà a 2:15 del migdia. Hi ha un dinar amb un pica-pica, amanida, arròs, postre, beguda i pa. I a partir de 4:45, aproximadament, un tardeo, a partir d'aquesta hora, amb l'orquestra Roque. Expliquen que també hi haurà inflables pels més petits. I, en principi, doncs els tiquets ja es van deixar de vendre el dimecres, era l'últim dia, per tenir les previsions oportunes. I la festa doncs serà demà a partir de 1:45 del migdia. Demà dissabte, que també tindrem cineclub. Demà dissabte, dia 23, a les 7 de la tarda, amb la pel·lícula El Arquitecto, que també n'hem parlat aquesta setmana amb el Pep Bergadà. Pel·lícula francesa que es podrà veure en versió original subtitulada al català. Demà a les 7 al Teatre de la Penny. I demà també, demà dissabte, tenim Per fi sol, aquest monòleg del Carles Sans, exmembre del Tricicle, que el presenta el Foment Cultural i Artístic. Serà a 9:15 del vespre, demà, amb entrada ja a la venda a través d'Entràpolis o una estona abans a taquilla. El Foment, que també programarà ball amb la Alma Duet aquest diumenge a les 6 de la tarda. Un diumenge on també els amics del museu fan aquesta sortida a Nonasp, a la Franja, per visitar el Museu Etnològic i dinar a la població de Batea. En parlàvem amb el Manel Bofill fa una setmana, doncs que vagi molt bé també aquesta excursió. L'Associació de Paraguaians i Paraguaianes de Molins de Rei organitza també aquest dia Feliç Dia Madres Paraguaies, celebració del Dia de la Mare i també de la Pàtria Paraguaia. Aquest diumenge, amb entrada gratuïta, a la Carpa Mariona, hi passaran doncs forces coses perquè faran dinar, també tindran premis per les mares, faran una mostra de danses del Paraguai, ball popular, se n'han anat amb mariachis i moltíssimes coses més a la Carpa de Mariona. N'hem intentat parlar amb l'Associació de Paraguaians, però ha sigut una mica complicat que ens pogués atendre algú i doncs de moment no ha pogut ser. I a més també l'agrupació folklòrica comença la sèrie de ballada de sardanes que faran els diumenges d'ara aquesta primavera, finals de primavera i estiu, a la plaça de la Creu, com l'any passat. Aquest diumenge tenim ballada amb la Cobla Bisbal Jove, sempre a les 7 de la tarda, i a partir d'aquí doncs tindrem ballades cada setmana fins al dia 5 de juliol, que serà l'últim dia abans de les vacances. Però aquest diumenge, doncs, ballada amb la Bisbal Jove. I afegir també que dilluns tindrem el 25è torneig cooperatiu de futbol sala en memòria de Xavi Rodado, que organitza el CAU, l'agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives, al Poliesportiu Municipal. Serà tot el dia a partir de 8:45 del matí fins ben entrada la tarda, amb equips mixtes i molt bona harmonia i bon humor, com ens explicaven ahir els membres de l'organització. Això serà aquest dilluns, també desitgem que els hi vagi molt bé. I ara, evidentment, parlarem d'aquesta final de billar, que també acollirà la secció de billar del Foment aquest cap de setmana. Però abans anem a fer un repàs a la informació general. Comencem amb els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Comencem amb el periòdico, que parla de les comunitats del PP i el PSOE que pacten el pla d'habitatge. És el principal acord transversal de la legislatura, les autonomies i el govern central acorden el repartiment dels fons del pla estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. També en fotografia de portada de la Sagrada Família a punt, el temple revela l'interior de la seva torre central. La benedicció del Papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi. També per Randilla, que es garanteix la legislatura després de sumar als comuns els pressupostos, i Estil Oder i Puig trenquen la negociació de cara a fusionar-se. També llegim que el fenomen cultural de Bad Bunny aterra avui a l'Estadi Olímpic, i del nomenament Gemma Martínez, nova directora del periòdico, i també Enrique Riquelme es presentarà a les eleccions per presidir el Real Madrid. Passem al diari La Vanguardia, que parla del jutge que bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros, la quantitat de la suposada comissió pel rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes. Parlem també de Barcelona, que obre Bad Bunny a la porta d'Europa, amb article de Carlos Tanón, el millor i el pitjor del món, també. I un espectacle de drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús. La Sagrada Família es prepara per la missa de Lleó 14, que plegarà 8.000 persones. Parlant també de Puig i Estil Oder, que trenquen les negociacions de fusió, i de la imputació de Jonathan Andic, que pressiona el Consell de Mango. A Espanya, només el 25% dels joves ocupats s'emancipen, i avui amb el que fem, el Besòs, un riu de cultura i lleure. El diari Ara. Els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 reforços de plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. Parlen dels 600 cantaires que rebran el Papa a la Sagrada Família, tot a punt per la missa que farà Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família. El rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones podran seguir la cerimònia presencialment. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de Zapatero i Govern i Comuns acorden 2.500 milions per l'habitatge. I també parlen de Puig, que trenca les converses de fusió amb l'estatunidenca Estil Oder, i Riquelme optarà a presidir el Madrid, espera d'estronar Florentino Pérez en les primeres eleccions del club des del 2006. Avui també articles de Natza Ferrer, periodista a la pàgina 40, i de Maria Malmer Stenergar, ministra d'Exteriors de Suècia, a la pàgina 24. I per últim, repassem la portada del Punt avui. L'ideal fracassat de l'ensenyament anarquista a Blanes el 1937 es vinculen estudis artístics i treball a través de la col·laboració entre l'antifeixista alemanya Eta Federn i el pintor surrealista Àngel Planells. A Carina Filella, el dia d'ahir, diu: botifarra per educació, govern i docents que volen un complement de 500 euros es tornaran a reunir avui. Hi ha crònica de Teresa Márquez, fer front junts al monocultiu comercial, i d'Ainsa Vives, no visiteu Sóller, diu. També a l'esportiu, Ocio s'afegeix a la col·lecció de cites europees del Barça, les blaugranes juguen demà la sisena final continental seguida. I entrevisten també a Maria del Mar Bonet, cantant i compositora, que diu que té encara la necessitat de viure i, per tant, de cantar.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Seguim i ho fem parlant de més activitats que tenim aquest cap de setmana. Parlem de billar perquè la secció de billar del Foment Cultural i Artístic acollirà aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de billar, la modalitat lliure segona B. Serà demà amb les rondes classificatòries i el diumenge les semifinals i la final al migdia. En parlem uns minuts amb el Josep Ramon Molina, que és membre de la Junta de la secció de billar del Foment i jugador de la secció, que el tenim al telèfon. Què tal, Josep Ramon? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
1: Preparats ja per demà.
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Escolta, doncs explica'ns d'entrada, per situar-nos a la gent que no coneguem molt a fons el billar, què és la modalitat lliure doncs, que veurem demà i diumenge al Foment?
1: Bé, o sigui, primer de tot és el billar de carambola, ¿vale? Perquè la gent
0: sí.
1: Veu més el billar americà, el billar pool, el billar de forats, que diuen.
0: Sí.
1: ¿Vale? I el nostre no, el nostre és el billar, el diuen el billar francès, el billar espanyol, és el de carambola. No hi ha forats, tenim tres boles, i amb la bola el jugador ha de tocar les altres dues boles, la del contrari i una bola vermella que tenim.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, hi ha diverses modalitats, i la modalitat de la lliure consisteix en que tu pots fer la carambola com vulguis, perquè les altres modalitats et posen condicions.
0: Sí.
1: Vale? Has de tocar primer una banda o tres bandes, o treure les boles contràries d'un quadre, i la lliure les poden fer com vulguin, excepte el racó, que si venia a veure-ho, tenim marcat un triangle als racons i allà només es poden fer dos caramboles.
0: Uh-huh. Vale? Molt bé. Situats així, doncs, explica'ns com ha d'anar el campionat aquest cap de setmana. Dèiem, demà hi hauran les rondes classificatòries a les 10, a les 12 i a les 4 de la tarda, oi?
1: Sí, són 8 jugadors en dos grups de 4 jugadors cadascun, i en cada grup juguen tots contra tots.
0: Uh-huh.
1: Vale? És una round robin que li diuen.
0: Sí.
1: I aleshores tenim a la primera ronda juga el número 1 contra el 4 de cada grup.
0: Uh-huh.
1: I amb una altra taula juga el 2 contra el 3.
0: Uh-huh.
1: A les 10. A les 12 aleshores tindrem que jugaran els dos guanyadors i els dos perdedors. I aleshores a l'última ronda el partit que quedi, la resta, vale? I llavors d'aquests 4 de jugadors es classifiquen 2 de cada grup el diumenge.
0: Sí.
1: Jugant les semifinals, el primer del grup A contra el segon del grup B i el primer del grup B contra el segon del grup A. I els dos que guanyin a les 12 jugaran la final.
0: Molt bé. Si no ho he mirat malament, em sembla que no teniu cap jugador de la secció, oi? Entre els 8 jugadors de la final?
1: No, amb aquest campionat no. Teníem un jugador que per això havíem agafat aquesta final,
0: sí.
1: Però al final no va poder jugar. No va poder jugar i no tenim representació.
0: Uh-huh. Molt bé. Veig el Club Villar Sants, la secció de Villar Coral Colón, el Club Villar Canet, sí. Tarragona, Casal Cervera, Gran Penya, Manresa i Casal Cervera, també, que té un altre jugador.
1: Sí,
0: eh?
1: Dos jugadors de Cervera que hauran de jugar la primera, com estan junts amb el mateix grup, amb el grup A, hauran de jugar la primera partida entre ells.
0: Clar. I la durada de les partides, m'imagino que també depèn de cada de partida, és a dir, que no té una durada definida, no, Josep Ramon?
1: No, bueno, però més o menys,
0: sí?
1: Venen a tindar una hora i mitja, com a molt.
0: Bé, déu-n'hi-do. Una hora i mitja, com a molt. I escolta, ha sigut, ara, no sé si feia temps que no organitzava una final d'aquestes característiques. És complicat que la federació doncs, us atorgui finals, per exemple, a la secció?
1: No, cada any organitzem com a mínim una.
0: Sí?
1: L'any passat vam organitzar-ne dos, vam organitzar. I una sempre, perquè la federació munta una roda,
0: sí.
1: Vale, de les diverses modalitats que tenim, i aleshores comença a demanar, si la vol organitzar, al club següent del que ho va organitzar l'any anterior. I aleshores, com hi ha moltes modalitats, i, bueno, modalitats n'hi ha 5. Bueno, no, si afegim ara, avui en dia, juguem també les quilles, el biatló per parelles,
0: sí.
1: Després tu tens també el masculí i el femení, tens el juvenil. Aleshores, hi ha moltes finals de Catalunya a llarg d'un any i sempre pots agafar-ne alguna, sempre. Mm.
0: Molt bé. Per cert, que veig que també, que això és un codi interessant, Josep Ramon, llegia la vestimenta, no? Els jugadors han de portar el polo per dins dels pantalons amb l'escut, pantaló, cinturó, mitjons sí. i calçats negres i res de roba texana ni xandall, eh?
1: Correcte,
0: molt
1: correcte.
0: Bé, molt
1: sí.
0: bé.
1: Bueno, abans ens jugàvem amb camisa i armilla,
0: sí.
1: i era, la veritat, molt incòmode. Si algú ha vist per l'Eurosport a l'Snooker, veurà que encara juguen amb armilla, camisa... allà hi ha uns premis molt grans, ¿vale?
0: Sí.
1: 200.000 lliures, 250.000 lliures pels campions, i aleshores, com és un invent anglès, el de l'Snooker... Vale, si recordes amb el tenis,
0: sí.
1: el Wimbledon,
0: sí.
1: Ir Blancos...
0: I tant.
1: Aleshores ha anat evolucionant molt la pel·lícula cap a diguem-ne, més comoditat, i, per exemple, a Corea, que és on Messi juga a billar del món i hi ha molts calés, perquè hi ha moltes cases comercials a darrere, allà és esport nacional, allà ja juguen de colors, amb bambes, més modern. Més moderna. I, bueno, anem evolucionant mica en mica.
0: Molt bé.
1: Somos el mismo continente.
0: Escolta, Josep Ramon, i més enllà del campionat d'aquest cap de setmana, com esteu en aquests moments la secció de billar del Foment?
1: Molt bé, aquest any ha sigut fantàstic. Vam quedar campions d'Espanya
0: sí.
1: per equips tant de quilles com de jocs de sèrie. Després, a nivell individual, els nostres jugadors han guanyat també dos campionats d'Espanya, campionat de Catalunya... Vull dir, portem una temporada fantàstica, fantàstica. Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Per tant, bona salut de la secció, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I escolta, i això logísticament, organitzar un campionat com el que tindrem aquest cap de setmana, us porta molta feina a logística o no?
1: No, bueno, al cap de setmana, vull dir,
0: sí.
1: abans, vull dir, només contactar... perquè la federació ho té tot organitzat de manera que quan et donen el campionat, l'empresa que ha de muntar els draps nous ja ho té coordinat, ja t'avisen, ja venen, et porten les boles que han de ser noves també, i al cap de setmana, bueno, tenia els àrbitres preparats per cada ronda... entrar els resultats a la web perquè a l'acabar el partit tothom pugui veure per la web els resultats, per les càmeres... Bueno, no és un gran trasbals.
0: Molt bé. L'entrada és lliure per veure les partides?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Lliure, sí. A la primera planta del Foment estem.
0: D'acord. Doncs no sé si alguna cosa més vols afegir, Josep Ramon, respecte al campionat d'aquest cap de setmana.
1: No, que poden venir tranquil·lament a veure-ho.
0: Perfecte.
1: I que és entretingut, i molta gent ara no veuen billar de carambola, veuen només els bars i els hotels billar americà, i el billar de carambola és molt entretingut i enganxa.
0: Doncs ja ho sabeu, campionat de Catalunya de billar lliure a segona B, aquest cap de setmana a la secció de billar del Foment. Dissabte aquestes rondes classificatòries, com us hem dit, a les 10, a les 12 i a les 4, i el diumenge les semifinals a les 10 i la final a les 12 del migdia. Josep Ramon Molina, doncs gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé la celebració aquest cap de setmana, eh?
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon
0: que vagi
1: dia.
0: Bé, bon dia i bona hora. Moltes gràcies. 6 minuts bon. I seran 3:15 de 9 del matí.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
8: 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí, matí de divendres 22 de maig. És el moment d'escoltar les reflexions de l'Àngel Rútia amb el seu apunt del dia. Hola, Àngel, bon dia.
9: Bon dia, Oriol, bon dia, oients, què tal?
8: Molt bé, ha anat bé la setmana?
9: Déu-n'hi-do. No ens podem queixar,
8: Però a nivell general, doncs, hi ha moltes coses a comentar, sí. I et vols quedar, diguem, amb aquests episodis de violència que estem tenint darrerament, eh?
9: Ni més ni menys. Jo penso que val la pena tractar-ho, si us sembla.
8: Perfecte, doncs endavant.
9: La violència a la societat. Tinc la sensació, i potser la seguretat, mirant les xifres, que estem envoltats de violència en general. I, per descomptat, la masclista. Ahir al vespre ens va arribar la notícia d'un tiroteig al barri de Can Puiggener, de Sabadell, amb el resultat d'una persona ferida. Però és que últimament cada dia tenim un episodi generalment utilitzant armes de foc que són molt perilloses. A l'esport també existeix la violència. Actes físics, verbals i psicològics. Entre jugadors els veiem cada diumenge en directe en els camps de futbol. I en els entrenaments encara més. Només cal recordar aquell parell de jugadors del Real Madrid que dintre el vestidor es van arriar un joc de bufetades fins al carnet d'identitat. Els ximples cada dia surten per tot arreu. Els insults, les agressions entre jugadors haurien de desaparèixer immediatament. S'haurien de normalitzar conductes educades i esportives. Temps enrere, quan un jugador feia caure a un altre en un camp de futbol, li demanava perdó i l'ajudava a aixecar-se. L'antic i entranyable narrador de partits de futbol, en Miguel Ángel Valdivieso, ho narrava amb goig cada vegada que això succeïa per la ràdio. En la música també existeix violència. He vist dues bandes de rock catalanes en directe, Els Pets i Sopa de Cabra, liderats per en Lluís Gavaldà i Gerard Quintana, respectivament. Els Sopa els tornaré a veure al Festival Terramar de Sitges aquest estiu si encara no s'han barallat del tot. Sembla que en el món de la música també hi ha una latent violència. No es suporten, tenen caràcters estranys, no són sociables i tiren més aviat estúpids. Observin que tots els grans grups apareixen, desapareixen, tornen a sortir, canvien algun músic, fan un recital de retrobament amb cara de pocs amics. És un ofici complicat en general, que també existeix una classe de violència. La violència dels músics. Precisament dimarts, el programa Sense Ficció, dedicat al Sopa de Cabra, ens mostrava en Josep Tió esbroncant els seus companys al vestidor, que confirma el que van dir. Sopa de Cabra no ha sigut mai un grup d'amics. I tots hi estaven d'acord. El documental explicava molt bé l'evolució del grup, les crisis i les contradiccions, i van repassar els records de cada cançó. Jo els vaig notar tristos i amb un cert malestar personal, una mica infeliços, però això sí, molt sincers. Estem d'acord que, més o menys, amagada, hi ha violència arreu, en qualsevol lloc de la societat. Alguna violència intolerable, que mata. Altra perjudica molt a les persones i a la convivència. No sé on és la solució, però segur que cal ser més soferts, educats i empàtics amb tothom per crear oasis de bona convivència. I nula violència, Oriol, fins la punta de la
8: setmana. Efectivament, doncs vinga, siguem-hi, més soferts.
9: Va, vinga, donem-nos les mans, abracem-nos.
8: Procurem ser una mica criatures.
9: Exacte, exacte. Això és de pastorets, molt bé.
8: Àngel, moltes gràcies i bon cap de setmana, eh?
9: Igualment per tots vosaltres, una abraçada, Oriol.
8: Que vagi bé, efectivament. Adéu-siau. Gràcies, interessants reflexions de l'Àngel, que ens han situat a un minut per sobre 3:15. Acabem de completar la informació general amb els diaris digitals. Roger.
0: I comencem pel Viu Molins de Rei, que fa crònica i parla de les escoles bressol municipals que s'han sumat dimecres a la segona jornada de vaga convocada arreu de Catalunya per les treballadores del cicle educatiu de 0-3 anys. Els tres centres municipals, el Molí, la Traca i el Rodó, han funcionat amb els serveis mínims establerts, amb la presència d'un membre de l'equip directiu i un 33% de la plantilla. Pel que fa a les famílies, el suport a la vaga també ha estat notable. El 20 de maig, l'escola bressol del Molí ha registrat un 80,3% de famílies que han decidit donar suport a la vaga, a la Traca el 64,5%, al Rodó el 58%. Llegim al Tot Barcelona que el Parc de Collserola continuarà tancat tot l'estiu per la pesta porcina. El tinent d'alcaldia en l'àmbit de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ho donava per fet, que aquest espai mantindrà restriccions als mesos de més calor. Amb caràcter general, durant els mesos d'estiu seran vigents en gran part les mesures de restricció que es van dictar fa 5 o 6 mesos. Ho deia durant la presentació del reforç d'estiu del cos de bombers municipals i també reconeixia aquestes incomoditats per la ciutadania. Precisament ahir, la Generalitat confirmava 2 nous casos de senglars que han donat positiu a la pesta porcina africana, un a Molins de Rei i l'altre a Castellbisbal. Llegim al nacional.cat que el Suprem fulmina El Rosco de Passapalabra i obliga a 3Media a deixar d'emetre'l i Mediaset va i el compra. Aquest dijous el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que obligava l'empresa a deixar d'emetre aquesta prova en considerar que es tracta d'una obra protegida per la propietat intel·lectual, propietat de l'empresa MCNF. Poques hores després es coneixia que 3Media ha comprat els drets de la secció final del programa. Va ser, de fet, fa un any i mig quan el conseller delegat Alessandro Salem va acordar la transacció secció del Rosco. La guerra aquesta no és nova ni de bon tros, però la sentència del Suprem és el cop definitiu després d'un ball de recursos. I per últim, llegim a btv.cat que hi ha preocupació per una possible mutació de la grip aviària que seria letal. El director de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Joan Ramon Villaví, ha alertat que podria haver-hi una mutació del virus que causa la grip aviària i podria afectar els humans i generaria una forma de grip molt més letal que la que tenim ara entre nosaltres. De fet, ha assegurat que podria suposar un problema als nivells de la grip espanyola de l'any 1918. Per tant, haurem d'estar alerta a aquesta grip aviària.
8: Molt bé, fantàstic. Gràcies, Roger. 12 minuts i les 9 del matí.

0: Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui divendres d'entrada. Recordeu que tindrem l'espai Parlem de Còmics a partir de 12:15 amb el Pau Moratalla, a la 1 la remissió del programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual, notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 tenim la migdiada, i aquesta tarda l'última volta amb l'Arnau Santero i la Joana Forner, programa esportiu de 4 a 5, de 5 de la tarda 9 del vespre als divendres Faves Tendres amb la Judit Herrera, i a les 9 l'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza, que teniu contingut nou, doncs, que podeu escoltar-lo de 9 a 10. Tenim també, en aquest cas, la remissió del programa Mirant el Cel de 10 a 11 i el Zona Metall de 11 a 12 per completar la programació amb la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a la mitjanit. Aquest cap de setmana, en principi, en directe, tenim el dissabte de 10 a 1 a l'Estereo Pop amb el Cristian Vela, i el diumenge el reobrim els diumenges de 11 a 2 amb el Xavi Garcia. A la tarda de dissabte, el Highway 61 en primera audició també de 5 a 7 amb el Jordi Corrales i la Vivi Sallent, i en aquest cas el diumenge a la Sobretaula a les 4 el concert amb la Margarida Casa de Sus. Recordeu que la resta del programa són remissions de programes que ja han fet durant la setmana, i que dilluns és segona Pasqua, és festiu. Recuperarem al matí de 8 a 12 el programa especial que va fer la Judit Herrera de Misteri, interessant, que vam passar el divendres a la seva hora, doncs li donem aquest recorregut i per tant el podeu escoltar també dilluns de 8 a 12. A les 12 farem nova proposta del grup de teatre a la ràdio, és a dir, recuperarem en aquest cas l'obra El detectiu d'Anthony Schaeffer. I podreu escoltar, doncs, el combat dialèctic entre l'Artur Mas i el Lluís Posada, que doncs van enregistrar aquesta obra en el seu moment del grup de teatre a la ràdio a les 12 del migdia, i també tornarem a passar-la a les 10 de la nit, això el dilluns. Restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, com és habitual, de 1 a 2, la migdiada que durarà 2 hores, de 2 a 4, a les 4 la remissió del Cafè Drom, tenim la Margarida amb la veu de 5 a 6, una remissió de les Heroïnes Quotidianes a les 6 de la tarda, l'especial Tot Teatre que ha gravat el Dani Pasqual de 7 a 9 del vespre, un especial del Joc per Randa de 9 a 10 de la nit, el Teatre a la Ràdio amb la remissió del Detectiu de 10 a 11 i el Jazz Club de nit de 11 a 12 per cloure la programació d'aquest proper dilluns. I ara seguim, i el que fem és repassar la programació de la televisió abans de saludar el Xavi PSX. Roger, com vulguis.
1: Doncs vinga, ràpidament, les pel·lícules. Avui a les 10 de la nit en tenim 3. A 4, Fast and Furious, la vuitena part de F. Gary Gray, amb Vin Diesel i Jason Statham, també Dwayne Johnson i Michelle Rodriguez, acompanyats de molts més, com Tyrese Gibson i Ludacris, o Charlize Theron, en aquest cas. És una pel·lícula xinesa, americana i japonesa, òbviament d'acció, dura 2 hores i quart, i és del 2017. La segona proposta, Oppenheimer. Atenció, si no l'heu vist als cinemes o no la veu veure en plataformes, teniu l'oportunitat de fer-ho avui a la U, la pel·lícula de Christopher Nolan amb Cillian Murphy i Emily Blunt, també Matt Damon i Robert Downey Jr. És americana i anglesa, del 2022, un biopic que dura 3 hores. La tercera proposta, La mare Teresa i jo, a Televisió de Catalunya, també a les 10, de Kamal Musale amb Anita Sandu i Jacqueline Fritchie. És una pel·lícula anglesa, també suïssa i índia, del 2022. És un drama que dura 2 hores. A un quart d'11, Abimat, La leyenda del gigante de la montaña, una pel·lícula de Michael Brane amb Bjørn Enger i Eili Harbwe. Ja veieu que és una pel·lícula noruega, però amb aquests noms que segur que he pronunciat fatal. És d'aventures del 2017 i dura 1 hora i 40. I l'última proposta és a 3:15 d'11, ara 2, amb la pel·lícula Libertàries, clàssic ja també de Vicente Aranda, amb Anna Belén i Victoria Abril, també d'Ariadna Gil, una coproducció entre Espanya, Itàlia i Bèlgica de l'any 96. És un drama i dura 2 hores. Anem als programes en aquest minutet que ens queda. Us direm que el 33 avui a les 9 tenim aquest microespai anomenat Català Fàcil, que ensenya els noms dels colors primaris i descobreix com es diuen les peces de roba més importants, com la camisa, els pantalons o els mitjons. Això serà a les 9 al 33. A un quart d'11 a Antena 3 tenim el programa Tocarà Més Suena. A la sisena gala del programa, Cristina Castaño serà Pocahontas i J. Cabello es posa la pell de Lady Gaga en una nit carregada de grans imitacions musicals. Paula Cubs, per la seva part, actua amb Nerea Rodríguez, i Marc Lucas per recrear Britney Spears, Cristina Aguilera i també Madonna. I tornant al 33, perquè avui a tota la resta de cadenes el que fan són pel·lícules, tenim El secret, perdoneu, de les roques a 3:15 de 12. Hi ha una roca que constitueix una bona part de l'escorça dels continents i de les arrels de les muntanyes. És gairebé indestructible amb el temps, però s'ha acabat transformant i convertint en un autèntic suport pel desenvolupament de la vida. Aquesta roca, considerada la base del món terrestre, és el granit. Per tant, avui, el secret de la roca es parla en Oriol del granit.
0: Molt bé, doncs gràcies, Roger. Ens queden ara mateix 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Abans de tancar aquesta primera hora del programa, els divendres ja sabeu que parlem de videojocs. Tal dia com avui, un videojoc. Les efemèrides que ens recull i ens comenta el Xavi Planes, el Xavi PSX. Hola, Xavi, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 22 de maig, i tal dia com avui, de 1990, ens apareix a tots els ordinadors amb Windows el solitari. Com pensem en els videojocs més importants de la història, acostumem a imaginar grans superproduccions. Pensem en Super Mario Bros, en Doom o en Tetris. Però hi ha un joc que probablement ha estat instal·lat en més ordinadors que tots aquests junts. Un joc silenciós, discret, gairebé invisible. I que ha passat més hores obert a les pantalles de la gent que moltes obres mestres modernes. Com dèiem, parlem del mític Microsoft Solitari. El solitari no era només un passatemps. Era una presència, una mena de company de feina clandestí. Aquell joc que obries només 5 minuts mentre l'exe l'ava carregant, saps? Aquell refugi mental entre documents, fotocòpies i tardes eternes a l'oficina. I el més fascinant és que Microsoft no el va crear principalment perquè la gent es divertís. El joc tenia una funció gairebé educativa. A principis dels anys 90, doncs molta gent encara no estava acostumada a utilitzar el ratolí. Arrossegar cartes ajudava a aprendre el famós drag and drop, que és a dir, clicar, arrossegar, deixar anar, saps? Llavors, clar, va ser com un tutorial emmascarat en joc. És una meravella. La veritat és que Microsoft tampoc no s'imaginava el forat de buit laboral que provocava allò, perquè, evidentment, moltíssimes persones que treballaven a l'oficina, bé, doncs deixava de treballar aquells 5 minutets per fer una partideta. Llavors, clar, si perdies, clar, perquè perdies una revanxa te la mereixies, però si guanyaves, a veure, aquell esforç merescut, aquella victòria ben merescuda, ben mereixia tornar a gaudir d'una bona partida. I aquí és on Windows va fer una cosa brillant, perquè el solitari no estava sol. Formava part d'un petit univers de jocs que definien l'ordinador de cadascú que en tenia un als anys 90. Hi havia, per exemple, el Buscamines, que transformava la lògica en una paranoia absoluta. Un joc que cada clic podia ser l'últim, perquè ho havia esclatat tot, i encara avui hi ha gent que no entén com funcionava. Però, escolta, hi jugava igual. També hi havia el Free Cell, el cosí intel·lectual del solitari. Més fred, més calculador, gairebé matemàtic. I, per descomptat, el mític 3D Pinball for Windows, l'Space Cadet, que convertia qualsevol PC mediocre en un saló recreatiu futurista durant 10 minutets. Però el solitari era diferent, perquè el solitari tenia ritual. Aquell instant inicial repartint cartes, el soroll sec de les piles movent-se, la tensió absurda de no trobar l'as negre que faltava i, sobretot, aquella pluja de cartes final quan guanyaves la partida, que possiblement és una de les animacions més satisfactòries de tota la història del software. No era espectacular, però sí que era hipnòtic. I això explica part del seu èxit, que era universal. No importava l'edat, no importava si sabies de videojocs. El solitari parlava un idioma que tothom entenia. Per això, podia conviure al mateix ordinador, on un nen jugava a Age of Empires, un adolescent instal·lava el Half-Life, i un adult només volia desconnectar 5 minutets abans de tornar a la feina. El solitari era el punt de trobada. I també representava una època molt concreta de la informàtica, quan encendre l'ordinador encara tenia certa màgia, quan internet no monopolitzava cada segon de la nostra atenció, quan un simple joc de cartes podia convertir-se en costum diari. Avui els videojocs compleixen per ser immensos, mons oberts, cinemàtiques, centenars d'hores de contingut, però el solitari ens recorda una idea gairebé perduda, que un joc petit també pot deixar una empremta ben gran. Perquè al final, mentre molts videojocs aspiraven a ser revolucionaris, el solitari va aconseguir una cosa encara més difícil. Va convertir-se en una rutina. I no hi ha res més poderós que formar part de la vida quotidiana de milions i milions de persones durant dècades. Així que, família, passeu molt bon cap de setmana i jugueu molt. Menys tu, Salvador, que ja portes moltes hores jugant al solitari. Bon cap de setmana!
0: Molt bé, Xavi, doncs vinga, moltes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana. 45 segons i seran les 9 del matí. Ens aturarem per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposarà la Sandra Tangerina i, per altra banda, també la tertúlia dels Miquels, avui amb menys efectius, però la farem igual amb els que siguem fins les 10 del matí. A partir d'aquí, la resta de continguts fins la migdia, fins a les 12, que posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora. Doncs vinga, una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
1: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat. Tot i això, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquest matí l'Ajuntament organitza una xerrada al casal d'avis de la Riera Bonet per explicar com funciona l'aplicació de l'Ajuntament. A les 11, al casal d'avis de la Riera Bonet, s'explicarà què és i per què serveix, com utilitzar-la i també resoldran dubtes dels participants, dels assistents en aquesta sessió formativa per saber fer anar l'aplicació de l'Ajuntament. Des de l'Associació de Paraguaians organitzen per diumenge el Dia de la Mare i de la Pàtria Paraguaia. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit, a la Carpa Mariona hi haurà activitats, l'entrada és gratuïta, hi ha un menú, un dinar, 15 euros pels socis i 20 euros pels no socis, també hi haurà una cantina de begudes amb altres menjars, també hi haurà serenata amb mariachis, el dinar, premis per les mares, dansa paraguaia i ball popular. El diumenge a la Carpa Mariona, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I demà al matí, des de la nova coordinadora d'entitats de Molins de Rei, fan una trobada, volen donar-se a conèixer, arribar a totes les entitats de la vila i marcar-se uns objectius conjunts per treballar col·lectivament. És un vermut d'entitats que es farà demà d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I també destaquem que estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu de l'Ajuntament de la Vila. Es faran del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Són casals que es fan durant les vacances escolars dels infants, mentre les famílies encara treballen i es durà a terme, com dèiem, fins al 31 de juliol. Les inscripcions han obert aquesta setmana, les podeu fer en línia a la web de l'Ajuntament. Els casals que tindran servei d'acollida al matí a les 8, menjador també per qui ho necessiti d'una del migdia a dos quarts de 4 de la tarda, i també hi haurà descomptes per famílies monoparentals i nombroses i per aquells infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació la trobareu al web municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 22 de maig la compartim amb la meitat de l'equip avui dels Miquels. Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Miquel Casas.
2: Bon dia, què tal, com estem?
0: I Miquel Díaz, bon dia.
3: Molt bon dia, bon divendres.
0: Bon divendres, comencem. Molt bé, Casas...
2: Vull felicitar especialment avui a la Santa Tangerina.
0: Sí.
2: Perquè, escolta'm...
0: Començarem parlant de música, potser? Sí, d'acord, molt bé.
2: La Sandra ens fa una selecció...
0: Sí.
2: I no combreu amb totes, però, evidentment, ella té el seu criteri. M'ha sorprès molt una cançó que, quan es va presentar de llarg al Festival de Boston de l'any 69 per Joe Cocker, interpretant aquesta cançó meravellosa dels Beatles... Els pares de la Sandra segurament ni es coneixien encara. No diria si eren nòvios, ni es coneixien, perquè estem parlant de l'any 69. Temazo. Sandra, si ens escoltes, moltes, moltes felicitats, perquè ja començo el divendres amb un ritme diferent.
0: Amb un ritme diferent. I a més t'has assegut a la cadira on habitualment seu...
2: Del Miquel Vinyas, el meu company, un tribut.
1: No sé si vull llorar gaire.
2: Estic entre el Vinyas i el president, avui. Sí. Avui estic a un lloc així, com... Bueno, et veig a tu de cara.
0: I avui el Vinyas no ens pot acompanyar, com tampoc el president, Miquel Paissa, ni el Miquel Vallès. Això ja ho sabíeu, perquè em van dir que ja ho vau comunicar al grup aquest que teniu de WhatsApp.
3: Sí, exactament.
0: Sí, que ja veniu en previsió de que heu de xerrar encara...
1: No, hem fet un esforç per no deixar-vos... quadre.
3: Correcte.
1: M'ha costat avui llevar-me.
2: Jo sense preguntar, quan ho vaig veure ahir, vaig fer un parell de trucades a un parell de Miquel, sabien sí. Si hi havia possibilitats.
0: Ah, molt bé.
2: I no hi ha hagut possibilitats.
0: D'acord.
2: No hi ha hagut possibilitats.
0: Però el que compta és la intenció de...
2: Doncs,
3: crec que estem molt ben representats, eh? Sí. Sempre ha...
1: Encara no ens podem queixar, sí, no. Només som la meitat.
0: Només som la meitat.
1: Jo recordo una tertúlia que vaig ser sol de 5.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sol?
1: Sol. Sol, una vegada.
0: Això sí que ja és...
1: Érem 5 a la tertúlia,
0: sí.
1: I va començar a fallar i vaig quedar jo sol amb el Miquel Armengol.
3: No era una tertúlia, era una entrevista.
0: Clar, sí, en profunditat. No, ja. Perquè és que ara venen aquests mesos fins a acabar la temporada del juliol que ja comença a haver-hi moviments o baixes, sí, per diverses circumstàncies.
2: De fet, dilluns és festiu.
0: És festiu,
2: però
0: eh?
2: Però passa, no és festiu a tot arreu.
0: No.
3: Aquesta no.
2: I és possible que aquí aquests tres hagin...
0: La segona Pasqua.
2: Un puenting d'aquelles de pel·lícula.
0: Això te n'has assabentat ara, que era festiu, eh, Miquel Canut?
1: Sí, estava desconnectat ja.
0: Bé, és que ja no teniu la

0: feina diària.
1: Exacte. Bueno, aquest dematí quan ha sonat el despertador, dic, per què sona aquesta hora?
0: Sí,
1: dia
0: sí
1: és?
2: Perquè és divendres.
0: I era divendres.
3: Sí, sí, sí, de fet, sí, per nosaltres els jubilats cada dia és festa.
0: Clar.
3: I, però, en canvi, curiosament, a mi em fa gràcia el cap de setmana, em fa com il·lusió. Mira, sí, saps? No, no sé, no em preguntis per què. Però mira,
1: perquè fa poc.
3: Mira que guai. Fa poc. Home, fa poc, fa dos anys.
1: Va, això no és res.
3: Passat volant, tio.
1: Això no
3: volant.
1: És res, home.
3: Em van dir, no, tu, que ets un tio sempre tan actiu i tal i qual, t'avorriràs, al cap de quatre dies voldràs tornar a treballar. Sí, home.
2: No,
3: sí, home.
2: No passa això.
3: Que va, tio, que va. No almenys en el meu cas, jo estic meravellós, sense la necessitat ni d'anar a mirar obres, ni d'anar a fer coses típiques. No, no faig coses.
2: No tenim temps.
1: No vas a mirar obres?
3: No.
1: Amb lo divertit que
2: és. En tot cas, de refiló.
0: De refiló.
3: I de tant en tant me sento en un banc i dic, què foto, sentat en un banc, si això és cosa de jubilat, i m'aixeco.
2: Jo veig les obres de refiló. Per exemple, vas passar ahí per l'estació de Renfe.
0: Sí.
2: I vas veure que les obres van a bon ritme.
1: Sí?
2: Gent treballant, molt bé, molt bé. A veure si la veien ja acabada
0: bé
2: properament. Sí, sí.
3: La Renfe la podríem convertir en un atractiu turístic,
0: sí,
3: tipus Sagrada Família. Vull dir que podríem muntar una sèrie de bars, de botiguetes, d'aquelles...
0: De marxandatge.
3: Sí, sí, i fer... Perquè no sé, jo no sé si la Sagrada Família i la Renfe estan per anys més menys al mateix lloc, no?
2: Sí, per cert...
3: Vosaltres, que ho mireu, no miris amb aquesta cara.
1: No, acaba, la Sagrada Família no fa més que va començar.
2: Fa uns dies es va acabar ja, diguéssim, el bono gratuït,
0: sí,
2: de Rodalies... I ara ja és de pagament. Teòricament era perquè el sistema ferroviari ja tornava a funcionar. No crec, que és mentida. Ahir mateix vas anar a Barcelona, que vas veure una exposició, vas trigar una hora en arribar per a Catalunya perquè el tren es va espatllar i va parar a l'estació de l'Hospitalet. Van canviar de tren, de comboi, i van esperar uns 20 minuts en què arrenqués cap a centre. Per tant, veig que no acaba d'anar bé, això.
0: Això ahir, al matí?
2: Això ahir, ahir a la tarda.
0: Ahir a la tarda.
2: Ahir a la tarda.
1: Setmana passada vaig anar un dia a Barcelona, no sé què, i només anava una via perquè havien robat coure, no
2: sí,
1: sé...
2: Sí, sí. Entre l'estació de Sant Feliu i Molins de Rei.
0: Mm-hmm.
2: Sí, van robar
0: coure. Sí, això del robatori de coure està a l'ordre del dia.
2: Que, per cert, els van enxampar amb una furgoneta.
0: Sí,
2: sí,
0: és veritat.
2: Sí, sí.
0: A un d'aquests, perquè van...
1: Això del bitllet gratuït també era una camama, perquè si vas amb la teva mobilitat i d'això, vull dir, que et donin el bitllet gratuït, però després quan arribis a metro l'hagis de pagar, vull dir, és el mateix cost. No,
2: el tren no era totalment gratuït. Amb la targeta rosa, diguéssim, era... Tu la targeta rosa la pots utilitzar, que per cert, cada viatge costa 20 cèntims.
0: Targeta rosa és dels jubilats, no?
2: Jubilats, sí. 20 cèntims escaig, 10 viatges, i pots agafar trambats, pots agafar els bus urbans, el que vulguis, i metro i tram, sí, el metro. El Renfe queda desclòs, a part. Llavors, el tiquet de dos viatges costa 12 euros i alguna cosa, 12 euros per ahí. O sigui que...
1: La teva mobilitat.
2: S'ha de pagar, sí.
1: La teva mobilitat val 13 euros, carrega. Ara.
2: S'ha de recarregar. Sí,
1: sí, val 13 euros.
2: Sí.
1: Ahir vaig carregar jo la targeta, sí. 13.
2: Per tant, sí, ara tenim que pagar, abans no. Abans tu treies el bono gratuït, cada viatge que feies,
1: sí,
2: i ja està, ara ja no.
1: Però quan arribaves a Barcelona i havies d'agafar metro o tramvia o d'això...
2: La mobilitat.
1: Pagaves amb teva mobilitat, és a dir, pagaves el mateix... que si, sí, sí, si pagaves ja aquí a l'estació amb la teva mobilitat.
2: Sí, sí.
0: No. Bé.
3: Jo respecte a això,
0: sí,
3: jo és que hi ha dues accions de la meva vida que per poc que pugui no les faig.
0: La primera?
3: Agafar la Renfe.
0: Sí.
3: I la segona, agafar l'AP7. Sí. Són ja dues coses.
2: És una pena,
3: penso...
2: perquè d'aquí al centre de Barcelona, que tenim una oferta cultural d'exposicions de museus bestial, són... menys de mitja hora d'aquí de Molins de Rei,
0: sí,
2: allà, i és una llàstima que no funcioni, però al final tu saps que si funciona en 25 minuts Estàs a...
3: Sí.
2: Jo ahir vaig estar al CCCB, a veure una exposició que recomano, de la Mercè Rodoreda.
0: Sí, home, sí. Rodoreda un bosc.
2: Sí, brutal. Jo, és que abans d'ahir em sembla que van inaugurar una altra exposició, que és el culte a la bellesa, bellesa en ve alta, i pensava que em donaria temps de veure les dues exposicions. No. Vaig estar només per veure aquesta de la Mercè, tres hores i mitja. Sí,
0: ben bé. I el cas és que si va bé amb el temps, vols dir que en 25 minuts et plantes al centre.
2: Sí, i estàs allà mateix.
0: I estàs allà
3: jo a Barcelona, ho sento moltíssim, vaig amb moto, vaig amb cotxe.
0: Sí?
3: Jo em queixo de que si paguen el 30 també em podien pagar el pàrquing. No sé jo com funciona això.
0: Perquè deu nivell els pàrquings també.
3: I per agafar la P7 intento buscar totes les vies alternatives possibles, que amb el pitjor dels casos potser trigaré 10 minuts o un quart d'hora més del que seria per la P7. Perquè si la P7 t'enganxa, estàs mort. I són dues coses que... Jo és que crec que els telediarios d'aquí de Catalunya haurien de donar com a notícia que avui no hi ha res a la P7 o que avui Rodalies serà bé. Això seria una notícia. L'altre, sí. O sigui, l'altre ja no és notícia, és el dia a dia. Lo de la P7 és tremendo, és una cosa que jo no sé, vam estar molt contents quan es van treure el peatge i per lo vist, doncs, degut a això, el gran problema, realment, la quantitat de camions que passen per allà, bueno, en fi, jo ho tinc bastant clar. Jo només necessito, i sobretot, i persona en cotxe també no t'ho pensis que sigui massa d'allò, el millor és anar amb moto. Perquè amb cotxe també...
2: Clar, amb moto imagino que és molt diferent a apropar-te amb cotxe.
3: Sí, amb moto pots anar ficant pel mig i tal i qual, i amb cotxe, segons quines hores, pues, evidentment amb hora punta és impossible, però jo què sé, entre 11 a 12 del matí normalment vas força bé. No sempre, eh?
1: Depèn de les obres, també.
3: Sí. Eh? I, per exemple, o la Ronda Litoral. La Ronda Litoral és... també és terrorífic, és una cosa d'aquelles esperpèntiques que no sé pas com ho soluciona, com que no hi entenc, només ho deixo anar per aquí, no? Jo busco la meva solució, que és amb la meva moto vas fent i vas molt més bé.
1: Jo és que, com que fa tants anys que sóc usuari de Renfe, vull dir, ja d'això, però clar, he viscut la Intemerata, no? Jo vaig començar a anar amb Renfe a Barcelona que tenia 15 anys. O sigui, quants en fa? 62, eh? I he viscut de tot, eh? Des d'anar molt bé, però molt bé, anar fatal.
3: Home, jo era usuari de Renfe de l'època que es fumava els trens. I com tot bon adolescent d'aquella època, sí, evidentment tinc o tenia una ensalada de Renfe a casa meva. Perquè això tots tenien...
1: Un sandrer,
3: és aquells de Renfe que s'obrien i que hi havia per guardar el cigar. Això era tremendo. Jo el tenia a l'habitació de casa. Jo soc usuari d'aquesta època, quan feia el cou.
0: I per tant el vas agafar, eh?
3: Sí, fa dies. I anava perfecte. És a dir, el tren sortia a les 8:10 i em deixava a Barcelona, anàvem a esmorzar no sé on, no? I a les 9 estàvem a la que havíem fet el cou, sí, i a la tornada igual, o sigui, el tren anava, bueno, perfecte.
1: Jo vaig estar 2 anys que anava a classe a l'Institut Balmes, uh-huh, i d'això, i venia a dinar a casa, i em donava temps de venir a dinar i tornar. Sí, feia 4 viatges, sí, al dia. És a dir, marxava a les 8:05 del matí, anàvem amb temps, de 9 a 12 i mitja tenia classe, a les 12:40 sortia el tren que arribava a la 1 a Molins, anava a casa, dinava, a les 3:05 agafava el tren, de 4 a 6 classe, i 6 i mitja sí, tren cap aquí.
2: En canvi, imagina, ara això actualment seria impossible. Sí. No, ho podries fer.
1: Seria impossible perquè no va bé.
2: Clar, pues
1: perquè
2: va bé,
1: si no és bé... No, d'això ja et dic. El tren sortia a les 12:40 i a les 12:40 sortia.
3: Sí, eren molt puntuals. Jo agafava un semidirecte que anava de Molins de Rei, crec, fins a Hospitalet.
1: Sants.
3: Però fins a Sants. Llavors, clar, feies una tirada ràpida i, bueno, a 2:15, com molt tard, estaves a la plaça Catalunya. Jo anava a la Pinyalbert, que estava a la Via Laietana, o sigui, que era res, caminant eren... O sigui, no havia fet mai tard anant amb Renfe, mai. Bueno, això, en lloc d'evolucionar, hem involucionat coses de la vida.
0: Bé, tens la neboda ja a camí d'Oslo, suposo.
3: Sí, cases... sí, crec que marxava avui. No, crec, no sé si se marxava avui o demà, no sé, sí, però estarà a Oslo.
0: Efectivament, la Gemma que farà la retransmissió de la final de la Champions femenina. T'hauria agradat anar-hi o no?
3: Vaig anar a Lisboa.
0: Vas a Lisboa?
3: Sí, i tot va ser fantàstic, excepte el resultat, no? Llavors, sí. Bueno, vam estar mirant preus i era
0: no és,
3: per multimilionaris.
0: Sí. Oslo no és Lisboa.
3: No, no, i a més, sí. Vull dir... Érem, bueno,
2: tot i que s'ha traslladat 4.000 aficionats.
3: Sí,
2: 4.000,
3: sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Ja, però ahir entrevistaven una que feia un any que tenia el bitllet d'avió comprat.
3: Sí. Clar, bueno...
0: Clar. Si el compres fa poques setmanes...
1: Ah. Bueno, si t'esperes...
0: Digues.
1: Si t'esperes a l'últim minut...
0: Sí?
1: A vegades pots viatjar com aquell qui diu gratis, pagant taxes i prou.
3: Bueno, si hi ha algun seient.
1: Sí.
3: El problema és que et jugues que et diguin no hi ha res.
1: Jo conec un que de tant en tant diu me'n vaig. I es presenta...
3: A l'aeroport.
1: A l'aeroport.
3: I diu, qui hi ha?
1: Hi ha on deixar lliure, on? A Berlín, doncs me'n vaig a Berlín.
2: Sí, fot un cafè i després torno, no?
3: A més...
1: No un cafè, però se'n va el cap de setmana.
3: Jo a Lisboa vaig anar en cotxe i m'ho vaig prendre amb molta calma i, bueno, vaig creuar...
0: Sí, fas aquells recorreguts.
3: Sí, però clar, Oslo amb cotxe...
2: És lluny.
0: Sí. No.
3: Que estigues, has d'agafar una setmana de temps i el que t'estolvies potser amb el bitllet ho pagues amb hotels i amb gasolina, no?
2: A més, també es juguen en un estadi que l'aforament et sembla que no és gaire gran. És un aforament...
3: No, això no ho sé jo.
2: Sí.
3: Bueno, ho veurem per la tele en tota una colla i ja té un lloc preparat per anar-ho a mirar.
0: Sí, ja heu quedat, eh?
3: Sí, hem quedat amb els
0: amics. Això és demà a la tarda, eh?
3: Demà a la tarda, crec que és a les 6 de la tarda. Mm-hmm. Crec que és a les 6 de la tarda. Bueno, en fi, aviam si tenim sort i ens en portem un altre.
0: Va sortir ahir al Fanzone, també, la Gemma Mallorca.
3: Sí, va estar al Fanzone i després se'n va anar cap al RAC1 amb el Toni Clapés, també pel mateix tema. Una
0: molt
3: mica
0: bé, no para, eh?
3: Bueno, escolta'm, ho fa bé, ho fa molt bé. Jo sóc molt orgullosos.
0: Clar, home.
1: No patines? No patina?
3: No, jo estic orgullós de qualsevol familiar meu que triomfa amb lo que, i que pugui fer el que li agrada i que triomfa i després de qualsevol molinenc, o sigui, no sé, a mi em fa molta il·lusió. Jo estic molt, molt orgullós de la gent que té la sort de poder fer el que li agrada i a sobre fer-ho bé i que la gent ho entengui, perquè a vegades ho fas molt bé i la gent no t'entén, i en aquest cas, escolta, jo estic molt, molt content.
0: Molt bé. No, està bé l'estadi aquest, eh? Ara estava mirant, força bé. Ullevål Stadium. Bé, per cert que no m'agrada parlar molt de futbol, però que la Champions masculina també serà a les 6 de la tarda ara. O sigui, la final de la Champions ha passat de 9 de la nit a 6 de la tarda també.
3: Suposo que deuen agafar més franja horària a nivell mundial. Ha de ser per això, segur.
0: Alguna raó econòmica ha de ser.
3: Evidentment, sí. La raó econòmica segur, no et capi la més mínima voluta. No ho fan perquè sigui més còmode per la gent, ho fan per un tema econòmic. Al final, l'altre dia no sé en què ho parlava, això és un esport, però és un negoci. No sé en quin ordre el primer, però jo quasi diria que primer és un negoci. Doncs és...
2: Ara cada vegada més és un espectacle, un negoci, i l'esport, bueno, evidentment, que és un esport, però queda en la part secundària. Sí, sí.
0: Doncs veurem com va aquest any a les 6 de la tarda també el,
3: a més a més té el morbo de jugar contra l'exentrenador del Barça.
0: Això
3: que és un dels equips més potents, és el que té més Champions. Hi ha també la conya de que juguen s'enfrontaran dos noies que són parella, que són l'Amapi León del Barça i la Ingrid Engen, que era del Barça i ara està a l'Olympique de Lyon, i bueno, pues, té també una mica tota sí. Aquesta...
2: A més l'entrenador, no?
3: I l'exercició sí, l'entrenador.
0: Sí. Digues.
1: 6 de la tarda, hora europea, 8 de la tarda, Emirats Àrabs i companyia. Ja sabem qui paga.
3: I una, clar, sí, una franja de molta audiència, sí, sí.
0: Anem cap aquí, sí, sí. Hi ha molt de calé.
1: Qui posa la pasta marca.
3: De fet, i amb aquestes coses inclús, jo recordo les èpoques enrere que els horaris els marca qui paga. Abans tu els horaris els marcaves tu, de la mateixa manera que hi havia una convocatòria de selecció i no hi havia el coneixement i la lliga seguia. que sempre perjudicava amb els equips que portaven més gent, o sigui, coses d'aquelles que dius, com pot ser que això passi? I ara, d'alguna manera, ho han mitjançat, amb coses hem guanyat, crec. Ho hem endreçat força bé i han utilitzat el que és el tema de la lògica. Ara només em faltaria que les seleccions nacionals, quan es lesiona un jugador teu, et compensin amb una morterada de pasta per convencer que se t'hagi escunyat l'estrella, o llavors donar, si vols, inclús un baremo de valor que val trencar aquest, que es tanqui aquest o que es tanqui l'altre en funció de les característiques. Això jo serà més complicat, però jo ahí lo dejo per si m'escolta algun d'aquells que es dediquen a això.
0: Després anem a un altre tema que volies comentar, Miquel, però és que avui també dèiem, i en relació a la setmana passada, que el parc de Collserola continuarà tancat tot l'estiu per la pesta porcina, segons va dir ahir el tinent d'alcalde Albert Batlle, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb caràcter general, diu, durant els mesos d'estiu seran vigents en gran part les mesures de restricció que es van dictar fa 5 o 6 mesos. Per tant, continuaran vigents, no sé si amb algun matís, però durant...
1: Menys per qui pagui.
0: Sí, crec que... Tornem amb els calés.
1: Sí, sí.
0: Digues.
2: Ho allarguen fins a setembre, les mesures aquestes, també en part per al tema dels incendis, que aquest any especialment pot ser un estiu molt, molt difícil.
1: Jo diria que no.
2: I,
0: que no serà un estiu sí, difícil?
1: No.
2: Llavors, amb les mesures aquestes que de restringiment de la gent al parc, el que volen fer és diguéssim el tema controlar el tema dels incendis, perquè els incendis bueno, ja ho sabem tots que la major part, el 90%, 99% està causada per la, diguéssim, per la incidència humana, no? D'aquesta manera, el que passa és que, clar, és molt dur que no puguis, que tens aquí a uns metres del poble, tens un parc, tens una muntanya sencera per fer activitats esportives, per passejar i tal, i no puguis utilitzar i no puguis tenir accés al parc. Per una altra banda, no sé, ahir va sortir la notícia de que estan rodant una pel·lícula a...
1: Rodaran.
0: Sí. Rodaran. Russell Crowe.
2: Exactament. Dentro del terme de Sant Cugat del Vallès, i estan fent una mena de decorats així, d'un campament celta i tal, i estan 100 i pico persones treballant allà, dintre del parc.
0: A veure, Canut, per què diries que no, doncs, serà un estiu... Estiu.
1: Aviam.
0: Complicat.
1: No sóc adiví del futur, no? Però,
0: correcte.
1: Quan tenim primaveres plujoses, com hem tingut, és a dir, portem un temps que està plovent molt i tal, el bosc no s'asseca i, a més, xupa. Però si, a més, no hi ha ventades fortes i temperatures molt altes a partir d'ara, i pot ser que hi hagin temperatures, però vents no ho crec, l'estiu és més tranquil. És a dir, el bosc no està tan estressat hídricament i li costa més de cremar. Si li costa més, encara que hi hagi incendis, són més petits, es pot actuar més d'això. Per tant, crec, no vull dir que no n'hi hagin, però crec que els bombers ho tindran relativament fàcil aquest estiu proper. Diu per aquestes condicions de primavera i tal.
0: El rodatge de la pel·lícula The Last Druid, de Russell Crowe, està previst que comenci al juny i es farà en uns terrenys propietat de l'Incasol. És l'antic camp de golf de Can Sant Joan, tancat des de fa anys i que s'ha convertit en un bosc periurbà de gran ús ciutadà. Però clar, els veïns i veïnes doncs estan queixosos, diu, s'obren aquest bosc per fer una pel·lícula perquè no el poden obrir per nosaltres, diuen els veïns i veïnes, no?
1: Perquè els veïns i veïnes no paguen.
0: I la productora, el Russell Crowe, doncs deu pagar molt. Bé, doncs
1: ja ho deia un de no sé quan, que Poderoso Caballero.
3: De tota manera, jo segueixo veient, sobretot per la banda del riu de Molins, jo segueixo veient gent caminant. Insisteixo, no sé si són gent que van, suposo que la gent que han d'anar als seus...
1: Hortets
3: han de poder passar, suposo que ha de ser per això, no ho sé. Però clar, amb 3 dones amb xandall i amb bambes no crec que vagin a l'hortet. Llavors, I els de Molins ho tenim...
1: Van a portar la Carmanyola al marit que està a l'hotel.
3: I els de Molins ho tenim, i jo vaig comentar l'altre dia, relativament fàcil, perquè mira, creus el pont de les 15 Arcades, te'n vas a Parques de Sant Vicenç i tens tota la vorera del riu de l'altra banda, sí, perquè pots anar fins al Llobregat i pots anar fins a Martorell o fins més amunt. O sigui que, de fet, per caminar... Ara, la gent que era de més el tema de la muntanya, i el, pues, evidentment, no pot ser tu, escolta.
0: I continuarà sent així.
3: Bueno, esperem que trobi una solució l'abans possible.
0: Bé, que vols tornar a parlar de música?
3: Home, el dimarts...
0: Vas veure el Sense Ficció.
3: Em va agradar moltíssim.
0: Tornar enrere de Sopa de
3: Tornar
0: Cabra.
3: Tornar enrere de Sopa de Cabra, m'ha semblat un...
0: Per cert, que demà toquen a Sant Feliu de Pallerols, Miquel Canut. He vist, entrades que us haurides. Tanco parèntesi. Et va agradar molt, com estava plantejat.
3: I a més, jo és que m'he vist el fenomen Sopa de Cabra. És que l'he viscut des del començament. Sopa de Cabra graven el seu primer àlbum l'any 89, La Roda el 90 i El Vent Endins el 91.
0: Sí, senyor.
3: El 90... Els vam portar a Molins de Rei.
0: Setembre del 90.
3: A la festa major de Molins de Rei. Això era l'època del Casimir Boi, que és una persona amb la que vam poder col·laborar, i conjuntament amb els locals que hi havia...
0: Vitamina 100,
3: el local, el xic de Molins de Rei, i nosaltres, com a del disco, també li vam fer una cullerada una mica per coordinar totes aquestes històries, aprofitarà el 10 aniversari del disco, també va ser molt, molt xulo, i vam portar Sopa de Cabra. A més, recordo que vam arribar a uns acords amb l'Ajuntament de tot el cap de setmana quan crec que va ser el segon any que ja no es feia el Barça al Mercat, sinó que es feia a les escoles de l'Alfons 13.
0: Sí, al pati de les escoles.
3: Segur.
0: Entrada gratuïta, més.
3: Entrada gratuïta. I vam tenir la cert d'enganxar Sopa de Cabra, els vam contractar, crec que va ser el febrer o el març, i si no recordo malament, el seu caché era de 700.000 pessetes, ridícul, i quan van venir al setembre el seu caché ja estava en 1.400.000, ja havien doblat el caché, perquè nosaltres ho vam contractar amb aquell d'allò. Vam anar a sopar amb ells, doncs els organitzadors del d'allò, hi havia tots els membres de Sopa de Cabra, el management, i hi havia la gent de la discogràfica,
0: Salseta,
3: que eren els de Salseta Popa Sac.
0: Salvador Escrivà.
3: Llavors, bueno, va ser un sopar, doncs, que evidentment es va parlar doncs, de com anava tot, de la música, tal i qual. I amb el moment en què allò que parles, bueno, i ara què fareu, quins projectes teniu? Amb tot això, jo deia al Gerard Quintana sentat davant, va estar tot el sopar llegint un llibre. O sigui, la pel·lícula no anava amb ell. Ell estava llegint un llibre. Jo parlava bàsicament amb els dos de la discogràfica que estaria just al costat. I vam parlar això de música, com va la discogràfica, com va les botigues, i vam parlar això, com anava tot plegat. I dic, hòstia, dic, ara què? Diu, ara havien gravat dos LPs només, el 89, el Sopa de Cabra, i el 90, La Roda. Diu, ara faran un directe. Dic, hòstia, que valents, un directe. Normalment la gent fa un directe quan ha gravat, quan té 4 o 5 àlbums. Sí, faran un directe perquè tenen un contracte de per 3 discos i després d'aquest contracte hi ha... Bueno, que t'ho expliquin ells. Llavors, sí, doncs ara gravarem en castellà. Hem fitxat ja per una multinacional. Bueno, tot això més bé ho explicava en el programa. Amb una multinacional gravarem en castellà. Clar, vam fer la regla de tres fàcil, no? Si realment amb 6 milions que érem llavors venem el que estem venent, que ara en parlarem també, que va ser una brutalitat el que vam vendre aquests tios, si ho multipliquem per 40 milions i a sobre li afegim tot Sud-amèrica, és que som faves comptades, la matemàtica no falla. El que falla és l'altre. Llavors, en aquell moment, hòstia, dic jo, des de la meva visió, des del meu prisma, que estic darrere un mostrador d'una botiga de discos, i veig una miqueta quin tipus de client, quin tipus de públic agafa o compra la vostra música, independentment de la qualitat que tingueu musical, que és molt alta i molt bona, perquè sou molt bons, ostres, jo estic veient el client bàsic, el client estàndard que compra la vostra música, té un pòster de Sopa de Cabra a l'habitació amb una bandera catalana al costat. Llavors, que de tant en tant foteu una cançó en castellà, doncs, hòstia, és divertit, no? Aquella del sexe té gràcia, però només en aquell moment el Gerard Quintana va tancar el llibre i va dir: estic d'acord amb tu. No sé si va dir estic d'acord amb tu o em sembla bé o... I va seguir llegint, ja va seguir amb la pel·lícula. No, no, ho tenia molt clar. Posaven els exemples d'Último de la Fila, de Loquillo, i és que jo crec que no us podeu comparar amb això. Escolta'm, jo us desitjo el millor, tal i qual. M'he fet molt bona relació, ens van convidar els mànagers al concert del famós Benendins, el de Bon Ànim al París. Hosti, jo estava allà i tot això és molt xulo. I de Sopa de Cabra, o sigui, l'únic que puc explicar des d'un punt de vista musical o de negoci, jo he tingut botigues durant 28 anys. Això va ser... I el fenomen Sopa de Cabra és inexplicable, és increïble. Aquí vam tenir un primer boom de rock català a principi dels 70s, que ja era difícil amb el que hi havia a principi dels 70s, amb l'Orquestra Mirasol, Oriol Tramvia, Pau Riba, companyia, que va ser una cosa que més menys va tenir el seu moment, però no va ser un boom brutal de ventes i un boom brutal de popularitat. L'altre gran moment del rock català va ser a la segona part, a final dels 80s, principis dels 90s, la teníem Sopa de Cabra, Pets, L'Aix en Bustó, Sau, Sant Traït, per dir els 5, sí. que van vendre més. A més, cadascun crec que ocupava espais bastant, bastant diferents, les seves característiques. Però Sopa de Cabra era el number one. És a dir, el local, que és del 89, que punxava molt rock català, de tant en tant posàvem alguna dels Pets o del Sau. Però és que l'Empordà, el Tot queda igual, el Boix de la Ciutat... A més, no era allò de dir és que poses una cançó, sinó que posaves moltes cançons de Sopa de Cabra i notaves, tu que estàs punxant, notes la reacció de la gent, notaves com la gent li agradava i la gent cantava. Jo puc dir que un rècord, Sopa de Cabra té un rècord a casa meva, que no té ni Bruce Springsteen, ni Madonna, ni Michael Jackson, ni Dire Straits, ni Supertramp, ni Beatles, ni Rollins, que és... Des del 89 que va sortir el Sopa de Cabra fins al 91 que va sortir el Benendins, jo diria que no va haver ni un dia que no vengués algú de Sopa de Cabra. A més, normalment, perquè ho entengui la gent, un artista ven el seu àlbum nou. L'últim que ha tret, els altres queden una miqueta com oblidats. Va haver-hi un goteig, a menys que siguis els 4 o 5 o els 10 monstres de la música. Sopa de Cabra va sortir el primer collonut LP cassette i va començar, crec que ja va començar a arribar el CD. La Roda. Però és que va sortir La Roda i la gent seguia comprant els dos. Va sortir el Benendins. Jo al Benendins vaig fer una comanda que jo crec que no li he fet mai ni de Bruce Springsteen. També vaig dir de molt relació amb la discogràfica. És a dir, el que van fotre aquesta gent... Sí. I de sobte treuen El món de l'inferno. Jo ja es respirava. Ja respirava l'ambient de càstig. O sigui, com sigui, quan va sortir El món de l'inferno, jo crec que del Benendins vaig comprar unes 250 unitats d'entrada, tenint en compte que normalment no carregues mai, perquè tu pots... A mi servien cada dia. Pots fer 10, demà 10, demà 10... Va fer una gran compra, perquè la volia fer, perquè em semblava que era això, no? Del món de l'inferno crec que vaig comprar 5 exemplars. I no sé si em vaig tornar 4.
0: Bé.
3: És a dir, i a més a més, no sols era això, sinó que a més és el que tenia de Sopa de Cabra, d'estoc, que igual tenia poques unitats de La Roda i de l'altra, a més tenia que sí que liquidar. Després van passar els anys,
0: sí.
3: Van canviar les generacions, aquella generació dels xavals adolescents, bàsicament joves de final dels 80s, principis dels 90s, aquests ara potser sí que han donat un concert de Sopa de Cabra de més de 20 anys, ja són homes casats amb fills tal i qual, i els fa gràcia tornar a escoltar les cançons, però va ser un càstig molt, molt bèstia, molt bèstia.
0: No és un fenomen exclusiu aquest de que algú que canta en català després passa al castellà?
1: No, bueno,
0: hi ha
1: hagut algun altre,
0: no?
1: N'hi ha hagut algun altre, però potser no tan sobtat com va fer Sopa de Cabra, de dir, vaig, pomba, no? No sé, en Serrat va anar barrejant.
3: Des del començament. Sí. El Serrat, des del minut 1,
0: sí,
3: tenia un contracte amb Edix en català i amb Zafiro en castellà. I va quedar la cosa claríssima. El tio va deixar clar des del començament. L'Último de la Fila, bueno, és que et sempre en castellà.
0: Clar, sí.
3: El Serrat és un cas molt concret. Perquè Serrat, des de minut 1 va fer això, no va enganyar ningú. Però Sopa de Cabra, els nanos se'ls van agafar com el seu referent català i catalanista. Llavors, clar, de sobte es van sentir traïts. L'Albert Pla ha gravat en castellà, però l'Albert és un ànima lliure que com si ho gravem en anglès, m'entens?
1: Jo crec que, vull dir, va ser això, una traïció, era algo molt, molt d'aquí, i bueno, i la gent es va emprenyar i va dir, pues aneu a fer punyetes.
3: Posaré un exemple...
1: Altres, vull dir, havien fet sempre en castellà, on d'això. Els nostres dracs van començar amb anglès i castellà, fins que entren a cantar en català, no? No passa res, han cantat en castellà. Però va ser d'inici, vull dir, no era un... En canvi, els altres no van semblar que eren els, no sé, els tòtems de la catalanitat i d'això. I ara, de cop i volta, per qüestió de peles...
3: Evidentment.
1: Te'n vas única, allà, doncs vés-te'n i ja t'ho faràs.
3: Única i associament un tema econòmic. I escolta, si venem... Clar, jo crec que del ben endins es van vendre més de 100.000 discos. Això és una autèntica bestialitat amb una població tan petita. Clar, i dius, hòstia, doncs, van començar a multiplicar milions i van començar ja a fer números. I efectivament, doncs, bueno, clar, no els va sortir el tren, perquè eren un referent. Ara és un grup de música, però als anys, quan van sortir, eren un referent, com els altres, com els Pets, com els Lacs amb Busto o com el Sau, eh? Vull dir, però eren els que venien més discos.
0: Bé, bé. Fruit de l'experiència de Miquel Casas, doncs aquest anàlisi, molt bé. Ho celebro. Alguna opinió més musical?
1: No.
0: Doncs ja, mireu, podem confirmar aquesta hora del matí, em sap greu dir una mala notícia, però ens ha deixat el Joaquim Pallarès.
3: Hòstia.
0: Entrenyable Joaquim Pallarès, sí, ja. Que ara el teníem vivint fa molts anys ja aquí als pisos de la gent gran, al carrer Rubió,
3: sí,
0: i Ors.
3: Hòstia.
0: No sabem l'hora de l'acte de comiat encara, però confirmem doncs que va morir ahir, i
2: ho
0: lamentem des d'aquí, excol·laborador d'aquesta casa també.
2: Sí. Va ser company meu també, pensant que va estar a Convergència,
0: sí,
2: Democràtica a Catalunya.
0: Sí.
2: Sí. Era el més gran de la colla, i ho sento moltíssim.
3: Havia treballat amb el meu pare. Estava molt de la corseteria, també.
0: Sí, sí, sí.
3: I crec que tenia un mot la família. El Cortines. Cal Cortines. Potser no, em confon, no, però em sona que als anys 60 i 70,
0: sí,
3: totes les famílies tenien un mot, eh? Vull dir, el meu pare era l'ocellet de la Salamanca.
0: Correcte, correcte.
3: I era el Cortines, em sembla. No,
0: bé, algú potser...
3: No em preguntis per què.
0: Ens ho pot aclarir.
1: No ho recordo.
0: Però sí que devies haver coincidit, potser, també.
1: Sí, sí, no.
3: I jo vaig tenir molta, molta, molta relació amb el pobre Jaume, amb el seu fill, que va treballar molt temps amb nosaltres. I era un col·laborador, era, diguéssim, del meu entorn més proper. Vull dir que, hòstia, em sap moltíssim, que ho sento molt. En fi...
0: Bé, doncs confirmem la mort del Joaquim Pallarès. Si sabem doncs més detalls de l'acte de comiat, doncs ja us ho farem saber. I com dèiem, doncs feia anys que vivia aquí als pisos. De fet, era... el president, de tota l'escala, i movia, sí, tots els tràmits logístics.
2: Es preocupava sempre, cada dia es preocupava per el tema de la gent gran que vivia allà, i estava molt a sobre, molt a sobre.
0: Sí, sí. Sí, sí.
3: Tindria que ser gran, tindria que estar...
0: Més de 90.
3: Vale, anava a dir això, 80 és llarg, segurament. Sí, sí. Sí, més de 90, vale.
0: Sí, sí, sí, més de 90. Doncs des d'aquí el nostre més sentit condol, I també col·laborador d'aquesta casa durant molts anys amb algunes tertúlies que hi havia participat. Doncs tanquem aquest... Quan sàpiga més detalls, doncs us els farem saber, evidentment. Tanquem el tema de la música, doncs. Sí?
1: Tanquem.
0: Sí. Mirem cap al cap de setmana, alguna cosa...
1: No especialment.
0: No especialment.
3: Final de Champions, per favor.
0: I dale.
1: No aniré a Sant Feliu perquè tinc la casa ocupada.
0: Sí.
1: Però... Sí, home, clar.
0: Doncs no sé si és un festival o posava que et tocaven...
1: No, és la Festa Major.
0: És la Festa Major aquest cap de setmana.
1: Major, sí. Sí, sí. Des d'avui fins dilluns serà...
0: Però
1: la Festa Major de Sant Feliu és per la segona Pasqua.
0: Segona Pasqua.
1: Sí.
0: Molt bé. Però està ocupada la casa.
1: Tinc la casa ocupada amb la...
0: Ens sap greu.
1: Amb el sector jove de la família. Que...
2: Molt bé.
0: Molt bé. Deies.
2: Res, no, aprofitarem ja que ja les temperatures comencen a anar-se com amunt. Sí. Sembla que l'estiu ja ve per quedar-se. I ja aprofitarem a veure si ja comencen la temporada de platja.
0: Sí? Carai, tu sí que vas d'hora.
2: Sí, sí. No, aquest any va estar malament, eh?
0: Perquè sí?
2: Ha hagut anys que vas començar al mes de febrer, eh?
0: Sí?
2: Sí, sí.
3: La platja... Jo he treballat 12 anys a la zona de Castelldefels i Gamà Marisol.
0: I aquestes alçades?
3: És fantàstica entre octubre sí. i desembre i entre febrer i abril, maig, és meravellós. I, si possible, entre setmana. O sigui, la sensació de tu un dilluns qualsevol de l'any o dimarts arribes allà de bon dematí, que arribes i veus... I sóc una persona que jo ni em banyo ni vaig a la platja. O sigui, a mi m'encanta el mar, m'encanta la part bucòlica, però jo això de fotre-me dintre allà sí. a banyar, estarrofar-me a prendre el sol... No. Però, en canvi, realment és sensacional. Et diré més, tot el que és el passeig marítim que va des de Gavà fins a Port Ginesta, sí, sí. A l'estiu no li pots anar, però tu un dia d'hivern, tardor, primavera, que allà a primera línia estàs a 17, 18, 19, 20 graus, ostres, això és fantàstic, tens el mar allà, les onades,
2: és un passeig fantàstic, per caminar sense pressa, te'n vas cap a Port Ginesta, tornes cap a Gavà i fas uns quants quilòmetres,
3: sí.
1: Jo, quan era jove, abans de casar-me i tot, que amb els pares anàvem a la platja, a l'estiu sobretot, teníem la costum de sortir de Molins a 6:45 del dematí.
3: Collons!
1: Ens n'anàvem fins a Cunit, habitualment, ens banyàvem, agafàvem tallarines, aleshores se'n podien agafar, ara no, agafàvem tallarines d'això, i era a les 11 o així, de tornada cap a casa ja... És a dir, que nosaltres anàvem a la platja quan encara no hi havia ningú.
2: Sí.
1: I quan començava a venir gent, encara que fos el mes de juliol o agost, quan començava a venir la gent, dèiem, aquí us quedeu cap a casa de tornada.
2: Està clar que són molt mediterranis, sense el mar no podíem viure.
3: Hombre,
0: ja vas saber triar bé la zona, no? Per
3: no, em van dir, tu cap allà. Pues, fantàstic. Sí. De fet, jo també anava amb els pares a la platja els diumenges, nosaltres anàvem a Castelldefels. A més, hi ha llocs de quinatada que em porten a la infància. Ara fèiem Molins de Rei amb els 600, el pare, la mare i quatre germans, eh? Tots amb el cinturó, mare de Déu. Marxàvem Molins de Rei, Sant Vicenç, pel pont de les 15 Arcades, Sant Boi, Viladecans, sí. Gavà, Castelldefels, passa el pas a nivell, i recte cap a la platja al Xiringuito de la Carmen, allà aquell playón, i el pare s'anava al Xiringuito, es feia un bittercast amb un dit de ginebra, això me'n recordo, i la mare i els nens passàvem el diumenge.
1: Xiringuito de la Carmen.
3: De la Carmen.
1: Era on, quan anàvem entre mig de setmana a la platja, que algunes vegades hi anàvem, amb un 7400B.
3: És que ells tenien pasta, eh? Que és els que no tenien pasta.
1: Era una eina de negoci, aquell cotxe era el taxi. Però un dia a la setmana hi anàvem 11 dintre. 5 grans i 6 petits. I recordo que el pare, a Jupiusa, perquè a lo millor veia una patrulla de la d'això i la canalla... Brut,
0: i es altres veien, temps, això, eh?
1: Els 5 grans. Es veien els 5 grans. I anàvem precisament al xiringuito aquest de la Carmen, que era famós. Allà vaig veure, per exemple, el Quico Lera, el boxejador.
3: Sí, senyor.
1: Un dia estàvem dinant allà i ells hi estaven i encara ens va dir alguna cosa, érem crios, eh? I d'això hi ha altres famosos que anaven...
3: Que va ser campió del món dels pesos welter. Sí, em sona així. A la boxa, als anys 60-70, bueno, era superpopular. Sí. Superpopular. Teníem l'Urtain, teníem diversos tios que li fotien
1: canya. I a Barcelona, el Price.
3: Exactament.
1: Hi havia combat de boxa pràcticament cada setmana.
2: Que per Televisió Espanyola, en blanc i negre,
3: sí.
2: Donava molt boxeo, eh? Ara no, però donaven en directe els combats aquells. Jo me'n recordo de petit, a mi no m'ha agradat mai, però me'n recordo que ho donaven, i la gent seguia molt això, en l'època de l'Urtain i tot això, era converses i junts, converses als bars, a les oficines, a les empreses.
3: L'Urtain era El morrosco de Sestona. Hòstia, són que hi ha les coses que et queden allà dintre.
1: Sí, era un tros de rock que podíem cops de punt.
0: Acabarem amb batalletes, això està bé.
2: Sí,
0: això està molt bé.
2: Com ha canviat tot, eh?
0: Sí.
2: Home, això... Algunes coses per millor, eh?
0: Sí, sí, la seguretat viària, sobretot, no? O...
1: Sí. Bueno, pensa una cosa, el dilluns de Pasqua pujàvem a la plec de Santa Creu, sí, amb el camión, que sí, posàvem feia, quatre taulons, sí, amunt, a la caixa i plens de gent.
3: I feia un foc.
1: La, i feia un foc.
3: Feia un foc i la barbacoa. La meva, i la cara a la brasa, vamos, això és un clàssic.
2: M'havia explicat que anaven cap als Castelldefels i anaven tota la era molta colla de família, no? Jo no havia nascut encara. Llavors, anaven en un camió d'un familiar de la meva mare, que tenia un camió, i passaven un pont per Sant Boi, que quan arribaven al pont del riu, haurien de baixar del camió, tenien que baixar del camió perquè passés el camió sense càrrega. Quan passava el camió, tornaven a pujar. I
1: en aquell temps a la, sí, platja s'hi podia anar amb camió el 18 de juliol,
2: sí, sí,
1: la resta de dies no podies anar amb el camió carregat de gent, però el 18 de juliol sí,
3: però el dia festivo
0: era acceptat,
2: sí, sí, sí. O sigui, anar a la platja a les hores no era com ara, era una mica una aventura, eh?
3: Bueno, aviam, sí, després de sobte el pare li van parlar que hi havia una platja molt xon, però nosaltres, diguéssim, el món s'acabava, que Castelldefels, ja havia acabat. I li van dir que hi havia una platja molt xula, un poble que es deia Calafell. Llavors, Calafell sí que era una excursió. Era amb Cervelló, Vallirana, Ordal, Cantallops, Avionet, Vilafranca,
0: i tira.
3: Llavors, aquell desvio a l'esquerra, a Calafell. Llavors, sí que aquí sí que marxàvem una miqueta més d'hora, suposo.
1: Però és que a Calafell... entre la carretera i la platja només hi havia camps.
3: Sí, senyor.
1: Baixaves amb el cotxe pels camins dels camps i aparcaves sota els canyars.
3: Sí, senyor.
1: I a partir del canyar hi havia la platja. I allà podies estar a l'ombra i d'això no hi havia urbanització.
0: I ara sí, està ple.
3: Sí.
0: Sí, un minut i mig.
3: Ho tanquem amb música.
0: Oh, no!
3: La cançó de moda que jo recordo d'aquell estiu de la platja era Los Payos, María Isabel. María Isabel, en la arena escribí tu nombre.
0: Déu meu!
2: Vamos a la playa, María Isabel.
0: Escolta, vas a veure Bad Bunny avui o què?
3: El Bugs Bunny.
0: El Bugs Bunny, a l'estadi olímpic.
3: Morien de pagar
0: molts diners, eh?
3: I igual no hi aniria. Morien de portar segrestat, ho dic de debò.
0: A veure, acabem amb aquesta cançó, doncs.
3: No, de Bugs Bunny.
0: No, de la Maria Isabel.
3: O sigui, los Payos.
0: Los Payos.
3: Y luego yo lo borré.
0: Ya, para ya, ya sona, ya.
3: Pisara tu nombre, María Isabel. Chiribiribi, porom, pom, pom.
0: Fins aquí, jo crec que ja no hi ha més. Miquel Canut, Miquel Casas, Miquel Díaz, gràcies. Bon cap de setmana.
3: Salut i records amb els Miquels que avui no han pogut venir.
0: Vinga, endavant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies als suports d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. El substenent, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment, hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
2: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, es poden donar noves formes de mobilització.
1: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 5 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: Demà dissabte se celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel i ho faran amb un dinar a partir de 2:15 i amb tardeo a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i inflables pels més petits al Barri de l'Àngel. També demà el Cineclub programa la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa del 2025. Se situa l'any 1983 amb el nou govern francès de François Mitterrand que convoca un concurs d'arquitectura per construir l'Arc de la Défense. El guanyador és un arquitecte desconegut i de cop es converteix en el centre de totes les mirades. Aquest és el punt de partida d'aquesta pel·lícula que podreu veure demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades a Intràpolis i, si no, a la taquilla del teatre. I el Foment, que proclama per demà dissabte al vespre a Carles Sans, l'exmembre del Tricicle, amb el monòleg Tot sol. Carles Sans que puja a l'escenari amb aquesta obra, una comèdia on explica anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Demà dissabte a 8:45 del vespre al Teatre del Foment i diumenge a les 6 de la tarda i a Vall al Foment. També diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu, ballades de sardanes que es faran a la plaça de la Creu aquest diumenge a les 7 de la tarda, la Copla Bisbal Jove, ballada a la plaça de la Creu. I dilluns, que és festiu, festa local, el CAU organitza el 25è torneig cooperatiu Xavi Rodado, es durà a terme durant pràcticament tot el dia, de 8:45 del matí a 5 de la tarda, al poliesportiu municipal. Hi ha 12 equips mixtes que s'hi han apuntat i faran partits a les pistes del poliesportiu municipal. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Xuclà del carrer Major número 100.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendrà la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.òmnium.cat.
9: Garcia.
10: Què?
9: Diumenge fem programa.
10: Clar, com tots.
9: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
10: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
10: Ai, Follet.
9: Ai, Garcia.
10: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
11: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
12: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: 10 del matí, 10 minuts. Seguim endavant el bon dia i bona hora d'aquest divendres 22 de maig. Agraïm a la companya Eli que ens hagi subministrat aquest caramel de llimona per intentar aguantar bé la veu. I saludant a aquesta hora del matí el Ramon Sánchez, regidor portaveu d'Ara Molins, que ja el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Ramon? Bon dia.
1: Molt bon dia, bona hora.
0: Acompanyat també d'altres regidors del consistori. Sí, suposo que amb reunions...
1: Bueno, no, home, a vegades s'han de fer tant, cafès, no?, amb regidors per...
0: Més enllà de les discrepàncies, diguem, polítiques, no?, està bé, sí, tenir sempre bona relació, no?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs tenim ple el dijous que ve, eh?
1: Ple curt.
0: Ple curt. És un tot ple i que, curt. Mira, hem imprès ara l'hora del dia, se'ns ha imprès amb uns
1: llençols.
0: Amb uns llençols, eh? De fet, se n'ha... Fins i tot ara detecto que són dues còpies, però és veritat, 9 punts a l'hora del dia.
1: Sí, sí, dels quals punts ordinaris del ple crec que són 4, no? Em sembla que són 3 o 4.
0: Mira, ara t'ho dic.
1: Sí, sí, hi ha una modificació de pressupost,
0: sí,
1: hi ha el crèdit extraordinari, hi ha el tema de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la Gravera,
0: correcte, i al punt 7 ja són les qüestions sobrevingudes
1: que no n'hi ha, i llavors hi ha la moció que al final
0: no,
1: no ha aparegut,
0: ah.
1: Que és la

0: del que és el Ricard Ginebreda,
1: sí,
0: i de l'halterofília i el judo. Sabem que han patit, doncs des de fa un any i pico van patir unes inundacions i estaven pendents de veure com s'arreglava aquest espai, i el regidor de l'àmbit, el senyor Gerard Corredera, doncs amb un atac d'amnèsia va dir que no sabia de què li parlava. I llavors vaig agafar jo la paraula i vaig dir: home, Ricard, Gerard, no pots dir quan fa més d'un any que t'ho estan reclamant. Home, Gerard, saps perfectament que hi ha un problema d'evacuació de l'aigua en època de pluges, en el que s'ha inundat aquell espai hi ha un parell de vegades, i on la halterofília sabem que se li ha aixecat totes les fustes que té i que, per tant, ara ja fins i tot és un perill, i on el vostre seguro no s'ha fet càrrec d'aquesta incidència, quan és un defecte constructiu. I llavors, de cop i volta, va recuperar la memòria i va començar a parlar. A l'Alba Cabral no li va poder respondre perquè no sabia de què li parlava, i quan parlo jo i el poso amb antecedents de tot, doncs es veu que llavors va recuperar la memòria. Bueno, són fets que passen a vegades a les informatives, que demostren a vegades també el tarannà d'alguns regidors que demanaven doncs transparència en el mandat anterior, i que quan els ha estat exercint tasques de govern, doncs l'opacitat és una de les seves màximes.
1: Per cert, que llegíem, ho lligo amb el Ricard Ginebreda, als Vimolins, Ramon, que l'Ajuntament ha reparat ja les alarmes de la zona esportiva. Entrevistaven també el regidor Gerard Corredera. Després de dos robatoris en un mes, el consistori ha reparat alarmes de seguretat del recinte, explicava la Samar, que tornen a estar operatives, i a més l'Ajuntament estudia instal·lar càmeres per prevenir nous assalts.
0: Vaig comentar-ho aquí en un espai que vaig tenir aquí a la ràdio,
1: sí,
0: on en el darrer robatori els Mossos ja van avisar que no només hi havia hagut aquell segon robatori, sinó que ells ja tenien molt clar que n'hi hauria un tercer, i que fins i tot ja havien les persones que havien entrat ja havien deixat ben clar on es produiria el tercer robatori. Per tant, ho tenien clar els Mossos, ho havien dit a Consergeria, i per tant entenc que el govern municipal i la regió d'esports n'era conscient. Aquesta pregunta la vaig fer en el darrer ple, quines eren les accions que emprenia el govern, i el que va haver-hi és la callada per resposta. El regidor d'esports no va dir res, i li van passar la paraula o el mort al regidor de Guàrdia Urbana, que el Miquel al final va dir: jo el que no ficaré serà una patrulla constantment les 24 hores allà. Per tant, això haurà de solucionar la regidoria d'esports, que no va donar cap resposta. Per tant, és evident que és una bona senyal que s'hagin ja posat les alarmes, han tardat més del sovint, van tardar fins que no se'ls va insistir de manera doncs contundent que en la segona vegada s'havia entrat per unes finestres i que estaven trencades i que per tant podien tornar a entrar quan volguessin perquè no s'havien reparat, fins que no ho van fer de forma enèrgica, doncs es veu que l'Ajuntament no va reaccionar i tampoc no van arreglar-les. Però és evident que hi ha una altra solució, que ja els hi vaig dir en el seu dia, que havíem d'arreglar, que vam aprendre en la primera reunió, amb la primera vegada que es va entrar en el Ginebreda de Rua, que és que la porta metàl·lica d'entrada és molt fàcil d'obrir-la, encara que estigui tancada. Per tant, hem de buscar una solució en aquesta obertura tan fàcil d'aquesta porta. Per tant, escolta'm, intenteu buscar solucions. De moment no l'han buscada. Bueno, doncs quan nosaltres demanem que s'exerceixin aquestes opcions que puguin haver-hi per tal de buscar solucions en aquest àmbit, doncs malauradament no trobem resposta, no? Esperem, igual faran alguna nota de premsa o algun vídeo doncs ensenyant quines són les bonances d'aquest espai, no?
1: Ramon, si et sembla, doncs per exemple el punt 4, llegim: aprovar la concertació, perdoneu, del préstec de finançament del sector privat pel pressupost 2026,
0: sí, recordo,
1: de 381.014 euros.
0: Sí, en el còmput global del préstec d'inversions per l'any 2026,
1: sí,
0: hi ha una part que sempre acabem fent amb el que és el PCL de la Diputació, que és el programa de crèdit local, que és una licitació que fa la Diputació per tots els ajuntaments de la comarca per tal de

0: per tal de poder tenir un crèdit a un molt bon preu, llavors difícilment és assumible per altres entitats bancàries, no? I en aquest sentit és un crèdit que té amb el banc, qui va guanyar la licitació és la Banc de Sabadell, sí. Per tant, la part més important del crèdit d'inversions es va fer amb aquest programa de crèdit local de la Diputació, però faltava un resto que sí que no ens el cobria aquest programa de crèdit local i que s'havia d'anar al sector privat, no? I per tant, aquí s'han fet diferents ofertes i qui ha acabat fent la millor oferta també és el Banc de Sabadell, per tant, doncs un bon crèdit, no?
1: I deies també al punt 5, avui hem rebut l'ordre del dia, si no, evidentment també li haguéssim preguntat a l'alcalde ahir, aprovar l'expedient de modificació del pressupost general de l'exercici 2026, suplement de crèdit de... més de pràcticament 650.000 euros.
0: Això és per...
1: Se sap per què...
0: Això és bàsicament per fer la reforma del carrer Miquel Tort. És una proposta que ja s'havia desenvolupat, és una proposta que ja ve des del mandat anterior, del que ja havíem dit que tots els carrers transversals al terraplè havien d'anar assumint aquesta reforma. Vam començar amb el doctor Barraquer i, per tant, hem de continuar treballant amb Rubió i Hors i amb Miquel Tort també, per tal de que aquests carrers paral·lels doncs vagin tenint una mateixa línia d'actuació en aquest sentit, no? Per tant, aquesta és una proposta que ja es va presentar, crec que fa un parell de mesos, als veïns i veïnes, i ara en aquest ple doncs el que es porta és aquest crèdit per poder dur a terme la licitació i l'obra.
1: I dèiem el punt 6, també segurament dels més destacats, és aprovar inicialment la modificació puntual del PGM en l'àmbit de la Riera del Molí, del nostre municipi, per tant, té a veure amb la gravera, això, eh?
0: Una proposta que ja vam treballar des del mandat anterior, sí. On el 2019 ja l'àrea metropolitana ens avisa de que aquí tenim un problema greu i per tant hem de començar a treballar una solució, no? En aquest sentit ja vam fer...
1: Per què era greu el problema?
0: Bueno, era greu perquè l'empresa que té actualment la gravera, Vitronton, sí. Doncs podia instar-nos a l'expropiació d'aquell àmbit de lo que és el terreny, no compensació per el tancament o el cessament de l'activitat, per aquí no podia demanar cap mena d'indemnització, però sí per a l'espai de la gravera, que està considerat, crec, no me'n recordo la clau urbanística, si és un verd metropolità o en aquest sentit, no? I per tant, és un àmbit que ells, com que això dependrà de l'administració, doncs podien demanar aquesta expropiació pel Ministeri de la Llei. En aquest sentit, això suposava en aquell moment al voltant d'uns 5 milions d'euros de cost per l'Ajuntament, però aquí hi havia un cost paral·lel que venia a través de l'àrea metropolitana per assumir doncs la renovació de tot aquell àmbit i convertir aquell espai en un parc metropolità o en un espai verd metropolitana, no? Amb un problema afegit, que és que com que estem a menys de 300 metres de l'autopista o de la B23 i per tant qualsevol concentració de gent està prohibida, i en aquest sentit això vol dir que no podem fer un equipament, no podem dur a terme cap concert ni cap activitat on hi hagi una afluència massiva de gent. L'única part o l'únic condicionant que ens pot garantir que podem tenir certa afluència de gent és precisament que hi hagi una modificació urbanística per donar una qualificació d'industrial. Aquesta indústria és la que ella sí té un pla d'autoprotecció obligatòriament i, per tant, condiciona que es puguin haver-hi activitat en aquell àmbit, no? En aquest sentit, vam desenvolupar aquest projecte en el mandat anterior, vam presentar un avenç amb diferents propostes de com podia evolucionar aquell àmbit, no? Sent conscients que amb les famoses rotondes que han d'haver-hi a Molins de Rei, les tres rotondes que haurien d'aparèixer, una a sobre de la B23 per entrar a direcció a la P7, Sant Cugat, l'altre que ha de venir, diguéssim, a la continuació de Quatre Camins, val? En el pont, i després l'altre que ha d'haver-hi en el que és la porta sud de Molins de Rei, no? Doncs aquest àmbit, aquest paquet d'infraestructures que ha de gestionar el Ministeri, que eren al seu dia un paquet del voltant d'uns 80 milions d'euros, doncs hi ha una afectació d'aquesta rotonda que ha d'aparèixer a sobre de la B23 que afecta precisament a la gravera. I per tant, aquí també ens interessava ja començar a treballar aquest àmbit per tal de que quan es desenvolupés aquest projecte, que ara ja estava en exposició pública, en qüestions demanant informes a diferents sectors, doncs es pogués desenvolupar de manera eficient, no? I en aquí doncs es van treballar aquestes propostes i ara el govern porta la seva proposta, no? Una proposta que per nosaltres és insuficient i que és una proposta que creiem que no cobreix les necessitats específiques del barri de la Granja, no? I en aquest sentit, doncs, no dona continuïtat a una de les trames que per nosaltres era important, que era precisament la continuïtat del terraplè. El fet de que el terraplè pogués continuar i no acabés a la rotonda on ara hi ha la clínica, uh-huh, i davant de l'escola La Sínia pogués tenir aquesta continuïtat i que, per tant, això doncs, donés sortida en aquell àmbit, no? Això només serà per persones, bicicletes i vehicles de serveis, però mai podran passar cotxes de la ciutadania. I en aquest sentit també jo crec que hi ha una part important d'aparcament que no es posa sobre la taula, no? I per tant hem perdut una oportunitat amb un espai com ha d'apareixer de la residència allà al costat del CAP actual, doncs on jo crec que encara ficarem més pressió des del punt de vista de l'aparcament en aquell barri, no? Un barri que hi ha una de les grans problemàtiques que hi ha hagut en aquests temps és precisament la falta d'aparcament. I ja sé, i em sortiran els tècnics i possiblement algun polític que dirà que ja no tenim problemes d'aparcament. És cert, a les 10 de la nit no tens problemes d'aparcament, però és que durant el dia el problema és evident. Per tant, el que hem de buscar és amb aquesta major pressió que hi haurà amb la incorporació de la nova residència i amb el nou espai també comercial de Can Abadie, doncs veure com podem garantir aquesta oportunitat. Una oportunitat que per nosaltres també és important, que tota aquella gent que ve a treballar en Molins de Rei tingui un espai d'esponjament per tal de poder aparcar i anar a desenvolupar la seva feina, i això llavors et permet crear polítiques de mobilitat més potser restrictives en aquest sentit, però que tu puguis donar una oportunitat d'aparcament. Si no et dones oportunitats d'aparcament i et dediques, com té la voluntat d'aquest govern, d'anar cap a una restricció absoluta al centre vila, doncs és evident que el que estàs fent és escanyant encara més al poble, no? Per tant, nosaltres entenem que és un projecte que no és el que nosaltres haguéssim desenvolupat i que per nosaltres doncs neix coix i que no soluciona els problemes reals ni del barri de Molins de Rei.
1: Bé, doncs aquest serà un punt interessant, el punt 6è.
0: Sí, és veritat que no ho he comentat aquest dematí, sí, però vam demanar
1: en matí a la Junta de Portaveus,
0: Sí, a la Junta de Portaveus, que el govern ens especifiqués o ens aclarís alguns conceptes, perquè en l'estudi econòmic hi ha algunes dades que no acaben concordant i a dia d'avui encara no hem rebut cap resposta. Per tant, espero que abans del ple ens aclareixin els dubtes que puguin haver-hi amb aquest estudi de viabilitat econòmica, perquè realment hi ha una sèrie de costos que diuen una cosa, però com no transformen en l'àmbit econòmic, els percentatges són uns altres, i per tant el benefici industrial que reporta aquesta operació queda menguat, i això vol dir que en algun moment alguna afectació hi haurà. Vam fer la pregunta al govern de quin era l'import que havia de posar l'Ajuntament en aquest espai. Vaig notar com contradiccions dins del govern. Deia que no posaven cap import i el regidor d'Urbanisme ens va dir que evidentment l'Ajuntament ficaria diners, però que ara no em sabia dir quan. I per tant trobo faltar possiblement que aquestes comissions informatives estiguin una miqueta més preparades, no? O sigui, una dada important que és saber si l'Ajuntament ha de posar diners o no, que no ho tingui clar la regió d'Urbanisme, per mi deixa molt que desitjar. Però és el mateix que quan ens van fer aquesta presentació amb portaveus, vaig demanar quina diferència de quota havia entre la situació del barri de la Granja i l'actual Gravera i el projecte futur. I la cap d'Urbanisme tampoc em va saber respondre aquesta pregunta. Ah, dius, la cap d'Urbanisme sap respondre aquesta pregunta? Bueno, doncs veus que a vegades hi ha projectes que es porten dins de la casa i que no s'aprofunditza el suficient per intentar doncs conèixer totes les realitats, no?
1: I això ja no és la primera vegada que ho esmentes. Et preocupa?
0: Em preocupa que ningú es qüestioni moltes coses, sí. Sí. ho vam tenir amb diferents, amb una altra comissió informativa, em vaig comentar-ho, de dir, escolta'm, crec que hi ha coses que a vegades ens perdem en certs esdeveniments i no entenem el que és el concepte de marca, no? I això ho he comentat avui també a Portaveus, ho vaig dir a la comissió informativa, i avui, aprofitant que hi ha l'alcalde, que és un tema sensible, que jo sé que a mi li va molt, doncs li he dit, estem perdent l'essència i crec que amb projectes interessants crec que no podem anar fent toms. Ara una cosa li diem d'una manera, demà li direm d'una altra. La identitat de marca, jo crec que és fonamental per tenir un projecte de futur amb segons quins esdeveniments, no? Per tant, si cada vegada perquè apareix una cosa li canviem el nom, crec que no és encertat, o si més no estem despistant a la ciutadania i ja no sabem què és el que estem celebrant. Per tant, l'alcalde ha pres nota, em sembla interessant la teva reflexió, escolta, mirarem a veure si podem canviar-ho i ja està, no? Però a vegades trobo a faltar doncs aquests qüestionaments, no? Bueno, al final, algú sempre ha de fer el paper de dolent, no?
1: Per cert, que la Generalitat confirmava, amb una altra ordre de coses, Ramon, ahir dijous, dos nous casos de senglars que han donat positiu en la pesta porcina, un d'ells localitzat a la nostra vila, i ho lligo amb unes declaracions del tinent d'alcalde Albert Batlle, de l'Ajuntament de Barcelona, que va donar per fet, doncs, que el parc de Collserola continuarà tancat tot l'estiu per la pesta africana, explicant que amb caràcter general durant els mesos d'estiu seran vigents en gran part les mesures de restricció que es van dictar fa 5 o 6 mesos quan des d'aquí Molins de Rei mateix i Sant Cugat també hem llegit aquesta setmana doncs que es demana flexibilitzar aquestes mesures.
0: Bueno, però això no té cap sentit, per exemple, les notícies que veiem ahir a TV3, sí, on s'ha fet un campament
1: es farà per,
0: Cèltic,
1: sí,
0: no? per una pel·lícula,
1: d'un
0: actor,
1: sí,
0: un actor molt important, oscaritzat, però que en tot cas algú ha donat permís perquè ja es fes, perquè ja està fet. Per tant, allà hi han entrat camions, hi han entrat persones, i resulta que la Generalitat dona aquest permís perquè es pugui desenvolupar això, i a la ciutadania ens està dient que ens hem d'estar a casa tancadets? Home, potser que la Generalitat o algun departament de la Generalitat es posi les piles i que es coordinin. I potser també que l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, no defensi aquesta acció. Vull dir, si el tancament és per tothom, a tothom se l'hauria de fer efectiu, no? I ara ens comentava realment l'alcalde que el percentatge de gent que s'ha rebaixat en el parc de Collserola des d'aquestes restriccions, que és molt significatiu, i que, per tant, una cosa que possiblement doncs, podia ser un experiment o costava que la gent s'ho agafés, doncs la gent ho ha respectat. Per tant, si la gent ho ha respectat, com és que la Generalitat es salta un protocol tan evident i autoritza que es pugui fer un poblat cèltic allà per rodar una pel·lícula al mig del Collserola? Això no té ni cap ni peus. I això és el que a vegades la gent no acaba d'entendre perquè sabeix la política, no? Si som coherents i demanem un esforç a la ciutadania, és evident doncs, que la Generalitat, per molt que vingui una empresa a fer un rodatge amb actors molt importants, doncs ja dic que en aquests moments no podem executar-ho. I si més no, que s'esperi. I bueno, en tot cas, crec que és una mala notícia que s'hagin trobat nous casos. No és la notícia que ens donava l'alcalde aquest dematí, per tant, entenc que o no ho sabia o no ho coneixia, però bueno, estem expectants a veure com evoluciona això, i sí que és cert que hi ha una de les situacions que a nosaltres ens afecta més també i que hauríem de veure com ho acabem resolent, que és el tema del riu. O sigui, que el riu continuï doncs tancat, possiblement no té ni cap ni peus, i és un dels llocs on la gent més s'assalta aquesta vulneració, no? O sigui, aquest fet de que la gent no pugui cedir al riu tampoc, que estem estigui prohibit, però aquí és on la gent, doncs, malauradament encara continua doncs, saltant-se aquesta obligatorietat i continua exercint doncs, el seu dret o no de poder anar a passejar una estona, no? Que és absolutament necessari per alliberar moltes vegades doncs, el coco. No?
1: Ho haurem d'anar deixant aquí. Alguna reflexió més que vulguis afegir, Ramon?
0: Doncs no. Jo crec que ja tot el que havia de dir ja ho he dit, i en tot cas doncs, a veure com es desenvolupa el ple. esperant que la moció doncs, que té a veure amb el manteniment de les escoles i amb aquesta falta de previsió que durant molt de temps el Departament de l'Educació de l'Ajuntament de Molins de Rei doncs, no ha tingut la capacitat de dur a terme, doncs ara sí, doncs, es pugui posar en negre sobre blanc, es pugui arribar a acord i, en definitiva, puguem continuar treballant perquè s'acabi desenvolupant d'una manera més eficient. No?
1: Fins aquí l'espai de preguntes ara a Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, el Ramon Sánchez. Moltes gràcies, Ramon.
0: Gràcies a tu i cuida't el coll.
1: Sí, no és aquest temps, em passa sí, la primavera. Sí. Aquests...
0: Jo a mi també m'ha passat amb una tos repetitiva, sí, també.
1: I popularment com el que entenem aquests pollastrets que van pujant i baixant. Simplement és això.
0: Cuida't.
1: Gràcies, Ramon.
0: Bon
1: que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Passen 2 minuts i mig de 2:15. Continuem.

0: Aquí amb nosaltres... Ja tenim aquí amb nosaltres la Mònica Mas Rubió, com cada divendres, disposada a oferir-nos un tastet, en aquest cas d'una novel·la nova que ens porta avui. Què tal, Mònica? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu?
0: Perquè hem estat repassant Josep Pla aquestes darreres setmanes.
1: Les setmanes anteriors.
0: Ja sabeu que li dediquem dos espais i després encetem novel·la diferent.
1: Diferent. Eh? Novel·la nova.
0: Allò era més aviat uns escrits, uns assajos, i en aquest cas ens portes novel·la.
1: Portem una novel·la. I portem una novel·la que, diguéssim que fer humor no ho tindrem fàcil.
0: D'acord.
1: Vale? És una novel·la que es titula El consentiment, escrita per Vanessa Springora, ella és francesa, i traduïda per la Marta Marfany.
0: Editorial Empúries.
1: Sí, senyor.
0: Secció de narrativa.
1: Sí.
0: Una portada, doncs, força suggerent. Un primer pla d'una persona, d'una noia, dona.
1: És ella mateixa.
0: És la mateixa...
1: És Vanessa.
0: Diguem, a partir de fets reals.
1: Autobiografia.
0: Autobiografia.
1: Sí, i estaria dintre d'una novel·la basada en fets reals.
0: D'acord.
1: És una autobiografia, que amb el llenguatge que ha utilitzat i l'escriptura l'ha convertit en una novel·la. Però és autobiogràfica.
0: Fem un perfil...
1: De la Vanessa?
0: De la Vanessa.
1: Val, la Vanessa és escriptora, editora i guionista. Va néixer l'any 74 a París i... L'únic llibre que ha escrit és aquesta novel·la, basada en uns fets que ella va viure en pròpia persona. Els dies de sortir va ser un èxit de vendes. Es van vendre 10.000 exemplars en tan sols 3 dies. També podem dir que la seva obra recull un documental que també va tenir molt èxit i Le Consentiment, pel·lícula, que va sortir després de la novel·la i de la que ella és guionista. Per què va escriure aquesta novel·la? Va escriure aquesta novel·la arran de que l'any 2013 se li va atorgar un premi molt important a Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff és un escriptor que ara té 89 anys, va néixer l'any 1936, i és un escriptor que s'ha dedicat tota la seva vida a publicar novel·les, assajos i diferents relats entorn a les relacions sexuals entre adults i adolescents, preadolescents i fins i tot púbers, fent apologia d'aquestes relacions i sense amagar cap mena de, bueno, de tot el que ell feia, com manipulava aquesta gent, que segons ell no era molt manipulació, segons ell era consentiment, i bueno, va haver-hi molt rebombori en aquell moment. I arrel d'aquest premi que li van atorgar per una novel·la on parlava explícitament de relacions que havia tingut amb infants i adolescents, parlem que en alguns casos eren adolescents, però en altres eren prepúbers. Prepúbers, estem parlant 6-8 anys. Per tant, ja t'he dit abans, jo quan he començat a documentar-me una miqueta sobre el Gabriel Matzneff, bueno, se m'han posat una mica els pèls de punta. I pensem que també en aquella època va tenir molt recolzament de figures com filòsofs, psicoanalistes, parlem de Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. El van recolzar en moments on la gent se li va tirar en contra, quedant una mica palès que aquests que el defensaven també veien normalitzat les relacions entre menors d'edats. Bueno, crec que ha quedat molt clar l'argumentació de què va. Portem el primer fragment, que és per posar una mica en situació la vida de la Vanessa sobre la seva infantesa, la influència i com la va marcar la separació dels seus pares, i on es dona a entendre i a conèixer ja el seu despertar a la sexualitat, perquè clar, estem parlant de l'edat pubertat i preadolescent on, bueno, estem en un despertar total, en moviment d'hormones, i com es viuen totes aquestes coses. Doncs si et sembla, fem aquest primer fragment.
0: Molt bé, molt bé. Doncs quan vulguis.
1: Després de la separació, el pare només el veig de tant en tant. Per regla general, ens trobem a l'hora de sopar. en restaurants sempre molt cars, com aquell establiment marroquí de decoració dubtosa on, al final de l'àpat, apareix una dona de formes planes, amb roba molt suggeridora, i fa la dansa del ventre a pocs centímetres de nosaltres. Això de la dansa del ventre és en el millor dels casos, perquè normalment vés a saber si n'hi es presenta. Dos de cada tres cops espero, asseguda en un tamboret d'uns d'aquests restaurants caríssims, que el senyor es digni a aparèixer. Algun cop ve el cambrer i m'avisa que el papa ha trucat que arribarà mitja hora tard, només. Llavors em porta un suc fent-me l'ullet des del fons de la sala. Al cap d'una hora el pare encara no ha arribat. El cambrer, consternat, em serveix el tercer suc intentant fer-me somriure i se'n torna rondinant. Quin desgraciat! Fer esperar així una pobra nena a les 10 del vespre. Llavors és a mi a qui el cambrer es muny un bitllet, aquesta vegada per pagar el taxi que em portarà a casa la mare, que evidentment està enrabiada perquè un cop més el pare ha esperat a l'últim moment per avisar-la d'un desafortunat imprevist. Fins al dia que, com era previsible, pressionat per una nova amigueta, que també em deu trobar molt emprenyadora, el pare ja no dona senyals de vida. Segur que em ve d'aquesta època l'efecte especial que tinc pels cambrers, amb els quals, des de ben petita, m'he sentit sempre en família. Hi ha nens que es passen el dia enfilats als arbres. Jo em passo el dia en els llibres. Així ofego la pena inconsolable que sento perquè el pare m'ha abandonat. La passió m'omple la imaginació. Llegeixo massa d'hora novel·les que no acabo d'entendre. Només veig que l'amor fa mal. Per què desitgem tan precoçment que ens devorin? De la sexualitat dels adults, finalment en tinc una breu visió general un dia d'hivern, pels vols dels 9 anys. La mare i jo estem de vacances a la neu, en un petit hotel familiar. Uns amics estan a les habitacions del costat. La nostra és una peça gran, en forma de L, de manera que m'han instal·lat un llit a la part arraconada, darrere un envà primet. Al cap d'uns dies ve l'amant de la mare, d'amagat de la seva dona. És un home ben plantat, artista, fa olor de tabac de pipa, porta armilla i corbata de llacet a la moda del segle passat. Jo no li interesso. No li agrada trobar-me els dimecres a la tarda fent la figureta davant de la tele. Alhora que ell s'escapoleix dels seus treballadors per passar una hora o dues amb la mare, tancats a l'habitació del fons. Un dia li va dir: la teva filla no fot res en tot el dia, la podries apuntar a alguna activitat en lloc de tenir-la tota la tarda idiotitzada mirant la tele. Aquell cop arriba cap al vespre. Estic acostumada a les seves interrupcions intempestives i ja no em molesten. Però no és la mena d'home que m'imaginava que esquiés. Després de sopar me'n vaig a dormir. Deixo els adults amb les seves converses confuses. Com faig normalment, llegeixo unes quantes pàgines d'un llibre i em quedo adormida de seguida. Els músculs esgotats es tornen de sobte més lleugers que flocs de neu i suren, tornen a lliscar per les pistes immaculades mentre el son se m'endú. Em desperten uns sospirs, refrecs de cossos i llençols. Després xiu-xiuejos i reconec les entonacions de la mare i també, horroritzada, les inflexions més autoritàries de l'home del bigoti. Gira't. És l'únic tros de frase que l'oïda, que ara tinc desenvolupada en extrem, pot copsar. Podria tapar-me les orelles, mostrar amb lleus estossecs que estic completament desperta, però em quedo quieta tota l'estona que duren els jocs, intentant alentir el ritme de la respiració i resant perquè no se'm senti cap batec del cor des de l'altra punta de l'habitació, que està sumida en una penombra angoixant. L'estiu següent passo les vacances a la Bretanya, a casa d'un company de classe que es convertirà en el meu millor amic. Ha vingut uns dies la seva cosina, que és una mica més gran que nosaltres. Dormim en una d'aquestes habitacions... Càndids. Després d'haver vist la pel·lícula Jocs Prohibits al Cineclub, confeccionar cementiris d'animals com ara talps, ocells, insectes s'ha convertit per a nosaltres en una activitat compulsiva. Eros i Tànatos sempre. En Julien i jo, que anem a la mateixa classe, allargarem aquests jocs durant uns quants anys, a casa seva o a casa meva. Durant el dia ens tirem els trastos pel cap com si fóssim germà i germana. Al vespre, en la foscor de l'habitació, amb els petits matalassos a terra, té lloc un acostament magnètic, un sortilegi que ens transforma en llibertins insaciables. Al vespre, els nostres cossos s'estiren l'un cap a l'altre, buscant un plaer que no troba mai satisfacció. Però amb la recerca n'hi ha prou per tornar-hi cada vegada fent els mateixos gestos a cegues. Primer infinitament maldestres i furtius, i després, al cap del temps, cada vegada més precisos. Esdevinguts mestres en l'art de la contorsió, quan es tracta d'inventar aquesta nova gimnàstica, la nostra imaginació no té límits. No arribem mai al paroxisme que intuïtivament desitgem. El coneixement dels nostres cossos encara és massa succint. Però ens quedem una bona estona a les portes del plaer, observant en l'altre l'efecte de cada carícia, amb el desig tèrbol, terroritzat, que passi alguna cosa que no arriba mai. Quan comencem l'institut, arriba al final de la nostra despreocupació. Un líquid vermell i viscós m'ha començat a rajar entre les cuixes. La mare m'anuncia: ja està, ara ja ets una dona. Des que el meu pare és il·legalitzable, busco desesperadament atreure la mirada dels homes. Una pèrdua de temps. Sóc un desastre. No tinc cap encant. No com l'Àsia, que és tan bonica i els nois ja li xiulen quan passem. En Julien i jo acabem de fer 12 anys. Si algun cop al vespre, abans de passar a jocs més agosarats, ens abracem melancòlics, aquesta complicitat no adopta mai la forma de l'amor. No hi ha gens de tendresa entre nosaltres, gens d'afecte l'un per l'altre en la nostra vida diurna. No ens agafem mai la mà, un gest que ens intimidaria molt més que tots els que fem de nit, en el secret de les nostres alcoves de ploma d'oca. Som qualsevol cosa menys nòvios, com diuen els pares. A l'institut, en Julien comença a distanciar-se. De vegades ens trobem a casa de l'un o de l'altre, després de setmanes sense fer-nos cas. En Julien em parla d'aquella noia o d'aquell altre de qui està enamorat. L'escolto sense mostrar-li el meu disgust. Jo no li agrado a ningú. Massa alta, massa plana, els cabells sempre a la cara. Fins i tot un dia un noi em va dir al mig del pati que era lletja com un pecat. L'Àsia va canviar de casa i se'n va anar a viure lluny. Com totes les noies de la meva edat, em vaig comprar una llibreta i vaig començar a escriure un diari. I mentre l'adolescència em clava la seva urpa ingrata, només puc sentir una solitud que em devora. Per acabar-ho d'adobar, la petita editorial de la planta baixa tanca. Per arribar a final de mes, la mare corregeix guies de viatge a casa, abocada durant hores a unes pàgines que ressegueix amunt i avall. Ara, amb els diners, cal mirar-s'hi. No deixar llums encesos, no malgastar. Les festes s'espaien, els amics no venen tant a casa a tocar el piano i a cantar a ple pulmó. I la mare, tan bonica, ai, es marceix, s'aïlla, beu massa, s'engreixa, no es cuida. Està tan malament que no s'adona que el celibat li és tan feixuc de portar a ella com a mi. Un pare absent que ha deixat en la meva existència un buit insondable, un gust pronunciat per la lectura, una certa precocitat sexual i, sobretot, una necessitat immensa que em mirin.
0: Fins aquí aquest primer fragment d'una novel·la basada en fets reals, punyent, que ens ocuparà doncs aquesta setmana i la que ve. Recordem el títol de la novel·la, que és El consentiment de la Vanessa Springora. Gràcies, Mònica Mas Rubió.
1: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: Seguim fent el recorregut per aquestes grans dones de la història i ho fem acompanyats, com sempre, de la Judit Herrera. Bon dia, Judit.
1: Bon dia, Oriol.
0: Amb millor veu avui ja, que la setmana passada.
1: Ja l'he recuperada, ja l'he recuperada.
0: Molt bé, contents que així sigui. Aviam, quines dues dones ens portes aquest divendres?
1: Doncs mira, us parlaré de la Luisa Roldán,
0: sí,
1: que era una gran escultora, i que no va ser, per molts no sabreu qui és, però avui en farem 500.
0: És del segle XVII, eh?
1: Exacte, molt i no bé. Havia nascut aquest any.
0: I per altra banda...
1: I després una persona entranyable,
0: sí,
1: que ens ha donat molts moments històrics, que és la Victòria dels Àngels.
0: Molt bé.
1: Amb el tema de la música. Tots segur que heu escoltat moltíssimes vegades la veu de la Victòria dels Àngels.
0: Fantàstic. Doncs som-hi?
1: Som-hi.
0: Vinga.

Bé, com us he dit, avui parlarem de Luisa Roldán. Era una persona que, segons diu la història, ens volen fer pensar que en el passat les dones no van fer més que parir fills, cuidar-los i cuinar. I no és veritat. Les dones van ocupar en el passat molts camps professionals, encara que molts fossin veritables excepcions. Luisa Roldán, coneguda popularment com la Roldana, va ser la primera escultora del barroc espanyol i, a falta de la seva data de naixement, tenim la del seu bateig, gràcies a la troballa d'un document. Va néixer a Sevilla. La vocació li va venir per línia paterna, ja que el seu pare era escultor. Va ser al seu taller on, de petita, va agafar afició a les figures, gairebé sempre religioses, i al seu costat va fer d'aprenenta avantajada. La negativa del pare que es casés amb un dels seus dauradors li va donar l'excusa perfecta per instal·lar-se pel seu compte. Que es casés sense el permís patern ens parla de la seva fermesa de caràcter i del seu esperit independent. La seva contribució a la imagineria religiosa amb la introducció del fang cuit la va fer famosa i després de passar un parell d'anys treballant a Cádiz va aterrar a Madrid, llavors anomenada Villa y Corte, amb el marit i els dos fills de la parella. Allí li va ser otorgat el títol escultora de cambra de Carles II i Félix V. Sona molt bé, però lamentablement aquesta distinció no implicava cap seguretat econòmica. Eren uns anys de dificultats i de poca liquiditat, fins i tot dins la família real, que li va assignar un pagament anual que no arribava mai. Però Luisa Roldán no va voler tornar a la seva ciutat natal i es va quedar a Madrid defugint la prosperitat del taller patern, on tenia feina assegurada. Va fer igual que Artemisa Gentileschi, que va preferir desenvolupar la seva carrera lluny del seu pare pintor. Emancipació artística, en podríem dir. Amb les seves escultures, s'havia ocupat de ser molt perfeccionista amb les mans i els trets facials, que han quedat com una de les seves característiques distintives. Es dedicava sobretot a fer figures de mida natural destinades a sortir en processons, naixements o bé grups escultòrics pels convents. D'ella ens ha arribat algun grup escultòric avui molt valuós, com los Desposorios Místicos de Santa Catalina, datats cap al 1691 o 1692, que van ser anys fecunds amb la seva trajectòria. I entre les seves obres són famoses també dos caps tallats, el de Sant Pau i el de Sant Joan Batista. Pel camí de la seva atzarosa carrera, qui sap quantes obres s'han amagat sota l'anonimat, mentre que altres s'atribueixen al taller que tenia amb el seu marit, però sense cap certesa de qui les va fer. Passat el temps, la Roldana ha superat en importància el seu pare i les seves obres es cotitzen més. La història acaba posant les dones al seu lloc.

Bé, i seguim amb aquestes grans dones de la història i ho fem amb Victòria de l'Àngels. Pels claustres de l'edifici antic de la Universitat de Barcelona s'hi han passejat molts homes i dones que de joves ja apuntaven maneres i després van esdevenir gent de prestigi, entre altres, uns quants escriptors i algunes escriptores. Hi ha, però, un personatge que, sense trepitjar les aules, va sortir d'aquell espai de saber per fer-se un nom a escala universal. Era la filla d'un bidell d'origen andalús i molts la sentien cantar des dels pisos alts. La seva veu s'escampava pels tarongers que envoltaven els estanys i arribava al jardí, on competia amb els ocells urbans. També tocava el piano al Paraninf, al mateix lloc on dècades més tard se celebraren les primeres jornades catalanes de la dona. Aquesta nena es deia Victòria dels Àngels López i l'any 1940, acabada la Guerra Civil i en 17 anys, va ingressar al Conservatori del Liceu. Aquell mateix any es va presentar a un concurs de Ràdio Barcelona que li va permetre cantar la Bohème al Teatre Victòria. El seu talent era tan gran que en 3 anys va realitzar els estudis que els altres feien en 6, en el seu cas, entre d'altres, de la mà de Dolors Frau i Mercè Plantada, professores de cant. La van acceptar el grup de música antiga Ars Musicae i la van introduir amb l'elegant camp de Lied, en el qual es considerava una gran intèrpret. Allà era l'única dona i la anomenaven ni més ni menys Blancaneus i els Set Nans. Ja l'any 1941 va fer el seu primer concert a l'altra joia de la música barcelonina, al Palau de la Música Catalana, tot i que va ser l'any 1944 quan allà mateix feu el seu debut oficial. Al Liceu, d'altra banda, s'hi va estrenar interpretant el paper de comtessa a les Noces de Fígaro. Com a nom artístic, va optar per Victòria dels Àngels i el primer premi el va guanyar a Ginebra. Es va entrenar fent concerts per la península i l'any 1949 va fer el salt a l'estranger amb una gira internacional per París, Londres i els països nòrdics. La dècada dels 50 la va encetar triomfant al Carnegie Hall de Nova York. Van venir després molts èxits més, en el qual va demostrar que la seva veu era tan apta pel drama com per la lírica. De Rossini a Handel, de Granados a Chopin. De fet, Victòria dels Àngels va cantar a més d'una cinquantena de països i sota la batuta de directors com Herbert von Karajan. També va enregistrar més d'una cinquantena de discos. Gairebé, i als anys 80, es va retirar de l'òpera, on havia interpretat papers tan importants com Carmen o Mimí, tot i que no era de la música lírica. Per això, va seguir fent recitals. Aficionada a portar sempre una càmera sobre, enregistrava el seu entorn i els seus viatges, com una mena de Madronita Andreu, pionera del cinema en femení a Catalunya. Aparentment tímida i també dolça, d'ella va dir la soprano Montserrat Caballé que tenia una veu amb un color únic, que és com dir que ella mateixa era única. Brava, Victòria!

0: Doncs fins aquí la tercera hora del Bon Dia i Bona Hora. Ens aturem uns minuts per escoltar les notícies i de seguida tornem. Per cert, sembla que finalment podem parlar d'aquesta activitat que organitza l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes per aquest diumenge. De seguida, després de les notícies de les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 150.000 milions d'euros.
3: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
2: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident. En aquest cas a Barcelona finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la Plana a Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Pare Taulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
1: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts de les 11.
1: Informació local.
4: Des de l'Associació de Paraguaians organitzen per diumenge el Dia de la Mare i de la Pàtria Paraguaia. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit, a la Carpa Mariona hi haurà activitats, l'entrada és gratuïta, hi ha un menú, un dinar, 15 euros pels socis i 20 euros pels no socis, també hi haurà una cantina de begudes amb altres menjars, també hi haurà serenata amb mariachis, el dinar, premis per les mares, dansa paraguaia i ball popular. El diumenge a la Carpa Mariona, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I demà al matí, des de la nova coordinadora d'entitats de Molins de Rei, fan una trobada, volen donar-se a conèixer, arribar a totes les entitats de la vila i marcar-se uns objectius conjunts per treballar col·lectivament. És un vermut d'entitats que es farà demà d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I també destaquem que estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu de l'Ajuntament de la Vila. Es faran del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Són casals que es fan durant les vacances escolars dels infants, mentre les famílies encara treballen i es durà a terme, com dèiem, fins al 31 de juliol. Les inscripcions han obert aquesta setmana, les podeu fer en línia a la web de l'Ajuntament, als casals que tindran servei d'acollida al matí, a les 8, menjador també perquè ho necessiti, d'una del migdia a 3:45 de la tarda, i també hi haurà descomptes per famílies monoparentals i nombroses i per aquells infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació la trobareu al web municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
5: Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: claro,
1: i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial, per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem. I si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 22 de maig. Encetem ja l'última hora del programa, on us portarem d'excursió a l'Espai Camins amb l'Héctor Zacarías. Avui ens n'anirem cap a Sant Miquel de Fai, del Fai, al Vallès Oriental. També tindrem l'espai per recordar el passat, el Te'n Recordes, amb el Xavi García, que ens vol parlar de Doña Croqueta. I ara, a aquesta hora, com dèiem, teníem ganes d'acabar de repassar l'actualitat de la vila, i una de les activitats que volíem destacar, que es fa cada any, és la celebració del Dia de la Mare i la Pàtria del Paraguai, que organitza l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes de Molins de Rei. Serà aquest diumenge, dia 24 de maig, i ara us explicarem tot el que cal saber, doncs, d'aquesta festa. I en parlem amb una de les voluntàries, precisament, de l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes, que és la Griselda, que la tenim al telèfon uns minuts. Què tal, Griselda? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, tot bé.
0: Sí, bé. Escolta, el Dia de la Pàtria del Paraguai, crec que era el 15 de maig, oi?
1: No, és el 14 i el 15.
0: Ah, el 14 i el 15, d'acord. Però vosaltres, diguem, ho celebreu uns dies més tard, ho feu aquest diumenge, eh?
1: Sí, sí, el 24.
0: Molt bé. A vegades havia coincidit, no, que ho fèieu al mateix cap de setmana, però en aquest cas uns dies més tard.
1: No, es pot.
0: No es pot, molt bé. Escolta'm, doncs explica'm què fareu aquest diumenge a partir de les 11 del matí a la Carpa Mariona.
1: Sí, tindrem una festa, sí? I posa'm qui vulgui. L'entrada és gratuïta i hi haurà música en directe, diversos artistes, també... tindrem dansa paraguaiana, menjars típics del Paraguai,
0: sí?
1: I pel que vulgui, venir a tastar i compartir amb la comunitat paraguaiana és més que benvingut.
0: Molt bé, llegeixo, per exemple, que fareu un dinar amb un menú amb asado amb amanida, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, socis de l'associació 15 euros, no socis 20 euros.
1: Exactament.
0: Molt bé, i tindreu cantina de begudes i menjar també, eh?
1: Begudes i de menjar.
0: Molt bé. Llegeixo també premis per les mares, és a dir, fareu algun sorteig també?
1: Sí, sí, tindrem sorteig per les mares també.
0: Molt bé. I a més també la dansa típica del Paraguai, doncs, no? Ens explicaves?
1: Sí, sí, la dansa paraguaiana. Tindrem, sí, actes.
0: Molt bé. És una dansa, per exemple, que des de l'associació vosaltres feu classes d'aquest tipus de dansa o no?
1: No, encara no, encara no
0: però,
1: tenim.
0: Però teniu idea de poder-ne fer?
1: Sí, volem fer-la, però està complicat.
0: Molt bé. He vist també que fareu música, ens has explicat, música en viu, amb un grup concretament, no? Veig aquí una fotografia.
1: Sí, sí, sí. Són grups que són coneguts al Paraguai.
0: Sí.
1: Per això...
0: Molt bé. També disjòquei, i tot això serà fins a ben entrada a la tarda, doncs?
1: A la tarda. Estarem des de les 11 del matí.
0: Correcte. A la Carpa Mariona, i ens deies entrada gratuïta, entrada lliure.
1: Digue'm?
0: L'entrada és gratuïta, oi?
1: Sí, és gratuïta.
0: Molt
1: Qui en vulgui...
0: Molt bé. Només que s'ha de pagar, com dèiem, el dinar, el menjar, que llavors sí que hem dit aquests 15 euros o aquests 20 euros en funció de si sou socis o no socis

0: Sí,
1: Sí,
0: clar.
1: eh? Molt bé. Doncs alguna cosa més, Griselda, que vulguis afegir?
0: No, jo crec que està tot. Qui vulgui anar per compartir amb la comunitat paraguaiana, jo crec que és més que benvingut.
1: Molt bé. Doncs, Griselda, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora del matí i que us vagi molt bé el diumenge, eh?
0: Merci. Tu també.
1: Gràcies. Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Bon dia i bona hora. Bé, doncs, finalment hem pogut, ni que sigui, situar aquesta activitat, també clàssica. Ja fa anys que l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes realitza aquesta activitat a la nostra vila. En aquest cas serà el diumenge, aquest diumenge dia 24, amb entrada gratuïta a la Carpa Mariona, a partir de les 11 del matí. Amb totes aquestes activitats que ens ha comentat la Griselda, amb aquest menjar, amb aquest dinar, i a més també doncs, amb actuacions, sortejos i molta animació a la Carpa Mariona per celebrar el Dia de la Mare i la Pàtria del Paraguai, que va ser, com ens explicava la Griselda, el 14 i el 15 de maig. Anem a escoltar la música dels Manel, que els tenim, com bé sabeu, inactius des de ja fa algun temps, però ens agrada recuperar de tant en tant algunes de les seves cançons. En aquest cas, anem a recuperar aquesta cançó del seu segon disc, que porta per nom Boomerang. Bar

0: Héctor Zacarías, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: L'Héctor ens proposa una excursió cada setmana en aquest espai que anomenem Camins. On ens vols portar aquesta setmana?
1: Aquesta setmana, un clàssic dels clàssics. És a dir, vaja, jo crec que si et demano els llocs més típics de visitar Catalunya, segur que et surt aquest.
0: Per tant, potser anem a Montserrat o fins i tot a Sant Llorenç d'Amunt?
1: No, però et diré que aquests dos que m'has dit també... com aquests dos que m'has dit, on anem avui també hi ha un monestir penjat entre cingles.
0: Dóna'm una altra pista, doncs, va.
1: Amb aquesta no fallaràs. Jo tinc una edat, ja. Començo a tenir una edat provecta i recordo molts, però molts cotxes dels anys 70 i 80 amb un adhesiu al darrere que era un record d'aquest lloc.
0: Perfecte, doncs ara sí que ja ho tenim. Sant Miquel del Fai.

0: Una sardana, Héctor?
1: Sí, sí, es diu Camí de Riells. Bé, és el camí que fem nosaltres, Riells del Fai, sí.
0: Perfecte, però Sant Miquel del Fai s'hi arriba en cotxe, no?
1: Sí, però nosaltres hi anirem a peu. Anirem a peu justament des de Riells, que és la, diguem, el poble al qual està dedicada aquesta sardana. És un camí molt bonic, que va seguint el riu Tenes fins a arribar al monestir.
0: I és gaire llarg?
1: No. Mira, deuen ser uns 3 quilòmetres i mig de pujada, una pujada accessible, no és res de l'altre món, i després la baixada.
0: Per cert, que Sant Miquel del Fai havia estat tancat bastant de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sant Miquel del Fai, bueno, és privat era privat des del segle XIX, quan la desamortització...
0: De Mendizábal.
1: De Mendizábal, va passar a mans privades. Als anys 90 el va comprar una promotora, una constructora, un grup, però estava una mica abandonat. Ja. Rebia moltes visites, el que és que sí que és veritat que la cosa havia anat com deteriorant-se. I llavors, al final, la Diputació el va comprar. Ho van arreglar tot, van restaurar les dues esglésies que hi ha, han assegurat les pedres dels cingles perquè no mati cap visitant, han arreglat els camins, i ho han deixat molt bé. Però, tragèdia, no hi ha botiga de souvenirs i no pots comprar l'adhesiu pel cotxe. També han posat un aforament màxim.
0: I, per tant, no es pot visitar lliurement?
1: No, s'ha de reservar. És una entrada gratuïta, però obligatòria. Llavors tu vas allà al web, reserves, i tens una franja de 2 hores. Vostè pot entrar entre les 12 i les 2. Fins i tot t'envien al mòbil un QR perquè puguis entrar al pàrquing.
0: Però entenc que nosaltres aparcarem a Riells del Fai?
1: Sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Escolta, què vol dir això, per cert, del Fai?
1: Bé, això és la pronúncia típica del català central, diguem-ne, de la judicialització històrica. En lloc de Fall, di Fai. Igual que diem nosaltres Seia en lloc de Sella, o Bull en lloc de Bull, bé, doncs Fai. I és un penya-segat, un Fall és un penya-segat. Per tant, és un topònim perfectament descriptiu, perquè el monestir de Sant Miquel del Fai queda penjat allà als cingles de Bertí. Allà mateix hi ha 2 salts d'aigua, vull dir que baixen per aquest fall. El del Tenes, que és el més famós, el més espectacular, i el del Rossinyol. Nosaltres, però, com et deia, remuntarem el Tenes, aquest riu, des de Riells del Fai. Comencem a caminar al costat de l'església de Sant Vicenç de Riells i anirem a buscar una pista al costat del riu. És un camí molt guapo, vull dir, trobarem uns quants molins, que ja estan abandonats, uns quants gorgs. És un camí molt espectacular, perquè veurem uns quants salts d'aigua i, a més, a partir d'un moment, també veurem els 2 salts d'aigua de Sant Miquel del Fai allà al fons de la vall. Bé, primer trobem el molí de la Pineda. Nosaltres hem de seguir, sortint del poble, un camí que diu Camí de la Pineda. Arribem aquí a aquest molí de la Pineda. D'aquí deixem el camí principal perquè anirem a veure un altre salt d'aigua, que és el salt d'en Jeroni. Anem aquí i aleshores recularem una mica per anar cap a un altre molí, que és el molí de la Madella.
0: Tota l'estona seguirem el mateix camí?
1: Aviam, més o menys. Després d'aquest molí que et deia, trobarem un senyal que ens indica cap a Sant Miquel, que ara el deixarem. No és el mateix camí, perquè aquí el deixarem, però després tornarem enrere. Per què el deixem? Perquè seguirem una altra vegada pel costat del riu Tenes fins a un altre gorg i un altre salt d'aigua. Aquí, en aquest punt, trobarem les ruïnes d'una antiga central hidroelèctrica que donava llum al poble de Riells, i si som valents i no hi ha gaire aigua, i aquest any n'hi ha molta, hi ha unes grapes a la roca que ens permeten travessar el riu i anar fins al Gorg del Manalet i el de la Bauma Rossa. És un indret molt bonic.
0: Posem que no ens sentim valents. Què fem?
1: Doncs reculem fins al camí aquell que et deia, que ens mena de dret ja cap a Sant Miquel.
0: I allà què hi ha?
1: Aviam, qui vols que t'ho expliqui? Josep Pla o el nostre Mateu Genés i Duran?
0: Jo penso... M'és igual.
1: M'és igual.
0: I si fem els dos?
1: Els dos, d'acord. Mira, Pla...
0: Josep Pla.
1: Pla explica una cosa molt divertida en un... Això és en un dels volums de les obres completes, un que es diu 3 guies, i explica que se'n va a Sant Miquel del Fai. Jo trobo bastant graciós, per ser Pla. Bueno, de fet, Pla té sempre una certa mala bava soterrada, Diu, a Sant Miquel del Fai hi ha un edifici que fou cenobi, és a dir, un monestir, i una cascada. Aquest accident és produït pel riu Tenes, que neix a la Collada, prop de Collsospina. Fins al molí de Llobateres, aigües avall de Sant Quirze Safaja, corre per una vall relativament oberta. Però a partir d'aquest punt penetra en una profunda falç formant un dels paisatges més esprius de la comarca i acaba per saltar, després que se li ha unit un afluent, el Rossinyol, per les cascades de Sant Miquel del Fai. A la part baixa de Catalunya no es pot dir que hi abundin les cascades, però com que hem de tenir de tot, Sant Miquel del Fai s'encarrega de produir la cascada, que és una atracció molt curiosa. El país és insospitat. Es tracta d'un... que és per on pujarem, Ara parla d'una incisió profunda en forma de V baixa enfonsada entre faixes verticals d'una superba alçària, que és per on passarem nosaltres en el camiquet que veurem els cingles a banda i banda. Abandonant amb la carretera, I a peu per un camí dolent arribàrem a l'indret memorable. Un pont vell ens conduïa al mirador obert a la Roca Viva. D'allí estant veiérem el vell Cenobi, que avui és un hotel suspès a la muntanya. Ara ja no és un hotel, havia sigut un restaurant d'aquests de carn a la brasa, ara ja no, està buit i tancat. Uns forats oberts en el mur rocós i al fons una vall molt estreta amb tot d'oranetes que xisclant a sobre volaven. El que no veiérem enlloc fou la cascada. Davant d'aquesta contrarietat interrogàrem una dona del país i em digué: la cascada existeix, però només funciona els diumenges. Avui és dimecres, comprem, vostè ha vingut un mal dia. Vaig quedar estupefacte. Mai no hauria sospitat l'existència de cascades d'horari fix, intermitent i setmanal. La impetuosa descripció de la cascada feta per Víctor Balaguer ha quedat molt mal parada. Llavors, aquesta és una cascada setmanal, com les revistes il·lustrades i els partits de futbol, que jo vaig dir a la dona. Si vostè fos mestre i hagués vingut amb les criatures de l'escola, no vull pas dir que no els l'haguessin ensenyada. Ho solen fer quan arriben els nens o nenes amb els seus mestres. Altrament, la cascada només funciona els diumenges, quan hi ha gent, perquè seria llàstima que els que han pujat a veure-les quedessin amb un pam de nas. Aquesta és, doncs, una cascada setmanal corregida per les exigències de la pedagogia. És molt divertit. Es veu que vostè es diverteix amb ben poca cosa, em digué la dona. Aquí hi ha poca aigua, i la poca que hi ha, la necessitem per regar i per fer una mica d'electricitat. Ara no es pot viure sense l'electricitat, però el cas és que no vol ploure i no hi haurà cascada ni els diumenges, ni per als nens ni les nenes dels col·legis. Si no plou, fumut cascada. I no vaig poder veure la cascada de Sant Miquel del Fai. És un accident geogràfic que està agonitzant. Bé, doncs ell no la va veure. Jo sí que la vaig veure. Bé, de fet, si ja aneu vosaltres, la veureu. Es veu la del Rossinyol i també es veu la del Tenes. De fet, passes per darrere i pots posar-te just darrere la cascada, perquè hi ha un camí excavat darrere la cascada. És molt interessant, Sant Miquel. Sant Miquel del Fai té una església troglodítica. Tota l'església està ficada dins d'una immensa bauma. I a dins de l'església troglodítica, fins i tot, en època gòtica, vam construir unes arcades, però el que sosté, diguem-ne, és a dir, el sostre de l'església és la roca. Aquí també va anar Mateu Genís i Duran.
0: I quina poesia em va fer?
1: En llegirem un fragment només, eh? Diu: rupestres gallardies en cinglament d'esglai, i aquest no acaba mai les rudes bruixeries de Sant Miquel del Fai. Les bruixes escampalls de plata en degotalls, arreu pentint en grenyes al fons d'ardits miralls. Les bruixes broden penyes i en randen estimballs. I així va allargant aquestes imatges de cingles
0: fins
1: i aigua.
0: Fins que acaba dient rupestres bruixeries de Sant Miquel del Fai, i l'encís m'hi pren de dies, de nits, i geu l'esglai.
1: Exacte.
0: Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: A vostè.
0: Visita'm Sant Miquel del Fai.
1: Sí, home, aneu-hi.
0: Una abraçada. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé, bon cap de setmana.
1: Adéu. Nueva York!

0: made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Hondurans.
1: És la música reivindicativa de... va sonant el Bad Bunny amb aquest Nueva York. Avui i demà a l'Estadi Olímpic de Barcelona, aquest fenomen, diguem, de la música actual, que omplirà, precisament, dos estadis olímpics. Bé, doncs l'hem volgut també estar a l'actualitat i, per tant, hem recuperat segurament una de les cançons més famoses de la seva discografia. Ara passen pràcticament ja dos minuts de dos quarts de 12.

0: És el moment d'abocar el passat en aquest espai que anomenem Te'n Recordes, que compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ja m'ha dit, això et deu sonar xino, el que portem avui.
1: Sí, el que portem avui, tu, doncs, segons i Te'n Recordes, i jo gairebé poc, també.
0: Efectivament, però... m'ha sorprès.
1: Però, bueno, va ser molt popular, eh?
0: Concepte de Doña Croqueta.
1: Doña Croqueta, eh? Mrs. Crockett, que es deia, eh? Era, també representa una mica l'humor que es feia abans,
0: sí,
1: que avui en dia estaria absolutament... més que prohibit, no? Perquè era molt... Sempre jugant amb, amb aquella doble lectura de les coses, l'error, eh? Però bueno... Sí, la televisió espanyola, doncs, hi havia un individu que es deia Simón Cabido, que als anys 80, 70, principis del 80, doncs va ser tremendament popular, perquè feia un personatge d'una senyora una mica Miss Marple, grandota, una mica, com et diria jo, un aspecte una mica de... Ai, com es deia aquella catalana tan bona i tan actriu i tan gran?
0: Mari Sampere.
1: La Mari Sampere. Imagina't una Mari Sampere. Era un home, per això.
0: Sí.
1: Vestit de dona, amb barret, amb unes flors tremendes, i fent-se l'americana, la turista americana, que compartia escena amb un actor que després va fer moltes pel·lícules, el Juanito Navarro, i va fer molt de teatre, que feia un personatge també que el nom ja ho diu, Don Ciruelo. O sigui, imagina't ja l'època que parlem. I era la Miss Crockett, la Lady Croqueta, vale? Aleshores, el Simón Cabido, que era l'actor que va fer això, doncs va començar això... bueno, ho dic perquè fa 35 anys que va desaparèixer aquest actor, el Simón Cabido, eh? Era un home que, bueno, va començar fent... Ell va néixer a Filipines, a l'Emilogens, encara que era d'aquí, eh? Bueno, era d'aquí, era nascut a Filipines, però de descendència espanyola, eh? Li va arribar molt tard a l'èxit perquè va trigar molt, però quan li va arribar... Va ser per, vamos, absolutament a tope, perquè va sortir en un programa que es deia 365 línies o alguna cosa així, que era un programa així com molt... que tenia molta audiència, i va començar fent aquest personatge amb el senyor aquest, amb el Don Ciruelo, que era el Juanito Navarro, i, escolta, van tindre tanta gràcia i tant que va ser un èxit total, eh? Doña Croqueta, que li deia així, li deia Doña Croqueta perquè ella en realitat es deia Mrs. Crockett, però l'altre, el Ciruelo, que no s'enterava de res, li deia Croqueta, vale? Bueno, representava el paper d'una turista nord-americana que tenia com a company d'escenari el Don Ciruelo, que era un personatge que el Juanito Navarro el bordava, era un paleto d'aquells tremendos, no? Bueno, tot va néixer de la imaginació del Cabido, de l'actor aquest que feia de Croqueta, eh? Durant uns carnavals a Villa García, vale?
0: A Galícia.
1: A Galícia. A l'any 1957, és a dir, fot 69 anys d'això, 69 anys, i a més, ell ja feia aquests papers. Després va trigar bastant, perquè del 57 fins als 70...
0: Et sona aquest any, no?, del 57, a tu?
1: Sí, una mica. Doncs pues vino 30 anys després, sí, va tindre èxit, no?
0: Sí.
1: Bueno, ell, jo crec que està, com diria la Karina, al baúl de los recuerdos, perquè la gent... És una cosa que ningú hi pensa, ja. Però si algú t'ho recorda i l'havies vist, segur que et ve a la ment, i segur que recordes que eren moments... molt divertits, no? Diu la llegenda que amb aquells carnavals de Villa García de Rosa va guanyar el primer premi d'interpretació. No ho sabem, això, eh? El programa es deia 625 línies, que abans ho he dit novament, i era com un aparador que es ficava als domicilis de tota Espanya, eh? I podíem dir també que era l'única oferta que teníem. Evidentment, abans els èxits dels programes eren que no hi havia més la 1 o la 2. Per tant, tothom et veia. Ara té més complicat, no? Era un programa de moda, que hi havia humoristes i tot això. Havien sortit allà, pues, la Beatriz Cargajal, el propi Andrés Pajares, de molt jovenet, els Tipicoll, us en recordeu de Tipicoll? Algun dia els recordarem, també, eh?
0: Molt bé.
1: I, bueno, era un horari perfecte, perquè era les tardes dels diumenges quan sortia, eh? I la gent estava molt a casa, doncs. Allà va ser on la Doña Croqueta es va col·locar a l'imaginari popular de tothom i va començar un èxit absolutament indiscutible. Van acabar fent publicitat, àlbums, pòsters... Bueno, va ser tremenda aquella senyora, eh? El Simón Cabido aquest, que segons diuen les cròniques, no? Doncs era un tio molt tímid a la vida privada. Era un tio supertímid, però en canvi, disfressat de dona i tal, agafava aquella espècie de paper, i sempre en tono picante, podíem dir, no? La veritat és que aquest home, aquest aquest actor, podríem dir, perquè, bueno, de fet, feia aquest paper només, eh? Doncs no va tindre massa temps per això, després de tindre la segona oportunitat, pobret, perquè quan li va vindre l'èxit, la vida és així, eh? Va tindre un càncer de pell i en molt poc temps va morir, eh? L'any 92 es va anar a Nova Gadeu, l'any de les Olimpiades, i el mes de maig, doncs, moria, no?, el Simón Cabido, eh? Va estar enterrat a Bilbao, perquè ell volia anar allà, per, no tenia res de bilbaïno, eh? Però, bueno, va anar allà. I és curiós perquè el Simón Cabido, el que la gent no sap, que aquest, la Lady Croqueta aquesta, doncs es va presentar a diversos cops per ser president del Real Madrid. Clar, no tenia... A veure, vestit normal, per entendre's, no caracteritzat, no el coneixia ningú. I clar, quan van dir que era el Miss Croqueta, van dir, és un cachondeo, això no pot ser president. Bueno, després han vingut presidents pitjors, però... Com podia ser-ho, no? També era molt important el Juanito Navarro, que també es va presentar president, és curiós, de l'Espanyol. Van caure tots davant del poderío mediàtic i de tot del senyor Florentino Pérez, que per cert ara se li presenta un candidat, a veure què fa.
0: Sí, senyor. A veure com anirà això.
1: Bueno, a partir d'aquí, el Simón Cabido, que havia tingut un seu primer moment molt popular, també havia sortit, se'n recordava d'un programa també que recordarem, que es deia Objetivo Indiscreto, un programa curiós, que era posar una càmera, ara ja és més freqüent, però aquell moment era molt bo, era ficar una càmera amb paranys que la gent es sorprenia, doncs el que feia d'am, d'això, era el Simón Cabido. El que passa que, clar, vestit d'home... al costat de la Croqueta, no el coneixia, ni ell mateix es coneixia, eh? Ell es tenia que dir Croqueta, però el Juanito Navarro, fent de palurdo, li deia Croqueta. Bueno, no hi ha, si hi ha un producte que té més noms diferents per dir-lo mateix, és Croqueta. T'has fixat? Croqueta, Croqueta, Crosqueta... Hosti, tothom ho diu d'alguna manera estranya, no? Bueno, a partir d'aquí, si voleu, podem posar una miqueta sí. L'actuació d'ells, i veuran, és un to bastant irreparent, bastant, avui en dia seria una mica tosco i ordinari, però això és el que als anys 70s, 80s arrasava a la televisió. I amb això, fent memòria, pues, escoltem una mica el Simón Cabido.
0: Vinga.
1: I a l'altre fent, pues, això, Doña Croqueta i el Don Cirilo.
0: Sonava així.
2: Contenta porque he venido a trabajar en España.
3: Hombre, eso está bien, como aquí sobra el trabajo, una más, está bien. ¿Y dónde va a trabajar usted?
2: En Televisión Española.
3: Enhorabuena, va a ser usted la primera extranjera que trabaja en Televisión Española.
2: ¡Oh, mira, primera!
3: Usted la primera, señora. ¿Con quién va a trabajar? ¿Con Los Ángeles de Charlie?
2: No, voy a trabajar con Chocho Ibáñez Serrador. Unos programas que voy a hacer manejo.
3: Es para pegar la tía a la tía, Yolanda. Es una tía guarra esta tía.
2: ¿Cómo dice?
3: Que es usted una tía guarra.
2: ¿Qué es guarra?
3: Lo que es usted, guarra, lo que se ve, ¿no? Guarra.
2: ¿Guarra?
3: Guarra.
2: ¿Guapa?
3: Guarra, guapa, eso, guarra.
2: Oh, ¿mi guarra?
3: Usted guarra, guapa.
2: Oh, thank you very much.
3: The thank you very much.
2: ¿Usted también guarro?
3: No, señora.
2: Oh, sí, mucho guarro.
3: Yo feo, que ya me he dicho otros días, feo.
2: Me encuentro guarro.
3: ¿Con quién dice usted que va a trabajar?
2: Con el Chocho.
3: Como lo tenga, como la flor que lleva en el vestido. Le advierto que el Valle Serrador no lee la pantalla, no es pantallero.
2: No, no, no, no, no. Mi trabaja con el Chocho detrás. Porque le están dirigiendo...
3: ¿Pero qué cosa dice esta gente? Yo no la entiendo. Pero oiga, es que en América lo tiene detrás.
2: No, en América no, lo tengo detrás aquí en España.
3: ¡Ah! Que lo tiene usted movible, movible.
2: Chocho es muy movible. Si no se movería mucho, no trabajaría.
3: No, está puesta en la cosa laboral, la tía, ¿eh? No la entiendo, pero está puesta, sí, sí, sí.
2: Y me viene invitada a una corrida por Pacorro de Benidorm.
3: ¿Qué cosa dice esta tía? Yo no la entiendo nada. El Pacorro de Benidorm.
2: Sí, Pacorro de Benidorm.
3: Que es un torero. Yo no le conozco al Pacorro de Benidorm. Será el Paquirri de Barbate, que será, digo yo, que no.
2: No, Pacor de Benidorm, que tiene un sombrero redondo.
3: Ah, yo como el de la barba, picador, ese picador, hombre.
2: No, Pacor de Benidorm, con un vestido negro hasta abajo, con muchos botones delante. Hasta abajo.
3: ¿Negro con banderas delante?
2: Sí, Pacorro de Benidorm.
3: ¡El párroco de Benidorm, coño! ¡Qué desperdiciá, coño, qué desperdiciá! No se entera de nada, tía, no, es una cosa, ¿eh?
2: No me entero porque... ¿Cómo me entera? Comer... Tengo mucho apetito aquí en España.
3: Ah, que viene usted desfallecida. Está desfallecida usted, ¿eh?
2: No podría comer por aquí.
3: Aquí puede pedir lo que quiera, como lo quiera.
2: Pida ¿puedo
3: lo que
2: quiera. Pedir aquí?
3: Aquí pide usted lo que quiera. Si lo dan, se lo dan. Y si no se lo dan, no se lo dan.
2: ¡Qué bien! Pues ni comer, invitar a usted.
3: Ah, usted me invita a mí a comer. Ah, pues entonces ya verá usted cómo le dan. Sí, ya lo verá.
2: Me voy a pedir melón con jamón. Y me gusta mucho.
3: ¿Usted va a pedir melón con jamón?
2: Melón con jamón.
3: Pues yo sandía con mortadela. Ya está, ¿para qué vamos a darle con problemas?
2: Y también me gusta mucho turrón de Alicante.
1: Bueno, ja veu, bueno, el tipus d'humor aquest, que avui en dia seria un humor groller, al 100%, sí. Però bueno, hem de pensar que era l'època del Fred Holanda, el José Luis López Vázquez, aquest humor espanyol, pues això, malsonant, el del Chicho Ibáñez Serrador, utilitzar el canvi de la lletra per fer tot el merder, i això la gent ens ho passava de conya, i és de veritat, la Doña Croqueta va ser tremendament famosa. Avui en dia no sé si tindria èxit, jo crec que no, perquè el tipus d'humor ha canviat, és diferent, és més sofisticat, no tan fàcil, és un humor fàcil aquest, un humor molt... Però bueno, va fer feliç a moltíssima gent, va ser un èxit brutal, fins i tot hi havia disfraços de Doña Croqueta, perquè la gent és als Carnestoltes vestit de Doña Croqueta, no? Vull dir que ja veus, no?, que era una miqueta recordar això, un personatge totalment oblidat, mm-hmm. Estic segur que la gent no... Li preguntes al principi qui és el Simón Cabido, no té ni idea, però... Un cop recordes el seu personatge, doncs pues sí, no?
0: Un dia vols parlar de Tipi Coll, doncs, també?
1: Un dia podem parlar de Tipi... Bueno, podem parlar del que vulgueu, tot el que refresqui una mica la memòria, no? Jo crec que trobar aquest document ha estat bé, perquè és un document, i això té molts anys, no? Però reflexa molt bé això que et dic, no? La manera de que ens feien riure i aquest diàleg absolutament... No vull dir fora de to, però picaresc, així amb la doble lectura, i sempre l'humor sempre ha funcionat igual, des del Jerry Lewis i el Dean Martin, el Gordo i el Flaco, a tots, sempre hi ha un gest i un tonto. Uh-huh. I al final resulta que el gest és el més tonto. I aquí passava una mica, al final el més tonto era el Don Cirilo, que Don Ciruelo, com li diguessin, i en canvi la Doña Croqueta, que era, tenia el defecte només de ser americana i no entendre res de l'idioma, no? I bueno, a partir d'aquí doncs, van fer aquest jo que crec que portar-ho a la memòria per la gent que el recordi els haurà fet molta gràcia, i el que no, bueno, doncs hauran vist un petit document de l'humor que es feia abans i que afortunadament avui ja no es fa.
0: Molt bé, doncs Doña Croqueta, avui protagonista del Te'n Recordes. Moltes gràcies, Xavi García.
1: A tots vosaltres.
0: Bon cap de setmana, eh?
1: I sempre hi ha una cosa, és raro, com diria aquell el pare d'això, que a la gent no li agradin les croquetes.
0: Oh, tens tota la raó.
1: Vinguen.
0: Teniu festa a Papiol dilluns o què?
1: Sí, suposo que sí.
0: Suposa, perquè...
1: Sí, perquè... L'activitat lúdica la porta la meva senyora.
0: D'acord.
1: Jo sempre porto ella a la gent, sap el que hem d'anar i tot això. És tan còmode per mi.
0: La senyora confirma que sí, eh?
1: Ah, sí? Està aquí?
0: Sí.
1: Ah, mira,
0: no la veus, però hi és.
1: Se li donaré un parell de petonets.
0: D'acord.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé, Xavi.
1: Vinga, gràcies. A vosaltres.
0: Anem a escoltar la música de Los Secretos des de Madrid, amb lletra de Joaquín Sabina. Per cert, aquesta cançó que porta per nom Por el Boulevard de los Sueños Rotos.

0: Molt bon dia a tothom des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial els ho desitgem a les nostres estimades amigues i amics d'Ona Rainbow. Moltes gràcies per sintonitzar-nos un programa més, el qual esperem us sigui entretingut. Per aconseguir aquest objectiu, treballem amb molt de gust i peça fonamental per assolir-ho és la fidel i indispensable col·laboració de l'Helena al programa. Molt bon dia, Helena. Disposada per a gaudir de la companyia dels radioients?
1: Molt bon dia, Mari. I sí, disposada a tope per tot.
0: Bé, doncs què et sembla si vien 5 cèntims sobre els continguts del programa d'avui?
1: Doncs tornarem a celebrar aniversaris de gent del col·lectiu i també d'aliats. Un d'ells ben especial perquè avui entra als clubs dels octogenaris i, a més, ho fa en plena forma. També dedicarem una part del programa a parlar sobre el col·lectiu LGBTQ+ a Hongria.
0: La banda sonora va a càrrec de Pink, junt amb Pablo Alborán, Conchita Buica, Adele i Cher, que compleixen anys.
1: Eli, molt bon dia també. Nosaltres ja estem a punt. Quan ens diguis, iniciem programa.
0: Amb les copes de cava preparades per a fer el brindis preceptiu quan hi ha aniversaris, avui celebrarem alguns dels que afecten a gent de la música del col·lectiu, com per exemple el cas del cantant malagueny super mega conegut Pablo Alborán, que el pròxim 31 en farà 37 anys.
1: Pablo Alborán ja de petit sentia passió per la música i va anar aprenent a tocar piano i guitarra, així com també es va formar en l'apartat del cant, una formació musical molt completa a la qual es va sumar un talent creatiu privilegiat, una combinació perfecta per a triomfar al món de la música.
0: Va iniciar la seva carrera a finals del 2010 amb un senzill, el Solamente tu, que tothom ha escoltat alguna vegada, origen del seu primer àlbum d'estudi publicat al 2011, uns mesos després del senzill. Des d'aquest primer àlbum, Pablo Alborán sempre ha estat un assidu als Grammys llatins, encara que només n'ha aconseguit dos.
1: També és un valor segur a l'hora de les vendes a cada àlbum que publica, i ja són 7. Actualment és un dels noms més potents del panorama musical del país, i del 2020 Pablo Alborán també és un referent del col·lectiu. Després d'anys de rumors i especulacions sobre la seva vida privada, a Instagram va publicar que era homosexual per a ser coherent i poder viure lliurement.
0: La reacció pública de fans, companys de professió i col·lectius LGTBQ+ va ser de suport immediat. Pablo Alborán ha mantingut sempre un perfil baix sobre la seva vida personal, però al febrer passat, també a través de les xarxes, Pablo va comunicar oficialment que té parella.
1: Es tracta de Juan Sesma, de professió fotògraf, model i dissenyador gràfic. A tots dos els hi desitgem una llarga vida de parella, i aquí ara escoltem és a Pablo Alborán amb un tema amb duo amb Ava Max, Tabú, que esperem us agradi.

0: I ara, una mica més de cava per a brindar per l'aniversari d'una cantant mallorquina que avui debuta a una Rainbow, Concha Buica, nascuda a Palma de Mallorca a l'11 de maig de 1972. Per tant, feliç 54 aniversari. Concha vivia al ser d'una família d'exiliats polítics de Guinea Equatorial i que feia uns anys s'havia establert a la ciutat.
1: Concretament al barri gità de Son Gotleu, ja que els escassos recursos familiars no donaven per a més. I allà la música flamenca va formar part de la seva vida juntament amb els ritmes africans, el jazz i els souls ja habituals a casa seva. Una barreja multicultural que és fàcilment detectable en la seva música, així com també ho és el rastre de la presència de la marginalitat en les seves lletres, sempre en to de denúncia.
0: La seva carrera musical va partir des del punt més baix, anar cantant per bars i clubs de la illa, fins que al 2000, amb 28 anys, va publicar el seu primer treball, Mestizo, un exercici d'exploració i mestissatge entre el soul i el jazz i el flamenc més pur, amb un resultat memorable de música fusió.
1: A més d'haver produït una dotzena més d'àlbums i haver estat nominada en diverses ocasions als Grammy, Conchita Buica, que des del 2011 viu a Miami, ha realitzat nombroses col·laboracions amb gent de la talla de Carlos Santana, Chic Corea, Nelly Furtado o Chucho Valdés, la qual li va proporcionar un Grammy al 2008.
0: Concha Buica, una artista musical audaç des de sempre i en evolució constant, també és una dona del col·lectiu que sempre ho ha viscut lliurement i també una ferma activista del LGTB+, ha estat per a Ona Rainbow tot un descobriment tant musical com personal. Ara escoltarem un tema del seu quart àlbum d'estudi, un tema molt representatiu de la intercultural música de Concha Buica. No habrá nadie en el mundo.

encara que avui tenim un programa d'allò més musical, també ens ve de gust parlar-vos sobre un tema que, en aquests temps d'involució de drets LGTQ+, que estem patint, són de grans notícies que remen en sentit contrari.

I és que a Hongria, país on els drets del col·lectiu estaven sota mínims i es perseguia des del govern ultraconservador de Víctor Orbán tot allò que tingués relació amb el col·lectiu, van haver-hi eleccions el passat mes d'abril i contra tot pronòstic ha guanyat Peter Magyar, l'opositor al ja expresident Orbán, la

0: cap tipus. L'Europa de l'est i la de l'oest coexistien, però absolutament d'esquenes l'una a l'altra. Entre països de l'est, Hongria destacava per ser un país relativament permissiu en qüestions de llibertat sexual.
1: De fet, des del 1960, l'homosexualitat estava despenalitzada, però pervivia l'estigma social, la vigilància policial, la censura sobre visibilitat LGTQ+, i la discriminació legal, les quals estaven fortament arrelades i amb un activisme gairebé inexistent, la clandestinitat era el comportament habitual. Però el novembre del 1989, un fet va sacsejar Europa.
0: La caiguda del mur de Berlín, la dissolució de la URSS en definitiva i la conseqüent desaparició del teló d'acer, que a Hongria es va traduir en una etapa d'apertura al món occidental europeu. Van començar a aparèixer associacions LGTBQ+, així com també els primers espais públics d'oci per gent del col·lectiu, l'organització i l'organització del primer Budapest Pride al 1997.
1: Hongria iniciava una època daurada d'avenços en la lluita pels drets del col·lectiu, com l'aprovació de parelles civils al mateix sexe, amb drets patrimonials i de successió, i l'impuls de lleis antidiscriminatòries, de manera que va ser considerat el país més pro-LGTBQ+, de l'Europa central a la primera dècada del segle XXI.
0: Però aquest panorama idíl·lic es va esvair el 2010 amb l'arribada de l'ultraconservador Víctor Orbán, que no només va anul·lar el matrimoni igualitari, sinó que també va generar un discurs anti-LGTBQ+, en especial per a les persones trans. Una caiguda en picat que va culminar amb la llei de propaganda LGTBQ+, del 2021, per la qual, a mitjans de comunicació com de publicitat, publicacions i escoles, quedava prohibida tota referència al col·lectiu.
1: Finalment, el 2025 es va prohibir el Pride de Budapest, prohibició que va ser desobeïda, fins i tot per l'alcalde de Budapest, de manera que amb l'activisme de molta gent, inclús a nivell internacional, el Pride de Budapest 2025 va resultar multitudinari. Al voltant de 200.000 persones van participar-hi.
0: El Pride convertit en un acte massiu de desobediència civil pacífica contra Orbán, que fa no res ha perdut les eleccions i el govern. Ara en mans de Peter Magyar, també conservador però més europeista que Orbán, ha promès revisar les lleis anti-LGTBQ+, en especial la nefasta llei de propaganda del 2021.
1: Encara que canviar lleis sabem que és molt més fàcil que canviar societats. Des d'on Arribum desitgeu que Hongria pugui tornar a brillar com a país d'exemple en drets i llibertats LGTBQ+, el temps que brindem perquè això passi el més aviat possible amb un tema de la cantant Pink, que ens ve com en ella el dit, raise your glass, alça la teva copa, i així brindem per un futur del col·lectiu molt més optimista a Hongria.

0: Aprofitant el brindis per Hongria per tornar a refer el camí dels drets per al col·lectiu, l'allarguem amb motiu de l'aniversari d'una cantant anglesa gran aliada del col·lectiu LGTBQ+, una superestrella d'èxit enorme i coneguda arreu del món.
1: Parlem d'Adele, que el passat 5 de maig ha fet 36 anys, dels quals porta la meitat gaudint d'un èxit aclaparador, degut al seu gran talent per la música, tant com a intèrpret com a compositora, per la qual estava especialment dotada.
0: Als 14 anys, Adele va descobrir els jazzistes Etta James i Ella Fitzgerald i va decidir ingressar a la Brit School d'Arts Escèniques a Corydon, ciutat propera a Londres. Allà va presentar al 2006, com a treball per a l'escola, alguns dels demos, és a dir, enregistrament de prova d'una cançó, els quals un amic les va pujar a la xarxa social MySpace i un caçatalents la va fitxar per XL Recordings.
1: Adele, que per cert titula els seus treballs amb l'edat que té quan els està creant, va presentar el 2008 el seu primer àlbum d'estudi titulat 19, un debut que va ser també alhora un èxit de públic i crítica, traduït en 2 Grammys, dels 4 importants, i amb 8 certificacions com a disc de platí a Gran Bretanya i 3 als Estats Units.
0: El seu segon àlbum, 21, va tornar a repetir un èxit aclaparador sense perdre ni un mil·límetre de pistonada, segons demostren els 6 Grammys que va guanyar, a més de molts altres guardons. El tercer treball, 25, va seguir mantenint-se a l'Olimp dels Escollits, i el quart àlbum, titulat 30, l'últim, de moment, ha seguit mantenint el nivell top de sempre.
1: Des d'on arrem, li desitgem a Adele el millor dels millors per la seva immensa vàlua artística i per ser una gran aliada del col·lectiu, tal com ho ha demostrat públicament en diversos concerts, incloent participant gratuïtament com en el Pride de Londres al 2011 o assistint a marxes i esdeveniments del col·lectiu, sempre en perfil baix i al marge de la publicitat.
0: I ja arribem al moment clau. Escoltar aquesta meravellosa veu de mezzosoprano amb tacte de vellut en un dels moltíssims superconeguts temes seus.

0: I el que ens queda de cava és per a celebrar l'aniversari d'una superdiva, la qual resideix a Malibu, Califòrnia, i que quan es llevin unes horetes, perquè ja ara són com les 3 de la matinada, celebrarà el seu 80 aniversari amb plenitud de facultats artístiques i personals.
1: Ens referim a la incombustible i de talent més que acreditat cantant nord-americana Cher. Sí, estimats amics i amics arredients, heu escoltat bé. 80 primaveres com 80 sols que situen a Cher en un lloc de privilegi guanyat a cop de treball i gran talent que la corona com a una dels pesos pesants del mainstream musical actual.
0: No podem enumerar l'enorme quantitat de premis que Cher acumula, només dir que és dels pocs artistes que posseeix el que s'anomena la corona quàdruple, o sigui, guanyar quelcom Oscar, Grammy, Emmy i Globus d'Or.
1: Cher va dinamitar també la imatge tradicional femenina amb vestuaris extravagants de glamour extrem, elaborats en combinació amb Bob Mackie, el seu dissenyador personal des de fa dècades.
0: I és que Cher ha sobreviscut a molts canvis en el món de la música. Ha reinventat la seva carrera diverses vegades, sortint sempre victoriosa, al temps que ha anat convertint-se en una llegenda vivent.
1: Personalment, Cher, gran aliada i defensora del col·lectiu LGTQ+, actualment també és mare d'una persona del col·lectiu, el seu fill trans, Chaz Bono. Encara que al començament li va costar una mica, va admetre la situació donant-li tot el suport que calgués, tant per amor de mare com per coherència ideològica.
0: Amb el desig de poder seguir gaudint molts anys més del seu portentós i inacabable talent artístic, ens acomiadem de Cher amb un dels seus temes més famosos i més LGTQ+, amb tots vosaltres, Believe.

0: Estimades amigues i amics, a Eli li sap greu tallar-nos la festa i el brindis dels aniversaris, però el temps del programa d'avui està en llum vermella i hem d'acomiadar-nos a correcuita, no sense abans donar-vos les gràcies per haver estat a la vostra companyia.
1: En 7 dies tornarem aquí al 91.2 FM Ràdio Molins amb un nou Ona Rainbow per compartir amb tots vosaltres al bell mig de la setmana una estona entretinguda. I recordeu que repetim programa dissabte a les 9:30 de la nit.
0: Elena, moltes gràcies sempre i ja saps que quedes convocada una setmana més.
1: Oh, sí, aquí un plaer d'estar amb tots vosaltres.
0: Eli és la millor del món mundial, ja ho saps. Estimades i estimats, gràcies per escoltar-nos. Cuideu-vos molt, feu bondat i
1: fins aviat.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nové art. Al càrrec de la nau hi ha l'Eli Arjona, fent que sembli fàcil allò que no ho és, i per tant sempre agraïts de que estigui aquí pilotant aquesta nau, aquest programa. Avui, de fet, no tenim convidat ni convidada a l'estudi, com que a mi no em va rufar gaire això que m'escolteu només a mi, el que farem és reposar un dels programes emesos durant la temporada, però el que sí que faré és, abans, aprofitar per fer una breu crònica del Còmic Barcelona, aquest esdeveniment que es va celebrar el passat cap de setmana i que us anunciàvem amb el Jordi Riera tot just fa 7 dies. Del Còmic Barcelona començaré, o m'agradaria destacar, diverses coses, diferents coses. D'una banda, destaco que malgrat el canvi d'espai, molt més petit en conjunt que els pavellons dels anys anteriors, l'organització valorava, després de la celebració d'aquests 3 dies, la seva satisfacció pel total de públic assistent, que havia arribat doncs, fins als 92.000 visitants, amb entrades exaurides durant el dissabte i el diumenge. Per tant, en principi, l'organització està contenta amb aquest resultat. De l'altra, també vull destacar que, per fi, i com us dèiem la setmana passada amb l'amic Jordi Riera, una dona ha guanyat el premi a millor obra d'autoria espanyola. Qui finalment es va emportar el premi va ser la Teresa Valero, que va obtenir el guardó per Contrapasso, Mayores con Reparos, que és la segona part d'una trilogia que, com deia ella mateixa, mentre jo l'esperava perquè em signés el seu nou còmic, està previst que acabi una mica tard, acabarà cap al 2029, però estarem aquí atents a aquest tancament de la trilogia. De fet, ella m'explicava que està treballant en el guió d'aquest nou còmic, per tant, vull dir, li queda marge, li queda recorregut, encara haurà de fer llapissos, tinta, color, etc. La Teresa Valero va recollir el premi molt sorpresa, es notava que no s'ho esperava gens, i va reivindicar que ja era hora que una dona guanyés aquest premi, considerant doncs, això que són la meitat o més de la població mundial. Però és que també podem destacar que l'Alix Garín es va emportar el guardó per la millor obra d'autoria estrangera per Impenetrable, una obra molt valenta, que també m'hem portat signada en l'edició en català, per cert, que agraeixo molt la Norma que l'hagi fet, per aquesta autora, és a dir, que molt, molt contents de tenir aquestes obres premiades en aquest any. Però no només això, sinó que la Natàlia Velarde es va emportar el Premi Autoria o l'Autora Revelació per Encies Quemades, publicada per Reservoir Books. No parlaré de tots els premis. El que sí que vull és destacar també que amb aquesta edició el que s'ha fet és incorporar també noves propostes que han ampliat doncs, l'oferta del festival, com els espectacles en directe, entre els quals ha destacat el d'un concurs de K-pop, que això ara que està tan de moda, doncs realment va ser bueno, molt, molt celebrat. O el musical del Superpatata, que l'Artur Laperla ens en parlava el dia que el vam tenir aquí a l'estudi i que el vam portar a escena durant 2 dies i que va ser un èxit de públic i que, com a espectador, no el vaig veure sencer, però sí que em vaig estar una bona estona, puc dir que estava molt i molt bé. Música excel·lent i el seu autor, l'Artur Laperla, doncs això, dibuixant sense parar mentre avançava la història. Paral·lelament, l'Espai Comic Kids s'ha consolidat com un dels grans èxits, amb més presència d'autors que mai, amb una elevada participació familiar i activitats molt ben valorades. La filla d'una companya del nostre grup de lectura de còmic ens deia precisament que van enllaçant, no? La seva filla va anar enllaçant activitat rere activitat, per tant, podem assegurar que estaven molt bé. I parlant del Club de Lectura de Còmic, cal destacar doncs, també la xerrada que el Paco Roca va dedicar divendres per la tarda a l'Espai Còmic Univers, a la qual estaven convidades les persones usuàries de les biblioteques que compten amb un club de lectura de còmic. És el cas de la nostra biblioteca i us puc dir que hi va haver una boníssima representació de la nostra biblioteca que va gaudir de la xerrada, de la simpatia del Paco Roca, de les seves explicacions, del procés artístic, de tot el que, diguem, la feina que ell ha estat fent al còmic i com ha evolucionat la seva trajectòria. I fins i tot es van emportar la seva signatura en els còmics que van portar i que el Paco Roca, com que no sap dir que no, quan de seguida això van pujar a l'escenari per demanar-li signatures, doncs ell s'hi va prestar. Per últim, vull destacar l'exposició precisament sobre els orígens de l'obra del Paco Roca, que estava molt ben muntada i amb una, jo crec que molt bona quantitat d'originals que doncs això mostraven la trajectòria de l'autor valencià des dels seus inicis, i inicis vol dir quan tenia 8 i 9 i 10 anys, vull dir que molt petit, fins la darrera obra, que és que encara està, bueno, que surt publicada ara d'aquí la setmana que ve, però també vull destacar les altres exposicions que, malgrat que eren això, més petites, més reduïdes, i això sí, que fins i tot podien arribar a passar desapercebudes, doncs he de dir que tenien molt interès. A mi, en aquest sentit, m'agradaria destacar l'exposició muntada pel col·lectiu d'autores, on expressaven la seva preocupació, diguem-ho així, per l'ús de la intel·ligència artificial generativa. Després de l'èxit de l'exposició del 2025, que es titulava Stop IA Generativa, aquest any el col·lectiu d'autores de còmic va presentar una nova mirada sobre la problemàtica de la IA generativa, i es titulava La IA deshumanitza, a qui beneficia? Se centrava en l'impacte de la IA generativa en la nostra societat a nivell local i global, i sobretot pretenia portar llum sobre els veritables interessos que s'amaguen darrere d'aquesta tecnologia. Hi havia il·lustracions d'autores tan destacades com la Naucina, la Natàlia Velarde, la Dúnia Navinés, la Sara Soler, la Flavita Banana, la Carla Berrocal o la Raquel Gu, entre d'altres, cadascuna denunciant una de les diferents pràctiques o tendències deshumanitzants d'aquest sistema, que és la IA generativa. Ens manipula, explota els recursos naturals, és racista, és una arma de guerra, és feixista, és a dir, prenguem nota de tot això perquè, bueno, cal parar atenció. De fet, estic pensant que seria molt interessant parlar d'algun dia d'aquest tema en aquest programa, ho intentarem, perquè crec que és un tema, això, que, diguem, es frivolitza bastant i m'agradaria que en parléssim. I no em vull enrotllar més, jo deixo aquí la meva crònica del nostre pas per la 44a edició del Saló del Còmic de Barcelona, una fira que desitjo que mantingui, doncs, els encerts que ha tingut aquesta edició i que recuperi, això sí, els encerts d'altres anys per tornar a ser el gran saló d'èpoques anteriors. No m'enrotllo més, com us dèiem, avui el que farem és recuperar una de les entrevistes d'aquesta quarta temporada, concretament la que vam mantenir amb l'Emma Casadevall, que ens presentava la seva òpera prima, L'Ignit. L'Emma Casadevall Selleres és il·lustradora, autora de còmic i educadora, ha estudiat Belles Arts, Intervenció Socioeducativa i Facilitació de Grups. Treballes com a il·lustradora per projectes culturals i editorials i també fas còmic, com ara veurem. T'interessa especialment explorar les possibilitats gràfiques i narratives d'imaginaris socials? I el dibuix i l'expressió sempre han acompanyat el teu aprenentatge i creixement. Et dediques també a l'àmbit socioeducatiu, com dèiem, i diguem que com a il·lustradora explores, doncs, això, imaginaris col·lectius i realitats socials. En conjunt, has col·laborat en projectes culturals i editorials en l'àmbit local i a diferents territoris com Mèxic, Alemanya, Senegal, Nigèria... Posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar de còmics i d'aquesta extraordinària òpera prima amb tu.
1: Moltes gràcies.
0: Com sempre que convidem algú que acaba de publicar una obra, la primera pregunta és obligada. Què trobaran els lectors i les lectores a L'Ignit? Que és, no ho he dit, perdó, és el títol de l'obra, és L'Ignit. Digue'm, què trobarem?
1: Bé, L'Ignit és una història que es construeix a partir de fragments de les vides quotidianes de diferents personatges i aconsegueix fer un retrat col·lectiu d'una època i d'un territori molt concret, que és una zona del Berguedà, de l'Alt Berguedà, al voltant de la mineria industrial.
0: De fet, és això, no? És una panoràmica d'aquesta història relativament recent que, clar, tampoc és tan coneguda.
1: No gaire.
0: Que jo crec que està molt bé que algú la tregui a la llum i que en puguem conèixer, perquè a més, tu ho expliques molt bé en el còmic, reflecteix coses que avui tenim també sobre la taula, és a dir, avui està en el territori.
1: Sí, és una, diguem, és una mirada bastant específica a nivell històric, però jo crec que la manera d'abordar els diferents temes pot connectar amb temes que també són del nostre present.
0: Totalment, a més ho interpel·les d'una forma que vaja, que jo crec que el lector o lectora segur que s'hi trobarà. I això, tu deies molt bé, és aquesta història dels miners que viuen en campaments de barraques, això està, no?, com les barraques tenen aquesta presència en el territori, també les dones que treballaven en el cribatge del carbó fora d'aquestes mines, i d'aquí el nom de L'Ignit, no? És a dir, L'Ignit és aquest tipus de carbó.
1: És el tipus de carbó de la zona, que de fet és un carbó, diguem, que tècnicament és de força mala qualitat i difícil extracció.
0: Això també ho dius al còmic, no? Que és aquesta qualitat intermèdia o així.
1: Intermèdia, sí.
0: Sí, que no és... I també està molt ben expressat. I apareixen diferents personatges, algun dels quals jo potser no el revelaria, però crec que està, diguem, té una veu molt potent en com està expressat en el còmic. Que sí, com ho vas plantejar?
1: Bé, el còmic parteix de quatre... Hi ha quatre personatges principals, diguem. Dos són el Joan i la Gavi, que es basen en persones vives, en testimonis vius de la història recent del Berguedà, i que concretament representen perfils de persones que van viure realitats força marginals dintre d'aquest sistema industrial. Concretament el Joan, per exemple, és un senyor que va viure de jove amb els seus germans en unes barraques autoconstruïdes, que era l'opció d'habitatge autogestiva i més precària que tenien a l'abast, que era autoconstruir-se amb pedra seca seca i amb materials reciclats, doncs petits refugis a prop de la boca de les mines, i compartint aquest model de vida amb altres treballadors. Sí. I després la Joana, ai, la Gavi, sí, que representa doncs les dones que van treballar a la mineria i que han estat també força poc reconegudes. Després hi ha un altre personatge que és més un símbol de poder, que és un dels empresaris més importants a la zona, i hi ha una veu també, diguem, narradora d'un context històric que té a veure amb les muntanyes i que és una veu força sàvia, una mica eterna, testimoni dels diferents canvis que hi ha hagut allà a la zona.
0: Aquesta és la veu que per mi, no?, és un, molt potent en com està expertant la història. Però, diguem, tots tenen el seu pes i, diguem, cadascú, diguem, en diferents episodis, tu ho expliques amb aquests diferents episodis, diferents moments d'aquestes vivències, no, diguem, no hi ha una correlació o no hi ha una cronologia, sinó que vas saltant en diferents maneres, no?, diferents episodis, que són diferents visions o diferents aspectes de tot aquest escenari i diferents edats.
1: Sí, hi ha bastants salts en el temps que, diguem, tenen un sentit, però van fluint perquè anem coneixent els diferents aspectes d'aquesta lectura del territori.
0: Una pregunta que et llenço, que crec que aquesta l'he pres del dossier que hi ha de Finestres, de l'editorial Finestres, que és qui publica, arran del premi o de la menció del talent en jove de 2024, és qui publica aquesta història. Què esperes dels lectors i lectores quan llegeixin aquest llibre?
1: Clar, per mi, diguem que el llibre és un còmic de no ficció amb una base documental i historiogràfica molt sòlida, i a la vegada també és un procés d'aprenentatge per mi dintre de la narrativa del còmic, i és també un procés d'experimentació de possibilitats de gràfiques i narratives i d'exploració. Aleshores, crec que per una banda del lector espero doncs aquesta connexió amb un context històric des d'una mirada crítica força concreta, i a la vegada com una immersió també sensible en els colors, en els dibuixos, en la manera de mirar les quotidianitats i a la subjectivitat dels personatges.
0: Molt bé, que de fet afegint això, perquè també ho havies expressat com que t'agradaria que s'apropiessin del simbolisme, que és una mica tot el que estàs explicant ara, a la memòria, i que pugui fer aquestes connexions crítiques en altres contextos com podria ser l'actual.
1: Sí, hi ha algú, diguem, que és important en el còmic, que són les històries no explicades i els buits en els arxius i els buits en la memòria col·lectiva, i aleshores també doncs entendre la memòria com un exercici social. I crec que el simbolisme i la poètica són eines molt interessants per apropar-nos com a comprendre d'una forma oberta algunes realitats que ens poden quedar més o menys a prop en el temps o en el quotidià.
0: Mira, has parlat de poètica i justament et faig una mica el que m'ha semblat a mi, que t'he dit fora de micro que m'havia agradat moltíssim l'obra. Clar, a mi, o sigui, té aquest punt evocador, és a dir, no?, com del que estic llegint, on em porta. Alhora li veig aquest punt reivindicatiu, que després m'agradaria fer una mica més parlar-ne una mica més, i aquest exercici entre històric i poètic, no?, per això m'ha agradat que utilitzessis tu mateixa l'expressió de poètica, perquè a mi m'has portat a un passat poc conegut d'un territori que em queda prou proper. Estem parlant del Berguedà, però vull dir, al final és, no?, de l'àmbit català, i des de la declaració d'intencions de la introducció, que allà hi ha tota una declaració d'intencions, fins a aquestes hipnòtiques seqüències del relat, clar, l'obra s'acaba convertint en una denúncia d'un sistema, no?, que va esclafar una forma de vida tan autèntica com els comunals, i al final acaba sent, no?, un, en altres paraules, diguem, un clam contra el sistema capitalista. Vull dir, això és una mica, no?, tu ja amb aquest punt de partida era parlar d'això. A més, amb un art que podem inclús trobar alguns referents així, que potser després a veure si tenim temps en parlarem. Però, clar, estem parlant d'una primera obra, i a mi m'ha sorprès el nivell d'aquesta primera obra. O sigui, per mi, tant de bo l'Ignit sigui el primer de molts èxits. Tres coses que destaco: això, aquesta, diguem, capacitat evocadora del relat, els temes de fons, això que dèiem, però també aquests recursos literaris d'aquestes veus que parlen. Quan tu ho planteges, Com és això? Com neix aquesta història? Perquè parlaves de la documentació, com neix això?
1: El projecte té una, té un origen molt, molt concret, que és la relació d'amistat amb una amiga, amb una bona amiga que estava fent una tesi doctoral sobre aquest tema en concret de la industrialització minera del carbó al Berguedà, i concretament ella mirava doncs, aquestes relacions de poder des del punt de vista de com eren els habitatge, l'habitatge obrer. I només mirant l'habitatge i a les restes materials, doncs reconstruir tot un sistema social i l'impacte que hi havia hagut en aquella zona. I a partir de converses, del seu interès de portar aquesta investigació més enllà de l'acadèmia i el meu interès de fer còmic en perspectiva social, doncs vam tenir un primer maig d'un interès compartit, i a poc a poc ho vam anar madurant fins que vaig fer aquesta primera maqueta del còmic que vaig presentar en el concurs, que eren unes poques pàgines, 20 i tantes pàgines, no recordo ben bé, i després a l'hora de desenvolupar el projecte final... vaig haver d'explorar, ampliar-lo i agafar tres formes. Llavors va ser un procés molt poc lineal, força caòtic, d'anar explorant com resoldre els diferents angles, i jo crec que com que la investigació ja mirava molts temes i des de molts punts de vista i agafava els testimonis orals, la materialitat de l'arqueologia, les fonts documentals dels arxius, com diem, molts punts de vista, doncs a poc a poc ho vaig anar traslladant al còmic, a la història.
0: Molt bé. Aquesta amiga teva li posem nom, que és la Laia...
1: És la Laia Gallego Vila.
0: Exacte, i de fet és amb qui vas presentar, no?, el llibre A la finestra, també,
1: sí.
0: Ella també hi era.
1: Ella ha estat acompanyant-me al llarg del procés com una persona experta i com a amistat, i ara també en les presentacions doncs estarà present en algunes d'elles.
0: Clar, i vaig veure això, no?, que conversàveu sobre l'impacte precisament de la mineria, l'autogestió i la transformació social a través del que deies, no?, del paisatge i la materialitat. Clar, així és la manera en què neix la idea, i què és el que, diguem, tu presentes, o com és el moment aquest de presentar-te al concurs? És a dir, això ja s'estava treballant i apareix al concurs, o no? Arran del concurs tu dius, escolta'm, i si desenvolupo aquesta idea? Com és això?
1: N'havíem anat parlant com una idea força vaga durant alguns mesos, però jo amb el concurs vaig trobar el pretext de desenvolupar una mica més en sèrio, tot i que ho vaig fer de força relativament ràpida, una mica com un collage, de partint de la seva investigació, de la seva tesi, doncs agafava referències visuals o algun tema, buscava imatges de referència, i sí, crec que tenia algú com de collage d'aspectes i d'imatges, i després en el còmic, en la seva versió més llarga, sí que vaig fer un procés d'estructura del guió, tot i que vaig explorar força visualment. O sigui, crec que últimament em serveix la referència de que a vegades hi ha una idea força extensa de que el procés del còmic és de definir un guió en detall, després passar uns esbossos a una línia, a un color, i en el meu cas, o en aquest cas, ha estat una exploració visual, com que la imatge era una forma d'anar buscant sentits, i arrel d'això he necessitat ficar una estructura i ordenar els capítols i definir els personatges, però ha anat venint una mica.
0: Clar, de fet, aquesta potència visual queda molt palesa en el còmic, no? L'has plasmat molt perquè reculls molts elements que són presents al territori, parlem d'aquestes barraques, però també d'aquells elements que apareixen com claus o com que han format part d'una història, d'unes barraques o d'un procés, i com que són aquests vestigis, no?
1: Sí.
0: Clar, llavors això, vull dir que ara parlaves tu del teu procés creatiu, però en realitat, vull dir, no n'hi ha un únic que sigui el bo, sinó que tu t'has servit aquest i està bé que hagi estat aquest.
1: Sí, totalment, per mi ha estat un procés d'aprenentatge iniciàtic una mica caòtic, però molt interessant també pel fet de tenir l'opció d'explorar, ampliar una mica la mirada i després concretar una mica la narrativa.
0: I per apuntar coses que també d'aquesta recerca doctoral de la Laia Gallego,
1: sí.
0: Clar, ella el que feia és vincular memòria històrica i arqueologia contemporània des d'una perspectiva crítica. Per tant, tu, diguem, no, en aquestes converses que teniu, tu vas, diguem, desenvolupant això que ella, des d'aquesta recerca que fa amb la UB, que no, per la Universitat de Barcelona, amb l'agenda del passat més recent.
1: Sí.
0: Sí?
1: I, sí, ella participa de diferents projectes, és a dir, que el meu vincle d'amistat i la seva tesi doctoral són claus, però a més participa de projectes col·lectius i d'investigació que fan aquesta tasca.
0: Molt bé.
1: També ha estat una forma de descobrir doncs, aquest petit món de l'arqueologia contemporània, el tema de les excavacions, de la feina de laboratori, de la feina de documentació, que és molt interessant perquè la qüestió de reconstruir les condicions de vida o reconstruir un imaginari a partir de petites pistes, també crec que l'he intentat portar una mica al còmic i portar com, per exemple, la materialitat, els petits objectes que poden ser testimonis molt i molt potents emotivament per explicar temes estructurals i molt amplis.
0: Aconseguidíssim, ja et dic, no hauria pensat que una investigació d'aquest tipus seria tan apassionant o la converteixes apassionant en el moment en què apareix en el còmic, en l'Ignit. Com influeix tota aquesta formació teva que tens, no només Belles Arts, sinó tot l'àmbit socioeducatiu, facilitació de grups, com influeix tota aquesta formació teva en el tipus de relat que t'ha interessat explicar o que t'interessa explicar en general?
1: Doncs és una bona pregunta, perquè crec que vaig intentant al llarg del temps anar fent aquestes connexions de la mirada crítica i la mirada creativa, i així com dintre de l'àmbit social i educatiu m'interessen les metodologies creatives i com la creativitat pot ser un camí per abordar diferents temes, per explorar problemàtiques, per descobrir-nos com a grups, com a societat, doncs també dintre de la gràfica, dintre de les arts visuals, dintre del còmic, sempre m'agrada entendre que són eines per entendre realitats socials i polítiques. I sí que em sembla que me n'adono que a vegades hi ha una separació una mica forta entre còmic de no ficció i de ficció, i m'agradava obrir el meu caminet dintre de la no ficció, però amb aquesta poètica. I crec que com aquesta, no sé, exploració en general potser m'ha ajudat una mica.
0: Molt bé, de fet ara no estan sortint iniciatives en relació al còmic de no ficció, el Premi Ara de còmic de no ficció, el vinyetari, és una d'aquelles obres que hauria pogut perfectament formar part d'un vinyetari. Llavors arriba el moment del premi. Què és el que es presenta al premi, què és el que es valora i què és el que després es desenvolupa?
1: El que es presenta al premi, el que es demanava en la convocatòria de finestres, és una maqueta d'unes poques pàgines acabades que serveixin per veure doncs, l'estil, la gràfica final que pot tenir el còmic, que em sembla que eren entre 20 i 30, i una sinopsis del projecte. I després el que desenvolupo durant el procés del còmic és com anar estructurant en capítols, que això va ser un gran descobriment personal de poder utilitzar els capítols per organitzar-me les diferents mirades. És a dir, el que necessita. La primera maqueta era una veu narradora que anava veient els diferents angles que jo podia tractar. Amb el projecte final he hagut d'entrar dintre dels personatges i de les veus.
0: Molt bé, per tant, sí que hi ha un pas, un salt.
1: Hi ha un pas, sí. També a l'apropiar-me d'aquest llenguatge més acadèmic del que jo partia amb la tesis i portar-ho a un terreny literari amb el que em sentia una mica més còmode, potser.
0: Bueno, i que és el que un dels èxits o un dels aspectes més a destacar de l'obra de l'Ignit, perquè és això, no? Com es construeixen aquestes veus i com articulen aquest relat, no? Jo crec que és una de les coses a destacar.
1: Sí, també destacaven el color, la imatge, la composició de pàgina. Em sembla que en venir de la il·lustració i en concebre potser la composició de la pàgina com una eina narrativa, doncs ha estat després a poc que he anat entrant en la seqüència més pròpia del còmic.
0: Mira, de fet, ara volia citar textualment exactament el que deia el jurat, que recordem, el jurat era el Jordi Canyissà, la Núria Tamarit, l'Adrià Turina, que de fet és el guanyador de l'edició anterior, de la menció del talent jove de l'edició de 2023, la Lluïsa Pardo i la Montserrat Terrones, o sigui, gent que en sap un tou de còmic. I ells, obro cometes, deien, el que havien valorat és que o premiaven aquesta obra per ser un valuós exemple de còmic de no ficció, un reportatge gràfic que indaga en la història de les explotacions mineres a Catalunya, enllaçant-la amb els canvis oferts pel territori per la dura realitat dels seus habitants, que això és el que hem dit abans, i diuen, destaquem que l'Ignit és un relat humà amb una important feina de documentació, com deies tu abans, al darrere, i explicat amb un plantejament de pàgina i un ús del color poc convencional, però molt efectiu, amb una clara aposta per una gràfica poderosa. I tant que ho cometes.
1: Sí, bueno, m'agrada com...
0: Està molt bé.
1: Sí, sí.
0: De fet, s'ha de subscriure tot això perquè realment el còmic, és que tot això és un dels, diguem això, dels reclams que té aquest còmic. Aquest premi obre portes arran del premi que ha provocat el premi.
1: Bé, de moment el premi ha estat molt absorbent en si mateix. Uh-huh. Com l'he acabat fa relativament poc, vaig poder dedicar-m'hi plenament després de tancar diferents coses que també estava fent malabars, i ara estic seguint amb fer més còmic, amb fer il·lustració, amb seguir amb el món social. Sempre tinc la sensació de que és anar avançant com es pot amb les opcions que van sorgint de cada àmbit.
0: T'havies pres una mica el concurs com una manera de desenvolupar el projecte, no? És a dir, això sí que d'acabar-lo, no? De donar-li la forma final. No tenies expectativa de quan el presentes? Tu creus que hi ha un material per obtenir aquest premi? Perquè sé que ho dic, o ho pregunto, perquè tu deies que tenies un cert desaferrament als concursos. Com
1: sí.
0: És això?
1: Bé, quan jo presento la proposta, la presento amb il·lusió i la presento amb fe, però a la vegada sí que feia temps que no em presentava concursos, però diguem que en algun moment de la meva vida també he tingut una relació una mica d'agafar un posicionament davant dels concursos, perquè hi ha diferents àmbits dintre de les arts visuals, i fins que tens una proposta sòlida o fins que entens les lògiques del que es busca, doncs també, bueno, hi ha més possibilitats de tenir un rebuig que de tenir un suport. Aleshores, simplement el meu enfoc era de confiar-ho, però de deixar una mica anar l'opció.
0: Bueno, molt bé, doncs sort que ho vas fer i tenim el resultat aquí. Doncs ara sí que ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, Emma Casadevall, per venir a Ràdio Molins.
1: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: Doncs el nostre també ha estat un gran plaer. Doncs ja ho tenim, quin discurs tan interessant que té l'Emma, oi? Contents d'escoltar-la novament, d'escoltar l'Emma, que va ser finalista del Premi Vinyeta Ficòmic, que s'atorgava aquest any per primera vegada i que finalment va guanyar la Berta Cusó amb l'obra La Conca dels Àngels, la Berta, que també l'hem tingut aquí, i que totes dues autores van estar precisament aquest passat cap de setmana pel Saló, amb entrevistes, signatures. He de dir, he de reconèixer, he de recalcar que tenim molta sort amb els convidats i convidades d'aquests anys o d'aquest temps que portem fent el programa. I parlant de les persones que passen pel programa, el que no vull que se'n passi és avisar-vos que dimarts vinent hi haurà a la Biblioteca Nacional de Catalunya l'acte de presentació de l'assaig del Jordi Ojeda, l'últim convidat del programa, abans del Jordi Riera, i que presenta Còmics, una immersió ràpida, publicat per Tibidabo Ediciones, i que bé, de fet, quan el vam entrevistar, el Jordi Ojeda, ens deia que aquest acte estava previst pel 12 de maig, però com que aquell dia hi va caure aquell aiguat terrible, doncs es va posposar l'acte fins al dimarts vinent, que és el dia 26. Per tant, aprofiteu per anar a la xerrada, que és a 6:45, que comptarà, evidentment, amb la presència del Jordi Ojeda i també amb la presència de l'escriptora Pepa Mayo i l'il·lustrador i guionista Jordi Pastor, que, per cert, també ha passat per aquest programa. Si no hi podeu anar, que sapigueu també que l'acte es podrà seguir també per streaming pel canal de YouTube de la Biblioteca de Catalunya. I ja no tenim temps de més, estem acabant. Ho deixem aquí. Fins aquí aquest nou programa de la quarta temporada de Parlem de Còmics. Gràcies a Eli Arjona per fer-lo possible. Com cada setmana és un luxe compartir aquest espai amb tu, als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics. Sí, hem de... Ui, vale.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, són la 1, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorial en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, usted que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia, doncs, que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
3: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
4: ...de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
3: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Informació local.
5: Des de l'Associació de Paraguaians organitzen per diumenge el Dia de la Mare i de la Pàtria Paraguaia. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins les 11 de la nit, a la Carpa Mariona hi haurà activitats, l'entrada és gratuïta, hi ha un menú, un dinar, 15 euros pels socis i 20 euros pels no socis, també hi haurà una cantina de begudes amb altres menjars, també hi haurà serenata amb mariachis, el dinar, premis per les mares, dansa paraguaia i ball popular. El diumenge a la Carpa Mariona, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I demà al matí, des de la nova coordinadora d'entitats de Molins de Rei, fan una trobada, volen donar-se a conèixer, arribar a totes les entitats de la vila i marcar-se uns objectius conjunts per treballar col·lectivament. És un vermut d'entitats que es farà demà d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I també destaquem que estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu de l'Ajuntament de la Vila. Es faran del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Són casals que es fan durant les vacances escolars dels infants mentre les famílies encara treballen i es durà a terme, com dèiem, fins al 31 de juliol. Les inscripcions han obert aquesta setmana, les podeu fer en línia a la web de l'Ajuntament. Els casals que tindran servei d'acollida al matí a les 8, menjador també per qui ho necessiti d'una del migdia a dos quarts de 4 de la tarda i també hi haurà descomptes per famílies monoparentals i nombroses i per aquells infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació la trobareu al web municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: risa también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquesta marmelada és boníssima.
4: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
3: I com s'ho ha fet?
4: Amb un ajut líder.
5: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts Líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
3: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
4: Em sembla molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: claro,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: just what we do.
1: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí és Ràdio Molins de Rei. Els dilluns, a aquesta hora, parlem de teatre, a tot teatre. Benvinguts. Doncs avui comencem per parlar amb una noia que ho està petant, tots ho estan petant. Ahir ho vam anar a veure i fantàstic, molt recomanable. Ens anem al Maldà, al carrer del Pi. Inútil, es diu l'obra, eh? Un cactus i altres desastres. I hem volgut parlar amb la Clàudia Nogués. Clàudia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
1: Jo encantadíssim encara de l'altre dia, ja t'ho vaig dir.
2: Sí,
1: em va agradar molt, ja t'ho vaig dir. I
2: t'ho
1: torno a repetir altra vegada.
2: Tu i tots els companys. Moltes gràcies.
1: I ja també li vaig dir amb l'Alícia, també. Que també...
2: Sí.
1: Digues.
2: No, no, que sí, que m'ho va dir, que t'havia agradat molt, sí. I ens fa molta il·lusió.
1: Sí. M'agrada molt. Com va sortir això de Inútil, un cactus i altres desastres? Que la companyia doncs... com un llum.
2: Sí, o sigui, la companyia és la meva companyia de teatre i és amb el que hem vehiculat el projecte, però res, va néixer de les ganes de treballar plegades, de voler combinar també doncs, les meves dues passions, que serien el teatre i la música, el món de la composició.
1: Bé, doncs ho tens molt bé.
2: Vam voler parlar d'un tema que em toca molt de prop, que és tot el tema de la salut mental, la depressió, l'ansietat, la síndrome de la impostora, i va néixer aquest projecte.
1: Doncs, noia, l'heu encertada. Molt bé, molt bé. Amb l'Alícia Serrat, dius que et coneixien? Et coneixies?
2: Sí. Feia estona que volíem treballar plegades.
1: Sí, i amb la Nila Pedrós i el Pau Oliver?
2: Doncs mira, el Pau el teníem ubicat, però la Nila Pedrós ha sigut un gran descobriment. Hem tingut molta sort de trobar-la, doncs, i estem encantadíssimes.
1: Molt bé, molt bé. Què tal el Maldà per fer aquests espectacles de petit format?
2: Doncs era el lloc on nosaltres volíem estrenar aquest projecte, i hem tingut la sort de que ens han donat l'espai. I la veritat és que teníem una mica de por amb el tema sonor, perquè, com hem dit, és un musical, però comptem amb el Damià.

0: Sí, sí, vull dir que...
1: Això... Millor que es faci curt que no que es faci llarg.
0: Sí, no, clar, i pesada, i no és el cas, no és el cas, no, que va, que va. Escolta'm, des de que vas tenir aquestes ganes de fer l'inútil i fins al dia de l'estrena, quant de temps ha passat?
1: Doncs vam començar, jo diria que fa uns 2 anys, vam començar com a engegar el projecte, a pensar, i vam fer la primera cançó, que es diu Inútil, en plan d'un tros.
0: Perquè la idea principal era teva.
1: No, o sigui, realment era de l'Alícia el veure que jo tenia molt aquestes sensacions tota l'estona de frustració amb mi mateixa, de no sentir-me prou i tot això, i li va sorgir amb ella, i llavors vam fer la primera cançó, i vam començar a engegar motors i finalment l'any passat ens van donar la bona notícia de que aquesta temporada podíem estrenar el nostre espectacle i vam començar a fer una cosa després de l'altra i aquí estem.
0: Molt bé, molt bé. I diu que la Cris és una jove actriu atrapada en la lluita contra la depressió i l'autocrítica constant. Això a l'escenari, si et mirem a tu, no es nota gens.
1: Ah, no? Què vols dir?
0: Perquè tot transfuga tanta alegria, tant bon rotllo, tot.
1: Clar. Era molt important per l'Alícia que ho fessin tot des d'un punt molt, molt lluminós i positiu, que no sortissin del teatre tots deprimits, que si no valia gràcia.
0: Ah, això mateix, clar. Clar, clar. Per això que dic que va sortir encantat. Encantat.
1: Que bé, moltes gràcies.
0: El 31 de maig serà l'últim dia, segur.
1: Sí, o sigui, en principi no, és improrrogable perquè entra una altra companyia el mateix diumenge a la nit que acabem, però bueno, amb molta voluntat de fer una gira per Catalunya i per on ens vulguin.
0: Això anava a preguntar, sí.
1: Sí, sí, estem en ello.
0: Estem en ello. Veus, teatre musical, 70 minuts, clar, això és curtet, home, és curtet. Acaba, diu, sí. Has acabat, no pot ser això, no pot ser, oiga. Vas a reclamar.
1: Però com que està lligat que la part del concert i de cop ara és obra de teatre i ara torna a ser concert, doncs va passant i dius, oi, ja hi som. A nosaltres des de dins també se'ns fa curt, diem, però si hem acabat.
0: Jo trobo que tots feu una cara de passar-s'ho tan bé.
1: Sí, ens ho passem molt bé, és molt disfrutant l'espectacle, la veritat. A més, va canviant tota l'estona.
0: A més, això que dèiem del Maldà és tan cucató. I si estàs a la primera fila, encara més, és cucató.
1: Sí, sí.
0: Ho veus tot,
1: tot,
0: no se't escapa res. Doncs vaig disfrutar molt i doncs, si voleu passar una molt bona estona, aneu al Maldà. Que sortireu encara més bé del que heu entrat. Segur.
1: Segur. Sí. Almenys la gent, tothom ens diu el mateix. Per tant, deu ser que és veritat.
0: Clar que sí. Escolta'm, doncs, m'has dit que aniríeu de Bolos. Això es quedarà aquí a Catalunya?
1: Bueno, a veure.
0: Parlem-ne.
1: En castellà ho tenim traduït i també hi ha intenció, o sigui, clar, som una producció petita, llavors anem pas a pas. Primer el Maldà, després Bolos, i sí, evidentment si surten Bolos arreu de la península o on ens vulguin, nosaltres hi anirem. Les cançons ja les tenim quasi totes fetes també en castellà i tal, llavors, donde nos lleve el viento, com diuen, no?
0: Com diuen, sí.
1: Però, per exemple, ara jo ja et puc dir una cosa així en primícia.
0: Sí, cuéntame.
1: A l'octubre estarem a Mallorca, llavors ja hem sortit de Catalunya.
0: Sí, bé, fantàstic. Es comença bé la cosa. I escolta, em vas dir que les cançons que les volem sentir estan totes a Spotify, dius?
1: Sí, a Spotify i a totes les plataformes digitals. Hi ha 5 de les cançons de l'espectacle, no hi són totes perquè hi ha algunes cançons que tenen són de més d'un tarannà de teatre musical i les que sí que hem gravat són les que podrien ser cançons com que poden sonar perfectament a la ràdio, que tenen entitat pròpia, com si diguéssim.
0: Sí. Et tinc que tornar a dir, si no t'ho he dit, que el so era meravellós.
1: Moltes gràcies. I traslladaré al tècnic de so.
0: Sí, però a vosaltres també, perquè ho feu molt bé. Aquelles guitarres sonaven i el teclat del senyor Joan... El Pau, també. Ja també el vaig felicitar, també.
1: Sí, doncs els hi repetiré més tard, els hi tornaré a escriure i els hi diré, el Dani m'ha dit això.
0: Ah, molt bé, vinga. Doncs escolta'm, vosaltres, els oïdors i oïdores, ja apunteu-vos-ho fins al 30

0: 1 de maig, que després un dia, ah, se m'ha passat. No, no. I els horaris dels dies, Clàudia?
1: Mira, doncs ara mateix queden 12 funcions. Reprenem demà, que llavors estem de dimarts a dissabte a les 8 del vespre al Teatre Maldà, i els diumenges fem funció a les 12 del migdia, que és perfecte per anar després a fer un vermut i a dinar, perquè clar, com que dura una hora i quart, doncs és perfecte.
0: I tant, sí, sí. Molt bé, Clàudia, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Us dono molta merda, perquè us vagi tot molt
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, ara, encara que no ens escolta ningú, escolta'm, digue'm si tens molta cosa al calaix, per més endavant.
1: De cançons i coses d'aquestes parles?
0: I de espectacle teatral?
1: Ai, si m'encantaria dir-te que sí. M'encantaria dir-te que sí, però mira, potser d'aquí en surten altres coses.
0: Bueno, bé, mira... Esperem,
1: però ara mateix tota la nostra energia ha estat posada en això i no he tingut cap per res més. Llavors, ara mateix no.
0: Una cosa que se m'escapava, la música, que podien classificar-la, si és que es pot classificar, de pop folk?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sobretot el disc ja ho és, pop folk, però com que hem fet una versió acústica del disc, en directe, que som dos guitarres, un piano i les tres veus, igualment, per l'estil musical i per com hem fet l'arranjament, segueix sent, és pop folk, és música d'aquesta, jo li dic, com d'Estrella d'Am, mediterràniament, molt així, molt acollidor i que posa feliç.
0: Sí. Escolta'm, també m'han dit que sou molt joves, que ja es veu, ja es veu.
1: Els altres dos ho són més que jo, però sí.
0: Bueno, joves, i que acabeu de sortir de la Ciutat del Teatre.
1: No, això la Nila... El Pau i la Nila són de l'Institut del Teatre, però que la Nila és molt, molt joveneta, té 22 anys. Jo ja fa més de 10 anys que vaig acabar la carrera i jo vaig estudiar a Eòlia.
0: Jo vaig estudiar
1: al Centre Superior d'Art Dramàtic i vaig acabar el 2016.
0: Ja fa anys.
1: Pues
0: molt bé. Et torno a felicitar, Clàudia, et torno a donar les gràcies. Que tingueu molta sort i molta merda i espero tornar-vos a veure molt aviat.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot, Dani.
0: A tu. Molta sort.
1: Adéu, bona nit.
0: Bona nit. Adéu.
1: Adéu.

Doncs sí, estem escoltant aquest temps de teatre al programa La Musical de Prom, que és un musical amb música de Matthew Sklar, lletres del Chad Begalin i llibret del Bob Martin i el mateix Begalin, basat en una idea original de Jack Beartle. El musical segueix quatre actors de Broadway lamentant els seus dies de fama, mentre que viatgen a la conservadora ciutat de Edgewater, a Indiana, per ajudar a una estudiant lesbiana a qui se li ha prohibit de portar la seva xicota al ball de secundària. El musical va tenir la seva estrena mundial al Allianz Theatre d'Atlanta, de Georgia, el 2016, i es va estrenar a Broadway al Longacre Theatre a l'octubre del 2018. El dia 11 de desembre de 2000 es va estrenar una adaptació cinematogràfica produïda i dirigida pel Ryan Murphy. L'espectacle es va estrenar a l'Allianz Theatre d'Atlanta el 18 d'agost del 18 d'agost fins al 25 de setembre de 2016. El Cassie Nikolaou va ser la directora i coreògrafa, amb escenografia del Scott Pask, vestuari de l'Anne Ruth. A Broadway, l'espectacle va començar les seves prèvies al Longacre Theatre el 23 d'octubre del 2018, amb l'estrena oficial el 15 de novembre del 2018. La producció es va tancar l'11 d'agost de 2019, després d'haver tocat 23 prèvies i 309 representacions regulars. La producció va costar 13 milions i mig de dòlars i no va recuperar la seva inversió. Sentim una mica més de Prom.

0: Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó del musical de Prom, ara ens anem corrents cap al Teatre Lliure de Montjuïc, a la Sala Petiteta, a l'Espai Lliure, que fins a aquest diumenge 7 de juny em sembla que estan en direcció del Ferran Utzet fent el fill, el Guillem Balart, Jordi Figueres, Sebastià Morgodoy i la Mercè Pons, que em sembla que tenim al telèfon. Mercè, Jordi, bona tarda.
1: Hola.
0: Hola, hola. Què tal, tarda. Com va això? Encara que sigui dilluns, encara que sigui dilluns. Però bueno, és, hi farem, no?
1: Sí.
0: Con alegria, con alegria, mucho de alegria.
1: Ja està bé, ja.
0: Com sí, va el fill? Com va el fill?
1: Mercè.
2: Digues, Jordi, digues tu. Com va?
1: Que heu preguntat com va el fill, no?
0: Sí.
1: Doncs el fill va anant cada dia...
0: Sí, a casa dels pares.
1: Anem trobant amb el fill aquesta trobada que tenim cada dia tan... tan bèstia, entre cometes, al Teatre
0: sí,
1: Lliure.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, Jordi o Mercè, em disculpa per la meva ignorància, però el senyor John Foss no el tenia classificat encara. Vosaltres sí? Sabíeu més coses d'aquest autor?
2: No, Mercè. Jo no. Jo no el tenia. Mm-hmm. No. I ha sigut un descobriment,
0: sí.
2: Perquè, bé, no només ha escrit, a més, aquesta funció... Mm-hmm. Clar, és que ha estat molt poc representat, mm-hmm. per no dir gairebé no s'ha representat
0: sí.
2: Aquí. I llavors, clar, també és un autor desconegut per molta gent del teatre, mm-hmm. no?, també. I,
1: sí.
2: I tot i que no, ha escrit moltes obres, doncs bé, no el coneixíem. I,
0: bueno, a partir d'ara ja el tindrem. En nuestras oraciones, que diuen.
2: Bé, exacte.
0: Això.
2: Tu, Jordi, el coneixies o no?
1: No, vull dir, també m'he assabentat de tot d'aquest home ara així sobre la marxa,
0: que era el premi descobriment per tots, doncs.
1: De literatura de l'any 23 i bueno, i una mica hem anat entrant dins la seva producció teatral.
0: Mm-hmm. Sí. Molt bé. I ja havíeu treballat abans amb el Ferran Utzet?
2: Sí.
1: No sé.
0: Tu sí, no?
2: Sí, jo sí. Sí.
1: Jo també hi havia treballat, però hi havia treballat, ell estava fent d'ajudant de direcció del Cyrano de Bergerac, que vam fer amb l'Oriol Brogi,
0: sí.
1: I la Mercè no, la Mercè hi ha treballat més directament.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, vaig fer la nostra ciutat.
0: Mm-hmm.
2: El lliure també, sí.
0: Molt bé. Escolta'm, com he dit abans, és fins al diumenge 7 de juny, no?
2: Sí. El diumenge 7 de juny, exacte.
0: Sí. Que prorrogarem?
2: Ah, no està a les nostres mans.
0: Qui lo sap?
1: No ho sabem. Aquests teatres estan molt, ja bastant, sí. Bastant programats,
0: sí.
1: I tot plegat.
0: Mm-hmm.
1: El que passa que, no sé, potser una mica de colla el trobaríem encara. Mm-hmm. Però bueno, a veure com van les funcions, si van anant com fins ara,
0: bé.
1: Potser s'ho podríem plantejar, per
0: sí.
1: Nosaltres seria un plaer
0: Val.
1: Poder estirar ni que fos una setmaneta més. Però
0: doncs
1: ja,
0: per ajudar, no digueu-nos els dies i horaris, perquè prenguin nota.
2: Doncs és de dimarts... de dimecres a diumenge.
1: Sí.
2: I el dissabte fem doble funció.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: Entre setmanes a les 7:30.
0: Sí.
1: I els dissabtes és a les 5:30 i a les 8.
0: Ah, molt bé.
2: I el diumenge...
0: Sí, anava a dir, falta un dia.
2: A les 6:30. Ah, sí.
0: Molt bé.
1: Tot amb la Mercè ens entenem molt bé,
0: sí.
1: Per
0: sí.
1: Telèfon i sobretot a l'escena.
0: Ah, això anava a dir, l'escena també, no?
2: Sí.
0: Si no... Escolta'm, el Guillem Balart ja l'havíem vist, que ens agrada molt, però hi ha un tal Sebastià Morgodoy que no el coneixíem. Com ha estat això?
2: Mm-hmm.
0: Aquesta troballa.
2: Mm.
0: Bona troballa.
2: Home, sí, bona troballa. Sí.
0: Sí.
2: Ens l'ha portat el Ferran, que el va veure actuar a la sala d'aquest, sí que havia fet un monòleg.
0: Sí.
2: I, esclar, ha sigut una incorporació molt gratificant de
0: sí.
2: Poder treballar amb gent d'aquesta qualitat, amb aquesta escola, no?, de la interpretació mm-hmm. argentina. I,
0: sí.
2: I molt enriquidor, molt, mm-hmm. molt, realment.
0: Perquè ell és argentí.
2: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: I encara li parla en català, almenys a l'escena.
1: Escena sí, parla català, però una mica és tot el que parla, eh? Vull dir, però...
0: Opa, jo no
1: però,
0: volia bueno, dir-ho.
1: Està ja en camí de... Sí. Ja d'introduir-se dins la nostra llengua i la nostra cultura al 100%.
0: Bé, molt bé,
1: tenim
0: molt
1: ja encarrilat, ben encarrilat.
0: Molt bé, sí. Molt bé.
2: Jo crec que després d'això ja
0: bueno.
2: S'animarà.
0: Escolteu-me, parlem una mica de, doncs, el fill de l'argument. De què va? Sense dir spoilers.
2: Mm.
0: El fill que torna a casa, entre cometes.
2: Sí, és... Bé, és que tampoc... Sense spoilers...
0: Costa.
2: Sí, uh-huh. És un matrimoni que està esperant el seu... No, està esperant tenir notícies del seu
0: fill. Sí, sí.
2: De fet... Ja, sí, en alguns llocs a vegades expliquen coses de l'obra que no són d'un lloc, però bueno, aquesta és una.
0: Mm-hmm.
2: Volen saber del seu fill, mm-hmm. perquè ja fa molt i molt i molt temps que va marxar,
0: sí.
2: però ara ja no només fa molt temps que ha marxat, sinó que, a més, ha deixat de trucar-los.
0: Ja. Mm-hmm.
2: I fa molt que no... I clar, són... Si no hi ha... Són anys 80 o
0: sí, anys bueno.
2: 70 i l'única manera de comunicació doncs, era via telefònica, no?
0: Mm-hmm, sí, sí.
2: I no tenen notícies d'ell. Uh-huh.
0: I clar. I els pares sí. estan amoïnats, evidentment.
2: Sí.
0: Evidentment.
2: Mm-hmm.
0: I a quin país representa que passa això? L'acció. On passa? Un país que fa molta fred, no?
1: Bueno, tot això passa a Noruega. Sí.
0: Ah.
1: Això. Sí, els fiords, no? Mm-hmm. Pot ser?
2: Sí,
0: prai,
2: els fiords de Noruega.
0: Prai.
2: Sí. On va néixer l'autor?
1: Sí, passa a Noruega.
0: Mm-hmm.
1: Nosaltres actuem aquí a Catalunya i a la sí. nostra manera, però no. passa a Noruega.
0: El que sí, també clar. Està molt bé, i sí. és el decorat,
2: sí.
0: està molt bé.
2: Mm-hmm.
1: Sí, tenim un decorat giratori,
0: sí.
1: que és com una espècie de ring,
0: mm-hmm.
1: vull dir, bueno, això crec que es pot dir. Bueno, en tot cas ja ho he dit.
2: Sí.
1: és un escenari giratori que és com una espècie de ring de boxeo, una espècie de sala de ball molt petita,
0: sí.
1: on un cop ens arriba el fill, perquè evidentment aquest fill arriba a casa,
0: uh-huh.
1: doncs allà es crea tot un joc que bueno, que si veniu a veure l'obra tindreu el gust d'experimentar,
0: mm-hmm.
1: espero.
0: Esperem. Sí. Sí, sí. Mm. Escolteu-me, després del llibre, farem un bolos? Està programat ja?
2: No.
0: O no?
2: No,
1: en principi no estan programats bolos. El llibre tampoc treu massa les produccions passejar per Catalunya i per fora.
0: Sí, sí.
1: I en principi i en final. No crec que sortim de gira amb aquesta peça.
0: Bueno, doncs, farem l'altra pregunta. Mercè, Jordi, què hi ha al calaix que fa xup-xup per properes vegades?
2: Quan
0: us veurem aviat? A on us veurem aviat? Segur que teniu alguna cosa així.
2: Jo que es pugui explicar, no, res.
0: Ah.
2: De moment, sí. No, hi ha un parell de coses, però que com que no són segures, no.
0: Sí, no estan aquesta firmades, que diuen, no?
2: Ah, exacte, sí. Millor no...
0: Sí. I el Jordi?
1: És probable que faci una coseta ara pel grec, pel festival
0: sí.
1: del grec,
0: sí.
1: justament aquí a l'Espai Lliure.
0: Ah, molt bé.
1: A veure, també amb tota la cautela del món,
0: sí.
1: perquè encara falten uns quants dies, però... Uh-huh. Però, bueno, ja en marxa una coseta i probablement no em mogui ni de l'espai. Ja em quedaré instal·lat.
0: Sí. Doncs molt bé, encantat de parlar amb vosaltres. Us felicito perquè ens agrada molt. Digueu també amb el senyor Ferran Rotzet i la resta de la companyia, que
2: gràcies.
0: Molta merda
2: molt
0: i que
2: teva.
0: Ens veiem aviat.
1: Moltes gràcies per
0: l'atrucada
1: i per venir-nos a veure la funció. Gràcies.
0: Bona nit. Gràcies.
2: Adéu. Adéu, bona nit.
0: Adéu.
2: Adéu.

Molt bé, de prom. Parlant de prom, el dia 9 d'abril de 2019, en una actuació benèfica de l'espectacle organitzat pel cineasta famós televisiu Ryan Murphy, va anunciar les seves intencions d'adaptar l'espectacle en una pel·lícula per a Netflix. Parlem de l'any 19, però ja està estrenada i tot, i la va ser protagonitzada per la Meryl Streep, la Nicole Kidman, el James Gordon, Andrew Rammels, i va anunciar també que també s'afegiria la Diana de Bossé. No sé si l'heu vista, però és molt fidel a l'obra de teatre que vas tenir el plaer de veure-la en directe a Broadway. I ara ens anem a sentir una altra cançó de prom abans d'anar-nos al Teatre Romea per parlar amb la directora de Les amargues làgrimes de Petra von Kant.

Bé, fins aquí aquest temps dedicat al món del teatre, aquí a Ràdio Montserrat, cada dilluns de 8 a 9 del vespre i els divendres en repetició d'una a dues del migdia. Ha estat un plaer, com sempre. Ha fet unes entrevistes molt interessants i quedem per dilluns que ve. Doncs no, dilluns que ve serà festa, fa un programa especial. Ens veurem, doncs ens sentirem, ens retrobarem per parlar de teatre el proper 1 de juny. Que us vagi molt bé. Bona nit i porteu-vos bé. Bona nit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Pairó, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Pairó es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i veuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent. Una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinents, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres

0: És habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
1: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
2: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
2: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
2: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
2: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
5: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
6: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
4: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
2: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
7: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
8: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
7: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
2: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Pairó, que va ser cap de col·leccions de

0: Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
1: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
2: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
3: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
2: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
4: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Elles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
5: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de massa.
4: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional.
6: ¡Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona. Avui i demà hi actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
5: No per l'èxit. Per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
2: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga a la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
6: La xarxa.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
9: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
10: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
8: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
9: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
11: Depèn.
9: Ai, Martín, fes el favor.
11: Adelante.
6: Vayan tomando asiento.
7: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
11: Envenenada.
8: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
11: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
12: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
13: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
8: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
13: Este es el camino.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Ha acabat fa pocs minuts sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
14: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
13: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
16: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
15: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
18: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
19: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
20: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
17: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Gairebé 3:15, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
6: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
6: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolazo. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de l'aplec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Pairó, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
4: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
3: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
4: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
7: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà a Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de 2 hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I avui arrenca un cap de setmana llarg. A molts municipis, amb motiu d'una segona Pasqua, es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb 1.000 de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.
4: Informació local.
5: Des de l'Associació de Paraguaians organitzen per diumenge el Dia de la Mare i de la Pàtria Paraguaia. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins les 11 de la nit, a la Carpa Mariona hi haurà activitats, l'entrada és gratuïta, hi ha un menú, un dinar, 15 euros pels socis i 20 euros pels no socis, també hi haurà una cantina de begudes amb altres menjars, també hi haurà serenata amb mariachis, el dinar, premis per les mares, dansa paraguaia i ball popular. El diumenge a la Carpa Mariona, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I demà al matí, des de la nova coordinadora d'entitats de Molins de Rei, fan una trobada, volen donar-se a conèixer, arribar a totes les entitats de la vila i marcar-se uns objectius conjunts per treballar col·lectivament. És un vermut d'entitats que es farà demà d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I també destaquem que estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu de l'Ajuntament de la Vila. Es faran del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Són casals que es fan durant les vacances escolars dels infants mentre les famílies encara treballen, i es durà a terme, com dèiem, fins al 31 de juliol. Les inscripcions han obert aquesta setmana, les podeu fer en línia a la web de l'Ajuntament. Els casals que tindran servei d'acollida al matí a les 8, menjador també per qui ho necessiti d'1 del migdia a 3:45 de la tarda, i també hi haurà descomptes per famílies monoparentals i nombroses i per aquells infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació la trobareu al web municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.
6: A aquesta hora us hem de comunicar la defunció del senyor Joaquim Pallarès
0: Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran, durant aquests darrers anys, persona molt vinculada a Convergència aquí a la vila i, a més també, entre altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant molts anys. La vetlla per en Joaquim serà aquest divendres fins a les 8 del vespre al tanatori i l'acte de comiat serà demà, dissabte, a les 11 del matí, al mateix oratori del tanatori.

0: relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 8 minuts d'aquest divendres 22 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo que ens regala el David Rius, el control tècnic.
1: Avui tenim un programa especial perquè ens visita el sènior femení del Molins 99 i això ja seria motiu suficient per fer una bona hora sencera de ràdio amb confeti, música èpica i algun entrant a l'estudi amb una copa a les mans. Però és que, a més, venen després d'una temporada absolutament espectacular, d'aquelles que no s'expliquen amb un «ha anat bé», sinó amb números que fan una mica de por. 22 victòries, 2 empats i només una derrota.
0: I és que això, senyores i senyors, no és una temporada, és una passada per sobre de la competició, és entrar a la Lliga, mirar la resta d'equips i dir, bueno, molt bé, gràcies per participar, que nosaltres, aquí, s'ha de dir, ho portem dient tota la temporada. Cada setmana aquí flipant una miqueta més, intentant no semblar pesats, però també és que cada jornada ens donaven un motiu nou per fer-ho.
1: I avui, per fi, les tindrem aquí en directe, l'equip que més alegries ha portat a la Vila aquesta temporada. Campiones de Lliga i amb l'ascens a Divisió d'Honor, certificat a falta de 2 jornades per acabar. Una temporada històrica que avui podrem comentar amb els protagonistes, amb les seves veus, i no només amb nosaltres fent de fans des de l'estudi.
0: Que també et dic, té mèrit, perquè nosaltres portem mesos fent de Departament de Comunicació No Oficial del sènior femení del Molins 99. Ens faltava ja només portar pancartes i demanar autògrafs. Avui intentarem comportar-nos, però tampoc podem prometre res.
1: Però abans d'entrar de ple amb elles, també tenim molta actualitat per comentar. Aquest dissabte es juga la final de la Champions femenina a Noruega. Una altra final pel Barça, que ha tornat a mobilitzar tot Catalunya. Tot i jugar-se lluny, s'espera que hi hagi majoria d'aficionats culers a l'estadi, cosa que diu molt del moment que viu aquest equip i de com ha aconseguit arrossegar tota una afició.
0: I és que el Barça fa venir pràcticament colonitza. Juguen a Noruega i sembla que hagin convocat una excursió nacional. Només falta que a l'aeroport reparteixin entrepans de truita i fulletons amb el visca el Barça i visca Catalunya.
1: També parlarem de les possibles eleccions al Madrid, perquè després de 12 anys sembla que per primer cop Florentino Pérez podria tenir competència i els socis merengues podrien anar a votar.
0: Que això, sincerament, és pràcticament ciència-ficció. El Madrid fent eleccions competides sona com si trobessis a Florentino Pérez fent cua al supermercat. És una cosa que no sap si és real o a dia d'avui podria ser una imatge generada per intel·ligència artificial.
1: I mentre el Madrid sembla que es mouen coses a la cúpula, a l'altra banda de la moneda, el Barça ha estat en plena celebració. Abans d'ahir van fer el sopar amb les nòvies, les famílies i tot plegat. I ahir van anar a PortAventura.
0: Sí, el Barça ara mateix sembla que està en mode viatge de final de curs de segon d'ESO, amb sopar, parelles, PortAventura. Només falta que algú perdi una gorra al Dragon Khan i que Flick els hi faci fer recompte de jugadors abans de pujar a l'autocar.
1: Però no tots els equips estan encara de vacances. El Girona juga la permanència demà en un partit a tot o res contra l'Elx per aconseguir mantenir-se a primera divisió. Un duel absolutament decisiu que pot marcar el futur immediat del club.
0: I els del Girona no es poden permetre PortAventura. Aquí hi ha tensió, estan tots amb la calculadora mirant el mòbil cada 30 segons i és el típic partit que tocarà patir.
1: També comentarem la lesió d'Àlex Márquez perquè el pilot de MotoGP ha confirmat que no podrà córrer com a mínim les 2 següents curses, una baixa important en el moment delicat de la temporada.
0: I a més comencem ja a notar que s'acosta l'estiu perquè aquesta setmana han començat a sortir les primeres llistes del Mundials amb la principal notícia que Fermín segurament se'l perdrà per lesió, que és una d'aquestes que et recorden que el calendari no para mai i que els jugadors ja no semblen persones sinó fitxes de dominó esperant a veure quina cau primer.
1: Però com dèiem avui, tot això quedarà una mica en segon pla perquè el protagonisme és per elles. Després de tota la temporada parlant-ne, avui tenim a l'estudi el sènior femení del Molins 99.
0: L'equip que ha fet que cada setmana l'actualitat de Molins tingués una alegria garantida. Avui toca escoltar-les, celebrar-les i entendre una mica millor com es construeix una temporada així.
1: Així que comencem, perquè avui serà un programa intens.
0: Abans de tot això, però, anem a repassar què ha passat per Molins aquest cap de setmana. Som-hi, comencem.

0: Comencem l'actualitat de Molins amb l'embol i no ho fem amb... I ho fem amb Copa Catalana. El sènior A masculí continua viu després de guanyar 32-27 l'embol Vilamajor en la segona eliminatòria de Copa jugada a casa, en un partit contra un rival d'aquells rocosos, incòmodes, que no et permeten abaixar ni el ritme ni l'encert en cap moment.
1: Sí, i aquests són partits molt típics de Copa, perquè no sempre són brillants, però sí que t'exigeixen estar-hi fins al final. A la primera part, pel que expliques, hi ha molta irregularitat per part dels dos equips, tant en atac com en defensa, i el Molins arriba amb un -3 al descans, que és una bona renda, però no és una diferència definitiva, ni molt menys. Sobretot contra un equip com el Vilamajor, que no es desenganxa fàcilment.
0: Exacte. El partit arriba viu al descans, però a la segona part el Molins fa un pas endavant important, especialment en defensa i porteria. Durant els primers minuts manté la diferència i en el tram final aconsegueix ampliar-la fins a -5 definitiu. Una victòria molt treballada que els dona el pas a la següent ronda.
1: Ara tocarà anar per la Tordera, fora de casa, i allà segurament caldrà fer un partit més complet. Però, si estan en dinàmica coopera, això doncs, també pesa. La Copa té aquest punt, al final, que acaba enganxant.
0: També en handbol, el sènior B femení va perdre per la mínima 29-30 contra el Cerdanyola, en l'anada a la final dels play-offs d'ascens. Una derrota ajustadíssima que deixa l'eliminatòria completament oberta per decidir-se a Cerdanyola.
1: Sí, perdre d'un en una anada fa molta ràbia perquè segur que tens la sensació que podries haver tret alguna cosa més, però alhora és un resultat que et manté absolutament a dins. Ara la tornada serà un partit de caràcter, d'aquests on no pots especular i hauran d'anar a Cerdanyola a competir de tu a tu i amb la idea clara que l'ascens encara és possible. I és un partit que és una final, un gol no val realment res, però mentalment has d'anar-hi convençut.
0: Passem al bàsquet, on el sènior A masculí tanca la lliga amb una derrota a la pista del Club Natació Sabadell per 81-57. El resultat ampli, però també és cert que l'equip arribava a aquest últim partit amb la feina ja feta, després d'un tram final espectacular que els havia permès assegurar la permanència quan semblava molt difícil.
1: Sí, en un partit d'aquests típics que no ha d'atacar tot el que has fet abans, evidentment perdre la 24 no agrada a ningú, però el context importa molt. Venien d'una ratxa de 5 victòries seguides en el moment més delicat de la temporada, quan realment s'ho jugaven tot, i aquest últim partit, ja sense la pressió de la permanència, potser arriba amb l'equip més relaxat.

0: té molt potencial.
1: Seguim amb el futbol sala i comencem amb el sènior masculí del Molins 99, que tanca l'últim partit a la Sínia amb una victòria molt important de 5-1 contra el Riera. I no només és una victòria per acomiadar-se bé de casa, sinó que, a més, certifica la permanència, que era l'objectiu principal en aquest tram final de la temporada.
0: I això és el més important, feina feta, i en un partit així, amb la permanència en joc, et pots posar nerviós, pots notar el pes del moment, però el Molins va sortir bé, intens, i amb un gol ràpid, marcant el ritme. Tot i que el Riera va empatar, l'equip no es va desordenar ni entrar en pànic, i això és clau. Arriben al descans amb 3-1 i et dona una tranquil·litat enorme per gestionar la segona part.
1: A la represa, els dos equips van tenir opcions de marcar i els de Cornellà ho van intentar amb joc de 5, però va ser el Molins qui va saber aprofitar millor els espais i acabar ampliant el marcador fins a 5-1 definitiu. Els gols van ser d'Antoni Fernández, Adrià García, Albert Victori per partida doble i Miquel Navarro.
0: I defensar bé el joc de 5 doncs, també és prou important perquè és un moment on molts partits es poden complicar, però aquí el Molins està seriós, aguanta bé i castiga quan toca. És una victòria rodona, permanència assegurada, bon resultat davant la gent i una sensació final molt millor després d'una temporada que segurament ha tingut moments de patiment.
1: I el sènior femení, ja amb la Lliga guanyada, també va sumar una nova victòria, aquest cop per 3-4 a la pista del Solsona. Era el penúltim partit de la temporada i, tot i tenir ja el títol en possessió, el rival va sortir molt intens, amb marcatges individuals molt forts i posant el Molins contra les cordes.
0: El partit va acabar amb emoció fins al final perquè les molinenques van haver de defensar amb 3 jugadores dels últims 30 segons, però van saber aguantar el 3-4 i van poder celebrar una nova victòria en una temporada històrica. També cal destacar el passadís que es va fer l'equip rival abans del partit com a reconeixement pel títol de Lliga.
1: Passem al futbol, on el primer equip masculí del Molins, ja amb l'ascens assegurat, va tancar la Lliga amb una derrota de 3-2 al camp del Mirasol Baco. Els gols molinencs van ser de Mayo al minut 21 i Aleix al 44. Tot i tenir ocasions per guanyar, es notava que cap dels dos equips s'hi jugava massa i finalment els locals es van endur el partit.
0: Sí, és un partit d'aquests que s'ha de llegir amb molt de context. Evidentment, sempre vols guanyar, però el Molins ja havia fet la feina grossa. Després d'aconseguir l'ascens i tancar una temporada espectacular, és normal que l'últim partit tingui una mica menys de tensió competitiva. El més important és el global, 69 punts, 4 per sobre del segon i 8 per sobre del tercer, temporada de campió i retorn a segona catalana.
1: El primer equip femení, en canvi, tanca la temporada amb una derrota per 1-4 contra la Granada, amb gol d'Albanell al minut 8. Tot i intentar-ho fins al final, l'equip certifica el descens a segona catalana després d'un curs molt complicat.
0: Sí, aquesta és la perdura del futbol. Acabar baixant sempre fa mal, i més després d'una temporada en què segurament han tingut moments que semblava que encara es podia capgirar la situació. Però ara toca fer lectura freda, veure què ha fallat i reconstruir. El descens no ha de ser un punt final, ha de ser un punt de partida per tornar més fortes.
1: I acabem amb l'Atlètic Incresa, que també té una barreja de notícies. El primer equip va perdre 0-5 contra el Sant Vicenç dels Horts, un resultat que certifica el descens a quarta catalana la temporada vinent.
0: Però la bona notícia per l'Incresa arriba amb el filial, que va guanyar 4-1 al Vallirana i escola els play-offs d'ascens. Demà a la tarda jugarà a casa l'anada de les semifinals contra el Joventut 25 de setembre, així que ara més que mai toca anar a omplir el Ricard Ginebreda, empènyer l'equip i intentar fer fort el factor camp. En aquest tipus d'eliminatòries l'ambient també juga.

0: I com ja us hem avançat a la intro del programa, avui tenim el plaer de rebre a l'estudi tres protagonistes d'unes de les grans històries esportives de la temporada Molins. Ens visiten la Mariona Solsona, jugadora del sènior femení del Molins 99, l'Albert Victori, l'entrenador de l'equip, i el Marcel Surià, segon entrenador. Venen com a recents campions de Lliga, després d'una temporada absolutament espectacular en què el sènior femení ha dominat la competició amb una classificació estratosfèrica. 22 victòries, 2 empats i només una derrota. Uns números que expliquen molt bé la regularitat, la feina i la mentalitat d'un equip que ha certificat l'ascens a divisió d'honor a falta de 2 jornades per acabar la temporada. Portem mesos parlant d'elles, celebrant cada victòria i flipant una mica més cada setmana amb el que estaven aconseguint. Així que avui tocava fer-ho com cal amb les protagonistes aquí en directe per repassar la temporada, celebrar el títol i entendre des de dins com s'ha construït un any històric pel club i per la vila. Benvinguts a tots i moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No, abans que res, comentar una miqueta com ha sigut aquesta temporada. Nosaltres vam estar des del principi cada dia dient ha guanyat el sènior femení, ha guanyat el sènior femení, ha guanyat el sènior femení. Quants partits seguits van ser des del principi?
1: Doncs vam fer tota la primera volta, que van ser 13 partits, i en el 14 vam punxar.

0: Bueno, no vam punxar, no vam punxar com a tal, sinó que vam empatar a camp de, un camp d'un bon equip. Però sí que és veritat que vam fer tota la primera volta sense cap incident, i a més era tot com a velocitat de creuer. I un cop vam començar o va acabar aquesta primera volta, vam tenir un mes entre que aplaçàvem els partits, teníem lesió, va haver-hi una jornada que els àrbitres van fer vaga per un incident, sí, per un incident que van haver-hi a la grada. I ens vam estar com 3 setmanes sense competir, i quan vam tornar a la competició ho vam notar. Vam notar que ens faltava una mica de ritme.
1: Aquestes pauses sempre acaben afectant en el joc, que és inevitable. Però bueno, ho heu recuperat...
2: Sí, sí.
1: Superbé.
2: Veu, la setmana passada hi vam donar la notícia que éreu campions, però vau ser campions per passiva. Si tot això està organitzat perquè arribéssiu avui, acabats de guanyar, espectacular, i va ser una miqueta... Com ho heu sentit, això, de no guanyar la Lliga al camp?
0: Home, es fa estrany, la veritat. Però podeu parlar, no, els altres companys. Es fa estrany perquè nosaltres vam anar a veure el partit del juvenil masculí, que també va ser el seu campió.
2: Sí.
0: I ens vam enterar, un cop acabava el partit, que el rival directe, que ha sigut l'Esplugues, doncs estava palmant el seu partit. I estàvem allà intrigats a veure quan tancaven l'acte, i quan el vam tancar doncs ens vam ajuntar, que érem 5, no?
3: 5 persones de l'equip.
0: Allà, al carrer, saltant, abraçant-nos.
1: I des de dins... Tu, com a jugadora, com has viscut també aquestes victòries constants, aquest joc?
4: Bueno, pues amb molts nervis, sempre. Perquè, bueno, és la responsabilitat d'estar pues, liderant la taula i de no poder fallar, i sobretot pues, quan al final sí que fallem i veiem que el rival directe pues, està més a prop, pues, encara se't mengen més els nervis, però bueno, pues, s'ha sabut gestionar i pues, ja està, no?
1: No, sí, perfecte.
3: Fàcil, que... no?
1: Facilíssim. L'any que ve, divisió d'honor... Sí.
2: I ja està. De fet, esteu parlant de l'Esplugues, que ha sigut el vostre competidor pràcticament fins l'últim moment. També ha fet una temporada espectacular. Com heu buscat aquesta rivalitat amb ells?
3: Sort d'aquesta rivalitat, també t'ho dic, no? Dins de la lliga.
0: Sí, de fet, millor haver tingut un competidor, perquè si no, al final, si et plantes ja els últims 2 mesos i no tens o ho veus ja massa clar... No acabes de disfrutar tampoc una temporada que ara mateix li donem molt més valor de com si no estigués estat aquest rival. Però bueno, jo he estat parlant amb l'entrenador de l'Esplugues i que ens portem molt bé, i ho hem dit diverses vegades, al final són dos equips que jo crec que els dos tenim nivell de divisió d'honor, i és una pena que a una primera catalana només pugui pujar
2: el primer.
0: Però bueno, al final hem tingut o més sort o hem treballat millor i ha caigut per la nostra banda. Sí que és cert que elles tampoc han sigut capaces de guanyar-nos en cap dels dos partits.
2: Ah, exacte, això volia treure jo.
1: Clar, no. O sigui, aquí també hi ha un punt. Si ha de pujar algú i vosaltres heu guanyat.
2: A la primera volta guanyeu vosaltres i a la segona empateu, per això.
0: Sí.
3: I a la primera volta el partit, jo, és el més èpic que recordo de la Lliga, segur, però de viure'l intensament, no?
0: Sí.
2: Expliqueu-lo una miqueta com va ser aquest partit.
0: Ostres, al final és que és tot una mica una roda, jo crec. Bé, després explicaràs tu, Mariona, com el vas jugar des de dins, però jo des de fora, perquè a més nosaltres el que tenim és que cada dilluns, després del partit, ens reunim totes les equips i diem coses positives i coses negatives del que va ser el partit. Aquest any, com és esperar, hi havia moltes coses positives.
1: Pel que sigui, sí.
0: Llavors tot es va fent com una bola de neu, i arribes al partit amb la mentalitat, i moltes deien que, ostres, anàvem a lo millor 2-1 o 1-1, però la sensació de les jugadores dintre la pista és que el partit l'anàvem a treure. Passés el que passés, la sensació és que acabaria caient per la nostra banda. I sí que és veritat que després a pista, jo crec que sobretot a l'anada vam ser clares dominadores del partit, portàvem nosaltres al joc, i vam tenir a les jugadores a les que tenen més gol, doncs les vam tenir enxufades, i aquell dia ens van marcar les diferències, que jo crec que és una mica el que ens va faltar més a la tornada. Però és que al final... Era això. Jo crec que l'esport va molt en dinàmiques i aquest any, a part de que ens hem merescut tenir aquesta dinàmica, però tot ha anat una mica rodat.
1: Sí, no, vulguis o no, quan comencen a anar bé les coses, els ànims estan molt més amunt, llavors encara surten millor, no?
0: Sí.
1: Ho pots anar amb més entusiasme de dir, ostres, que porto 13 victòries seguides...
2: Sí, i s'acaba notant.
3: Igual que quan es va empatar primer, no? Vam empatar primer. Va haver una mica de catàstrofe de dir... Ara hem perdut la dinàmica, però que va durar 2 partits. Vam empatar, vam perdre i després vam començar altre cop a guanyar. Però era aquesta sensació de dir, ja hem perdut la ratxa de 13 partits, ara això serà molt difícil, però era com... Jo ho entenc, jo no he viscut com a jugador una jornada, una lliga així, però puc entendre també els nervis de dir, hòstia, no es pot fallar, saps? Però...
2: Com es van mirar aquests dos dies, Mariona, com a jugadora? Aquestes dues setmanes d'aquesta cop semblava que la cosa no...
4: Jo fatal. Però...
3: La més nerviosa.
4: Sí, no, jo que pateixo molt i sempre em poso molt nerviosa per tot, sobretot quan depèn de nosaltres, perquè penso, si tenim l'oportunitat de fer-ho i som nosaltres qui fallem, és que és culpa nostra. Però bueno, que això al final s'ha de gestionar i sort que tenim tot tipus de gent a l'equip, de veteranes, a joves, a gent que tira, a gent que pues, depèn del dia, pues, si no tira la pista, tira la banqueta, vull dir que tenim gent de tot i jo crec que per això també hem arribat on hem arribat. Però bueno, que aquelles setmanes van ser, pues, ja ho ha dit el Victori, que entre les lesions i teníem gent important a la grada, però a la vegada és com que les que estàvem ho volíem treure i es notava moltíssima pista i veure la derrota, veure l'empat va ser dur. Va ser dur, però bueno, després va venir, crec que va ser just després, la jornada de lo dels àrbits que es van ficar en vaga, uh-huh. I va ser com un cap de setmana de, vale, parem i tornem a començar.
1: Reset.
4: I
1: sí, sí.
4: Així va ser, vam tornar a començar i va ser victòria, victòria, victòria. I crec que sí que és veritat que ens ha gustat més la segona volta, també. Jo crec que els equips es veuen o en descens o amb ganes de lluitar per una sí. plaça important o, sí. o el que sigui, la gent es fica a les piles i llavors jo crec que també ens ha gustat més, doncs que també els ha gustat més a les segones. Llavors...
2: Sí que realment en quant a números, per això és tota la primera volta neta, les dues jornades aquestes on hi ha l'empat i la derrota i després un altre cop tot net fins a l'empat Esplugues, o sigui, tot sí. victòries una altra vegada, o sigui que realment sí. hi ha hagut com aquest cap de setmana, sí. el dia de l'empat, que també s'entén que era fora, diria, no?
4: Sí.
0: El dia de l'empat era fora.
2: Era
0: i el
2: fora
0: camp,
2: i elles camp... anaven també absolutament amb tot.
0: Sí, i a més era un camp complicat perquè tu ara... Sí, és veritat que al ser la segona jornada, la segona volta, tu empates i dius, ostres, és un partit que jo havia de guanyar. I a més, aquell partit, és que per mèrits l'havien de guanyar, tot i que era fora. Eh? Vam fer més ocasions, vam fallar moltíssim de cara a la porteria i sí que defensivament vam estar més fluixes, però llavors a casa el partit això amb el neguit de hòstia, empatat, ja hem perdut l'avantatge que tenia que em feia anar més tranquil, però després ara un cop acaba la lliga tu mires aquell empat en perspectiva i dius, hòstia, empato al camp de les quartes classificades,
2: sí, sí.
0: És que ni tan mal, he fet un, això, 23 victòries, és que no podem tampoc demanar...
3: La perspectiva canvia, o sigui, es destrueix la perspectiva quan sí. estàs guanyant-ho tot.
0: Exacte.
3: Com qualsevol petit entrebanc et penses que s'acaba tot.
2: Sí. Sortim una mica per això d'aquesta com mala vibra una miqueta d'aquestes dues jornades, perquè al final tot ha acabat bé, heu guanyat la Lliga, hem comentat al principi a la intro que els jugadors del Barça ahir estaven a Port Aventura celebrant la Lliga, els hi va trencar el parc per ells. Què fareu vosaltres?
0: Home,
2: si entenc que no us tancaran Port Aventura...
0: Estaria bé.
2: Estaria molt bé, estaria molt bé. Seria
3: això és el gran divertit. Tema des de fa dues setmanes que no s'està sí. complint a l'equip.
0: Jo vaig proposar anar un cap de setmana a Platja d'Aro o a Costa Brava a fer... de festa, literalment.
3: Sí, sí. Està costant celebrar, eh? Jo com a segon entrenador que sóc el que aporto poc futbol i més bon rotllo.
0: De moment no m'ho veig cap ampolla de xampany.
3: Exacte. Jo l'únic que vull és xampany, vestidor, dutxes...
2: Clar, això, si haguessis guanyat la Lliga jugant,
0: clar.
2: Sí. S'hagués sortint de sol.
0: Aquest cap de setmana, en principi, sí que ens va tenir una companya que ens va dir que portava xampany. L'Eva va dir que portava xampany.
4: Sí, sí.
3: Però acaba. Sí, s'està fent.
0: De moment només mengem sushi.
3: Sí. Un
1: sopar... Em sembla sofidor. Sí.
3: No, una pizza.
4: Absolut, és que la situació no ha sigut tampoc favorable a celebrar-ho, perquè ens entarem després, o sigui, dues hores del partit en el que juguem nosaltres,
0: sí.
4: La jornada següent és a Solsona, que no ve ni a l'entrenador ni la meitat de l'equip, vull dir, molt de mèrit pel Marcel.
3: Una hora i mitja de viatge, per cas i Palma.
4: Llavors és com que guanyes i inclús tenim afició allà, però tampoc hi és tot l'equip, tampoc és ni el lloc, ni la gent hi és. Llavors,
3: hi ha molt de debat de si haguéssim preferit guanyar-lo a pista... o ajustades o Esplugues. Jo sóc dels que penso que a mi guanyar-lo després de dues hores de jugar al partit i ser cinc allà, sí, sí. A mi ja m'anava bé, jo vull guanyar. Ja l'èpica...
0: La idea inicial era guanyar-lo contra el Sant Joan a casa,
3: sí.
0: Que era l'antepenúltima jornada, però bueno, que vam jugar abans que l'Esplugues, si no,
2: sí, sí,
0: no vam poder.
2: I no va donar per més. Aquest cap de setmana per això jugueu a casa?
0: Sí.
2: Llavors, com a mínim, si hi ha ambient i hi ha cosa, podria això anar el dia de celebració
0: aquest
2: oficial, entre cometes.
0: Aquest diumenge serà llarg, sí.
2: A més, diumenge. Bueno, clar, però dilluns és festa. A veure com arribeu al Torrents del Cau.
3: Ah, aquí estem. Estem apuntats.
0: La qüestió serà arribar.
3: Exacte.
1: Sí, estaria interessant arribar-hi, com a
0: sí.
1: Però bueno. Bueno, parlem... Ja que ja hem parlat una mica amb vosaltres, També ens agradaria saber com aneu d'actualitat global, ja que hi ha moltes coses a comentar aquesta setmana.
2: Moltíssimes.
1: I llavors volem convidar-vos a que nosaltres ara parlarem una mica per sobre de les diferents coses que han passat i esteu totalment convidats a donar la vostra opinió i a comentar el que vulgueu amb nosaltres, vale?
2: Sí, de fet també com vist una miqueta des de dins, perquè per exemple un dels temes és aquest cap de setmana el Girona es juga la seva permanència contra l'Elx en un partit que s'ha decretat del risc que és que no pots portar simbologia de l'equip rival i tal, com a tant entrenadors com a jugadors que heu estat en aquesta situació, saber que és últim partit, et jugues absolutament tot, de fet el sènior ha tingut això aquest cap de setmana, com es viu un partit d'aquests des de dins?
0: Home, jo et puc també parlar com a jugador del primer equip.
2: Endavant.
0: Ja posats?
2: Endavant.
0: I sí que és veritat que, home, mira, no sé si sort o mala sort d'aquest any, és que he tingut la banda del sènior femení on tot eren flors i violes i després la banda del masculí que eren una hòstia darrere una altra. Però bueno, al final es va portant una mica, sobretot amb els companys, i a cada derrota intentar treure sempre la part positiva i intentar el següent entreno fer-li més dur o millorar o exigir-te més i anar traient-ho, perquè sí que és veritat que jo la sensació que he tingut aquest any és que la plantilla donava més pel que hem fet, ha acabat fent, sí. Però bueno, cada temporada és com és, no hem sigut un equip que competeixi bé, o sigui, no teníem mala plantilla però sí que competíem malament, i ja et veus aquí a la penúltima jornada que et ve el segon classificat amb opcions d'ascendir davant de la teva cara i dius, hòsties, i tu a lo millor amb la possibilitat de baixar i dius, hòstia, aquí has de fer la passa endavant jo o no la farà ningú. Perquè una de les coses que sí que comentàvem als entrenaments és que si nosaltres esperàvem que els de sota nostre punxessin, la mentalitat no era la bona, perquè tu has de, has de fer el que puguis per salvar-te per tu mateix, no esperar que et salvis de mèrit dels altres.
2: Aquesta jornada hi ha hagut bastantes opinions disperses en aquest sentit, perquè, clar, si el Barça li hagués guanyat a l'Alavés, el Girona estaria salvat, i el Barça l'haver perdut, el Girona haurà de jugar-se la vida en aquest partit. També és una miqueta això, el fet de confiar en els altres i donar-los la feina als altres, de dir, guanya tu, que tu vas el primer i hauries de guanyar, i ara de cop et trobes en un partit d'aquestes condicions, de dir...
0: Exacte. Tu has de fer la feina sempre a tu i no esperar res dels altres.
1: Però bueno, que ho tindran fotut el Girona, s'ho hauran de lluitar molt aquest cap de setmana, això està claríssim.
2: Sí.
1: Les que també s'ho juguen molt aquest cap de setmana són les del Barça femení, que juguen la final de Champions, literalment demà, pues com ja hem comentat, a Noruega, contra les de l'Olímpic de Lió, que serà també tot el tema, perquè arriben bastant fortes.
2: Sí, de fet, el Barça arriba recuperant jugadores, perquè Graham Hansen en principi no havia d'arribar i sembla que podrà arribar a tenir minuts, i realment és dia gran i no està donant la sensació, també era com una cosa que em sembla molt guai, que s'estigui com el dia que portem a un equip, que sigui un femení, perquè nosaltres paguem molt de dir primer les cròniques del masculí, després del femení, i realment aquest any, com a mínim, s'ha donat que, excepte en el futbol, tots els femenins de Molins han actuat millor que els masculins, en pràcticament totes les categories, menys futbol, concretament.
1: Sense ofendre-vos.
2: Que, de fet, el Molins de futbol, la gran notícia és que el Molins ha pujat a segona i el masculí i el femení ha baixat a segona, o sigui que compartiran categoria, estaven separats i ara compartien categoria. I ens és una miqueta això, com es veu també des de dins, des d'estar fent les coses increïbles en un femení que potser no et valorin fins a cert punt aquest, que sempre siguis com la segona part.
1: Que no es doni tant reconeixement, potser. Esteu en categories molt totxes i...
2: Sí.
4: Així, jo, per exemple, que som molt de club nosaltres, acostumem sempre que el senyor juga a la sínia, acostumem sempre a anar-hi tots, o que sempre hi ha nens per allà, i si no juguen, mirant el partit, i si fa falta que s'animi, s'anima. Això sempre serà així, inclús el dia en què menys gent trobem en els partits del senyor A, encara hi ha gent i suficient com perquè es doni un partit digne a la sínia. I moltes vegades nosaltres juguem a bona hora, perquè juguem diumenge a les 5, 5 i mitja normalment. És que comencem que no hi ha ningú, zero gent, 0-0-0. I quan comença el partit potser hi ha mi mare, la mare de la meva companya i quatre nens que de les que som entrenadores, i perquè de tant en tant els enredem de veniu tal, a veure'ns que... I venen perquè som les seves entrenadores i que van venint, però que l'agrada fa bastanta llàstima de normal, tot i que agrair tota la gent que va venir a Esplugues. al partit de tornada, perquè vam omplir plugues i hi havia més blau que vermell al seu propi camp. I llavors, sense treure mèrit això, sí que és veritat que el que és el dia a dia es veu moltíssim, i més jo que acostumo a veure sempre el masculí, doncs es nota.
1: No t'ho tornen, eh, els del masculí, no et venen a veure tu,
0: mira que
1: eh?
0: Ho intento jo, eh.
2: Vosaltres que esteu com a dins de les dues, veieu molt aquesta diferència?
0: Sí. Home, sí, sí, jo... molt.
3: També amb els jugadors, no? És com que el sènior femení jo sempre l'he vist veient un sènior, o sigui, un sènior masculí, vull dir, estan veient el sènior A, estan veient el sènior B, i jo n'he vist a la plantilla del sènior A, sènior B... Potser la senyor B són més xavalins i encara tal, però és veritat que costa veure la plantilla del senyor A i el partit, és veritat que...
4: Sí, a més aquest any el senyor B i el senyor femení hem coincidit en calendari a la sínia i acostumàvem a jugar seguits. O sigui, molts partits hem jugat seguits, el senyor femení i senyor A a les 5, a les 7.
3: Que això també fa molt perquè...
4: Sí, i encara que arriba a les 5, potser encara és l'hora de la siesta, tal, es veu que tothom arriba a les 7 pel masculí, encara que sigui el B, és igual. Bé, la cosa és... Però bueno, que molts companys del Marcel també s'hi passaven abans de l'hora convocatòria per venir.
3: També és veritat que la Lliga, o sigui, quan ha caigut el partit d'Esplugues,
2: sempre s'ha notat.
3: Recordo que va ser més èpic,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, al final.
3: Altres partits, és veritat que venia a veure un 7-0, a vegades es fa una mica de maldros.
0: Clar, és que al final, primer, que jo crec que la gran majoria, bueno, la gran majoria de partits han sigut el diumenge, i això també es nota, que la gent es mou més el dissabte i els diumenges jo crec que el passa més a casa. I d'això, al final, si has d'anar a venir a veure un partit quan saps, o a priori veient la classificació, el teu equip guanyarà 8-0 o...
1: És que, és que les barbaritats sí, que
2: feien. La temporada que ve...
0: O sigui, crec que no calen animar, no?
3: La temporada que ve serà molt... O sigui, jo crec que serà molt més...
0: Sí, jo aquest any ja hem anat atractiva. Mirant la classificació de Divisió d'Honor per anar preparant el terreny, i tots els partits són competits. Sempre, qualsevol equip marca i encaixa en el mateix partit. Nosaltres aquest any hem... molts partits em portaria a zero.
2: Doncs tanquem una miqueta aquesta part d'actualitat general amb una notícia que m'ha encantat, que ara que estem parlant d'aficionats va bastant de la mà, i és que, no sé si ho sabeu, aquest dimecres es juga la final de la Conference League, que a priori és una competició que no mira absolutament ningú, excepte aquest any que ha arribat el Rayo Vallecano a la final.
1: Ens encanta.
2: A part que això pot fer que nou equips de la Lliga d'Espanyola puguin anar a Europa, en cas de que guanyi el Rayo, que és per això que una miqueta totes les aficions estan pendents, és que va en un d'aquests viatges que es proposa des del club per anar a veure l'equip, amb l'hotel i totes aquestes coses, van estafar a uns quants dels que els van comprar, va haver-hi un segon que en principi no està lligat amb el club i tal, que va crear com un viatge que era mentida. I aquests aficionats han denunciat el cas a xarxes socials i van com obrir una campanya de veure què podien fer, i els jugadors del Rayo, a l'adonar-se'n, van obrir un pot comú i els hi han donat diners, han fet com una fundació de diners per recol·lectar-los i fer que tots els seus aficionats puguin anar a veure l'equip. Lligat amb això que dèieu de que es nota quan hi ha aficionats al camp i quan no, quan estan animant i quan no, també hi ha com, és maco veure que un equip de primera divisió que s'està jugant a Europa posi de la seva pròpia butxaca el fet de dir ei, volem que vingueu, posem diners nosaltres perquè es pugui omplir l'estadi. O sigui que m'ha semblat com una notícia molt xula d'aquesta setmana. O sigui, els nostres dos fetitxes d'aquesta temporada ha sigut el senyor femení i el Rayo Vallecano. Això ha sigut així. Això ha sigut així. Llavors, com poder juntar els dos equips en un mateix programa és bastant maco.
1: No sé, es fa molta il·lusió que el Rayo hagi arribat en aquesta final. La veritat, segurament no ens heu sentit, però cada setmana gairebé estem molt passats amb el Rayo perquè ens cauen molt bé. Bàsicament.
2: I ja per tancar i fer una miqueta la pausa d'avui, una notícia que també fa una miqueta d'il·lusió, i és que...
1: A tu?
2: A mi només. Que Conor McGregor torna a la UFC. Després de 5 anys de la seva lesió, tornarà a lluitar. I és per això doncs, que hem lligat una miqueta aquesta notícia a la cançó que sonarà avui, que és la que amb la que entra normalment a l'arena per esperar ja aquest 11 de juliol, on hi haurà quarts de final del Mundial durant la tarda i Conor McGregor a la nit. O sigui que l'11 de juliol, si no feu res, us guardeu el dia. És vacances ja. Serà divertit. Anem a sentir la cançó i passem a les seccions.

0: Wow. No controversy, no confusion, clean. The new undisputed featherweight champion of the world, Conor McGregor. Give me your thoughts.
1: Estàs escoltant L'última volta amb Arnau Santero i Joana Forner.
2: Doncs després de comentar una miqueta tot el que està passant al món, anem ja a fer quatre preguntes curtetes.
3: Curtíssimes.
2: Nostres convidats d'avui, per saber què en pensen en general de tant de la temporada, de l'actualitat esportiva, una miqueta més des de dins.
3: Bueno, sí. Curtetes, ja ho veurem.
2: Sí.
3: Però clarament, bueno.
2: Són preguntes fàcils, no tindreu cap tipus de problema per respondre res i ja anirem veient com va sortir.
3: Endavant.
2: Sí, com suposo que ja deveu saber, el Barça ha guanyat la Lliga de Futbol Masculí per segon any consecutiu, després d'una temporada en la que els més petits de la casa han tornat a demostrar que estan més que preparats per competir contra els més grans. Parlem de la plantilla entrenada per Hansi Flick, un avi alemany que fa una miqueta de por preguntar els seus ideals polítics, sobretot els seus avantpassats, i que després de dos anys segueix sense entendre una sola paraula en català, però sobretot i més important, tampoc en castellà. I que ha demostrat que, per ser estimat per tota l'afició blaugrana, només cal ignorar per complet tot el fang i vòmit que desprèn l'entorn periodístic del país. Com bé va fer Luis Enrique, qui, per cert, després de ser despatxat de la selecció espanyola a mans de la premsa, es troba en la seva segona final de Champions consecutiva. Doncs aquest home ha aconseguit guanyar dos lligues, dos supercopes, una copa i arribar a semis de Champions amb un equip compost per nens de 17 anys que fan festes amb gent petita, dos millors amics que van estar un estiu sense parlar-se per culpa de les nòvies, presumptament, un porter polonès retirat que l'últim any ha jugat més al FIFA que al camp i que fuma molt, això no és presumptament, i un home uruguaià de 1,90 m que després de fer que el seu equip caigués eliminat de la Champions per culpa seva dos anys seguits es va convertir a l'islam, va anar de vacances a Israel a trobar la pau, que anar a Israel a trobar pau és com anar als inferns de Dante a trobar un cadell de gos. Així que un home ha aconseguit fer això, un dels millors equips del món. Doncs alguna cosa sabrà. I com que avui tenim amb nosaltres un altre entrenador d'elit que ha aconseguit tot el possible amb el seu equip, creiem que la seva opinió al respecte va a missa. Però l'any que ve es presenta una temporada més complicada encara, ja que Divisió d'Honor no és qualsevol cosa, i creiem que potser una mica d'ajuda no us aniria malament. Així que és per això, Albert, que volem saber si poguessis fitxar un jugador de la plantilla del Barça perquè jugués amb vosaltres a Divisió d'Honor l'any que ve, qui seria?
4: Amb nosaltres?
2: Sí.
4: Estic entre dos. Una és Pedri i l'altra és Lamin. Com que tinc a la Mariona, que m'està acompanyant aquí, tiraré per Pedri.
2: De fet, la Mariona que ha dit que porta 5 anys al sènior i tens 20.
5: 21.
2: 6 sí. anys al sènior. O sigui, que vas fer més jove que Lamin, vas entrar.
5: Bueno, va ser per coses del Covid i històries de que no em tocava, però necessitaven gent i pues, jo estava allà.
2: Vas passar aquell dia pel poli, coses de la vida.
4: No. Sí, però 40 gols per temporada, eh? Clar, que clar. No vingui d'un mil.
3: Exacte, no va dir... Bueno, tranquil·líssima, te les fas, eh? Però bueno, perfecte.
5: Sí, no, i va ser per això. Va marxar gent pel Covid i tal, i em van dir, necessitem gent, tal.
3: Bé, Pedro, que t'ho passaràs molt bé.
4: Escarrana,
2: compartint equip amb Pedri a partir d'ara, no?
4: Home, estaria bé, eh, Mariona, que sí.
6: Algú que li donés calma.
5: Tio.
3: M'ha agradat que per no ofendre anem a escollir alguna posició diferent.
6: Exacte, la que no li ha fet.
3: Per no, que no hi hagi rivalitats, no, aquí. Però bueno, com sabeu, i hem comentat abans, el dissabte el Barça femení torna a jugar una final de Champions, que és una frase que ja diem amb una normalitat preocupant, però si arriba... Bueno, com si arribar a finals europees fos com anar a comprar el pa o baixar el cartró. I això, que en qualsevol altre context seria motiu per aturar el país, posar pantalles gegants a totes les places i decretar que l'endemà no es treballa. Aquí ho vivim amb aquella barreja tan catalana d'orgull, nervis i por que en algun moment tot se'n vagi a la merda. Perquè al final, una final contra l'Olímpic de Lió no és només un partit, és una espècie d'examen oral davant la professora que et va suspendre 3 cops i que tu encara saludes pels passadissos amb un somriure fals. El cas és que el Barça arriba a aquesta final com un dels grans referents del futbol femení mundial, amb una plantilla plena de jugadores que han canviat completament la manera com molta gent mira aquest esport. I amb una afició que ja no només omple estadis per postureig institucional, sinó perquè realment ha entès que aquí hi ha un equip que juga, competeix i guanya amb una autoritat que faria plorar qualsevol entrenador del masculí abans de dir hem fet les coses bé. Però al mateix temps hi ha una cosa bastant curiosa, i és que en aquesta final de Champions femenina els dos equips estaran dirigits per homes. Què és una d'aquelles coses que fa que et preguntis si realment hem avançat moltíssim o si simplement hem canviat la foto de portada del PowerPoint, però el document encara és el mateix? I això no ho diem com una crítica directa perquè, evidentment, hi ha entrenadors molt bons, gent preparada i professionals que han ajudat molt al creixement del futbol femení. Però fa una mica de gràcia que en un esport que ha hagut de picar pedra durant dècades perquè les dones poguessin tenir el reconeixement que mereixen, quan arriba el moment de la pissarra encara hi aparegui un senyor amb xandall carpeta i veu de dir, va noies, intensitat. I clar, avui que tenim aquí el sènior femení del Molins 99, un equip que ha fet una temporada absolutament històrica, que ha guanyat la Lliga, que ha pujat a Divisió d'Honor i que també està dirigit per dos homes, l'Albert i el Marcel, volíem aprofitar per fer una reflexió profunda, seriosa, gairebé acadèmica sobre lideratge, referents, esport femení, estructures de poder, sostres de vidre, banquetes, egos masculins i el fet que probablement, si algun dia es fa una revolució feminista, definitivament també hi haurà un tio demanant si pot portar la megafonia. Per això, i després d'aquest marc teòric que podria perfectament ser una ponència de 3 hores en una jornada municipal amb cafè dolent i croissants secs, us volem preguntar. Vosaltres creieu que us fan cas quan parleu? O com a tot equip del món acabeu fent veure que escolteu a l'entrenador i després a la pista feu una mica el que us dona la gana?
5: Bueno,
4: és que hi ha una mica...
2: Preguntes molt curtetes, molt clares, molt concises.
5: Hi ha una mica de broma amb tot aquest tema, perquè, bueno, sempre li fem cas, sempre li acabem fent cas, perquè som una mica happy flowers nosaltres, i ell és molt...
4: A l'equip diuen que hi ha una dictadura.
3: Que gran. El Jack de Paraules està molt ben buscat.
5: Total.
3: Eh?
5: Es fa el que ell vol i mai s'improvisa.
4: Amb la meva defensa haig de dir que... Els meus antecessors eren dos entrenadors que no tenien autoritat i elles van exigir que vingués un entrenador amb autoritat i aquí vinc.
3: I vas dir, de 0 a 100.
5: No, però molt agraïdes, eh? Vull dir, som les primeres que critiquem, bueno, critiquem dintre del que és... El que és criticar els dos entrenadors que amb el mateix equip el Victori va aconseguir que estiguéssim per pujar a Divisió d'Honor i, bueno, aquest any pugem, i amb el mateix equip quasi baixem. Sí, ens va agafar el Victori mitja temporada en descens.
3: Wow.
5: D'aquesta mateixa temporada i en una mateixa segona volta pues ens fiquem quartes o cinquenes, vull dir, que és la broma perquè es pot fer la broma.
3: Clar, no, òbviament, no? Des del punt de poder-la fer és molt més fàcil.
4: Mano dura.
6: Amb això també s'ha de dir que hi ha entrenadores molt vàlides al club que...
3: Txell Duport.
6: Amb el que, bueno, la Txell perquè ja és mítica, no? Però també de joves que... Hòstia, que sí que es nota una mica d'això, és a dir, no es veu ni un infantil masculí portat per alguna noia, i jo penso que tenen autoritat futbolística molta més que jo. Això sens dubte, però és veritat que encara costa molt, sobretot jo crec que als infants, veure que la seva entrenadora és una noia jove,
2: sí.
6: I sobretot per les famílies, hem tingut bastants casos de famílies que saben molt bé que a una entrenadora noia li diran 4 coses, però a un entrenador noi no li diran.
3: Ostres.
6: I és com... I això, evidentment, els nens ho reflecteixen.
2: Sí.
3: 100%. Sí, de fet, aquesta temporada ha aparegut, com si diguéssim, la primera entrenadora en un equip de primera al Berlín.
4: Alemanya,
2: Berlín.
3: Sí, però de fet acaba la temporada i l'envien al femení.
2: Sí.
3: I ja li han buscat un altre entrenador que es diu... Digue el turno.
2: Mauro Lustinelli, que tindrà l'Unió en Berlín l'any que ve. Recordem que Mario Griseta va pillar també l'equip en descens a falta de 4 jornades i l'ha salvat. L'ha aconseguit mantenir.
4: Això no ha sigut notícia, jo no m'havia enterat. Pues... Jo em vaig enterar quan ella va agafar l'equip i vaig dir, ostres, mira, pionera.
3: Ja van dir que de moment acabava la temporada.
2: Sí. Quan la van agafar ja tenia tota la pinta que la volien també pel femení, o sigui, que la voldrien pel femení.
6: Ah, però... No era dins del club ja.
2: No, o sigui...
6: Ah, vale. No era allò, vingues a los plats
2: i tarima. La van com mig pujar i baixar, una cosa d'aquestes...
4: Sí que és veritat que... Bueno,
2: no, endavant, per favor.
4: Que dins del club sí que és veritat que tenim diverses entrenadores, però no sé per què, o... No sé, a la millor tu, sí. Però la gran majoria d'entrenadores porten la base sí. Més petita. No sé si perquè tenen
5: els
4: més mà.
5: Els bons entrenadors estan a la base.
6: Sí.
3: Molt bé.
2: I dius de l'entrenador sempre.
4: La punyalada sempre està.
5: No,
4: però les noies no, o les dones sempre porten... Bueno, en el cas del Molins 99, porten els equips de promeses, prebenjamins... Segurament perquè els porten millor, eh? I els homes portem els cadets, juvenils, sèniors... I com a rivals, no sé si recordes tu, Marci, alguna... Jo recordo dues entrenadores, les del Castelldefels i la de... Poble-Sec, però
6: sí, en tàndem, així.
4: La gran majoria de rivals també eren entrenadors masculins.
3: No sé si...
2: Canviant de tema, perquè fa 10 dies es va jugar la final de la Champions de futbol sala, que és una frase que, dit així, sona com una notícia important, europea, amb tensió competitiva, pavellons plens, càmeres, narrativa èpica i tot el que suposa que hauria de tenir una final de la Champions, però que en realitat va passar absolutament desapercebuda pel 98% de la població, inclosos probablement alguns familiars dels jugadors, perquè el futbol sala viu una miqueta en aquesta dimensió estranya on pot estar passant una cosa històrica i alhora semblar que només ho saben els qui juguen, els que entrenen, tres pares amb una bufanda i un senyor que porta el mocador al marcador manual des del 1997. Mentrestant, en el futbol 11, si un jugador del Barça arriba 5 minuts tard a estrenar, si a entrenar, si es canvia de pentinat, si penja un story amb una cançó sospitosa o si directament es tira un pet al túnel de vestidors, hi ha 86 càmeres, 4 tertúlies, un especial a Twitch de Gigantes, 3 fils de Twitter explicant què vol dir això tàcticament i un periodista dient que l'entorn està preocupat perquè aquell pet demostra que el vestidor ja no és el que era. I clar, això ens fa pensar molt en la diferència entre el futbol i el futbol sala, perquè al final compartiu pilota, porteria, rivals, àrbitres que segurament s'equivoquen quan fa més mal i pares cridant coses que no ajuden gens. Però la percepció és completament diferent. Uns jugues en camp gegants, amb gespa, espai per córrer i temps per pensar, i vosaltres esteu tancades en una pista on tot passa tan ràpid que si mires un segon a la banqueta ja t'han robat la pilota, t'han fet una paret i t'han marcat el segon pal. A més, nosaltres això ho vivim molt de prop perquè dilluns es juga a Molins al Torneig del Cau, que és probablement la competició més important del calendari esportiu internacional després del Mundial i just abans de la Nations League. I cada any arriba aquell moment meravellós en què la final, com sempre, acabarà sent una mena de guerra civil esportiva entre el Molins i el Molins 99. Futbol contra futbol sala. Gespa contra parquet. Botes contra bambes. Gent que es defensa dient que a camp gran això no passaria, contra gent que en 3 metres quadrats et fa una croqueta, et deixa buscant la dignitat a la línia de banda, i el més curiós de tot és que, tot i ser futbol sala, la cosa acostuma a estar més igualada del que potser als de futbol els agradaria reconèixer. Perquè sí, ells venen amb aquella superioritat moral de que nosaltres fem futbol de veritat, però després arriben 4 del Molins 99, es tanquen bé, en la pilota ràpid, i de cop els de camp descobreixen que potser córrer 40 metres no serveix de gaire si en 5 segons ja t'han fet 3 passades per dins. Per tant, després d'aquesta defensa totalment objectiva, gens interessada i probablement ofensiva per mig món del futbol 11, us volíem preguntar que, a part de que quan veu veure un camp de futbol de 100 metres veu pensar, jo aquí no corro ni de conya, què pot fer algú triar el futbol sala per sobre del futbol de veritat?
3: Futbol de veritat? Vinga, va.
4: Jo aquí m'hi llenço, eh?
5: Sí, però... jo també, però...
4: Jo he fet segurament el pas invers. Normalment la gent comença a futbol sala perquè toques més la pilota, els ens fa dir sobretot i recomana per guanyar tècnica, i després ja si t'agrada el futbol passes a futbol camp. Jo vaig fer el revés, jo vaig fer tota la meva base a futbol camp i després vaig passar a futbol sala, i es va fer complicat els primers anys sobretot, però jo estic, la definició que has fet és perfecta. Al final el futbol sala està zero reconegut, no hi ha ni mundial, i fa una mica de ràbia nosaltres que el vivim, no hi ha Jocs Olímpics, i bueno, és perquè mira que és bonic de veure, és molt més dinàmic, hi ha moltes més ocasions, és tot molt més competitiu, sobretot si tu mires la primera divisió de futbol sala, és tot molt competit, i el futbol camp al final està arribant a un nivell on hi ha partits on no passa absolutament res.
2: Sí, tal qual. Vull dir, mira el Getafe.
6: No. Hi ha el gran premi que seguim demanant a Futbol Camp, que és es para el temps, sí. I no sí, es perd sí. El temps. Tot el tal que veus és futbol.
2: Tal qual.
6: I si es perd el temps, doncs per almenys no es perd el partit.
2: I aquí, dilluns què passarà?
6: Jo he arribat a les últimes dues finals. Les he perdut a penals. No per culpa meva, perquè jo he marcat el meu penal.
5: Jo també.
6: Però, hòstia, el puto Futbol Camp, que m'han dit que pot ser que no hi siguin...
2: Pot ser que no hi siguin aquests
6: anys. Pot ser que no hi siguin apuntats, cosa que ja treu tota la màgia de la gran final entre les dues esports.
4: El Miquel segur que els estava esperant.
6: Exacte. Però és curiós, perquè aquesta penya, hòstia, tot i estar-se en un espai reduït i quan juguen contra gent de futbol sala que se'ls fa córrer, físicament sempre tenen un punt més.
2: Com a persona que ha jugat contra els dos, és... no. Hi ha un de fora no ho nota. Et marquen 8 i dius, bueno, ja està. Pues fins aquí.
3: La vida.
2: Sí, sí, no té més que això.
3: Però tanquem ja, fem sí. Una petita volta pel cap de setmana, que serà bastant fugaç perquè hi ha molt pocs partits aquest cap de setmana.
2: Tothom està de vacances ja. Menys nosaltres.
3: Menys nosaltres, que encara ens queden dos exàmens o tres i no podem tenir vacances. Tirem a l'última volta del cap de setmana.

0: Doncs sí, en els esports de la vila aquests dies encara juguen més partits, per poquets que siguin, així que anem a fer una miqueta l'última volta del que ens espera aquest cap de setmana.
1: Comencem perquè, per exemple, el Molins Sènior no jugarà en aquest cap de setmana?
0: Ja han acabat la temporada, han sigut campions.
1: Hasta aquí mos llegau? Passem.
0: El que sí que jugarà per això serà l'Atlètic Ingresa B, el filial, perquè jugarà el partit d'anada de les semifinals demà mateix dissabte a 1:15 contra el Joventut 25 de setembre.
1: I pel que fa al futbol sala, el sènior masculí B jugarà dissabte a 6:45 contra els de Sant Vicenç dels Horts. I el sènior femení jugarà diumenge a 6:45 contra les de Alenya? Alenya, no?
0: Sí. Però, si us interessa més aviat l'handbol, no patiu perquè el sènior femení B jugarà diumenge a 6:45 contra el Cerdanyola.
1: I fins aquí.
0: Ja està,
1: jo crec
0: no
1: que és l'última volta del cap de setmana més curta que hem fet en tota la temporada.
0: Sí, sí. Absolutament
1: i probablement la setmana que ve serà encara més curta per sí. Arribarà un punt que ja no tindrem de què parlar.
0: No, no. O sigui, ara ens queda la Champions femenina de demà, que aquesta es veurà segur i la comentarem, aquest partit entre ells i Girona, que quedarà per veure una miqueta, i descobrir qui baixa, si és Girona, si és ells o si és Mallorca.
1: Però tot això ho comentarem la setmana vinent.
0: Sí, efectivament.
1: Fins aquí arriba el programa d'avui, un programa d'aquells que, bueno, agraden especialment perquè hem pogut combinar actualitat global amb casa nostra.
0: Exacte, perquè avui no hem estat sols, hem tingut el luxe i estem agraïdíssims d'estar acompanyats per la Mariona Solsona, la jugadora del sènior femení del Molins 99, l'Albert Victòria, l'entrenador, i el Marcel Surià, el segon entrenador, amb qui hem pogut repassar aquesta temporadassa que s'han marcat, que una cosa et diré, quan convides a gent que guanya, doncs sempre s'entra millor.
1: Totalment, ha estat un plaer compartir estona amb vosaltres, de veritat, i conèixer una mica més què hi ha darrere d'un equip que ha fet una temporada doncs, espectacular.
0: I mentrestant, el món esportiu, doncs, com sempre, absolutament ningú ha decidit donar-nos una setmana tranquil·la.
1: Perquè demà tenim la final de la Champions, que, bueno, serà contra el Lyon, i, bueno, té pinta de ser un partidet divertit.
0: Sí, sí, també hem parlat de les possibles eleccions al Madrid, ho comentarem amb més intensitat la setmana que ve, perquè sembla que després d'anys i anys amb Florentino, com si fos una monarquia constitucional, potser algú s'anima a presentar-se.
1: El Girona, mentrestant, segueix jugant quedar-se primera i, bueno, és una temporada una mica en muntanya russa.
0: Sí, i no hem pogut parlar gaire, però al Márquez els hi ha tocat la setmana de millor no mirar el calendari, perquè el Marc ja venia tocat i ara l'Àlex tampoc podrà córrer com a mínim les pròximes dues curses.
1: El Barça masculí, en canvi, continua celebrant tota l'estona amb un sopar d'aquí, PortAventura... Bé, només faltava que Chesney es pugés al Dragon Khan amb la copa.
0: Sí, hem comentat també la història remuntable dels aficionats del Rayo, que han sigut estafats en un desplaçament, però el maco gest dels jugadors per ajudar-los.
1: Però bé, tanquem aquí una altra setmana de l'última volta i ens veiem la setmana vinent a les 4 a Ràdio Molins.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer. I aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat simptomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya part per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la Llera.

0: Informació local.
1: Demà dissabte se celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel i ho faran amb un dinar a partir de 2:15 i amb tardeo a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i inflables pels més petits al Barri de l'Àngel. També demà el Cineclub programa la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa del 2025. Se situa l'any 1983 amb el nou govern francès de François Mitterrand que convoca un concurs d'arquitectura per construir l'Arc de la Défense. El guanyador és un arquitecte desconegut i de cop es converteix en el centre de totes les mirades. Aquest és el punt de partida d'aquesta pel·lícula que podreu veure demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades a Intràpolis i, si no, a la taquilla del teatre. I el Foment, que proclama per demà dissabte al vespre a Carles Sans, l'exmembre del Tricicle, amb el monòleg Tot sol. Carles Sans, que puja a l'escenari amb aquesta obra, una comèdia on explica anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Demà dissabte a 8:45 del vespre al Teatre del Foment i diumenge a les 6 de la tarda i a Vall al Foment. També diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu, ballades de sardanes que es faran a la plaça de la Creu aquest diumenge a les 7 de la tarda, la Copla Bisbal Jove, ballada a la plaça de la Creu. I dilluns, que és festiu, festa local, el que organitza el 25è torneig cooperatiu Xavi Rodado, es durà a terme durant pràcticament tot el dia, de 8:45 del matí a 5 de la tarda, al poliesportiu municipal. Hi ha 12 equips mixtes que s'hi han apuntat i faran partits a les pistes del poliesportiu municipal. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Xuclà del carrer Major número 100.
2: A aquesta hora us hem de comunicar la defunció del senyor Joaquim Pallarès Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran, durant aquests darrers anys, persona molt vinculada a Convergència aquí a la vila i, a més, també, entre altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant molts anys. La vetlla per en Joaquim serà aquest divendres fins a les 8 del vespre al tanatori i l'acte de comiat serà demà dissabte a les 11 del matí al mateix oratori del tanatori.

0: Aquesta marmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix he vist uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
8: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
9: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un divendres més. I què us puc dir d'aquest divendres, que és el meu dia favorit de la setmana? Per què? Perquè estem a Ràdio Molins de Rei, la ràdio vostra, perquè espero les vostres trucades. I també us vull fer una petició. Aquells que escolteu el programa però dubteu de trucar, vinga, aviam qui és el valent que s'estrena avui i truca per primera vegada aquest programa. Com ara rebrem, que tenim dos trucades pendents. Vinga, us animo a que truqueu per primera vegada, eh? Doncs ara passarem als que tenim a l'altra línia de telèfon. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Oi, oi, oi, la Laura Iglesias, m'has espantat que estava fent la migdiada, eh?
1: Per què?
0: Perquè encara estava fent la migdiada, Laura, a aquestes hores, després de dinar i de tant. Home.
1: Sí.
0: Com estàs tu? Estàs a la cuina o què?
1: Sí, mira, estic preparant el cafè, eh? Ara vull fer el cafetó.
0: Ah, doncs pues mira, podries portar el cafè aquí també, eh? Home, aquí tothom prenent cafè i nosaltres, el David i jo, aquí treballant. Home, no pot ser, eh? No pot ser.
1: Bueno, però mira, jo sempre el meu cafè, més del te, jo el cafè, a les 5.
0: Clar, perquè tu ets sempre anglesa, no? El cafè, sí, el te no.
1: Sí.
0: El té de les 5, com serà que no, oi?
1: No, jo cafè.
0: Bueno, Laura, alguna notícia que vulguis compartir amb els oients?
1: A part de que n'hi ha molta calor, res.
0: Mare
1: meva, tot
0: també,
1: igual.
0: També t'enfades perquè hi ha calor. És que ja està bé. Més calor fa sense dormir, eh? De veritat.
1: Escolta, a mi sempre m'ha agradat tota la vida los días grises.
0: Bueno, està bé, no?
1: Aquests dies que diuen que parecen de gato pardo, que no sé ni... Aquests dies així m'encanten.
0: Doncs,
1: que necessita sortir a per allà. M'encanta aquests dies.
0: Tindré que parlar amb l'alcalde del teu poble, eh? Que quan surti el sol el tapi amb una lona, aviam així un dia gris, no?
1: O hauràs sí, de parlar... No, a mi m'agraden aquests dies grisos, així, com nelina, així que no saps... A mi m'encanten.
0: Mare meva.
1: A mi, que tan sol, no, jo no.
0: Alguna petició més que li vulguis fer al de dalt? Alguna petició més?
1: Que plogui, que plogui.
0: Bueno, entre els dies grisos i que plogui, mare meva, nena, t'odiarà molta gent a tu, eh? Perquè ara tothom vol sortir, prendre el sol, anar a la platja...
1: Nena, que si sortissin vingut al carrer i m'he cremat...
0: Pobrissona, has tot odi el sol a tu, eh, Laura?
1: Escolta, t'ho juro, m'he cremat, dic, hòstia, no pot ser això. Que estem encaramats, perquè surtis 5 minuts al carrer i te cremis.
0: Pues ja veuràs,
1: home, que no pot ser
0: ja
1: això.
0: Ja veuràs el mes que ve, encara més calor, eh, per protestar més calor. Escolta, i bueno, per què una cançó d'aquestes de Vamos a la playa o Calienta el sol?
1: No, he demanat una gris, una d'aquestes. He demanat, espera, com es diu això, la banda sonora del Padrino.
0: Mare, tu, guerrillera, eh? Mare de Déu.
1: Sí.
0: Ai, el Padrino. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Tot era negre,
1: sí, sí.
0: Tot era fosc.
1: Sí, per això.
0: Tot era una penumbra així grisa, no?, aquesta pel·lícula.
1: Ai. Home, estava bé. A mi m'han agradat molt les pel·lícules del Padrino. Em van encantar, que vols que et digui.
0: I el Marlon Brando, amb aquell paper tan... Tan espectacular.
1: I no deixa córrer també l'altre, el Pacino, que també treballava molt bé.
0: Bueno, però el Marlon Brando, mare meva, quin
1: carrer. Bueno, sí, el Marlon Brando sí, però l'altre no pensis, que també molt ben fet, l'altre, que de pacifista se volvia el capo.
0: Aviam, Laura, a qui la vols dedicar? El Padrino, a qui la dediquem?
1: Bueno, al JQ.
0: Al JQ.
1: A la Dolors de Final del Carrer, a la Marga, a la Montserrat Carbonell,
0: vale,
1: al David i a tu.
0: Que bé que ho fas, Laura, m'encanta, eh? Perquè el que s'ha de cada vegada m'està apuntant més gent, eh? Sembla l'Incerso i això, eh? Home, tu fas molt bé. A qui vols, oi que sí? Pues ja està,
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Lo important. Laura, saps quin número tens? Un número que no has tingut...
1: El número 1.
0: El no l'has tingut mai, eh?
1: Sí, no, la segona vegada, que la primera vegada que vaig tindre, em va tocar. Te va sortir a l'ull, que em va tocar. Així, un braç de gitano de l'Arenas.
0: Caramba, Déu-n'hi-do, eh? Avui, mira, sí. Aprofitant avui, sortegem l'encemada del forn al pont. el braç de gitano del glaçó i el kit de xurreria Àngels de Molins, eh? Tot menjar. Vale. Tot menjar, eh? Hi ha qui s'endú la sort avui.
1: Bueno... Sí, i ara, mira, tot menjar, tot tan maco, i ara dintre d'un mes també l'operació en biquini, ja està bé.
0: Home, jo encara tinc el biquini de fa 2 anys que no l'he estrenat. Aviam com m'anirà, eh? No pot ser això, eh? Aviam.
1: Bueno,
0: però bueno, això. Laura, que passis un bon cap de setmana, bonica, no surtis al carrer que fa un sol espaterrant, eh? I millor quedar-te a caseta escoltant Ràdio Molins de Rei.
1: Sí, senyora. Que...
0: Vale, guapa. Vale. Un petó, vale, vale. Laura. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: Bé, sembla que tenim trucada, no, David? En qui parlem? Hola. Hola.
1: Bona tarda, senyoreta Judit Herrera Gastó.
0: Què tal, Josep Maria Tornera? Avui us he trobat a faltar, és molt grata la companyia aquí a l'estudi, i avui que aquest fa aquest sol tan esplèndid, On esteu? On esteu ara?
1: Avui fa calor, escalfa el sol,
0: Doncs aquí escalfa, veniu, que estem la mar de vi aquí amb aire condicionat, Josep Maria.
1: Ja, home, ja sé, ja. Bueno, però ja l'altre dia te vam fer companyia, tot el programa, anem
0: Exacte.
1: A dir.
0: Però bueno, què millor que aquí que fora,
1: Això també és que amb això te dona tota la raó.
0: Avui m'ha dit que vindrà el Quesada, m'ha dit. Dic, aviam, aviam si se'n recorda vindre a la ràdio. Que m'ha dit, vindré una miqueta. Diu, vinga, no passa res. I goita, sí.
1: Xudet, t'ha sent una miqueta fluixet.
0: No, que et vinc a referir que la setmana passada aquí hi havia la Rosa Clarian aquí, em truca a les 8:15 del matí, pobra senyora, és que és complidora. Tots els

0: de programa, de veritat, que sou, bueno, lo más. No sou un 10, sou un 100. Em truca i em diu, Judit, avui no podré acompanyar perquè m'ha convidat la meva filla a una festa. Dic, no preocupis, primer és lo primer. Però la Rosa Clariana, pel que no ho sabeu, és una senyora que fa poc que s'ha incorporat al programa i ella s'ho passa molt bé aquí, eh, Josep Maria?
1: Sí, sí, sí.
0: S'ho passa
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, molt, molt agradable.
0: És
1: també,
0: molt agradable. Sí, sí. I ella avui sí. Li sabia greu perquè havien quedat que vindria i no pot perquè... Bueno, però si té que anar a una festa amb la filla, hi ha més dies clar, que llonganisses, no, Josep Maria? Vosaltres sabeu que aquest programa, nosaltres, els que ens venen a visitar, eh? Vull dir que som benvinguts i no tenim cap tipus de problema, val?
1: Ja, ja, no, és un programa que està molt bé, no s'agrada també a tothom, la gent que ve i tot això.
0: Ai, som una gran família els divendres faves tendres, perquè som els sí. Que truqueu i els que ens escolten. Perquè jo avui he fet una proposta de dir, aviam, que sé que hi ha gent que ens escolta i diu, ai, és que a mi em fa vergonya trucar. Doncs truqueu, que el telèfon...
1: Sí, sí, mira, això és veritat, això, perquè mira, no, jo ja fa avui molt de temps que truco, molt, però molt temps, perquè tu ja tens de tindre la llista. O sigui, però al principi feia com molta gent que l'escoltava, fins un dia dic, bueno, allò mig amb por, saps allò que fas, que truques perquè mai no havies trucat, això, però mica a mica, bueno, però tot passa, mira, proves i ja estàs
0: ja
1: a dintre.
0: Ja estàs,
1: i, bueno,
0: a dintre,
1: i agafes
0: exacte.
1: La confiança, i coneixes gent nova, i bueno, i tot el que passa.
0: Home, us coneixeu home, tots, quasi bé els que truqueu, us coneixeu tots quan vam fer la festa d'acomiadament del Montano. Aquí es va... Bueno, va ser una sorpresa que era massa, eh? Era massa.
1: Sí,
0: us veu conèixer?
1: Va ser molt maco i de pas se va conèixer gent que se coneixia a través de la ràdio i no, va ser bastant molt bé.
0: El Josep Maria, quan va a algun lloc, el coneixen per la veu i li diuen, vostè és el doctor, oi?
1: Que no, no, pues això és veritat, eh? Sí, sí. Ah. Per la veu, sí, sí.
0: Ho veus?
1: No, no, ai. Sí. Sí, ja te l'he explicat un parell de vegades, sembla.
0: El
1: un dia parlant anava en una... I diuen, vostè parla per la ràdio? I dic, per la veu, per la veu, per la veu. Així mateix me van dir, sí, sí.
0: Però tu has de dir que ets doctor de medicina tradicional. Exacte. Aviam si algú li fa mal alguna cosa. Mira, podíem a aquesta època que hi ha tantes cremades pel sol... un remei d'aquests casolans.
1: Però, escolta, mira. Ara, actualment, abans era molt diferent. Ara ha canviat tot. Perquè ara, anem a dir, les herbes que anaven abans bé, però ara no fan gran cosa ja. Creus que està... No, si, escolta, si el medicament mateix... Escolta, mira, vaig sentir un dia una conversació que diuen que els antibiòtics estan estudiant d'augmentar algú que tingui pues, més força, anem a dir. Donar-li més graus de força, vaja. Perquè l'actual antibiòtic no funciona molt bé ja, vull dir, tenen de repetir, i ara ja marxen cap a la cortisona, escolta,
0: sí.
1: Tu.
0: No, és veritat, que... La cortisona t'ho talla tot, Però, Josep Maria, et quedaràs sense clients, tu,
1: Ai, bueno, però s'ha de dir la veritat. Escolta, però, Judit, se t'he de dir la veritat, escolta.
0: No, la veritat,
1: dia...
0: depèn de quins llocs, no es pot dir la veritat, Josep Maria. Tu seràs sempre...
1: Mitges mentides, oi? Mitges
0: tu seràs mentides, sempre no? El doctor del programa Els Divendres Faves Tendres i l'Antònia Lara sempre serà l'enfermera.
1: Serà l'enfermera.
0: Josep Maria, adelantem una miqueta, què vols escoltar avui?
1: Mira, avui ja li he dit al David, avui posarem, bueno, l'he demanat, anem a dir... Des del fondo de mi alma, por Francisco.
0: Des del fondo... Espera, que escriu.
1: Des del fondo de mi alma, por Francisco.
0: Francisco, molt bé. I a qui la dediquem, Josep Maria?
1: I la dediquem, com ja tens de tindre el programa, a Antònia Lara, al Miquel, a la senyoreta Judit Herrera Gastó, al Josep Montano, al Ramon Sánchez, la Paquita Ortuño... que avui l'he saludada, que molts divendres la saludo,
0: sí.
1: Està sempre junt amb el grup de les noies de Doro, les xiques d'Oro.
0: Sí.
1: Després la Montserrat Rubió,
0: molt bé.
1: L'Eli, el David Rius, la Montse Carbonell, la Carme Santamxini, que ahir la van trobar, que anaven caminant amb l'Antoni, la vam trobar. I parlant, i dic, bueno, a veure si truques, escolta. Avui trucaré, avui trucaré. I, bueno, a veure si és veritat. Mira que sempre te dedico també per tu, eh? Diu, és que, esclar, té feina perquè té una criatura, la seva filla, i te'n cuida d'ella. I, bueno,
0: no passa res.
1: Vale, el Carlos Mas, el Quesada, a la Carmeta Reventós, la Marita, la Dolors Rupinyol i la Rosa Clarianes, que és molt, molt agradable, aquesta senyora.
0: Sí, és molt...
1: I després, sí, m'ha agradat molt, perquè és una senyora molt... Vaja, se veu molt, molt ben educada, vull dir, molt...
0: Sí.
1: La vaig veure bé, vaja. I després anem cap a la barriada de la Bona Vista, a la presidenta Anna Graner, a la Milagros, a la Maria Rosa, la Teresa Márquez, i a tothom que escolti el gran programa del divendres, Faves Cendres.
0: Mare de Déu, senyor. Cada dia és més llarga la llista, eh?
1: Una miqueta, una miqueta.
0: Hi ha algunes
1: normes...
0: No,
1: molt, però sempre, sempre entra alguna persona més.
0: Bueno, però mira, hi ha persones que diuen a tots els que m'escolten i a tots els que conec. I així... rapidito, perquè és que ja no ens subvencionen més bolígrafos, eh, aquí a la ràdio.
1: Oi, escolta, això t'ho tindrà de pagar l'Ajuntament, aquests
0: bueno,
1: bolígrafos,
0: bueno, tens que fer una instància que no acabaries mai. Però no passa res.
1: Duraríem un any, per almenys, no?
0: Correcte.
1: Que arribés, no? Com les coses avui en dia van tan de pressa.
0: Ah, exacte, exacte. Doncs...
1: Bueno, i bueno, ja, avui m'he entrat per la Paquita Ortuño, que anava cap aquí, això de la... de la residència, no? Cap allà, oi?
0: Sí, sí, ja hem
1: anat.
0: Ja ho sabreu perquè ho publicarem, que hem estat un grup de persones d'una certa edat, hem estat mirant les obres no, els preparatius per la construcció de la nova residència.
1: Sí, jo l'altre dia vaig anar-hi i anava a dir perquè em van donar la vacuna aquesta de l'herpes que donen, saps? I vaig veure que n'hi havia molta... allà a terra, bellugada, allà moguda...
0: No, de moure moua moltes coses, però de fer no fan absolutament
1: bueno, però res. Primer tenen de treure la terra i tot això planar...
0: Josep Maria, la pròxima vegada et portarem a tu com a cap d'obra, perquè tot eren dones i té que vindre un home aquí, eh?
1: Bueno, pues ja vindré, l'altra vegada que feu ja vindré, vaja.
0: Molt bé, maco, escolta...
1: Ja m'avisaràs, pues.
0: Tens el número 3, com sempre, eh? I ara et deixo que tenim una altra trucada.
1: Vale.
0: Vale, Josep Maria, vale, una abraçada.
1: Una bona abraçada.
0: Gràcies, maco, vale, igualment.
1: Adéu.
0: Bona tarda, Rosa Maria Vaquero.
2: Molt bona tarda.
0: T'has recordat avui, eh?
2: Et recordo que la pròxima vegada... el pròxim divendres...
0: Sí.
2: Vindré a portar-te una llibreta, perquè m'imagino que ja t'hauràs quedat sense.
0: No és que l'hagi acabat la llibreta, és que me l'he deixat a casa meva i porto una altra llibreta. Si em truca el Quesada i em diu no, els mateixos de la setmana passada, no ho podré fer-ho perquè no. Llavors el Quesada comença, aquest el poses, aquest el treus, aquest no sé què. Home, tu saps el fart d'escriure que em faig jo? Un dia ho faré amb ordenador,
2: eh? Me lo explica o me lo cuenta?
0: No.
2: Què tenia que esperar jo ara?
0: Home, estava el Josep Maria, el doctor, és molt doctor, eh? Rosa Maria, el coneixes?
2: Sí, jo soc molt pacient.
0: Sí, ja ho sé. Però bueno, guapa, què vols escoltar avui?
2: Jo avui vull escoltar una de Chayanne, El Torero.
0: Chayanne, El Torero. Torero.
2: Així.
0: Torero. I a qui la vols dedicar, Rosa Maria?
2: A tothom.
0: Ai, que bé.
2: El que m'escolti, els que conec i a vosaltres dos.
0: Ostres, moltíssimes gràcies, Rosa Maria, perquè fas cas dels meus consells. I m'encanta, eh? M'encanta. Doncs, escolta, saps el número...
2: Aquí les coses es tenen que simplificar, si no, això es fa massa llarg.
0: Pues sí. La veritat és quan anem al metge, que diu, mira... quant de rato porta aquella dintre de mal metge. I quan entrem nosaltres, llavors el reloig es para. És el mateix.
2: Exacte.
0: És el mateix.
2: Ara, aquí tens la recepta, ja pots pots passar per la farmàcia.
0: Això, tenim pressa quan esperem, però quan ens estan atenent no tenim pressa. Però bueno, tots som així i tots tenim
2: no,
0: cara.
2: No, que no se m'ofengui ningú.
0: No,
2: eh?
0: Ja veuràs com no. S'enfaden amb mi, amb tu.
2: Jo no vull ofendre ningú.
0: Bueno, Rosa Maria, tens el número 4, maca? Què et sembla?
2: Pues
0: t'agrada?
2: Moltes gràcies.
0: Pues mira, fins la setmana que ve i una abraçada ben forta i apunta tu al calendari que els divendres tens una cita amb aquest programa.
2: Vale.
0: Vale, guapa. Vinga, una abraçada. Apa. Adéu, Rosa Maria.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Aviam, Josep Quesada, què passa que no vens a la ràdio?
1: Avui tinc una... Ja l'he dit al David, tinc un evento esta tarda.
0: Ah, explica, explica, ¿qué evento tienes? Explica, explica.
1: Un evento familiar.
0: Ah, i no ho sabies aquest dematí?
1: No.
0: Ja, de veritat, Quesada, moltes excuses, eh? Us hauré de posar falta,
1: no, no,
0: eh?
1: No ho sabia, eh? No, en sèrio que no ho sabia.
0: Bueno, però aquest evento acaba alguna hora, no?
1: Pues sí, acabarà tard. Jo conec la meva cunyada, jo sé que això acabarà tard.
0: Bueno, pues que
1: I
0: no...
1: Més a més, i més a més ve la meva nova petita, la Laura.
0: Sí.
1: I clar, pues, com fa tant temps que no l'havia vist...
0: Sí. Pues, bueno,
1: aprofito.
0: No, només una cosa, Quesada, que no torni a passar mai més això, eh?
1: No,
0: que no torni a passar mai més. El programa és el programa. La família la tens sempre, però el programa no, eh? Per una vegada, un dia a la setmana que us demano alguna cosa, ja està bé, eh? Que no passi més, eh? Pren nota. Aviam,
1: sí, sí.
0: Quesada, què vols escoltar avui?
1: Pues l'he dit al David, una de Queen, de les primeres de Queen.
0: Bueno,
1: l'he fet fer buscar feina.
0: Sí, i ara també m'has de dir que com que m'he deixat la llibreta famosa del programa, me l'he deixat
1: no,
0: a casa meva...
1: Ara no tinc...
0: Sí, sí, ara...
1: Tinc que dir tot de l'aquesta setmana?
0: Sí, i tant. Hombre, no... Jo em puc deixar la llibreta, no? Tinc una altra llibreta, però la tinc nova i no tinc tota aquesta gent i no me la sé de memòria, eh? Però fes-la una miqueta més petita, va. Digue'm, comencem per aquí.
1: No, ja saps que jo no puc retallar.
0: Bueno, doncs diré, amb els oients els diré, el Quesada sempre ho dedica a la setmana a tota aquesta gent, doncs a la mateixa gent, que jo no me'n recordo ja, el Carles, la Carina, però ja no me'n recordo.
1: Sí.
0: Bueno, va, fes-ho abreviat, va. Vinga.
1: Pues, com cada setmana, i a les dues que són noves, que són de l'autobús de la línia 1 i de la línia 2 d'aquí de Molins.
0: Molt bé. Però és que els altres no els sé, eh? A tots els que nombra sempre cada setmana el Quesada, i en especial aquestes conductores de l'autobús de la línia 1 i 2. I a nosaltres no?
1: Hi ha un del David.
0: Ah, vale.
1: I hi ha una del Judit que s'enfada perquè no va la gent.
0: És que us tinc que llegir la cartilla, Quesada, que no feu cas. No feu cas. I després passa
1: claro,
0: el que passa. Home.
1: Bueno, ja... Jo sóc com rebelde com l'alcalde.
0: No, tu eres rebelde sin causa. Jo soy rebelde con causa, tu sin causa. No toquem aquests temes, Quesada, que ja saps que són perillosos, eh? Són perillosos.
1: Sí. Cremen, aquests cremen.
0: Cremen. No sigui que apareixi aquí una quadrilla i no vegis. Quesada, saps el número que tens? El número del doctor Torner.
1: Bueno,
0: no, no, el 5. Ai, no, el 5 era d'aquest oient, pobret, el Bruno, que es va morir ara, deu fer uns mesos, o un any, no me'n recordo, i sempre li agradava aquest número, el 5, doncs mira, ara el tens
1: mira.
0: Tu. Que sàpigues que avui sortegem l'enciamada del forn al pont, el braç de gitano del glaçó i el kit de xurreria amb els de Molins. Et sembla bé?
1: Sí, mira, si juntés una altra xurreria, ja tindria per
0: mi
1: i per una altra persona.
0: Ai. Bueno...
1: I si em toca lo del pont, està bé.
0: Bueno, si ell sempre vol que et toqui, ja et tocaré un dia i ja està.
1: I lo del glaçó també està molt bé.
0: Claro. Però, és que aquest programa s'ho mereix, tot això.
1: Claro.
0: Bueno, Josep Quesada, vés a l'evento aquest, eh? I passa-t'ho molt bé, eh? Però repeteixo, que no es torni a repetir, eh? Que no es torni.
1: Sí. Si sembla que la meva mare, cony.
0: Per això, t'ho
1: dic. Que ens renyava per tot.
0: Bueno, ja sabeu que jo us estimo a tots molt i vull que us ho passeu molt bé. I m'ho passo molt bé jo els divendres aquí, però també
1: per
0: tinc
1: cert,
0: que...
1: Judit, ara que...
0: Què?
1: El dinar del final de l'Iol, què faràs? quan acabi la temporada.
0: Però quin dinar? Qui t'ha dit això del dinar?
1: Me refereixo al com... agafes unes vacances llargues.
0: Aviam, això del dinar, cadascú que es pagui el seu. Si em voleu regalar alguna cosa, estic jo aquí com per a xar cohetes. Escolta,
1: sí, no?
0: Tu feu una Guardiola i ens feu un regal al David i a mi per al final de temporada i estarem supercontents. Si ens voleu donar 1.000 euros a cada un, encara farem millor coses. De dir, ens ha agradat molt la temporada aquesta de la ràdio. Té, David, 1.000 euros. Judit, 1.000 euros. I feu el que vulgueu.
1: Això ho tindria que fer el director i l'amo de la ràdio.
0: No, això els que truqueu al programa, que per això estem aquí 4 hores, Has de fer una col·lecta amb tot, amb la Laura Iglesias, Montse Rubió, la Montse Carbonell. Podeu reunir 1.000 euros entre tots. 2.000.
1: 2.000, sí. I per què no 5.000?
0: Bueno, però tu cobres una bona paga, Josep Quesada. Vinga, va, no facis el pobre, eh? No facis el pobre. Escolta, que t'haig de deixar, que tenim una trucada, una altra trucada, vale. I després em foten bronca. Gràcies, maco.
1: Ja ha trucat la Laura?
0: Sí, ja ha trucat el número 1.
1: Ah, mira. Han agafat l'afició.
0: I el Josep Maria Torner, el 3. No s'han trobat. No s'han trobat.
1: Bueno, vale.
0: Vinga.
1: L'important és que no es trobin aquests dos.
0: No. Quesada, número 5 per tu, eh? Maco.
1: Molt bé.
0: A disfrutar. Adéu, maco.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.
0: Bona tarda, Dolors Pinyol.
3: Hola, bona tarda.
0: No vagis a la plaça de la Creu, que fa molta calor, eh? Avui fa molta calor,
3: Fa molta calor, sí.
0: No surtis
3: avui
0: de
3: calor. Avui fa molta calor. Sí. I demà encara més, doncs. Però...
0: Sí, durant tota la setmana farà un sol que no vegis. Aquella fresqueta...
3: Això, bueno, quedem morenos, que no anem a la platja,
0: no.
3: Podem quedar morenos.
0: Diu la Laura que el sol crema i que no, a ella li agraden els dies grisos.
3: Ja. Yeah.
0: I quan hi ha els dies grisos, la gent diu que no surt el sol. I quan no plou, que no plou. Ai, no estem mai contents,
3: No estem mai contents en res.
0: El que passa és que aquí a la plaça de la Creu hi ha una hora que passa un airet molt bo, quan ja es posa el sol, Però, clar,
3: ara
0: no es pot sortir al carrer amb aquesta xafagor que fa, No pot ser. Bueno, jo de tant en quan miro, aviam si hi ets, dic, mira, no hi són. I també vaig pel terraplè i tampoc et veig, Haurem de quedar...
3: Ah, doncs estic cada dia al terraplè,
0: Sí.
3: Cada dia al migdia, allà a les 3, a les 2 te marxem tots, les que estem allà.
0: Ah, vale. Pues ja ho tindré en compte. Tu, l'Espinyol, què posem avui?
3: La Monyos pel Rudi Ventura.
0: La Monyos pel Rudi Ventura. Vale, espera que... Ai, i a qui la dediquem, Dolors?
3: Bueno, pues als meus fills, la Carmen Rabantol, la Paquita Ortuño, la Montse Rubió, la Montse Calbonell, a vosaltres dos, fins amb el que m'escolti.
0: Molt bé. També ho fas molt bé, La dedicatòria no la fem molt llarga, No la fem molt llarga. Dolors Pinyol, tens el número 6, què et sembla?
3: El 6, vale.
0: Vale, ja saps el que sortia?
3: Ja he sentit que deies que el que hi havia.
0: Sí, l'enciamada, el glaçó i el kit,
3: Gràcies.
0: Molt bé, vale. Maca, pues, escolta, bon cap de setmana, Dolors?
3: Igualment.
0: Adéu.
3: Vosaltres dos.
0: Gràcies, bonica.
3: Vale.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: Bona tarda, Paquita Ortuño.
1: Bona tarda, Judit. Què tal?
0: Jo a tu no t'he nombrat. És que et tinc tan present.
1: Ja ho he sentit, ja, que no m'has nombrat.
0: Et tinc
1: ja
0: tan present tots els dies que, mira, se m'ha borrat, de veritat.
1: Bueno, tu tranquil·la, no pateixis.
0: No, i me'n deixo més, però no me'n recordo ara, perquè la llibreta, com que ha volat, no, no.
1: Avui la meva amiga està trucant i no pot agafar línia, eh?
0: Aviam, què passa? David.
1: Sí, ja l'he dit, ja. Ara... A veure si truca, pobreta, que està trucant i diu que no la coge.
0: Com es diu la...
1: Isabel Saez.
0: Isabel Saez. Molt bé. La Paquita Ortuño, què vol escoltar avui?
1: Pues mira, jo vull escoltar, pues, de los Cires, no sé quina em posa, que no m'ho ha dit.
0: La que vulgui dels Cires, no?
1: Sí.
0: Estàs molt dinàmica, tu, últimament, eh?
1: Bueno, no ho saps tu, si em veiessis.
0: És com un tornar a renéixer, no? Que dius, he passat una mala època. De vegades passem males èpoques que no sabem què ens passa perquè estem bé, però estem molt decaiguts. I de repent un dia t'aixeques i ets la persona més feliç, no? Vull dir...
1: Bueno.
0: És un procés, eh? És un procés que vull dir que... Jo dic que t'aixeques un dia, però també és un procés, no? Però...
1: M'ha costat 5 anys,
0: però bueno, ho ha superat, Paquita, i ara...
1: Ho he superat, sí, ara estic molt bé.
0: La Paquita sembla que tingui 20 anys menys dels que té.
1: Ja pots dir-ho. Em sento molt bé i tinc ganes de tot arreu apuntada, que no puc donar abast.
0: Bueno, doncs deixa un espai pel divendres, eh?
1: Pobrets. Divendres que ve no, que estaré d'excursió, eh?
0: Hala! Escolta, que aneu de, com en diuen, de convivències o de no sé què?
1: No, de convivències l'altre, de colònies, el dia 1. Vaig el dia 1.
0: És que 8 dies. M'he quedat sorpresa perquè una que conec em diu, és que vaig de colònies. Jo em pensava que les colònies eren de nens petits.
1: I de gran, també.
0: I diu, bueno, convivències, colònies. Dic, què?
1: Sí.
0: I a on te van ells?
1: A Coma-ruga, ja veus, jo tinc l'apartament al costat.
0: Ostres, però jo també estic al costat.
1: Però és per anar amb les amigues, que surts i vas a ballar, i és diferent, m'entens?
0: No, però aquest de les colònies o de convivències, a on te van?
1: A Coma-ruga.
0: Però si està aquí a la cantonada, vaya colònies.
1: No? Bueno, però ho fan molt bé i estan molt contents amb l'hotel i tot, i miraven allà sempre.
0: Com a Ruga de casa meva està un quart d'hora.
1: A veure si es veiem un dia.
0: Molt bé, bonica. Escolta, a qui la dediques, aquesta cançó del
1: Cire? Bueno, pues, com sempre, al repertori de sempre, al meu fill, al Manolo, a la Susana, a la Marta, a la Judit Herrera, al David Ríos, a la Milagros Reyes, que aquesta és com una germana meva, com si fos ma mare.
0: Sí, pot dir. Que bonica.
1: I el Saber Saez també, que també és de la vieja història, de fa molts anys. Després a José María Torné.
0: El Torné, molt bé.
1: Sí, el doctor Torné. A l'Antònia Lara, l'enfermera.
0: Sí.
1: Al senyor Carlos Mas, a la Fina Gibert, a la Margarita Vives, a la Dolors Pinyol, a la Teresa Márquez, al Miquel Soler, a la Montse Rubio, la Carmen Reventós, la Montse Carbonell, al Montano, que no sé de res, no l'hem veig mai, no sé si ha desaparegut o què,
0: no,
1: a Quesada, a la Marita, i també al grup de les Xiques d'Oro.
0: A les Xiques d'Oro.
1: I a tothom que m'escolti i que em coneixi.
0: Molt bé, Paquita, doncs...
1: Vale.
0: Pues... Ah, escolta, no te'n vagis, que tenim...
1: Allò de Bonavista.
0: Paquita, no et surtis del telèfon que tenim a la teva amiga a l'altra línia.
1: Ai, que bé.
0: Vinga, acabo amb tu, que tens el número 8, i ara passarem a la Dolors. Dolors, es diu?
1: No, Isabel.
0: Isabel Saez. Doncs així podeu intercanviar alguna trucada.
1: Ja he parlat
0: bueno,
1: abans.
0: Però així en públic que us escolti tot Molins de Rei.
1: Claro.
0: Vinga. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs, Isabel?
2: Pues bueno, estic passant, no sé si la meva amiga o haurà comentat alguna cosa, perquè jo és la primera vegada que truco.
0: Hombre, menys mal.
2: Estic amb un any de dol, però avui la meva amiga m'ha donat ànims i vaig a trucar, que a última hora jo soc una filla de Molins de Rei.
0: Ah, molt bé, doncs enhorabona i benvinguda al programa, eh? Almenys,
2: sí,
0: almenys...
2: Sí, ja us trucaré cada setmana.
0: Ai, m'encanta. Vols parlar? Tenim a l'altra línia, tenim a la Paquita. Paquita, parla.
2: Sí, no, acabo de parlar amb ella, jo ja... Quasi sí, cada setmana parlem, ens enviem... I llama, sempre em diu llama, i dic, no tinc ganes, és que fa molt poc que es va morir el meu marit.
0: Yeah.
2: I mira, menys mal que m'hi ha animat, però no, no tinc ganes de res.
0: Bueno, però ja veuràs que aquest programa formem una gran família, és un moment distès, un moment per parlar sí. de les coses quotidianes i t'abadeixes també una miqueta, saps?
2: I a més, no, i mira, per una banda, a Molins de Rei tinc quasi tota la família de la meva mare, tinc cosines i tot, que potser estaran una mica enfadades perquè va morir el meu home i no vaig trucar a ningú, ni res. Però bueno, li dedico la cançó amb elles també.
0: Quina cançó vols escoltar, Isabel? Quina cançó vols escoltar?
2: I l'he dit amb el noi, perquè estic en blanc, tinc moltes cançons, però mira, m'ha vingut d'allò la de Jamonet Serrat, ara que tinc 15 anys o 20 anys. No
0: ara que tinc 20 anys.
2: Sí, doncs ara que tinc 20 anys.
0: I a qui la vols dedicar, aquesta cançó?
2: Pues mira, se la dedico sobretot a la Paquita, la primera, i després a les meves cosines, que no les enumeraré perquè són moltes, però totes són el Fernández. Són de...
0: Bueno, les teves cosines ja sabran qui són, no fa falta.
2: Sí, sí, no crec ni que ho sàpiguin que estic parlant per la ràdio.
0: Ai, però sempre hi ha alguna alma caritativa que dirà a la Isabel Sáez que ha sortit per Ràdio Molins de Rei.
2: Sí. I aquí vostè també és filla de Molins?
0: Sí, jo sí, de tota la vida.
2: Ah, doncs jo havia treballat a la sastreria Eduard, no sé si la coneixes, que hi havia al bar al costat de l'STB.
0: Sí, bueno, deus parlar de fa molts anys, eh?
2: Sí, home, jo ara tinc 77. Jo parlo quan tenia 14, que treballava. Era una sastreria d'home.
0: Però aquesta sastreria a quin carrer estava?
2: Al carrer Major. Hi havia un bar que es deia Esteve i després hi havia un altre que feia cantonada que ja no me'n recordo.
0: Però,
2: i al Foment, la meva mare havia treballat al Foment, vull dir que tot anava... I mi germana ballava sardines.
0: Ah, molt bé.
2: I, bueno, a part de molts anys.
0: Doncs,
2: però, bueno, m'ha fet alegria de poder-lo explicar.
0: Així, m'agrada, que vull dir que aquí s'expliquen les coses i ningú et jutja, Isabel. Jo et convido que si algun dia vols vindre amb la Paquita aquí al programa, escoltar-lo en directe, passar un ratet amb nosaltres i pots venir.
2: Sí.
0: Pots venir. I la Paquita ha vingut més d'una vegada i s'ho passa molt bé, ella. Passa que té l'agenda tan plena, la Paquita té l'agenda tan plena que li hem de demanar cita prèvia.
2: Sí, que és veritat. I em volen buscar... Venga, va, vente de viaje, vente. No, ara de moment ha de passar un temps. Aquí.
0: Això mateix, quan estiguis una mica més relaxada i tranquil·la. Però qui truca, eh? Que si no jo passaré llista,
3: ja he trucat, eh? Ja ho hem
2: conseguit. Sí, cada setmana trucaré, d'acord, ho tinc a la mà i tot al telèfon.
0: Jo ara t'explico que et donaré jo un número, que és el número 9 de trucada, i al final del programa sortegem... una enciamada del forn al pont, que és boníssima, un braç de gitano del glaçó i un kit de xurreria Àngels de Molins. Llavors, si et toca, nosaltres ho deixem aquí a la ràdio i tenim un val. Si tu, per exemple, li dius Paquita, pregunta'm si m'ha tocat alguna cosa, o ella que ve aquí i ho pot mirar-ho. Vale? Però si veig que passen dies i t'ha tocat alguna cosa i no ho has recollit, jo ho dic per antena. O quan truques tu, ja t'ho diria. Vale, Isabel? Pues escolta, benvinguda al programa Els Divendres Faves Tendres. I avui se m'ha complert una petició, David, que truqués algú que escolta i no trucava. Ara esperem la segona persona.
2: No, ara ja seré assidua, eh?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Isabel, i molts ànims.
2: Vale.
0: Ens acomiado...
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, i hem acomiadat de la Paquita i de tu.
3: Adéu. Adéu.
0: Adéu, Isabel. Adéu, Paquita.
3: Adéu.
0: Adéu,
2: tothom. Adéu.

Bé, doncs ja veieu que la meva petició que he fet al començament del programa, que truqués una persona que ens escolta però que li fa aquella cosa de trucar. Doncs avui agraïm a la Isabel Sáez, que ella avui ha dit avui truco i avui ha trucat. Entenem les seves circumstàncies, però bueno, sabeu que aquest és un programa que d'alguna manera et pots evadir una miqueta dels pensaments que tens o de la tristor o de la circumstància que estàs passant en aquest moment. Doncs, Isabel, benvinguda de nou al programa. Crec que t'ho passaràs molt bé i repeteixo la invitació. Si tu i la Paquita, acompanyant la Paquita o qualsevol dels que ens esteu escoltant i que no heu trucat, voleu conèixer com es fa el programa en directe, aquest dels divendres faves tendres, sabeu que tenim aquí una sala que hi caben unes 10 o 12 persones. O sigui que animeu-se, perquè jo gaudeixo molt de conèixer a la gent que escolta Ràdio Molins de Rei. Evidentment, no escoltarà tots els programes i jo només en refereixo amb aquest, però estic molt contenta de la veritat de que escolteu aquest programa. Poder de vegades ens passem una miqueta, però bé, no passa res, perquè som humans i també ens podem equivocar. Però l'únic que us puc dir és que jo, personalment, m'ho passo molt bé amb aquest programa i ja no sou els que truqueu, sinó que tots els que truquen són ja la meva família perquè portem 10 anys fent aquest programa que m'encanta. I ara sí, ara arribarem a les 6 en punt i sabeu què passa a les 6 en punt? Doncs que connectem amb l'informatiu perquè ens donguin bones notícies. El que sí que diran és que tota la setmana farà un sol molt gran i molta calor. No marxeu, que això continua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la Cuna acció del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.
4: Informació local.
5: Des de l'Associació de Paraguaians organitzen per diumenge el Dia de la Mare i de la Pàtria Paraguaia. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins les 11 de la nit, a la Carpa Mariona hi haurà activitats, l'entrada és gratuïta, hi ha un menú, un dinar, 15 euros pels socis i 20 euros pels no socis, també hi haurà una cantina de begudes amb altres menjars, també hi haurà serenata amb mariachis, el dinar, premis per les mares, dansa paraguaia i ball popular. El diumenge a la Carpa Mariona, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I demà al matí, des de la nova coordinadora d'entitats de Molins de Rei, fan una trobada, volen donar-se a conèixer, arribar a totes les entitats de la vila i marcar-se uns objectius conjunts per treballar col·lectivament. És un vermut d'entitats que es farà demà d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I també destaquem que estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu de l'Ajuntament de la Vila. Es faran del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Són casals que es fan durant les vacances escolars dels infants mentre les famílies encara treballen, i es durà a terme, com dèiem, fins al 31 de juliol. Les inscripcions han obert aquesta setmana, les podeu fer en línia a la web de l'Ajuntament. Els casals que tindran servei d'acollida al matí a les 8, menjador també per qui ho necessiti d'una del migdia a 3:45 de la tarda, i també hi haurà descomptes per famílies monoparentals i nombroses i per aquells infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació la trobareu al web municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.
6: A aquesta hora us hem de comunicar la defunció del senyor Joaquim Pallarès
0: Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran, durant aquests darrers anys, persona molt vinculada a Convergència aquí a la vila i, a més, també, entre altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant molts anys. La vetlla per en Joaquim serà aquest divendres fins a les 8 del vespre al tanatori i l'acte de comiat serà demà, dissabte, a les 11 del matí, al mateix oratori del tanatori.

0: gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
9: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

després de la pausa, tornem a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, faves tendres. Amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, Teresa Márquez.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com
1: estàs? Bé, com estàs?
0: Jo bé, sí, i el David també, de moment. També, fem bona cara, encara que ens queden, mare meva, dues hores que es fan eternes, però amb un pis plas... Claro, és que tardeu tant en trucar que tenim que tenir tota la llista.
1: Pues mira, que fa estona que truco i no hi ha manera, eh?
0: Ai. Les línies... És que no paguem la factura del telèfon.
1: No, es veu que no he mirat. Es veu que passa.
0: És que potser no marqueu bé, eh?
1: Que no...
0: No, aviam si marqueu una altra ràdio i us equivoqueu, eh?
1: Com és aquella? La ràdio s'afreig.
0: Escolta, Teresa Márquez, hem d'anar una miqueta rapidets perquè ens hem...
1: Sí, perquè n'hi ha que també s'abonen, eh?
0: Sí, també tens tota la raó. I jo també, eh? Ja. Jo et sóc la culpable.
1: No passa res.
0: Teresa Márquez, què posem avui?
1: Pues mira, de Roberto Carlos.
0: Sí.
1: Abraça-me así.
0: Com ho així?
1: Así, de abrazarse, ¿eh?
0: Ah, abraza. Però es diu abraza. Amiga. Jo crec que es diu abraza-me, no abraza-me así, ¿eh? Ah,
1: pues
0: sí. Abraza-me,
1: sí, abraza-me así, sí.
0: Molt bé, molt bé. I a qui la volem dedicar, Teresa?
1: Pues mira, a tota la meva família, a la Milagros, a la Paquita, a Ortuño, com sempre, a tot, a la Marita, a l'Anna Graner i al Miquel, el Josep Maria Torné i l'Antònia Lara, que l'he acabat d'escoltar ara.
0: I l'Antònia Lara, molt bé.
1: Hombre, a veure...
0: A l'Anna Graner també, no?
1: Sí, ja t'ho he dit, Anna Graner.
0: Vale.
1: Sí.
0: Aviat.
1: Sí.
0: Vale. Molt bé. I jo poso...
1: Sí.
0: Nosaltres, i nosaltres també, eh? Que ara com no ens ho diuen.
1: Això. A la Judit Herrera i el David... Com? David...
0: Rivers.
1: Bueno, el David.
0: Rivers.
1: David
0: Rivers.
1: Toma!
0: Té un nom de cantant, eh? Sí, el meu no té... El meu seria Judith Smith, perquè em sembla...
1: Això mateix.
0: Sí, imagina que som internacionals aquí, eh?
1: I el meu com seria?
0: Tres...
1: Un rotllo patatero.
0: Espera't.
1: A veure,
0: espera't, eh? Márquez en anglès, aviam. Que seria Marco.

0: Oi?
1: En anglès.
0: En anglès, Virgen Santa.
1: Aviam. Aviam.
0: A veure.
1: Depende de com... Bueno, aquí podria, no... podria Teresa Pitcher. Teresa Pitcher. Teresa, tens el número 11, eh?
0: Vale.
1: I gràcies per la trucada. Bon cap de setmana, bonica. Records a tota
0: igualment
1: la gent del Bona Vista.
0: Això.
1: Adéu, senyora. Vinga. Teresa Pitcher.
0: Onda, que sí, per acordar-me.
1: Adéu, adéu.
0: Vinga, adéu, adéu, bona tarda. Adéu.
1: Bona tarda, Montse Blondi.
2: Home, ja està bé, eh? M'ha passat aquesta davant i anava
1: no.
2: darrere de l'Antònia.
1: No, Clara. Senyora, no, senyora.
2: Com que no? Que
1: David.
2: Sí? Que sí? Sabia...
1: Però aviam,
2: sí.
1: Montse Rubió, et passo
2: sí.
1: el director de tècnic d'aquesta tarda,
2: sí.
1: que et donarà les explicacions pertinents. Vinga.
2: Jo anava darrere de l'Antònia Lara.
1: No.
2: Fa 14 minuts amb un... Que m'ho ha dit ell. 14 minuts amb un minutero del meu telèfon, que estic esperant que t'ho digui el David. M'ha dit, di qui hi ha davant, diu l'Antònia Lara. Bé. Que no vol donar la cara. Quina barra.
1: En deixeu parlar, sisplau.
2: Sí, reina, digui.
1: Vinga, estava parlant amb l'Antònia Lara, que m'hi ha enrotllat sí. i ho sabeu de
2: sempre. No. Quan jo he trucat, encara anava la cançó.
1: Quina cançó?
2: Pues
1: la música...
2: A la tornada, l'estribillo, diguem malament, del programa, encara no havia passat per antena.
1: No,
2: però que no...
1: Aviam,
2: No,
1: la Teresa Márquez...
2: S'ha colat.
1: Montse, la Teresa Márquez ha trucat abans de la música. I el ha trucat abans que s'acabava.
2: Bueno, és igual, no vindrà d'un.
1: És que, vamos, és que follonera...
2: És que m'ho ha dit el David, Què diu ara? No dona la cara, que digui?
1: Però
2: què diu? Que parla per lo bajini. Pues no, ell m'ho ha dit, jo li dic qui hi ha davant, i diu l'Antònia Lara. A mi m'és igual un més que un altre, però set així, ell m'ho ha dit, que t'està dient el contrari? No, calla, quin calla otorga. Què, no diu res? Quina barra.
1: jo no... Bueno, Montse Rubió, no li tinguis en compte córrer. Perquè...
2: No.
1: No li tinguis
2: però,
1: en compte.
2: Però oi que és com et dic jo? Sí o no? Clar, s'ha confós, no passa res. Tots ens podem confondre aquesta vida, no passa
1: bueno,
2: res.
1: Que es teniu cabuda aquí al programa, Montse, i tu ja ho
2: sí.
1: saps.
2: Sí, no passa res.
1: No.
2: És un fallo.
1: Un fallo?
2: No.
1: I em foteu la bronca mia, eh? Foteu la
2: no.
1: bronca mia, eh?
2: Jo he dit això i tu m'estàs dient que no. I jo
1: aviam.
2: Dic que sí perquè m'ho ha dit ell. No passa res.
1: Aviam, jo t'explico el que m'ha dit.
2: Sí.
1: Abans de posar
2: sí.
1: la música, havia trucat la Teresa
2: sí.
1: Márquez i s'ha tallat. Llavors, ell, quan anava a
2: vale.
1: connectar amb ella, has trucat tu.
2: S'haurà tallat i llavors l'ha posat. Vale, aquí sí.
1: Clar,
2: però jo he preguntat
1: això.
2: Jo he preguntat qui hi ha davant i m'ha dit l'Antònia Lara que ha trucat 2 minuts abans. Diu, i ara tu. Bueno, no passa res, és que no passa res, quina tonteria és?
1: A la Teresa Márquez ha trucat 2 minuts després de l'informatiu.
2: Bueno, no passa res. Per cert, el diumenge et vaig cridar, eh? On eres tu?
1: Qui?
2: Anna, tu, que et vaig dir que et passaria per allà a casa teva i et vaig cridar, Judit, Judit, no em vas sentir?
1: Jo, no. Quan va ser això?
2: Sí.
1: Quan va ser?
2: El diumenge passat.
1: Però si no estava el diumenge passat que vaig anar de comunió.
2: Però si tenies la finestra oberta.
1: Em sembla que t'has confós de casa, eh?
2: Vols dir?
1: Sí. Va sortir el gos o no?
2: Hi havia el lletrero, cuidado con el perro.
1: Sí. A la porta sí. Sí. Però no sé,
2: bueno,
1: perquè vam
2: no
1: estar...
2: No vaig poder parar perquè darrere hi havia un cotxe que m'esperava.
1: Vale.
2: I vaig deixar córrer, però dic... Bueno, va, anem a lo nostro. Vinga,
1: vamos
2: que,
1: a lo
2: ja,
1: nostre, Montse Blondi.
2: Vinga, que m'estan esperant i coi, te porto ja 20 minuts d'aquí.
1: Oi, descompte tu. Ja t'ho descomptarem del sol. Vinga. Montse Rubió, què posem avui?
2: Vinga, avui Dream a Little Dream.
1: Green?
2: Dream, sueño.
1: Dream.
2: Dream.
1: A Little...
2: Dream a Little.
1: Sí.
2: Little, pequeño.
1: Dream.
2: Sueño. Dream.
1: Vale.
2: De mamas and de papas.
1: De mamas and de papas. Mamas...
2: Molt bé.
1: And de papas.
2: I la dediquem, doncs mira, al senyor Torner, a l'Antònia Lara, a la senyora Dolors Pinyol, a la Paqui Ortuño i a la Montserrat Carbonell, i a vosaltres i per tot Quisqui.
1: Home, això de Quisqui, mare meva!
2: M'ha sortit així. Ai. Todo el mundo es bueno.
1: Todo el mundo bueno.
2: Però, que sí?
1: Bueno, només us demano que estic amb com en diria, amb un estat, com en diuen, d'aquells flow, no? I que no em doneu, no em foteu la bronca, que anava molt bé el programa i aquí tothom, que si que ell parla, que si no parla, que si no sé què...
2: No, si ja saps com som. Si sí.
1: Anda, que no us conec a cada un.
2: Necessitem una colleja.
1: Anda, que no sé de què pie coge a cada un. El sabem aquí tots, eh?
2: Més d'un necessitem una colleja. Però vaja, aviam, ara que tu m'ho has explicat l'última vegada, jo ho comprenc. Tal com ho has dit l'última vegada, sí. Però no passa res. Va, matem-ho, que ja no s'allarga massa i no té importància.
1: Saps el que passa? Que les línies telefòniques de vegades no funcionen. Diu, però si no hi ha ningú en antena on està, les línies estan desocupades, com és que diuen que estan ocupades? Perquè és un problema que l'hem tingut. L'hem tingut fa molt de temps, aquest problema.
2: Sí.
1: És que no paguem la factura i ens tallen.
2: Quan heu dit que no trucava ningú,
1: claro.
2: Jo ho he provat, i tres vegades allò que s'ha saltat, vull dir.
1: Claro. És que és així. Però bueno, Montse, no li tingueu en compte amb el David, pobret.
2: No, esclar que no, pobrissó meu. Amb el content i feliç que és ell.
1: Saps el que passa, Montse? Que tot és molt bé aquí. Hasta jo soc vella. I clar, quan no hi ha un ai, hi ha un ui. I bastant que fem. Bastant que fem...
2: És vell on ve alta, eh?
1: No, perquè, aviam, són les taules de so i tot això, porten molta feina, porten molts anys, i a vegades és això, un cotxe quan no li fa res, doncs al final peta.
2: Bueno, no passa res.
1: Aviam, Montse, quin número tens?
2: El 12.
1: Perfecte. Doncs ja està.
2: He anat seguint, eh?
1: Molt bé, així m'agrada, bonica. Vinga, bon cap de setmana,
2: Igualment per tothom, adéu-siau.
1: Adéu, Montse. Adéu.

Bé, doncs ara tenim les línies lliures. Però sabeu que si us dona que comuniquem i dic jo que tenim les línies buides, no és problema de que no agafem o tal, és problema de la mateixa línia telefònica. Que, aviam, ja sabeu que quan hi havia l'altre tècnic de so, el Montano, ens passava també moltes vegades. Però com que aquesta casa tenim que mantenir tot el material que tenim i no ens el canvien, doncs potser també us hauré de demanar que col·laboreu també amb una mica d'aportació per canviar la taula de so i que... una col·lecta de tots els que escolteu Ràdio Molins de Rei, aviam si podem canviar la taula de so i que funcioni correctament. Bé, no em feu cas, que és una broma. I esperant que la resta de gent, la que truca cada setmana, ens truqui, començarem a posar les peticions musicals. I ho farem amb la que ens ha demanat la Laura Iglesias, que ella vol escoltar la banda sonora de la pel·lícula El Padrino. I la dedica al Josep Quesada, a la Dolors del Final del Carrer, a la Marga, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, avui farem algo especial que no m'hi han recordat de dir-li amb el David. El dimarts, un amic meu, un bon amic meu, va fer 65 anys, una edat preciosa per deixar la feina i jubilar-se. Jo no me'n vaig en recordar. I avui he pensat, quin és el millor regal que li puc fer a aquest amic? Doncs trucar-lo en directe per Ràdio Molins de Rei i desitjar-li, encara que sigui amb 3 o 4 dies de retard, que benvingut al Club dels Jubilats. Què et sembla, David? Bé, no? Mentre ho parlem, el que tenim que fer ara és posar una petició. La segona petició, que és la que ens ha demanat l'Antònia Moriana, que és la mare del Manolo López. Ella ens ha demanat de l'Arrebato la cançó que porta per títol Para ti namás, i la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo, a la seva filla Cristina, als seus pares, germans, també a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Hem escoltat aquesta bonica cançó de El Arrebato para ti nada más, nada más. M'ha encantat aquesta cançó, no l'havia sentida, però és una cançó de molt sentiment. Bé, us hem de dir que hem contactat amb aquest amic meu, pobre, que no pot parlar per telèfon perquè té la veu molt... Té com bronquitis i llavors li costa molt parlar. Ens ha agraït també el detall, no? Doncs nosaltres ho fem extens amb aquesta persona que és, com li comentava amb el David, és més que un amic perquè té una gran família i jo me'ls estimo molt. I em sap molt de greu haver-me oblidat del seu cumpleaños amb una data, 65 anys, que molts esperem arribar per canviar el rumb de la nostra vida, no? D'una vida laboral pues, a passar a una vida on podem fer, que no tenim horaris, que podem fer moltíssimes coses i les fem en calma. Doncs, pel meu amic Ricard, no diré el cognom, però pel meu amic Ricard li dedicarem una cançó amb molt de carinyo i que passi una feliç jubilació. Però coneixent-lo, crec que no, perquè és una persona molt activa. Però bueno, que arribar a 65 anys i que la teva vida continuï sent activa també és un gran premi. Posem-li la cançó? Quina cançó li posem, David? Doncs del Manu Guix i Pau Donés, la cançó que porta per títol Dóna-li la vida. Com escoltem-la per tu, Ricard, especialment de la Judit i de Ràdio Molins de Rei.

Bé, veieu que és fàcil fer feliç a una persona i recordar-te amb una data especial, com pot ser un sant, un compleanys o una celebració molt especial. Doncs si vosaltres voleu que sorprenguem aquesta persona i voleu dedicar-li una cançó, heu de trucar al WhatsApp de la ràdio, al 691-438-847, feu un àudio de veu o escrit i nosaltres ja ens deixeu el contacte d'aquesta persona i nosaltres en directe la felicitarem. Què us sembla la idea? Molt bona, oi? Doncs vinga, apunteu el telèfon, que és el 691-438-847, WhatsApp de la ràdio. Vinga, aviam si la setmana que ve tenim algun àudio, algun missatge, perquè puguem contactar amb aquesta persona i felicitar-la en directe. Continuem ara amb les peticions? Vinga. Doncs ara ho farem amb la petició musical que ens ha fet el Josep Maria Torner, que ens ha demanat del cantant Francisco Des del fondo de mi alma. Aquesta cançó el Josep Maria la dedica a l'Antoni Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, Paquita Ortuño, a la Montse Rubió, a la Eli, a la Montse Carbonell, a la Carme Santogini, al Carles Mas, al Josep Quesada, a la Carmeta Reventós, a la Marita Macías, a la Dolors Pinyol, a la Rosa Clariana, al barri de Bona Vista, amb l'Anna Graner, presidenta, a la Milagro Reyes, a la Maria Rosa, a la Teresa Márquez, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bona tarda, Carmeta Reventós, com estàs?
1: Bona tarda, pues mira, la tercera vegada que truco, dic ja plego, avui ja.
0: Per sigui, no ha trucat ningú.
1: Sí, que heu trucat i parleu bastant. Jo he trucat dues vegades.
0: Però quan?
1: I m'han dit, ara no es pot...
0: Abans, perquè he trucat...
1: Després de la Dolors Pinyol...
0: Oh, perquè tothom ha començat a trucar, però ara no, fa un rato que no tenim trucades,
1: això,
0: eh?
1: Ara dic, vaig a trucades, si no, ja plego.
0: Bueno. Què vols escoltar, Carmeta, avui?
1: A veure, què li ha dit? Espera, que ara no me'n recordo. Ai, quin cap que tinc. Del Pavarotti, Amapola.
0: Pavarotti, Amapola. Molt bé.
1: Amapola, un bon
0: Escolta,
1: cantant, sí.
0: Escolta, Carme, ara estàs molt fresqueta allà al teu jardí, eh? Amb aquesta calor que fa.
1: Oh, aquí sempre fa vent.
0: Però
1: ara
0: bueno...
1: Jo estic a dins de casa, perquè aquí fora, bueno, sí que s'està bé, clar. El dematí toca el sol, i ara hi ha la sombra, hi ha un arbre molt alt,
0: sí.
1: I les fulles es belluguen, aire, paventet, paventet.
0: Bueno.
1: La casa meva és fresca.
0: Pues mira, quan fa aquesta calor al mes d'agost, no cal que sortis de casa, eh?
1: Perquè no, com arriba, diu, oh, que s'està bé aquí, que dins està fresca.
0: Sí.
1: Deu baixar l'aigua de Santa Creu i deu passar per aquí sota. I em té plena de dolor.
0: A l'hivern té que fer molt de fred, eh? A la teva casa, a l'hivern.
1: A l'hivern fa fred, perquè obrim la porta del carrer, com que ve el vent de Montserrat i el fred, i la cuina, la meitat de cops, està oberta, doncs llavors ja tens una irada,
0: clar,
1: una ventada que t'obre tot. Jo dic, coi, com passeu per fora, tanqueu-me l'eixida, perquè si entreu a davant i l'eixida oberta, doncs si fa vent, doncs clar, corre. Ja hi ha tres o quatre portes per tancar, però no les tanquem.
0: Ai, mare meva.
1: Bueno.
0: Carme, i a qui la dediques, aquesta cançó? A la teva germana?
1: A la teva germana. A la meva germana, que va dir un dia, diu, tindré de trucar amb la ràdio, amb el mòbil que té, un mòbil normal. Diu, però no sentiré la cançó, però s'haurà d'esperar molt que l'agafin, també.
0: Home, vaya fama ens estàs donant, eh? Hombre, Carme...
1: Sí, tindria de tenir un altre telèfon, però ella té un telèfon d'aquests normals petits.
0: Ja
1: la truco dia per altre, ens truquem. Però, bueno, tota la família, tots els del mercat, la meva germana, la Dolors Pinyol, la Dolors del final del carrer, la Paquita Ortuño, la Montse Carbonell,
0: sí,
1: el Joan Amigó, el Miquel Soler, que no, ja no ens veurem mai.
0: Hombre, això no ho diguis, eh?
1: Home, jo vinc a la punta del poble i ell a l'altra punta.
0: Ah, això és veritat.
1: D'una punta a l'altra, eh? L'última casa és la meva i l'altra serà la seva, la primera.
0: Aquí
1: I, bueno, jo,
0: I aquí
1: a la Judit. A la Judit, que ets tu, no la Judit.
0: I tant, de moment sí.
1: I el David, i bueno, i a tothom que escolti la ràdio. Ja me'n deixo molts, però jo ja no.
0: Bueno, ja es donen també per dedicats, Carme.
1: Sí. Saps I el qui... Josep, el Josep Torné.
0: Ai, el Torné, i a l'Antoni Alara.
1: L'Antoni Alara, sí,
0: la parella,
1: a tothom.
0: Sí. Tens el 13, Carme.
1: I el 13, bueno.
0: Està bé, no?
1: No falta gaire pel 13, i faré anys.
0: Ah, sí?
1: Ai,
0: quants fas?
1: Com faig d'anys? Ja no em fa pena de dir-ho.
0: Home, a mi m'agrada quan la gent diu, tinc tants anys, i dic, ostres, que bé, saps?
1: Oh, em sembla que és amb un divendres, el dia 13, no?
0: 13 de què? De juny?
1: El mes que ve.
0: Ah,
1: sembla que és amb un divendres.
0: Espera,
1: sí, perquè he pensat, no sortiré de casa ja.
0: Per què?
1: Perquè no puc caminar i m'han de venir. Si no ve la Rosa, ja li diré la Rosa, a la Canet, que
0: sí,
1: em vingui a buscar per sortir. Però no em farà gràcia sortir el dia del meu compleany.
0: Per què?
1: Perquè em faré massa si arribo. No falta gaire. Faré massa.
0: Mira, el 13 cau en dissabte.
1: Dissabte, vols dir que no són divendres?
0: No. Aquí ho tinc jo. 13
1: de juny.
0: De juny, sàbado. En dissabte. Ah. Aviam si has mirat el calendari de l'any passat,
1: A veure... He mirat un calendari i em semblava que era el divendres. Bueno.
0: Nosaltres ens apuntem el 13 de juny perquè nosaltres et felicitarem el 12.
1: Bueno, si és el divendres, és dia de trucar, pues ja us ho diré.
0: Però aviam, Carme, fer anys és un regal, eh? T'ho dic en sèrio.
1: Oh, esclar, és que no em poden fer. Ara no hi heu sentit bé, però demà ja ho enterro. Però ja millor que no ho hagi sentit.
0: Ai, sí. No sé què... No, tu només t'has d'enterar com jo de batejos, comunions i casaments.
1: Acabava d'engegar la ràdio i he sentit que hi ha un enterro aquí dalt i demà al dematí em sembla han dit. Però no m'he enterat qui era ni
0: millor,
1: res.
0: Millor,
1: millor. No ho vull sentir.
0: No.
1: No ho vull sentir, perquè... Sí, que els joves marxen, però els grans no en queda cap.
0: No, això tenim data de caducitat, eh? Tard o d'hora marxem.
1: Sí.
0: Eh? El que passa és que el moment que estem aquí ens ho hem de passar la mar de bé, vale?
1: Sí, esclar, però jo com que no puc caminar gaire, ja no surto. Avui ja no he sortit gens.
0: Bueno,
1: tinc l'eixida i tinc el terrat i tinc el carrer i, bueno, al carrer hi ha poca gent, però, bueno, ja està.
0: Molt bé, escolta, que t'hem de deixar, Carmeta. T'hem de deixar...
1: Bueno, perquè... sí.
0: Tens el número 13, eh?
1: El 13,
0: sí.
1: Bueno.
0: Apa.
1: El 13 és el meu número, el 13. Vale.
0: Gràcies.
1: Que us vagi bé.
0: Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
2: Els reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
3: I a Barcelona la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos el primer trimestre de l'any en el marc del Pla Campai. S'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. I també fins a 5 grups criminals especialitzats en aquest tema, un d'ells a 35 persones en el que delinquien pares i fills menors. A més, s'ha aconseguit investigar a 136 persones gràcies a 4.500 càmeres als autobusos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, a Xavier Flores, conseller delegat de TVB, i a l'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán.
4: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
5: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
6: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
3: I el Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre cautelarment la regularització extraordinària d'immigrants. Ha denegat les mesures cautelars reclamades per Vox i la Comunitat de Madrid, mentre que ha inadmès els recursos presentats per ACUI, Reconciliación, Verdad Histórica i Libertad i Justícia per la falta de legitimació. Per cert que fins dijous s'havien registrat gairebé 550.000 sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària, de les que 91.000 expedients ja s'han admès a tràmit. Són dades que ha aportat l'advocacia de l'Estat.
7: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Demà dissabte se celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel i ho faran amb un dinar a partir de 2:15 i amb tardeo a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i inflables pels més petits al Barri de l'Àngel. També demà el Cineclub programa la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa del 2025. Se situa l'any 1983 amb el nou govern francès de François Mitterrand que convoca un concurs d'arquitectura per construir l'Arc de la Défense. El guanyador és un arquitecte desconegut i de cop es converteix en el centre de totes les mirades. Aquest és el punt de partida d'aquesta pel·lícula que podreu veure demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades a Intràpolis i, si no, a la taquilla del teatre. I el Foment, que programa per demà dissabte al vespre a Carles Sans, l'exmembre del Tricicle, amb el monòleg Tot sol. Carles Sans que puja a l'escenari amb aquesta obra, una comèdia on explica anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Demà dissabte a 8:45 del vespre al Teatre del Foment i diumenge a les 6 de la tarda i avall al Foment. També diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu, ballades de sardanes que es faran a la plaça de la Creu aquest diumenge a les 7 de la tarda, la Cobla Bisbal Jove, ballada a la plaça de la Creu. I dilluns, que és festiu, festa local, el CAU organitza el 25è torneig cooperatiu Xavi Rodado, es durà a terme durant pràcticament tot el dia, de 8:45 del matí a 5 de la tarda, al poliesportiu municipal. Hi ha 12 equips mixtes que s'hi han apuntat i faran partits a les pistes del poliesportiu municipal. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Xuclà del carrer Major número 100.
2: Aquesta hora us hem de comunicar la defunció del senyor Joaquim Pallarès Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran, durant aquests darrers anys, persona molt vinculada a Convergència aquí a la vila i, a més, també, entre altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant molts anys. La vetlla per en Joaquim serà aquest divendres fins a les 8 del vespre al tanatori i l'acte de comiat serà demà dissabte a les 11 del matí al mateix oratori del tanatori.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
2: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
3: I un cop al mes, participa al taller obert.
2: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
8: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
9: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
10: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, quan passen 9 minuts de les 7 de la tarda, engeguem aquesta tercera part dels divendres faves tendres i ho fem amb noves trucades. Unes trucades que us he de dir que les tenia apuntades, perquè si no truquen, ho torno a repetir, perquè aquest programa la família sempre ha de trucar i aquestes persones formen part de la família. No sé què més dir-vos perquè ara ja se m'han acabat les paraules, perquè avui he parlat tant que el meu cervell fa un reset, perquè m'agrada que ens truqueu i parlar amb vosaltres, i això de parlar jo sola, home, sona una miqueta raro, no? És que, Judit, tu t'enrotlles com una persiana japonesa, que no sé què vol dir, perquè no sé com s'enrotllen les persianes japoneses. Però esperaré que el senyor David em passi la trucada. David, que tinc ganes de parlar amb algú. Algú. Amb la Marita?
1: Hola, reina.
0: Ui, la Marita Macía.
1: Hola, bonica.
0: Què tal? Això doncs, m'agrada, sí. Això m'agrada.
1: Ah, sí, m'agrada.
0: Què
1: em vols dir?
0: No, jo és que avui...
1: He demanat una cançó, perquè saps què passa?
0: Què?
1: Que estava cercant un pijama d'estiu.
0: Ah.
1: I tu saps la quantitat de roba que he tret de l'armari? Ara no sé com la col·locaré.
0: Home, però mira, pots donar-li una segona oportunitat.
1: I dic, pues mira, com que m'ha vingut a la memòria Bailando en pijama. I aquesta és la que demano. El que passa que no me'n recordava del noi que la canta i li deia el Rabietas, el Rabioso, el no sé què, i resulta que és el...
0: El Arrebato. Avui ens han demanat una altra cançó de l'Arrebato,
1: Ah, sí? Deu estar de moda.
0: A mi m'ha agradat moltíssim perquè, aviam, hi ha un tipus de cant que dius, ostres, no?
1: No l'he sentida gaire, aquesta, però com que estava tan empipat de remenar roda, dic, pues aquesta mateixa.
0: L'Arrebato, Bailando en Bicama. I a qui la dediquem, Marita?
1: A tothom que m'escolta, perquè me'ls estimo molt a tots. De veritat. Perquè saps què passa? No me'n recordo dels noms. I com que no els tinc apuntat, doncs tothom que m'escolta, jo els estimo a tots.
0: Així m'agrada,
1: I vosaltres dos, principalment, la Judit i el David.
0: Hombre, i avui que ens ha trucat una oient nova, la Isabel Sáez, que, pobreta... És amiga de la Paquita Ortuño, I diu, sempre em deia, però clar, està passant una situació una miqueta difícil, però bueno, ella ja sap que té...
1: Però comunicar-te amb la gent també anima molt, Judit.
0: Hombre!
1: I encara que sigui per telèfon, si estàs una miqueta de res, i adéu, tal i qual, i sembla que t'animes una miqueta a mi, jo perquè m'ha passat, perquè, històries tenim tots, però que t'anima una miqueta, sí.
0: Home, i nada menos yo que xarro, vamos, por los discursivos,
1: No, és que si no xerressis, què faríem? Només xerraríem nosaltres,
0: No, avui he parlat massa perquè...
1: No.
0: Hi ha estones, com que tampoc funciona molt bé el telèfon, que ja us ho hem dit abans, que tot hi ha algú que... Estem aquí, el David i jo, no sona el telèfon, però dona comunicat. Ja. O sigui, jo demano disculpes, però que sapigueu que no és problema nostre, que no vulguem agafar.
1: No, si no és culpa teva.
0: És culpa de les màquines aquestes obsoletes que tenim aquí.
1: Ja.
0: Escolta, Marita, tens el número 14 i no et faig la culatilla.
1: No, ja me'l sé.
0: Pues no la faré. Doncs, Marita, que passis un bon cap de setmana,
1: adéu,
0: bonica.
1: Carinyo.
0: Una abraçada.
1: Adéu, reina.
0: Adéu, bonica.
1: Un petonet.
0: Igualment.
1: Adéu a tots. Adéu.
0: Bé, ara ens ha penjat la Marita. Ella sempre és tan positiva, tan alegre. M'encanta parlar amb la Marita i també amb tots vosaltres. El que passa que de vegades dius, com s'enrotlla la Judit? I vosaltres sé que també teniu ganes de parlar, no? Com jo ara que estic fent una mica de temps perquè el David em passi. Bona tarda, il·lustríssim Carles Mas. Com està?
2: Bona tarda, Judit, que avui he tingut que esperar una estona.
0: Què dius? No m'ho puc... No.
2: Sí, que t'ha passat com abans, que se veu que el telèfon no anava bé, i després de la que hi havia davant, però jo no em queixo,
0: No, només faltaria també que et queixessis tu, ja. Vamos, és per llogar-hi cadires,
2: Vale.
0: Escolta, avui hem demanat...
2: La que ha trucat abans, qui era? Una Maria, era?
0: No, la Marita.
2: Ah, la Marita era.
0: La Marita Macías, que també forma part de l'associació del barri de Bona Vista.
2: Sí, ja la tinc apuntada. Si no, se se'n descuida.
0: Ai, que el Carles Mas ens fa l'estadística i ens farà allò...
2: Clar.
0: Pujada, baixada,
2: això
0: ja pot
2: passar un dia que em vaig despistar, jo.
0: Ai, no pot ser això, eh? No pot ser, va. Carles? Escolta, la Laura Iglesias ens ha demanat avui una banda sonora molt bonica.
2: Sí, ja heu sentit el Padrino.
0: Ai, sí. Que bonica que és, que bonica. I tu quina ens demanaràs?
2: Bueno, pues mira, avui, com diré jo, ens tornarem més infants.
0: Ah, digues.
2: Que et dic, original, Blancanieves i Los Enanos, Los Siete Enanos.
0: Blancanieves... Seran nanitos, no?
2: Aquí posa enanos.
0: Los siete, vale. I Los Siete Enanos.
2: I Los Siete Enanos.
0: I qui ho canta, això?
2: Això és de Disney.
0: Bueno, sí, de Disney.
2: El títol és Eich Raya O.
0: Eixo.
2: I si t'abrevio és Ai Raya O. La de cavar, cavar, cavar o trabajar, trabajar, trabajar. Ailo, ailo.
0: Ah, vale, ja sé quina és. Li has demanat amb el David, no?
2: Sí, sí, ja li he dit jo que hi ha unes versions, ja d'això.
0: Bueno, pues, digues.
2: Digues, digues.
0: No, jo vull parlar molt, ara parles tu. Que jo vull...
2: Bueno, mira, et torno una notició.
0: Digues, ens encanta.
2: Que ahir vaig passar tornant de Papiol per la carretera de Sant Clavé i passat al pont de la Riera de Vallvidrera, a la dreta, ja hi ha pilones per posar les casetes de l'obra.
0: Ja les han posat, les casetes, eh?
2: Bueno, jo vaig passar ahir.
0: Vas una mica retreçat, eh?
2: No, però no, te veig que vaig passar ahir i estaven els pilones, les casetes encara no les vaig veure.
0: No, els pilons els vaig veure jo també.
2: A punt de posar les casetes, eh?
0: No, i avui ha vingut com una grua i tal i ha anat posant aquests containers que són metàl·lics, que és la caseta. Sí. Bueno, els que no sabeu de què parlem, estem parlant del solar on anirà la nova residència.
2: Futura residència.
0: Aviam si fem un miracle i ja l'any que ve ja podem gaudir-la, eh, Carles?
2: A veure si s'afanyen, sí.
0: Que molta gent l'està esperant, eh? Tindrem un equipament nou amb molts serveis i la veritat que estem molt contents.
2: Ara les notícies, això que han donat, ara han aprovat els pressupostos de tants milions, també ha dit a un poble, que ara no recordo, que també hi ha previst una residència. No la de Molins, sinó un altre poble.
0: No, sí, jo sé quin poble és.
2: Això dels col·legis, que han de fer col·legis nous, i també han dit una residència, això dels pressupostos que van aprovar.
0: És que, malauradament, nosaltres ens fem grans, és el nostre sinó fent-se grans. Sí.

0: El Carles Mas és una persona que, posada dintre del món del cinema, no hi ha ningú que l'iguali aquí a Molins de Rei, i ell fa, de tots els esdeveniments que hi ha aquí, de festes i tal, doncs fa vídeos, i aquests vídeos quedaran a la posteritat, oi que sí, Carles Mas?
1: Sí.
0: Dintre de 50 anys direm... Mira.
1: Digue'm. En tinc un que només l'han vist dos amics meus.
0: Bueno, i no me l'ensenyaràs a mi, aquest vídeo?
1: Com vulguis.
0: Ah, vale.
1: Però si vols, ho dic per antena, vull dir per antena, aquí quan es va fer l'últim pavelló, la tercera part, el pavelló que hi ha aquí al Girat, al Ricard Genebrera,
0: sí.
1: A vora dos anys que va durar l'obra,
0: sí.
1: Tinc des de la primera foto fins a l'última.
0: Oh, doncs pues això és un gran què, eh?
1: Perquè... I més a més, com anaven fent l'edifici.
0: Pues això està molt bé, guardar-ho, perquè això és històric, eh, també.
1: Sí. I ara també vaig començar aquest que hem de fer el pavelló del Col·legi Pont de la Cadena.
0: Sí.
1: Aquest m'agafa una miqueta més lluny, però ja tinc també fotos preses de quan era abans el...
0: Mare meva, mare meva.
1: I ara hi ha la carpa.
0: A tu et posaran el racó de Carles Mas, a tu, eh? En tantes coses que fas, eh? Perquè això poca gent ho fa, eh? Jo també tinc algun... Saps el bon tibia a la ferreteria Ostrell?
1: Sí.
0: Vale. Pues aquell edifici jo el vaig fotografiar i ara hi ha un altre edifici. Vale? Pues és, després, quan van fer la remodelació de la plaça del Mercat, jo també ho tinc. M'entens?
1: També. Clar, és el que vaig passar jo l'altre dia, aquell documental a Molins d'Ahir.
0: Però,
1: o no, del passat.
0: Sí, estava molt bé. Escolta, Carles, tinc aquí a la Montse Carbonell. Li vols dir alguna cosa? Avui m'ha fet il·lusió que vingués la Montse, eh?
2: Ningú.
1: Ah, vale, jo la trobava a faltar, que encara no ha trucat.
0: Aquí? Ah, la Montse
1: Carbonell, no, que encara no ha trucat.
0: No, però ella ja sabia que tenia que vindre, hombre.
1: Ah, vale. Ah. No, que aquí encara queda la Fina.
0: La Fina Gibert, la Fina Gibert, la que no... Vamos. No, sí, les tinc totes apuntades, Carles.
1: Ah, mira, jo també, eh?
0: Tinc apuntades a la Montse Carbonell, a la Marta Falcó...
1: L'última, la Graner, la Milagros...
0: Ah, exacte, la Fina...
1: La Clariana no trucarà avui, no? La Clariana, no. Rosa, la Rosa Clariana...
0: Ah, la tenim al telèfon a la Milagros.
1: Ah, vale, trucarà,
0: no,
1: vale.
0: La Rosa Clariana, imagineu aquesta senyora que fa 3 setmanes que ve aquí, que és encantadora i que li encanta estar a la ràdio, m'ha telefonat aquest dematí a les 8:15 i dic, però quin truc a les 8:15? I per dir-me que no podia vindre perquè anàvem a una festa amb la seva filla. I pobra la dona, ai, és que em sap greu i tal. Dic, no, dona, no et preocupis.
1: Bueno, si un dia no pot, com aquí no...
0: Exacte, exacte.
1: No passa res.
0: Escolta, Carles, que t'haig de deixar, bueno, perquè si no em farem...
1: Que anem per les dedicatòries o com la de sempre,
0: sí,
1: vull dir.
0: Sí, qui aquí la dedica?
1: A la senyora Nelly, a la Paqui Tortuño, Joan Amigó, que avui l'he vist, a Jo Maria Torner,
0: sí.
1: L'Antònia Lara... la Carme Reventó, que ja ha trucat, també.
0: Sí.
1: A vosaltres, Judit i David.
0: Sí.
1: A tots els radioients del 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: Vale.
1: I ens despedim fins la propera.
0: Gràcies, Carles. Moltes gràcies, vale, per trucar. Una abraçada, maco.
1: Ah, igualment.
0: Adéu-siau. Adéu,
1: adéu. Adéu, adéu, adéu.
0: Aviam, Montse Carbonell, benvinguda al programa. Tu no saps que quan un està en directe no es poden fer servir els mòbils? Perquè tot s'ha sentit tota la teva conversa. Ara què farem, David? Què farem? S'ha sentit tot el que ha parlat.
2: No és veritat, no és veritat, no és veritat.
0: Ara no dormirà. Jo la sentia des d'aquí, eh? Bona tarda.
2: Res.
0: Mira, avui tenim... ens ha vingut a veure la Montserrat Carbonell, eh?
2: Sí, però mira, goita. Goita, quina fava.
0: És que m'està ensenyant el braç. Què t'ha passat al braç?
2: Analítica.
0: Ai, com que està tan bona, li han de fer treure sang per l'analítica. T'esperes un momentet, Montse, que agafo una trucada? Bona tarda. Hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal, Milagros? Com estàs?
3: Hola, hola, Judit.
0: Hola, guapa. Què tal?
3: Mira, bé.
0: T'has donat una mica fluixeta avui, eh?
3: Sí, està molt ocupada con el teléfono, que mi hija está en Itàlia.
0: Anda.
3: Que s'ha ido hoy con las compañías de trabajo de Puente. De este
0: molt
3: puente,
0: bé, per què no has anat tu amb ella, allà a Itàlia?
3: Jo, també. Jo ja no.
0: Anda, però l'altre dia et vas perdre per Montblanc, eh?
3: Ja.
0: Ah, que bé que t'ho vas passar, eh, allà? A la...
3: Home, sí, perquè estava con tota la família.
0: Bueno.
3: I això

0: Hola, Marta, com estàs?
1: Hola, bé.
0: Perdona que t'hagi fet esperar. Això és com la consulta del metge. Saps quan entres, bueno. No saps quan entres, però saps quan surts. Les visites
1: al revés.
0: Això, bueno. No saps quan...
1: Si saps quan surts, anem malament, eh?
0: Exacte, avui estic molt espès, avui, eh? Avui m'heu fet parlar massa, eh? Jo no...
1: Això va al revés. Tu saps quina hora entres, però no quan
0: exacte.
1: Surts.
0: Escolta, Marta, què vols escoltar avui? Que sempre ens dona aquestes notícies musicals, aquestes actualitzat a la nostra biblioteca musical. Què voldràs escoltar avui?
1: La del Festuc, que no sé qui la canta, però m'ha dit el David que el seu fill la fica molt i que ja m'ho gustarà.
0: Ah, vale, perfecte. I a qui la dediques, Marta?
1: Pues a tothom el que escolti, a tots, el que els agradi.
0: Molt bé, veus? És que la Marta és l'exemplar. Ja únic que diu, per tothom, i així no ja s'enfada ningú, eh, Marta?
1: Clar, així no me'n deixo cap.
0: Ah, això mateix. Escolta, ja et tatxo de la llista, que et tenia apuntada, a la llista negra.
1: Ah, bueno.
0: Escolta, tens
1: bueno, el... Bueno, pues ara fica'm a la gris.
0: El què?
1: Ara em fiquis a la gris.
0: Ala, no, a la gris no, et posaré a la d'honor. Tens el número 17,
1: vale.
0: Si no em fallen les ratlles, tens el número 17, vale?
1: Molt bé.
0: Vinga, gràcies, vinga. Marta, una abraçada vinga, bonica.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Bé, i ara, com que tenim aquí la Montse Carbonell, que l'estan esperant i té molta pressa, que s'esperi, el Penyalbert que s'esperi, eh? Ah, bueno, diu que està la seva germana. I per què no entrava la teva germana?
2: Diu que si entra ella, que estaré molt de rato.
0: Molt bé.
2: És que ara li has d'anar a arreglar uns pantalons al taller.
0: Ai.
2: S'ha posat al mercat i el vol estrenar per demà i necessita
0: mare
2: que
0: li
2: usi els pantalons.
0: És que les germanes estan per tot, per un roto i un descosido, eh?
2: Per totes.
0: Molt bé, jo t'encarregaré també feina, eh, Montse?
2: Bueno.
0: Aviam, bonica, què vols escoltar tu?
2: Posa'm el Joan Manel Serrat, Com un gorrión.
0: Com un gorrión.
2: És molt bonica.
0: Com un gorrión. Ja no en queda més espai. I a qui la vols dedicar, Montse?
2: Bueno, avui, com que no porto llista, a tothom que m'escolti.
0: Ai, perfecte. A mi em va perfecte, que jo no tenia més espai.
2: A tothom que m'escolti.
0: Tothom. Si no em falla, tens el número 18, oi que sí, David? Número 18 per la Montse?
2: Sí.
0: Doncs alguna cosa que vulguis compartir?
2: Res vol... més.
0: Res més. Pues...
2: Això...
0: Ah.
2: Ara t'explico.
0: Bueno, això ja ho sé. Bueno, em porto un CD, però que no és de música.
2: No.
0: És un vídeo que vam fer...
2: És un DVD, oi?
0: Sí.
2: No és compact disc.
0: No.
2: Perquè em van dir, això és compact disc.
0: No.
2: No, això es deu ser vídeo, perquè el compact disc no surt.
0: Aviam, no, aquí no. L'entès és el David. Ell et dirà si és un DVD o un compact disc. Aquí, això és un vídeo que vam fer l'any 2018. Vale. Sí, és un vídeo.
2: És vídeo, veus?
0: És vídeo.
2: Que no funciona. Dic, sí, home, sí, deu ser vídeo.
0: És vídeo, és vídeo. És vídeo.
2: És vídeo. Tu l'has vist, aquest vídeo?
0: Sí, jo ja el tinc perquè jo sóc una de les protagonistes. Doncs, Montse Carbonell, tens el número 18. Ara ja pots anar a fer-li la vora als pantalons a la teva germana, eh? Que això no es paga ni amb tota l'or del món, eh?
2: Surto de cal metge ara que m'he anat a posar una altra punxadeta.
0: Ai, nena, aviam si et desengraran tant treure't sang.
2: Aquesta dilluns, avui una...
0: Mira-la, ella m'està explicant aquí. Però parla-ho aquí.
2: Ah, oh, que me'n vaig volant.
0: Aviam, què t'ha dit el metge?
2: Res, és una vitamina pels ossos.
0: Ah, perfecte.
2: I me la poso cada mig any.
0: Ah.
2: És la Prolia, que és una vitamina.
0: Vale.
2: I em va molt bé i que no deixi de posar.
0: És que la Montse treballa molt, té que aixecar molts pesos.
2: Aquest dematí sí que volia venir, però també estava ocupada.
0: Sí, doncs precisament ho hem estat parlant.
2: Perquè sí que volia venir.
0: I ens han dit, ui, li deu haver passat alguna cosa, perquè la Montse
2: no.
0: És com un terremoto. Les que fem 1,50 m, estem a tot arreu.
2: Són com ratetes.
0: Sí,
2: cap aquí, cap allà,
0: són
2: cap aquí.
0: Ratetes. I ens agrada molt, no?
2: Me cago, no?
0: Però quan la Montse no ve en un lloc, és perquè té...
2: Algun compromís.
0: Ah, exacte.
2: I no puc venir.
0: Doncs, Montse, ja no fem perdre més el temps, que la teva germana ja estarà cabrejadíssima, eh?
2: No, i ara ha de venir la Núria també al taller.
0: Mare meva. Bueno, doncs,
2: res.
0: Montse, moltíssimes gràcies per la visita.
2: M'he alegrat molt perquè he vist la Maria Martínez, que també...
0: Ah, sí, és veritat. Ja t'ho explicaré.
2: Un bravo per ella, eh? Molt bé.
0: Ja t'ho explicaré. Ara, l'altre està parlant per telèfon. Després em diuen que parlo molt. Però si l'altre parla per telèfon, jo no puc deixar... Espera.
2: Bueno, Ens despedim, eh?
0: Sí, ens hem acomiadat la Montse Carbonell i jo, ens hem donat dos petonets, sí, perquè tenim en comú que fem 1,50 m les dues.
2: Bueno, totes dues
0: però,
2: i 3 metres.
0: Exacte, però som unes grans persones, veritat, Montse? Vinga, bonica, que passis un bon cap de setmana, eh? Adéu-siau. Aviam, Fina Givert, que t'estic tatxant de la llista. Ui, ui, ui.
3: No, tu no tatxis tant, eh? Que una
0: mira,
3: truca quan pot, eh?
0: Mira, de la llista només queda per trucar tu, que estàs trucant, i l'Anna Graner. Ja estem tots,
3: Déu,
0: eh?
3: Déu, dona, ja està.
0: Home,
3: guanyat, això.
0: És que després no em donarà temps de posar totes les cançons,
3: clar,
0: eh?
3: Clar, clar, clar.
0: Tinc una llibreta, Déu meu,
3: sí,
0: que ja no sé quin número et toca. Ah, sí, el número 19 et toca, Fina.
3: Bé, maco, sí.
0: I dic, no, perquè jo t'he nombrat, dic, la Fina deu estar buscant la cançó més difícil. Més
3: no,
0: difícil.
3: No. Estava jo fent coses que mai no acabo la feina, tu, això que es veu que...
0: Perdona, aviam, els jubilats estem per descansar i per veure les telenovel·les. Sí. Tinc una amiga, de veritat, que em fa molta gràcia, perquè diu, jo me gustan todo lo coreano, i segueix amb un grup que són jovenets de Corea i mira tots els festivals. Digo, chica, si tienes ya tú 60 y pico de años, pero me gusta mucho. I va anar hasta Corea, eh?
3: Ben fet,
0: va anar
3: sí,
0: hasta Corea, dic, mare
3: meva. Jo un dia d'aquests també me n'aniré a la Xina, al Japó.
0: Oh. No ho fes, desapareix, i que vingui el Lobatón i et vingui a buscar. Diu, a mi no em vinguis a buscar.
3: Que em busquin, que em busquin.
0: Ah, diu el David que s'ha jubilat, però bueno, si li demanem... Escolti, s'ha perdut aquesta persona, igual faria un esforç, eh? Fina Jovert, què vols escoltar avui?
3: Mira, de la Bet...
0: Sí?
3: Que tremolin els arbres.
0: Ah, pensava que deies que tremoli altra cosa. Que
3: també.
0: Tremolin els arbres. Molt bé. I la dediques...
3: A tothom qui escolti.
0: Ai,
3: i
0: que...
3: amb qui me la dedica a mi, i a tothom qui escolti.
0: Molt bé, així m'agrada.
3: I amb els d'allà que estan fent les obres, que espavilin.
0: Ai, pobre.
3: Que a veure si els hi posen a l'aigua aviat, eh? O si
0: ai,
3: no hi
0: tindrem sí,
3: que anar amb galledes nosaltres.
0: No, però el xalec obert aniria bé, eh? Nosaltres amb les galledes allà aniria bastant bé. És per fer una ajudeta, perquè...
3: Sí.
0: Aviam, estem parlant aquí, potser hi ha gent que no sap a el que ens estem referint, sí, i ens estàvem referint al solar on estan fent els preparatius per la nova llar d'avis. I avui, doncs mira, passejant per allà, ens hem arribat i al pobre li hem preguntat i ens ha dit, bueno, és que ens falta que ens col·loquin l'aigua, i sabeu que si no hi ha aigua no es pot fer el ciment i no es poden fer moltes coses, i el pobre estava una miqueta agobiat. O sigui que a la persona que correspongui posar a l'aigua, sisplau, que li posin l'aigua, eh? De veritat.
3: O si no, farem una crida als...
0: No, farem una cadena de galledes.
3: Exacte, eh? Des del poble fins allà, pues, mira, anar passant galledes d'aigua.
0: Ostres, sí, semblaria allò. Doncs, bueno, esperem que no plogui, perquè sabeu que quan plou a bots i barrals, totes les obres es paren, i només ens faltaria això, eh, Fina? Doncs aquí, no sé si són aigües de Barcelona o el que sigui, per favor,
3: sí,
0: connecteu sí, ja a la xarxa, que tinguin pobres...
3: Que espavilin una mica.
0: Això
3: que espavilin.
0: Doncs, vinga. Fina, 19 per tu, bonica.
3: Molt bé.
0: Gràcies,
3: vinga,
0: bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Igualment.
0: Adéu.

Bé, doncs, seguim ara amb les peticions musicals i ho fem amb la que ens ha demanat l'amiga Rosa Maria Vaquero. Ella ens ha demanat del cantant Chayanne la cançó que porta per títol Torero i la dedica a tots vosaltres. Escoltem-la.

Hem de comunicar que aquesta cançó que ens havia demanat la Rosa Maria Vaquero del Chayanne, que es diu Torero, resulta que li hem posat aquesta cançó que es titula Torero, però no estava del Chayanne. Llavors intentarem de trobar la versió. Sort que els nostres oients estan pendents, perquè la Rosa Maria Vaquero ens ha trucat i diu no era aquesta la versió, i ens n'hem donat compte que la teníem mal titulada dintre de l'ordinador. Però no preocupis, Rosa Maria, que el David ho trobarà i te la tornarem a posar. I ara continuarem amb la petició que ens ha fet l'amic Josep Quesada. Ell és un gran amant del grup aquest de Queen, i li hem escollit aquesta cançó que es diu Keep Yourself Alive, que a ell li agrada, i la dedica molt especialment a aquella llarga llista que té dels seus amics, però que avui malauradament no li puc dir perquè no he portat la meva famosa llibreta, però sí que la vol dedicar molt especialment a les conductores dels autobusos de la línia 1 i 2 de Molins de Rei. Pues per elles i per la resta dels amics del Josep Quesada, aquesta cançó del grup Queen.

Déu-n'hi-do aquesta cançó dels Queens, que m'has dit que era de la seva primera època, no? De l'any 70. El primer disc que van treure el grup aquest conegut mundialment. Déu-n'hi-do les primícies que posem en aquest programa, David, això no té preu, eh? Els que els hi encanta el grup aquest Queen, doncs que sapigueu que és el primer disc que va... Ah, m'està comentant que és de l'any 73. Ui, aquest any no havia nascut jo, David, eh? No havia nascut jo encara, eh? Per això no el coneixia, eh? Déu-n'hi-do. No s'ho creu, eh? Però jo sí. Jo em poso l'edat que vull, eh? Avui tinc 20, demà 25... Bueno, depèn del dia, no? Doncs ara passarem a la petició que ens ha fet la Dolors Pinyol. Ella li encanta també el Rudy Ventura, el Pierre, però avui ens ha demanat una cançó del Rudy Ventura molt coneguda i molt catalana que es diu La Moños. I la dedica als seus fills, a la Carmeta Reventós, a la Paquita Ortuño, a Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, per fi ha trucat l'Anna Graner, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del barri del què? De Bona Vista. Ai, se m'havia oblidat ja. Anna, amb tu tanquem la llista, eh? Faltaves tu.
1: Hombre, massa bo esperant, oi que sí?
0: Sí, no, li dic al David, dic, mira, només falta l'Anna Graner, però nosaltres anem tirant, eh? Faltaves tu només, Anna. Com
1: doncs
0: està?
1: Mira, veus?
0: Com esteu tots allà?
1: Estem bé.
0: Ja tens preparada el bingo?
1: Ara hi aniré. Bueno. Antes d'anar cap allà, deixa'm trucar perquè si no...
0: Home,
1: fa tard.
0: No, és que heu de trucar. Els divendres són reservats pel programa, els divendres fa bastendres, eh? Que després és com la família. Quan un no truqueu, em feu patir, eh?
1: Clar.
0: No pot ser. Anna Graner, què vols... No, què dius?
1: Dic que abans d'anar a jugar al bingo s'ha de trucar res.
0: Home. La Milagros estava una mica tristeta perquè la seva filla se n'ha anat a Itàlia, ens ha comentat.
1: Pobreta. Sí.
0: Bueno, està una mica tristona, però que avui que diu que vindrà la Mari.
1: Claro, avui vindrà la Mari a jugar al bingo.
0: Pues aviam si em puc arribar avui. Avui que tinc moltes ganes de veure les meves amigues d'aquí del barri Bona Vista, eh? Però avui em deixeu guanyar el bingo, eh? Em deixeu guanyar, eh?
1: Sí, com sempre. Ahir se'ns va acostar la Marita.
0: Sí. M'ho han comentat el Carles Mas. No, el Carles Mas no. Qui m'ho ha comentat? La Milagros.
1: La Milagros.
0: Sí.
1: Pues molt bé. La Marita.
0: Ara ja comença a fer bon temps, eh? Ara ja...
1: Clar, és per això que encara és tard, però es veu de bé,
0: sí,
1: de dia i tot.
0: Sí, i tant. Ah. Aviam, Anna Graner, posem-li el tancament de les peticions. Aviam quina cançó.
1: Susi 4.
0: Jolines, anem forts, eh? Susi 4, David,
1: sí.
0: Susi 4, eh? Mare de Déu.
1: Sí, Susi 4.
0: I la cançó?
1: Espera que t'haig de dir-ho perquè la cosa es diu If you can give my love.
0: Aviam. My love, espera. If you can give my love. Si pudieras dar-me amor.
1: Exacte. Ai. Si no pudieras dar-me amor, em sembla que...
0: Ah, sí, perquè...
1: És
0: que com es nota que estic estudiant anglès, mare meva. M'haureu de pagar... Aquí a la ràdio m'hauran de pagar un plus perquè entenc l'anglès, eh?
1: Mira, veus?
0: I a qui la dediques, Anna Graner?
1: Bueno, primer de tot, sempre com dic, a tots els que m'escoltin i ens escoltin.
0: Vale.
1: A mi i a tots els que ens escoltin el programa, evidentment.
0: Molt bé.
1: I després, doncs, a nosaltres, a la Milagros, a la Teresa, a la Marita, a la Paquita, a l'Antònia, al senyor...
0: Torné,
1: que no sé si ara pensava jo, a veure... I a tothom que t'escolti.
0: Pues ja ho has dit clar. Ja està tothom aquí dedicat i ja està. I amb tu, Anna Graner, tanquem el tema de les peticions perquè ara se n'ens acumula música, eh, David? I tindrem una mica de pressa, no? Doncs, Anna Graner, aviam si ens veiem dintre d'un ratet. Gràcies, bonica, eh? Bon cap de setmana.
1: Molt bé.
0: Número 20. Adéu.
1: Vale. Adéu.

Bé, doncs, ara li toca el torn al nostre amic el Manolo López de Sant Vicenç dels Horts. Ell sabeu que li agraden cançons del grup Flamiquito i tot això, no? I ens ha demanat de Camela una cançó que porta per títol Làgrimes d'amor. La dedica a la seva mare Antònia, al seu pare Manolo, a la seva germana Cristina, a tots vosaltres i a nosaltres també. L'escoltem? Doncs pues vinga, som-hi.

Bé, i ara dintre de 30 segons arribarem a les 8 de la tarda i sabeu que hem de connectar amb l'informatiu local i també el de l'altre, el nacional. Doncs no marxeu perquè ja a l'última hora us posarem totes les peticions que ens heu fet i que encara falten. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: I la P7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits a la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè, de fet, és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu, sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys i en la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Des de l'Associació de Paraguaians organitzen per diumenge el Dia de la Mare i de la Pàtria Paraguaia. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins les 11 de la nit, a la Carpa Mariona hi haurà activitats, l'entrada és gratuïta, hi ha un menú, un dinar, 15 euros pels socis i 20 euros pels no socis, també hi haurà una cantina de begudes amb altres menjars, també hi haurà serenata amb mariachis, el dinar, premis per les mares, dansa paraguaia i ball popular. El diumenge a la Carpa Mariona, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I demà al matí, des de la nova coordinadora d'entitats de Molins de Rei, fan una trobada, volen donar-se a conèixer, arribar a totes les entitats de la vila i marcar-se uns objectius conjunts per treballar col·lectivament. És un vermut d'entitats que es farà demà d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I també destaquem que estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu de l'Ajuntament de la Vila. Es faran del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Són casals que es fan durant les vacances escolars dels infants mentre les famílies encara treballen i es durà a terme, com dèiem, fins al 31 de juliol. Les inscripcions han obert aquesta setmana, les podeu fer en línia a la web de l'Ajuntament. Els casals que tindran servei d'acollida al matí, a les 8, menjador també per qui ho necessiti, d'una del migdia a 3:45 de la tarda, i també hi haurà descomptes per famílies monoparentals i nombroses i per aquells infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació la trobareu al web municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.
5: A aquesta hora us hem de comunicar la defunció del senyor Joaquim Pallarès Fusalba. En Joaquim vivia al carrer Rubió i Hors, als pisos de la gent gran, durant aquests darrers anys, persona molt vinculada a Convergència aquí a la vila i, a més també, entre altres, col·laborador de Ràdio Molins de Rei durant molts anys. La vetlla per en Joaquim serà aquest divendres fins a les 8 del vespre al tanatori i l'acte de comiat serà demà, dissabte, a les 11 del matí, al mateix oratori del tanatori. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
6: Ràdio Molins de Rei. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
9: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
10: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
11: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
10: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
11: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
10: T'esperem al Molí Jove.
12: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
13: Garcia.
14: Què?
13: Diumenge fem programa.
14: Clar, com tots.
13: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
14: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
13: Ah, sí?
14: Sí.
13: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
14: Ai, Follet.
13: Ai, Garcia.
14: Mare de Déu, Senyor.
15: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Bé, i ara quan ja comencem la quarta i última hora d'aquest programa hem de posar la directa perquè tenim que escoltar totes aquestes peticions. I ho fem amb la que ens ha fet la Paquita Ortuño, que ens ha demanat una cançó del grup de Los Sirex i li hem escollit una cançó que es diu Judy con disfraz i la dedica al seu fill Manolo, a la seva filla Susana, a la seva neta Marta, a la Milagro Reyes, al Josep Maria Torner, a Antonia Lara, Carles Mas, Fina Givert, a la Marga, a la Dolors Pinyol, a la Teresa Márquez, a la Montserrat Rubió, Carmeta Reventós, Montse Carbonell, al Montano, al Josep Quesada, a la Marita Macías, a l'Associació del Barri Bonavista, a les Xiques d'Oro, en fi, i també a tots vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

I continuem ara amb la petició que ens ha fet la nova oient d'aquest programa, que és la Isabel Saez. Ella estava una miqueta nerviosa, però sí que ens ha dit el títol i el cantant. Joan Manel Serrat, Ara que tinc 20 anys. I la dedica molt especialment a la Paquita Ortuño, a les seves cosines, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de l'amiga Antonia Lara. Lara, ella li encanta el José Luis Rodríguez el Puma. I li hem escollit la cançó Los Amigos. La dedica al Josep Maria Torner, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Montse Rubió, a la Marita Macías, a vosaltres i a nosaltres.

Si hi ha un cantant que m'encanta, aquest és Roberto Carlos. Té cançons molt boniques i amb missatges d'amor molt maques. La Teresa Márquez ha demanat una cançó del Roberto Carlos i és una de les que m'encanta i porta per títol Abrázame así. La dedica a la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, al Miquel, a l'Antònia Lara, a l'Anna Graner, també a totes les dones maquíssimes de l'Associació del Barri de Bonavista i també a vosaltres i a nosaltres. Escoltem Som-hi.

Bé, doncs, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Montserrat Rubió. Ella ens ha demanat del grup Mamas and the Papas la cançó que porta per títol Dream a Little Dream i la dedica al Josep Maria Tornera, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyol, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la. Now to sing this lovely bell.

Continuem amb la petició de l'amiga Carmeta Reventós. Ella ens ha demanat del grup de tenors del Plácido Domingo, el Josep Carreras i el Pavarotti, la cançó que porta per títol Amapola i la dedica a la seva família, als venedors del Mercat Municipal, a la Dolors Pinyol, a la Dolors del final del carrer, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, al Joan Amigó, al Miquel i també a la seva germana Nuri. I a tots vosaltres i a nosaltres també.

Bé, continuem amb la petició que ens ha fet la Marita Macías. Ella ens ha demanat d'un cantant que ja hem posat una cançó, que és El Arrebato, ens ha demanat una cançó que porta per títol Bailando en Pijama i la dedica a tots vosaltres.

Continuem amb l'amic Carles Mas, que és un que li encanten les bandes sonores o el soundtrack, com ell ho diu. I avui ens ha demanat de la pel·lícula Blancanieves i los Siete Enanos. La dedica a la Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, al Josep Maria Torner. També la dedica a vosaltres i a nosaltres. L'escoltem? Som-hi!

Demanem disculpes al Carles Mas perquè les coses d'internet són així, perquè la cançó dura més, però ja sabeu que fan aquests talls que són promocionals. Un altre dia te la posarem més llarga, Carles Mas, no ho tinguis en compte. I ara passem a la petició que ens ha fet l'amiga Milagros Reyes. Ella li encanta l'Antonio Flores, que era el fill de la Lola Flores, i una cançó molt especial que es titula No duraria. Dudaria. La dedica als seus fills, a les seves nores, a les seves netes, al Josep Maria Tornera, Antoni Lara, a la Teresa Márquez, a l'Anna Graner, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, ja estem quasi arribant al final, però encara no. Ara passarem a la petició que ens ha fet l'amiga Marta Falcó, que sempre ens dona novetats musicals. I en aquest cas, del grup, ens ha demanat una cançó que porta per títol Festuc. I la canta Marcos, acompanyat de l'Scotty Deca. I la dedica a tots vosaltres. Voleu escoltar-la o som-hi?

0: Sí, està guapo.
1: Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Montse Carbonell, que avui ens ha vingut a visitar aquí a l'estudi. Ella li encanta el Joan Manel Serrat i ens ha demanat la cançó que porta per títol Com un gorrión, i us la dedica a tots vosaltres.

Bé, doncs, ja estem a la recta final del programa, però encara ens queden dues peticions, i una és la de la Fina Gibert, que ens ha demanat de la cantant Beth la cançó que porta per títol Que tremolin els arbres, i la dedica a tots vosaltres. Escoltem-la.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Ara sí que ja direm l'última petició d'avui que ens l'ha fet l'amiga Anna Graner. Ella ens ha demanat de la cantant Susy Quatro la cançó que porta per títol If You Can Give My Love. I la dedica a nosaltres, també a vosaltres, però molt especialment a la Milagro Reyes, a la Teresa Márquez, a la Paquita Ortuño, a l'Antònia Lara, al Josep Maria Tornet i a totes aquestes senyores meravelloses que formen part de l'Associació del Barri de Bonavista.

Bé, ara sí que hem arribat ja al final del programa i aquesta és la sintonia del concurs. Sabeu que avui tenim l'ensaïmada del forn al pont. Ai, és que estic nerviosíssima, sembla la primera vegada. Després tenim aquest braç de gitano del glaçó i el kit de xurreria Àngels de Molins. Començarem per aquesta ensaïmada tan bona del forn al pont. Sabeu que avui agafem el dau de 20 cares perquè heu trucat 20 persones. Pues som-hi. Una mica de silenci, d'emoció. Molt bé. Doncs mira, ha sortit el número 14. Número 14. Marita Macías! T'endús aquesta enciamada del forn al pont. Que bona! Però també és molt bo el braç de gitano del congelats glaçó. Ja, silenci, silenci. Doncs mira, ha sortit el número 10. Número 10, qui és el número 10? Antònia Lara. Molt bé, l'Antònia Lara, que s'endú aquest braç de gitano. I aquest kit, el clàssic kit de xurreria Àngels de Molins, qui se l'emportarà? Doncs mira, ha sortit el número 7. 7. Manolo López. Noi, quina sort que té Manolo López. Doncs donem l'enhorabona a la Marita Macías, a l'Antònia Lara i al Manolo López, que avui són els afortunats amb aquests regals gentilesa de les botigues de Molins de Rei. I res més, agrair que escolteu aquest programa, agrair les vostres trucades i perdoneu si alguna vegada no hem pogut agafar el telèfon per aquestes incidències telefòniques. Confio en la vostra paciència i sabeu que aquest programa el que vol és que us ho passeu bé. Fins la setmana que ve i us deixem amb Manu Guix i aquesta cançó que ens encanta. Seguirem. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 263.000 vehicles, el 44% del total del previst fins a les 2. Es preveu que prop de 600.000 surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. La P7 ha acumulat fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa. El Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. Més de 1.200 agents dels Mossos reforcen la seguretat viària amb 1.000 de controls. I els sindicats de la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de 2 hores i les parts s'han citat per continuar negociant dimarts vinent. El govern ha presentat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. La inversió seria de 78 milions esglaonats en 5 anys. A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I toc d'atenció a la productora del rodatge amb Russell Crowe a Sant Cugat per incomplir la normativa. Agricultura enviarà un advertiment legal a l'empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada per la pesta porcina africana. Segons el departament, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puigcener de Sabadell. Els fets van passar ahir la nit al carrer Joan Balart de la població. La policia va rebre l'avís cap a 9:15. Almenys una persona ha resultat ferida a causa d'aquest succés. El servei d'emergències el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La seva vida, sortosament, no corre perill. I els ajuntaments de Pinós i Torà, el Solsonès, reclamen una actuació urgent a la carretera que connecta Riner i Torà, passant per Ardèvol, pel seu avançat estat de degradació. Denuncien que els nombrosos forats, el mal estat de l'asfalt i la manca d'una reforma integral han convertit la via en un perill constant per als conductors.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
3: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

Bona nit i benvingudes. Avui és divendres 20 de maig de 2026. Queden dos mesos. El voltatge té dos mesos per acabar de deixar tota l'empremta possible en la història radiofònica a les zones hercianes de la música jamaicana al Baix Llobregat, en aquest raconet del Mediterrani. I bueno, i doncs tinc el plaer d'anunciar-vos doncs que el 17 vindran a enregistrar, però el 19 de juny podreu sentir el que serà, crec que el primer i segurament l'últim programa de comiat. M'hagués agradat fer-ho d'una altra manera, organitzar una mena de fiesta gitana amb tot un seguit de dies en els quals convidats, amics del voltatge, aficionats, però no ha estat possible perquè tampoc en tinc tants. Però per sort, els amics de la Pandèmic, aquesta banda d'esca, de Revival, de Mataró, i l'Erin, el seu baixista, ens han ajudat, ens han fet un gran favor. I de fet, doncs tinc el plaer d'anunciar-vos que el 19 de juny podreu sentir aquí a l'estudi doncs a una reunió del Maresme Tropical els representants de la música jamaicana al Maresme d'ahir, d'avui i probablement de demà. Hi tindrem doncs el Jaume Quadrada, el Mr. Freak, tindrem el Cabra, cantant de Cabrians, tindrem el mateix Erin i tindrem a la Memi Sila, també a la Noemí Sila, que vindrà i vindran tots. Parlarem, sentirem música, riurem i recordarem amb melancolia aquests 4 anys del voltatge que acaben l'estiu de 2026. Al juliol emetrem l'últim programa, properament mitjans finals de juliol, i l'Isaac Arriaza, qui us parla, s'acomiadarà per sempre de la ràdio, probablement per un temps llarg dels concerts. Sí, m'he cansat, em sap greu. Estic esgotat de posar empenta, d'intentar tirar coses des de la dissidència cultural, des de la minoria, des de la insignificància, segurament, des del punt de vista de l'impacte mediàtic que té, l'impacte social, però amb compromís i amb orgull i també satisfacció d'haver estat altaveu en diferents vessants d'una música de lluita, d'una part de la música negra, de la música afrodescendent americana, en aquest cas del Carib, a Jamaica, que és una música de lluita. I si no, no és. Avui tornaré a punxar, perquè em ve de gust oferir-vos una sessió que tindrà doncs uns 50 minuts, aproximadament, sense estils, amb el que més m'agrada a mi i amb grans cançons que han sonat al llarg d'aquests 4 anys a aquest programa. Gràcies a tothom. D'entra. This is a government health warning. Smoking

Bueno, doncs aquí estic un altre cop i hem ultrapassat a llarg el quadre del programa, ha sonat una mica de tot i ara sentíem aquesta dolça Island in the Sun a càrrec del gran artista, activista, benefactor, filàntrop Harry Belafonte, gran lluitador de Nova Yorkí, lluitador de, dels drets humans. I seguim amb una mica de reggae més modern, Inner Cycle Sweat, la la la la song.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat avui sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial que preveu no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat i afirma que inclou millores que afectarien a més de 100.000 docents i que suposa una inversió de 78 milions esglaonats fins a 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Més temes, els 18 participants catalans a la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat demà a la 1 del migdia, segons han dit avui fons de la missió humanitària. Els activistes són a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i on han denunciat, per cert, un tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que defensa els activistes va denunciar tortures, ferides de bala de goma i fins i tot l'ús de pistoles Taser. I els pastors del Camp de Tarragona denuncien nous robatoris de ramats d'ovelles durant aquest mes de maig. Segons dades dels Mossos, se n'han robat 7 exemplars a Ulldemolins, a Bonastre i 30 a Vallclarà. Els ramaders reclamen solucions al Departament d'Agricultura davant d'aquesta onada i asseguren que no poden continuar amb aquesta problemàtica any rere any. I l'aplec del Caragol de Lleida ha donat el tret de sortida oficial a la 45a edició amb la celebració de l'Ocaragolasso, l'acte inaugural d'aquesta festa. La cita ha plegat milers de penyistes, 17.000 de 124 colles fins diumenge. Es menjaran 14 tones de cargols.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música ha cambiado.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, matussers, matusseres, molinencs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món sencer. Sempre diem món casteller, però si algú no és del món casteller, també...
1: Com s'ha com una mica així com low d'ànim, saps?
0: O sigui... Low d'ànim? Doncs pues avui estic a tope, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, avui és un dilluns... Vale, perquè, que la setmana que havia un festiu és un dilluns, diguem-ne, previ a pont. Llavors,
1: vale, és que m'ha
0: sempre...
1: com...
0: tot bé, tot bé.
1: Bona tarda a tothom, matussers, matusseres.
0: Tornem a començar. Vale. Bona tarda, matussers i matusseres, molinencs i molinenques, i a tota la gent de la comarca i del món casteller i no casteller que ens estigueu escoltant. Després d'una setmana de descans, perquè dilluns passat, sí. Si algú
1: bueno,
0: va escoltar...
1: Va ser campana, més
0: va
1: que descans,
0: una
1: eh?
0: Campana, exacte.
1: Va ser campana.
0: Va ser una campana una miqueta forçada, sí. O induïda per la pluja. Perquè grans
1: va ploure també la setmana passada?
0: No, però va ploure el dissabte anterior, per tant, es va anul·lar una miqueta la diada i va ser una miqueta pausa forçada. Doncs aquí tornem a estar, evidentment, com podeu estar notant. També estem aquí amb la Lola. Sí. Bona tarda, Loli.
1: Bona tarda, Cookie. Com estàs tu?
0: Tu estàs com va el teu nivell d'energia? Low energy o
1: high energy? Estic una mica low energy, però aquesta setmana per mi és com una setmana rara, perquè dimecres tinc festa, per tant és com si avui fos dijous i demà és divendres.
0: Treviant.
1: I això ha sigut un cap donant contra la taula. No,
0: i aquí no podem saludar avui, però des d'aquí, evidentment, li enviem tota l'energia. Una abraçada.
1: I un petó a la boca.
0: Un petó a la boca, això que escali, que li enviï la Carla. Nosaltres
1: no, jo també li puc donar. La Carla m'ha dit que jo li puc donar petons de la boca.
0: Jo no. És el Cristian, que avui no el tenim perquè es troba malament, està malalt. Per tant, Cristian, et desitgem una prompta recuperació.
1: Una prompta.
0: Perquè estem només a 6 assajos de la diada més important de l'any, que és la diada de Papiol. Per tant, a partir d'aquest dimecres necessitem a totes, totis, a tothom assaig.
1: Sí, pensava que no s'ha dit que queden 6 programes. I jo només queden 6 programes, toma, però no queden.
0: Si no en queden 6, no en deuen quedar massa
1: més. Però la setmana que ve no fem programa, per ser ja que estem aquí, perquè és festa.
0: Molt bé, doncs hem saludat a la Lola, no hem saludat al Cristian, ho hem saludat telemàticament.
1: Sí.
0: Saludem també a les vies de so, al nostre tècnic de so, al David. Molt bé, i així, sense més...
1: L'hem saludat molt ràpid, el David, eh?
0: Sense més parafernàlia, benvingudis al Mirant al Cel, a provar més matusser de Molins de Rei, tanquem pinya i comencem...

0: Bueno, ja estem aquí... Bueno, mentida. Bé.
1: Bueno, crec que es pot dir, crec que és d'aquelles coses que estan mig acertades.
0: Bueno, tornem a estar aquí un altre dilluns. Avui també és una miqueta, un dilluns aquests que portem últimament, que és una miqueta freestyle...
1: Sense guió. I és que estic acostumada al fluir.
0: Però avui no estem només nosaltres dos aquí a l'estudi divagant, sinó que avui hem portat a més gent perquè divagui amb nosaltres. I és que tornem a tenir aquí, per segona vegada ja aquesta temporada, el nostre equip preferit, les nostres convidades preferides de tota la colla. Tenim aquí a l'equip de Canalla. Bona tarda, Emma.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Ivet.
3: Bona tarda.
0: Com esteu?
3: Cansades.
1: Sí? Bueno, sí. La Ivet fa una cara de sort, que déu-n'hi-do,
3: M'acabo d'aixecar de la migdiada.
1: Molt bé. Molt bé.
0: I per què l'has emportat, Lola?
1: Perquè aquest cap de setmana hi ha hagut teca grossa amb Canalla.
0: Hi ha hagut movida.
1: Hi ha hagut tema.
0: Sí.
1: Hi ha hagut tema party, hi ha hagut tema colònies, hi ha hagut tema platja i tot.
0: Tema que te quema.
1: Vull saber quanta gent està malalta avui, perquè és que estaven totes en biquini. Jo crec que no feia...
3: No, però va fer molt bon dia,
1: sí?
4: Jo m'he cremat, del
3: sí,
4: sol,
3: sí, sí.
4: Haig de dir.
1: Bueno, també és veritat que et cremes amb facilitat,
4: sí,
1: també.
4: Però...
1: Vull dir, no ets un bon baremo.
3: No, si vam estar prenent el sol i tot, sí.
1: Molt heavy, molt heavy. Jo quan vaig anar totes en biquini, jo estava a casa meva tapada amb la manta, dic que algo no estem fent bé.
0: Alguna cosa. Lola, és, jo no vull ser jo qui t'ho digui, però...
1: L'edat.
0: Sí.
1: L'edat no és
0: l'energia
1: que em falta...
0: Vital.
1: No, és que em falta una rimón.
0: Les són
1: em
0: les
1: falta una rimón, perquè ja no m'arrimo ningú, llavors ara em falta una rimón.
4: Bueno, jo crec que si vas amb 17 nenes a algun lloc,
1: també és veritat,
4: ja dic que
1: sí,
4: t'acalores.
1: T'agafa sí, la calor, això és, sí, veritat, sí. Això és veritat.
0: 17 nenes, sí? Dos nens?
1: Dos nens.
4: Ah, bueno.
0: Que són els herois de la colla.
1: Sí, sí. A veure, què ha sigut aquest comentari dels herois
0: plan,
1: de la colla?
0: Perquè se'n van anar amb, literalment tot noies.
3: Sí, sí. No,
0: sense, vull dir, fins i tot les, no monitores, però les noies que anaven de, les majors que anaven de la colla, també eren tot noies.
1: Bueno,
0: dir, no hi havia un referent masculí.
1: Ells han caltat?
4: Nosaltres, referent masculí també. Referent de tots.
0: No hi havia un xat.
1: Referent de tot.
0: Xat Matusser.
1: Xat què?
0: Xat.
1: Ah, xat com a nom, no com a...
0: No, xat com a concepte, el senyor així amb barba.
1: Què?
0: No, jo us passaré el meme després.
1: Vale,
0: jo us passaré els memes.
1: M'alegro saber que no sóc l'única que està perduda. Vale.
0: Molt malament.
1: Todo
0: bueno, com ja haureu una miqueta endevinat, venim aquí avui a parlar una miqueta de Canalla, una miqueta de les colònies.
1: Ah, jo venia a parlar dels meus problemes, Adri.
0: Pues Lola, això a partir de les 8, si vols, anem a fer una cervesa i en parlem.
1: Ah, mira, oi, ni tan mal.
0: Però... Abans de començar amb les colònies, hi ha un monotema, bo, hi ha un fascicle, no, que portem ja parlant durant uns quants programes, que jo crec que avui és el dia de parlar-ne,
1: sí?
0: I és que ahir va ser un gran dia per la humanitat.
1: Ai.
0: Va ser un gran dia per la humanitat, però més va ser un gran dia per una persona. Per una persona.
1: La Berta va fer anys.
0: Molt bé.
1: Per molts anys, Berta, i bona nit. I tapa't.
0: Des del... Almenys, ara en parlarem, si voleu, dels 15 anys de la Berta, o no, vull dir, com vosaltres veieu. Però, com que sabeu que aquest és un programa de rigorós directe, nosaltres des d'aquí li hem volgut fer un regal a la Berta,
1: sí?
0: I és que t'han dit, Berta, clar, els 15 anys són una edat important, perquè són la porta...
1: 15 anyera.
0: Del 16.
1: Molt bé, això està superpreparat. Sí.
0: Molt bé. Berta, no has... I Berta, i Michel, i Helena, clar, també. T'hem volgut aquí, us hem volgut fer un regal, no, de què passa als 16 anys. Per tant, és una miqueta, no, aquest any és la preparació d'algú que començarà a passar l'any que ve.
1: M'estàs veient la cara o no m'estàs veient la cara?
0: És que és molt loco, Pues, sabíeu tot el que passa a partir dels 16 anys?
1: Pots conduir, no pots conduir, no pots ser promotor.
0: Pots treballar legalment amb contracte laboral.
1: Sí.
0: Pots cobrar nòmina, evidentment, si pots treballar, pots cobrar nòmina, no? I tenir seguretat social. Pot obrir un compte bancari juvenil. Pot fer-se autònoma. I
1: pot fer-se autònoma?
0: Pot començar a cotitzar i a generar historial laboral.
1: Berta, no facis autònoma. És una trampa.
4: La ruïna.
0: Segur que més es pot fer amb 16 anys? Es pot deixar l'ESO?
1: Home, això no sé si cal que ho diguis.
0: I es pot començar a fer una FP, al batxillerat, o el que vulgui, i pot començar a fer pràctiques formatives.
1: I pot també entrar a les discos de 16.
0: Això ho teníem aquí davant, sí, també.
1: Jo vaig anar la primera vegada a Pandown, que no existeix a Pandown.
0: De fet, podeu començar a sortir a Bidiscos, a les nits dels divendres.
1: Sí,
3: després d'assaig.
1: Amb la Tània, te'n pot anar.
3: És veritat, sí.
0: I després algú les haurà d'anar a recollir, que és una cosa que ens va explicar la Isa.
1: Que em va explicar l'altre dia la Isa també, que es veu que el porter no les deixa marxar soles.
0: Exacte, és això.
1: Em va encantar moltíssim.
0: Molt bé.
1: Més gent així al món, si us plau.
0: Què més podrà fer la Berta d'aquí un any? Podrà conduir ciclomotors.
1: Ciclomotors.
0: De fins a 50 cilindres.
1: La motillo aquella és un pare.
0: La motillo aquella...
1: Jordi Lavanda total.
0: Exacte. Bé, aniria divina amb la Vespa aquella verde menta.
1: Sí, està xulíssima. No, la del Michel no és vermella groga.
0: Sí, no és verde menta.
1: Ah, això, verde menta, pot ser. Sí, sí, pot ser.
0: I...
1: que està arrencant. Avui no he portat aquí fresa i per a xica.
0: No, avui he vingut una miqueta... I això és una miqueta el resum del que podrà fer la Berta.
1: No està mal.
0: D'aquí a 364 dies. Per tant, Berta, esperem que hagis pres nota.
1: Calienta que sales.
0: I ja està, i moltes felicitats.
1: No creixeu, vale? Que és una trampa. Ara voy a sacar a mi lado Peter Pan.
0: Treu.
1: Perquè jo tinc un complex a Peter Pan, no sé si us heu donat mai, però tinc un complex a Peter Pan bastant diagnosticat. Creixer és una trampa. per favor, que deus petits, és molt més divertit. Jo mataria per jugar a Barbies. De fet, les tinc a casa.
4: Pots jugar,
1: pots jugar. I no, amb l'excusa de ma fillola quan era petita, em vaig fer de tornar a jugar a Barbies que no vegis. Però clar, ma fillola té 17 anys. Ara diu que la Barbies...
0: Tens canelleta molt petita, la colla, ara.
3: Sí.
0: Que
1: però no juguen a les Barbies, volen jugar totes a ser grans.
4: Però
1: que, amb lo divertit que se pot
0: jugar. Porta Barbies.
4: Juga tu.
0: Porta Barbies, Lola, i jugues amb ella.
1: Que no m'ho diguis dos cops, eh?
0: Escola.
1: No m'ho diguis dos cops.
0: Veu fer alguna cosa ahir per celebrar la cumplea de la Berta?
3: Home, sí. Vam bufar dos pastissos.
1: Molt bé.
4: Sí.
1: I ja està.
4: I vam sobreviure el dia, que ja és suficient.
1: Super celebració, sobreviure el dia.
3: Sí. No, home, vam passar el dia junts, o el matí junts.
4: Sí, vam dinar...
1: Bueno, expliquem-vos com van anar totes les colònies, no? O
0: sigui, i ja tanquem el tema quinents de la Berta.
1: Ah, sí, perquè si no, clar, hem cremat totes les bales.
0: Sí, ja està, no? Això també serveixi per tothom que faci 15 anys a partir d'ara a la colla. Vull dir, això no ho espereu que ho anem fent sempre.
1: No, no, això sí.
0: Canvieu oberta pal al vostre nom. I ja està, el nom del vostre fill o filla.
1: I pa'lante.
0: I pa'lante.
1: Vale.
0: Aquí no tenim favoritismes per res, eh?
1: Un moment, no estic flipant amb que es pugui fer autònoma. Això és molt bèstia.
3: Ja, ja.
1: És una trampa,
4: bueno,
1: però
4: això. Però si pots treballar...
0: Pots ser su pròpia jefa.
1: Clar,
0: clar,
1: però és un follón ser autònom, eh?
0: Sí, bueno.
1: Jo he sigut autònoma, és un follón,
4: ja, és un follón,
1: sí. 16 anys, ets molt jove per ser autònom.
0: Bueno.
1: Trobo.
0: Ja pot ser su pròpia jefa. Pot emprender.
4: No, el pròxim intercanvi de llibres ja sabeu què regalar-li a la Berta.
0: Un llibre d'emprendimiento.
1: Com ser autònom.
4: Sí, sí, sí.
0: De coach.
1: I, no, i sobrevivir a ello.
0: Hey.
1: Uf, mare meva, que fort.
0: Colònies Canallà.
1: No, no, si, bueno, és que si vols parlar més de la Berta, però...
0: No, no especialment, la veritat, pobra.
1: Que jo crec que el seu regal que més volia ella... Em va dir que volia una suadora xulíssima, de dir, de, que posava a Mundaka, que dius, jo vaig aquest estiu a Mundaka, molt bé. Un bolso de mangotins, crec que era, que em va deixar les pàgines obertes al mòbil, quan m'ho va ensenyar, i després jo dic, esto què és? I, esto no... I és que la Berta m'havia ensenyat els regals.
0: Es va fer la wishlist, eh?
1: Es va fer la wishlist. I després el que més volia de la història era que la deixés fer-se un Instagram.
3: Ai, amb
1: crec que l'Adri no, potser. No t'ha agregat. Ai, Angelet. Bueno, potser no li caus bé, no passa res.
0: Veig relativament normal que una nena de 16 anys a la primera persona a la que agregui no sigui un senyor de 30.
1: Bueno, però aquí a la taula, perdona.
0: Però que jo...
1: Ara que tinc 39. A la Laia, molt bé. La Laia ens ha fet un jotejot una mica, eh?
0: És diferent, saps? O sigui, jo crec que té molt de sentit que us hagi començat agregant a vosaltres. Dit això, Berta, la que escoltis això, espero que em caigui un follow instantani, si no...
1: És que l'Adri... Bueno, l'Adri, jo no m'ho he explicat mai en antena, però a mi em va costar molt de temps que l'Adri em seguís a Facebook.
3: Per què?
1: Pues perquè no volia.
3: Per?
1: No, volia, no volia, no volia. Jo, però Adri segueix, ma Adri segueix. Jo no dono mai a seguir a ningú. Sempre deixo que me den primer a seguir. I l'Adri, que no, i que no, i que no. I un dia arribo jo a casa i a les tantes de la matinada em trobo Adrià Riusplà vol follow you. I jo, vaja, ara sí. I llavors ens vam fer amics instantàries.
3: Ai, que bonito.
1: Però em va costar, eh? Mm. Va costar molt de temps. Podem donar la benvinguda
0: saluda.
1: A la Laia Rosell, que s'ha dormit a la migdiada, també. I què ha passat?
5: Que hi havia molta cua a la caravana. O sigui, hi havia molta gent a la caravana.
1: I d'on vens tu?
5: De casa.
0: Però t'ho
1: que t'ha portat en cotxe ton pare? No seràs capaç, Laia. És que és una senyora.
0: Jo diria que corre i has de venir...
1: I que viu a la granja, saps? O sigui, viu a la... Hòstia, que ho té a 10 minuts caminant en pla. En sèrio, que t'ha portat en cotxe?
3: Estàs cansada encara.
1: Angelet.
3: Sí. És que, pobra.
1: Què, vol fer nit blanca o alguna cosa? O sigui, va...
0: Tornem a les colònies.
1: Sí. No. Ja està.
0: Bueno, tornem. Comencem.
1: Comencem. No, encara estem esperant a tu, Laia.
0: Sí, Laia, exacte. Quants anys tens, Laia?
1: Ui.
0: Quants anys tens?
5: 14.
0: Ai, molt bé, doncs quan facis 15 anys t'escoltes els 10 primers minuts d'aquest programa, vale?
1: Que hem donat les pautes dels 16.
0: Exacte.
1: Vale? Perquè et vagis així com calenta que sales. Vale, parlem de les colònies.
0: Parlem de les colònies.
1: S'ha recuperat les colònies de Canalla, que feia molt de temps que no es feia.
0: Trevian, pel nou equip de Canalla.
3: Des que nosaltres érem Canalla.
1: Correcte. Hola, correcte.
0: Tampoc fa tant.
1: A veure.
4: 2000, després de pandèmia.
3: Abans de pandèmia.
1: No,
3: abans.
4: 2019,
1: l'últim. 19 o 18 que es va fer amb el Prat.
3: 2019.
4: Crec que va dir...
3: No.
0: Mira, la Laia, que ho té preparat molt bé, la Laia.
3: No, perquè m'ho va dir la Jackie.
0: Arriba a estar per ser les deures.
4: A mi també m'ho van dir.
1: I són les que vau fer amb el Prat?
3: No, que ja començava les penúltimes. Les
4: vam fer càmping també, el mateix que vam anar.
1: Vale, ok.
3: Sí.
1: Pues imagina't, 2019, no està mal. Llavors s'han recuperat, molt bé equip de Canalla.
4: Gràcies.
1: És un comet verd, mític, guai. Es va fer també, doncs, van anar fent el càmping de l'última vegada, sí. Jo no era conscient d'això, i van marxar dissabte al matí, en cotxes.
3: Sí.
1: Molt bé. L'altra vegada, bueno, en cotxes
3: o en tren. És que l'altra vegada érem igual la meitat de la meitat. Érem...
1: No, és que ja molta, feia molt de goig, les fotos que es veien.
3: Érem 20 nenes.
1: Molt bé.
3: Era adolescentes, petites, de tots els tipus.
1: Ja. Molt bé.
3: Sí,
1: però això està
3: anar
1: guai.
3: Fins a Sants un dissabte al matí, no amb 20 nenes, no sent 3 monitores, a mi em van fer por, la veritat.
1: No era enviat, però era 4 al final.
3: Al final, al principi...
4: Però al principi, perquè la Carla treballava de nit.
3: Sí.
4: Va venir més tard.
1: No, a veure, jo vaig veure quatre persones adultes.
3: Sí.
4: Perquè la Jackie va venir a ajudar-nos al principi, després va venir la Carla i després van pirar tothom i ens vam quedar...
1: Clar, la part xunga us van deixar soles.
0: La gent que entrava i sortia anava amb cotxe, vull dir que amb tren... Saps?
1: Sí, clar, sí només... però bueno, però haguéssim pogut anar totes
4: bueno,
1: en tren.
4: I les tendes de campanya,
1: ja, això és un
4: i tot,
1: tema,
4: eh?
3: No, no, no. Més com a més, està a 20 minuts de la Fede, o sigui, tampoc calia...
1: No és un gran no, d'això de quilòmetres.
4: El transbord de tren, la
1: Renfe... I els pares podien aprofitar per fer el vermut. Ah, no, que, clar, això ho hem de parlar també. Que,
3: bueno, ah,
1: no se pot, no se pot. No? Bueno, podem parlar en clau.
0: Podem parlar en clau, exacte.
1: Ah, ah. Vale, total, que veu anar en cotxes fins sí. al camp.
3: Fins al camping.
1: Que era, quin camping era? Perquè no...
3: Fem publicitat.
1: No se puede, no és igual.
0: Esponsoritza'ns.
3: Camping Estrella de Mar, que està a 10 minuts caminant de la platja i superbé, la veritat.
4: Sí, no hi ha l'autopista per allà.
3: Ja, ja no creu el pont.
4: Però, bueno, està molt bé. Estava bé, estava bé.
1: Pues ja està.
3: Bueno, bien de precio.
0: Abans d'arribar al càmping, com neix la idea de recuperar les colònies de canalles?
3: Jo per mi era... quan vam fer la reunió de... que estàvem començant la tècnica de canalla, és el primer que els hi vaig

0: És que l'altre dia al local justament hi ha una foto i la vam estar mirant... Sí.
1: Jo he de dir...
0: I clar, veia la
1: gent tanco parèntesi ràpid. He de dir que aquest senyor venia als assajos i tal i va interactuar molt amb la colla i va ser molt guai. I jo em vaig mirar i pensava, pues jo no li escolto la veu de Johnny Depp. No li escolto, no li escolto, no li escolto. I el dia següent, el dilluns següent de fer de Pilaner va venir la ràdio. Loco, el vaig escoltar pels auriculars i vaig dir... What the fuck? És Jack Sparrow. Però va ser a partir dels auriculars. Així face to face, no. I em vaig quedar, m'ha explotat el cap aquí a la ràdio. Va ser molt heavy. Ja està, taco parèntesi.
0: Tornem a la vostra idea.
1: Sí.
2: Què?
1: Ja, és que estem fluint.
0: Molt bé. Vull dir, teníem aquesta idea, teníem aquest projecte.
1: Sí, tanquem molt ràpid el parèntesi, ja us heu perdut.
2: Ah, vale, recuperem les colònies.
1: Sí.
2: És nostre lema.
1: Vale.
3: No, i ara podeu... Ens vam ficar en marxa, vam demanar dates de les famílies, vam quadrar...
1: Difícil això, eh? Perquè...
2: Sí. Bueno, i quadrar-nos nosaltres
1: també. També és difícil. També és difícil.
2: Però bueno...
3: Que des d'aquí volem donar les gràcies sobretot a la Isona i a la Jackie que...
2: Ai, és veritat, que he deixat de comptar a Isona. La Isona està
1: clar, jo diria que a mi em surti amb quatre...
3: Que van treure... La Isona, que treballa fora tota la setmana, va treure el temps i les ganes per venir a ajudar-nos. I la Jackie igual, que tenia la competició al David aquest diumenge, que el felicitem perquè va guanyar.
1: És veritat.
0: Molt bé. Tots els premis.
3: Sí, sí.
1: Bueno, millor, ja que t'hi poses, no? Guanyeu tots.
2: Va monopolitzar aquí.
3: I estaven amb les preparacions i aún així pues, va venir i els donem les gràcies eternamente.
1: Sí. Molt bé, ens molt agraïdes, també des de la ràdio.
3: Total.
1: Molt bé. Em mires a mi com si jo tinc la solució dels teus problemes, Adri?
0: No. Estic molt lligant amb la història de proposar-se una cosa i tirar-ho endavant amb 5 mesos.
1: Està guai, sí, la veritat. I no ha de ser fàcil, no ha de ser gens fàcil. Però bueno... Concordem dates amb famílies i entre vosaltres.
2: Sí, sí.
1: Busqueu el càmping, que no l'heu hagut de buscar perquè era mateix, però vull dir, contacteu el càmping.
3: Sí, la Jackie va ser com la...
2: Sí, és la que més
3: va ser.
1: La secretària.
3: Sí, sí, total.
1: Pobre.
3: Total.
1: Molt bé,
3: sí,
1: molt
3: sí,
1: bé.
3: Sí, sí, sí.
1: Està bé, està bé.
3: I activitats, això també s'ha encarregat la Isona, les activitats de nit.
1: Molt bé. Bueno, ara treballa d'això, domina el tema. Molt bé, molt bé.
2: I nosaltres només vam posar el cos i la gana, si
1: que
2: vam anar cap
1: molt,
2: allà.
1: També és molt.
2: Sí, sí.
3: El material, el menjar...
2: Sí, vam anar a buscar les tendes de campanya...
1: Han tornat senceres?
2: Els pressupost... Bueno, és que estaven trencades ja.
3: És que estava muntant les tendes i hi havia una que estava...
2: Bueno, i la del Saul.
4: La del Saul estan tots els pals separats...
3: Però la vam arreglar.
2: Amb esparadrap, eh? Cada pal amb esparadrap.
1: Bueno, però això forma part també de la convivència.
2: Sí, sí, però...
1: Hem solucionat problemes que poden fugir sobre la marxa.
2: T'ho juro que jo no he dormit pitjor.
1: Uf.
2: Bueno, és que no...
3: Si es pot dir dormir, perquè...
1: No. Has dormit a l'Inter alguna vegada, eh?
2: Uf, no.
1: Però vols dir que has dormit pitjor.
2: Va ser horrible, eh?
4: No, la nostra tenda feia molt fred. Però molt fred. I la Berta se'm va ajuntar tota la nit perquè tenia fred. Jo a la paret, o sigui, a la... Bueno... Però...
1: Superbé, això fa caliuet.
0: Però una cosa, sou molt de ciutat, no sabeu que hi ha diferents tipus de sacs de dormir depenent de quina època de l'any que
2: em
0: vas a...
2: Sí, però una cosa, que eren quatre adultes en una tenda de campanya.
3: Podia respirar en tot el sol.
1: Però aquestes nenes estan acostumades a anar por ahí.
0: Però bueno, aquí no
3: ens van despertar a les 8 del matí amb uns crits.
4: No, va ser a les petites, perquè hi havia una tenda...
1: Moderador, posa ordre.
4: No sé, va ser una tenda que hi havia 7 o 8 persones que es van aixecar super d'hora. Ens anàvem picant la tenda, de cop i volta veiem la porta oberta, bueno...
2: Jo em vaig ni enterar.
3: Quan va començar a cridar a parlar allà...
4: No em vaig ni enterar. I començaven a cridar, Sabela, Valeria, no sé què, però una cosa...
2: Bueno, és que, clar, 7 nens petits en una tenda.
3: No, perquè van voler, o sigui, podien repartir-se.
1: Encara ens trucaran els de... defensa del menor, saps?
0: Els del PACMA.
3: Van voler dormir 8 nenes així, com si fos un...
2: Jo no sé com van
1: dormir. Les petites són petites, amb la qual cava.
2: Ja, però nosaltres, que jo em vaig fregir de calor i érem 4, i no puc imaginar.
1: Mira, que si dormir a la tenda de la Laia.
0: Exacte, com pot ser que la Berta i la Laia es morissin de fred i vosaltres morissin de
4: fred? No, però és que estàvem jo i la Berta i a l'altra punta l'Arlet. L'Arlet com superoberta, perquè tenia molt d'espai.
2: Que nosaltres no cabíem a la tenda.
3: Pues que la nostra tenda, clar, està amb la Paula, que
2: la Paula,
3: va
2: ser una matalàs.
3: Llesta, que es va portar un matalàs. Llavors érem...
1: Deia, però és una senyora, també.
3: Mitja tenda per les tres.
2: Clar,
3: i estàvem així tiesa.
1: No, hi ha fotos d'això...
3: Jo
2: vaig passar molt malament, perquè jo estava al mig i si la Ivette i la Isona, les dues s'encaraven a mi, no tenia lloc. Em fa mal tota la lumbar, perquè crec que hi havia moments de la nit que no em tocava el terra, ¿vale? El culo, en plan...
3: Sort que teníem coixí.
2: No, és que jo tenia mig coixí. A mi se'm clavava la meitat dels sacs. Teníem només dos màrfegues i una era la meva estrella de ioga.
1: Sí, molt bé.
2: No.
3: Ha sigut una mica crític.
2: Sí, va ser... Bueno, a mi em fa mal tot.
3: Sí, avui ha sigut molt dur.

0: Bueno. Us en vau anar a dormir molt tard o què?
1: Veu dormir?
2: La... Sí, no. No, elles van marxar a dormir més tard.
3: A la una, les, no?
2: La Berta i aquesta.
3: Vaja. Una i poc, no?
2: Una i mitja, jo crec.
0: Què va passar, Laia?
3: Sí.
0: No ens escolta ningú, tu tranquil·la. Parlant pots, de què? Pots explicar-nos totes les intimitats de la conversa.
3: No, no. No sé, hi ha moltes coses. Però posen temes així una exacte. Mica... No sé... De... Criticàveu a gent... No
0: temes
3: sé,
0: picantes.
3: Sí, algun. Vaja! Però no és d'aquí, eh?
1: Criticàveu a l'Adri, a l'Adri.
0: No, sí, no. Jo estava pensant, tinc tots els números d'aquesta loteria, eh?
3: No, no, gent de l'Ins, tio, coses així.
1: Epa! Ah, bueno, estàveu en un espai segur per sí. afluixar coses. Això està bé, si descarregueu sí. tensions abans de la setmana. Que és que arriba a final de curs, i final de curs és molt yeah. crític, ¿vale? Perquè ja vas carregant tot el curs cosetes, si no les soltes, todo mal. Així que em sembla bé.
3: Sí.
1: I ja està, criticàveu gent i ja està. No parleu de castells?
3: No, crec que no. O poca cosa, però no sé.
1: Bé, era més íntim.
0: Hi ha vida més enllà de castells.
3: Sí.
1: I estàveu parlant de coses amoroses, també?
3: Alguna, potser.
0: Sí, alguna, potser.
1: Sempre hi ha alguna.
0: Com la nova sèrie aquesta de la Letícia Dorera, és?
1: Ah, Pubertat, molt
0: la Pubertat.
1: Bueno, nova, nova.
0: A més, crec que no, no és nova, però l'estan anunciant a alguna
4: sí,
0: plataforma.
4: Sí, perquè està HBO i ara està TV3.
1: Ah, vale, sí. HBO crec que fa un any.
3: Sí,
1: així,
3: avui
1: la
3: presenta. No?
1: És maja la tia aquesta.
0: Xin, xin,
1: jo l'he vista... quan la va presentar una de les gales que vaig anar ben passant, el maja. Però jo no l'he vist.
0: Jo tampoc, encara.
1: I la Júlia l'ha vist amb els tancats una mica, o sigui, que segurament és una mica...
0: Doncs la podem saltar. És que té una pinta de ser una miqueta preadolescent o
1: I
0: adolescent.
1: És que surt el coi de persona aquesta que no suporto de Minyons. Sí. El Ribe, és que no puc amb ell. Ha d'estar totes les salses, aquest nano.
2: Ai, hola.
1: No puc amb ell. Ai, no em digueu que us agrada.
0: És el violador
3: no,
0: de la
3: no
0: sèrie?
3: No sé ni qui és.
1: No ho sé, no ho sé.
3: No, perquè són nens.
0: Pregunto, jo no sé res de la sèrie.
1: No, no, és figurant, però figurant tota l'estona. El figurant més important és ell. Perquè sempre surt a la càmera. Ai, con su pechito.
2: A ver, porque es guapo, ¿no? Supuso, ¿no?
1: És que a mi no m'agrada mai guapo.
2: No, però part, perquè, no, no sap fer... perquè li tens tirria.
1: No, perquè és una persona sí, que no sí. sap fer una frase amb subjecte i predicat. No en sap.
3: Ai, Déu meu.
1: No en sap?
2: Per això no li treu lo guapo.
3: Que li estàs dient
1: no, perquè tampoc és guapo.
2: Ja, hi ha una cosa, esto és un programa públic, eh?
1: Però no ho escoltarà mai de la vida, això.
2: Esperem.
0: Miquel, jo no li enviaré. No li enviaré.
1: Ens ho diem una mica. Es va riure de mi amb el que vaig dir a Sarrià. Bueno, no passa res.
3: Ai, Déu meu.
1: Ja està, és ànima de versió que tenim.
3: Ah, vale.
1: Bueno, total.
0: Estàvem parlant de... Tornem el segon parèntesis.
1: Sí. Sí, és que aquest parèntesis no era jo conscient que s'havia obert. Bueno, temes així com de... Vale, ok. Vale.
2: Bueno, i ben felicita la Berta, també, que jo...
3: Sí.
1: Jo quasi m'oblido.
3: A les 12... Jo crec que se'ns va escoltar bastant, eh?
2: Sí.
3: Perquè vam cridar i tal.
4: Sí, però bueno, teníem un esplai al costat que feia sí. una falera. Sí.
1: Bueno,
0: pues, una falera.
3: Ja,
0: molt bé, falera. Molt bé, Emma. Sí, sí.
2: Que culta, no?
1: No, és que falera, qui estava bé, no, utilitzat falera, no.
0: Jo crec que no, però l'has de tenir.
3: Una farra.
1: Una falera, és quina falera que tens, no? Com dient...
4: Perquè feien com molt escàndol. Feien falera.
1: Això no és falera. Busca-ho al Diec.
4: Oye, nois, deixeu-me en pau, vale?
1: Mira, no hi ha guió, són coses de no... que no hi hagi guió, doncs buscarem al Diec. Molt bé.
0: I vau brindar amb Pinky o amb algo?
1: El Pinky és caríssim, eh? Val 6 euros l'ampolla, que val més barat el cava, tio, que comprin cava.
2: El com Pinky de, és com...
1: No, el Pinky és una cosa que ja havia quan eren petits.
4: El cava dels
0: és el
4: nens.
0: Cava dels nens.
3: Sí, que suc de pomos.
0: El champín. Sí,
2: el champín.
0: El champín.
1: Però el Pinky és
3: pues...
1: caríssim.
3: No.
1: Millor, millor.
3: No.
0: No, no. Falera, Emma, no... No,
1: falera és quina mania que té. Quina falera que tens, quina mania.
3: No.
1: Sí, en sèrio.
4: Que no, que també és que...
0: Inclinació envers alguna persona o cosa que ens porta a pensar-hi a tot hora.
1: Mania.
0: A desitjar-la en tot moment. A no saber-ne estar de freqüentar.
4: No hi ha una segona definició.
0: No hi ha una segona excepció.
4: Ala, però jo et quan dic que fas faleres com que fas com
1: bueno, un cotxe, potser que és de Lleida Ullastrell.
0: Sí. Ho diuen a Caltallet.
4: Tenim més coses a Ullastrell a part de Caltallet, nois.
1: No ho busco, ja ho he buscat.
0: No, jo ho he buscat.
1: Vale. Total, durant el dia quines activitats vau fer? Perquè hem passat la nit directament.
0: Exacte, de moment sabem que no van fer transbord perquè els van portar amb cotxe.
1: Correcte, sí. Això està molt bé.
2: Vull explicar quin que vam fer al principi.
0: També pots rajar elles, Laia?
2: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, micro...
1: Pots ficar un comentari
3: primer paisa. Al matí vam fer el de les camises.
1: Molt bé.
2: Bueno, l'intento fallido.
3: Bueno,
1: sí, perquè tu em vas explicar com era i vaig pensar...
3: Que va quedar rosa salmó.
4: Sí, és que també...
1: Mira com surt, ja, molt bé.
2: Sí.
3: Sí, aleshores, mentre s'acaben i tot, bueno, vam dinar, bueno, i esmorzar, després també vam anar a la platja.
1: Molt bé, amb biquini tot
0: el lloc. De quin color suposa que havien de ser les camises?
4: Marró.
2: El tiny era marró, eh? Era marró, però...
0: Però no.
4: No.
3: Bueno, sí, i crec que les vam deixar molt poca estona.
2: Sí.
4: Sí, però...
1: Ui, aquí hi ha hagut una mirada...
0: Hi ha hagut una discriminatòria.
4: Aquí, ai, les tècniques... Jo també, les tècniques del tie-dye no eren iguals en els esplais.
2: No.
4: Però bueno...
1: En algun esplai havia sortit bé?
2: En el meu.
4: Nosaltres vam fer unes... d'en Matusés, que jo l'utilitzo sí, de pijama
1: després,
4: i després,
1: després de l'octubre de d'allò, després sí, de la pandèmia.
4: Exacte. Que de fet, en la meva defensa diré que la Ivet em va robar la meva samarreta perquè a mi em va quedar millor el tie-dye que a ella. O sigui, que si algú sap de tie-dye soc jo, vale? No ella.
0: Bueno, bueno,
2: quina
0: les
2: és l'única camisa que ha quedat bé aquest any?
4: La
2: única.
4: La teva no ha quedat bé.
1: Ui,
4: i
2: bé. Laia,
1: espero que no estigui escoltant el que està dient.
4: Laia tampoc ha quedat tie-dye.
3: A veure... A mitges.
2: Ho veureu a l'assaig i farem votacions.
0: Què vol dir que veurem a l'assaig?
1: Perquè la
2: perquè
1: fem
2: canviats per assaig.
4: Sí, sí.
2: De canalla.
1: Xulíssim, eh?
0: Ah.
1: Ai.
2: Perquè digues aquesta cara.
0: Que guai. Crec que deixaré de venir a les 7:30.
1: Ai, perquè volia és, però, una, ell.
0: Home. Ja, sí, en veritat, sí.
1: Bueno, home,
4: bueno, podem fer una.
0: No, no, ja no.
4: Igual les xapuceres que les nostres.
0: Ja no, ja no.
2: Bueno, però perquè és de canalla.
4: Sí. Però bueno,
1: però
4: després, amb les firmes ho vam arreglar.
2: Sí, idea sí. De la Berta, gràcies Berta, sí. Perquè era molt cutre i va dir, anem a firmar. O no sé què va ser.
1: Ai, pobra.
4: Llavors molt estarem bé. Dedicades i som sí, mones sí, ara.
3: I la Isona amb un paper.
4: Sí, bueno, és que la Isona va tenir FOMO.
0: Veus, jo en tinc a la Isona.
2: Sí. Li podem fer un paper a l'Adrià, ens van sobre cartolines.
1: Sí. L'Adrià és el FOMO en potes.
2: Adrià, dimigrat, firmem.
0: Gràcies.
1: Ja està, i content. Si en realitat es conformen poc.
0: Sí. Sóc com els gats, saps que els regales una cosa i es posen a jugar amb la caixa? Pues ja està.
1: Sí.
0: Us podeu regalar coses entre vosaltres que jo jugo amb la caixa.
1: Ja està. Signada. Això sí, la caixa signada, sisplau.
4: I dedicada, també. Eh? Sí.
0: Perquè tot això, l'esmorzar entenc que sou del portaveu de casa, el dinar, sí. També?
2: Bueno, vam repartir... Uf, és que aquestes nenes... Oh, com
4: traguen,
2: ja. Són un pozo sin fondo. No, no, no.
1: Però
2: no,
1: molt bé.
3: No, però les petites molt les més.
1: Les petites.
3: 10 vegades més.
1: Perquè estan creixent. Molt bé, nenes, que mengeu molt.
0: Exacte.
1: No, no, molt bé que mengeu molt.
2: No, sí, sí, sí, però no ho teníem previst.
4: Bueno, és que anàvem un pressupost també una mica...
0: No, no, cartilla de racionament de la postguerra.
2: Però bé, em compré moltes coses per a mi.
1: No us toca una patata, només.
0: Una peça de xocolata.
4: No, no, el sopar va ser crític amb el del menjar, però el dinar bé, el dinar...
0: Quin era el menú? A més, això és el que em crea curiositat. Aquestes coses. Menú, menucito.
4: No, clar, és que no podíem cuinar.
0: Estàvem perquè no podíeu cuinar.
4: Perquè estàvem pues en un càmping.
1: I què?
3: Però no portàvem fogonets.
4: No portàvem sí, res.
0: Això és un altre tema. Però un...
4: Una cosa, ja ens va costar les tendes. Eh? Jo no m'imagino el fogonet, ja.
1: Potser encara estan fent el dinar.
2: No, incendiem el bosc.
1: No, home, perquè ara hi ha també vitros i coses.
4: Bueno, el dinar se'l van portar elles, l'esmorzar també, i el sopar era el càrrec de la colla i vam anar a buscar pizzas.
1: Bueno...
4: Però que les pizzas són molt cares. Són molt cares. I vam trobar una oferta així una mica cutre, que era mitjanes, però només li podíem posar dos ingredients. I vam demanar... Quantes vam demanar? 8. 8 mitjanes.
2: I eren 16. Era mitja pizza per cascú.
1: Ja, però com era la pizza? De... Així, de diàmetre.
4: Clar, però que hi havia nenes de 6 anys.
3: Però que hi havia nenes que van menjar 5 i nenes que 2.
1: Bueno, ja. Es va compensar, això està bé.
3: No,
1: perquè va porrar més l'altre.
0: Los juegos del hambre, Lola.
3: Vale.
4: No,
3: vale.
4: Perquè ens vam quedar la Isona i jo i la Paula i la Ivet van anar al bar perquè hi havia una nena que no li agradava la pizza.
2: Sí.
4: Que li volia un
2: biquini. A la Leire li vam posar un biquini. Exacte. I el sopar a mi i la Paula, perquè no podíem menjar pizza.
1: Hosti,
4: llavors, la Isona i jo ens vam quedar allà i encara no havien tornat de buscar el biquini i ja s'havien acabat les pizzas.
2: Vam demanar, vam seure, vam trucar a la M. Dic, bueno, em diran que ja estan, no sé què. No, que no queden pizzas. 5 minuts.
4: I, vaig fer una votació i els vaig dir, nenes, teniu gana?
3: I tothom
4: va aixecar la mà.
3: Jo.
4: I jo, bueno, i la Isona i jo vam menjar perquè vam... No sé, vam triar una pizza de pebrot i xampinyons
0: i
4: es veu que ningú volia aquesta pizza i jo vaig dir, bueno...
2: Ho van fer a propòsit, per menjar pizza.
4: No. La Pol està de testimoni, no ho vaig fer jo. A propòsit, no. Com es diu?
2: Sí, a propòsit.
1: Falera.
4: Es diu falera. Da igual. Això. I la Isona i jo vam menjar aquella pizza que ningú volia.
0: Han tornat tota la canalla o heu hagut de sacrificar algú?
4: No.
0: En plan, barbacoa.
1: Un viven, eh?
0: Barbacoa.
4: Perquè no teníem fogonets, que si no...
1: La societat de Casi de Fer.
2: No les vam deixar amb gana, vam anar a comprar...
4: Sí, patates.
2: Bossa de patata, olives...
4: Que tu vas comprar unes patates que ningú volia per menjar-te-les tu
0: tot
4: també.
0: Home,
2: home, ja que no sé, no poso unes patates. No, els bocabits.
4: Ningú li agrada això.
0: A mi m'agraden els
4: bocabits. Bueno, li agrada a gent de, bueno...
2: No sé.
1: I també
2: vam
1: dir gent gran. Digue-ho, no, gent gran, ja està, ho ha dit.
0: Sí, sí.
1: Que l'Evet és una mica abuela, també, la cosa.
2: Sí, una mica.
4: Però bueno, això.
2: I després de sopar vam anar... Elles es van quedar preparant els jocs de nit i sí. vam anar amb les nines al parc i quan jo vam tenir tot, vam anar un altre cop a la platja quasi, tipo, que hi havia com un passeït marítim.
4: Vale. Sí, el passeig. Sí. Al costat que hi havia com un parc i allà vam fer sí. jocs de nit per poder cridar, córrer... Sí. Molt bé.
2: I que es cansessin per dormir exacte. Directament.
1: Que no va sortir massa bé perquè les adolescents es van quedar fins.
2: No, les petites, les petites.
4: Però no. parlaven fluix. Sí. Vale.
2: No van molestar molt.
4: No.
1: Molt bé, són repartuoses.
4: Sí, vam fer el joc de les matrícules que ens va ensenyar la Isona, sí. que és com que reparteixes matrícules i uns han de pillar, però vam fer tres equips, triangles, quadrats i rodones, i cada equip pillava un altre, vale. i havien de memoritzar-se la matrícula i venir com a un camp base que estàvem separades vale. i ens havien de dir la matrícula de memòria. Llavors vam sí. jugar això, que aquest va estar guai. De fet, vam voler fer una altra ronda i després vam jugar al clàssic de les banderes.
1: Em passava el macarró. No, que el macarró. No juga mai al macarró? No. Buah, és xulíssim.
3: Sí, sí.
1: És xulíssim.
0: És que ara la llei és d'esplai. Molt bé.
1: Clar, jo era de colònies, llavors jugàvem sempre al macarró. Però amb adolescents no, perquè tots teníem problemes. Mm. Però amb nens petits sí.
2: Ja ens l'explicaràs.
1: És xulíssim, sí. són dos equips també. Bueno, crec que pots fer... No, són dos equips. Llavors, reparteixes macarrons, te l'has d'amagar una part del cos.
3: Ah.
1: I quan et pilles, t'has de buscar i tens com 5 segons, 5 segons. 2 segons per buscar el macarró.
2: Ah, pues que xulo.
1: Però amb adolescents no pots fer això.
0: Depèn.
2: Bueno, sí, sí, són totes nenes.
1: A mi no m'he de dir això. No, això és veritat. Això precisament és la que menys
0: pot parlar.
1: Això és veritat. Que fort que tingui prejudicis, Ivet. Sigui la nostra referent com ets.
2: Perdó.
1: Em referia jo a la casa de colònies. Quan hi havia nens de l'ESO no podíem jugar a això. Perquè se li va perdre.
0: I això és el que el Ferran i jo veníem a dir-te l'altre dia quan tu deies, sí, que la Berta s'emporti totes les seves amigues a les colònies. I el Ferran i jo dèiem... Emportar-se la gent de 15 anys en unes colònies que però no coneixes...
1: Eren totes nenes.
0: Bueno, que tu sepas.
1: Sí, jo crec que sí. Berta,
0: Laia,
1: des de... no et diria truca, però no perquè escoltes...
0: Estàs en anglès?
1: Sigui, no,
0: ens pots enviar un WhatsApp? O li pots enviar un DM a la Lola, que la tens a l'Instagram? A mi no, perquè no em té.
2: Puta, eh?
0: A mi no, perquè no em té.
2: Buenos los cuchillos.
0: Laia, des del teu punt de vista, a mi tot això que estan explicant elles m'ha sonat a un total de molta... O sea, zero organització. Mucho caos. Des del teu punt de vista, com ho veu veure el teu sector?
3: Jo ho vaig veure
0: pots
3: bé.
0: Pots rajar tranquil·lament, sí, eh?
3: No, jo ho vaig veure bé. Bueno, el joc...
1: Però...
3: El meu equip es va perdre una mica.
2: Laia, vam guanyar.
4: Home, si anaven amb la Ivet de capitana. I no s'enterava la
3: Ivet. No, però vam fer...
2: Que no em van explicar el joc, jo estava supercansada.
4: Una cosa, es va quedar una matrícula a la butxaca. Només us diré això.
3: I tothom buscant aquella matrícula.
2: Em van donar 6 matrícules i jo tenia 5 persones a l'equip. Si no em dieu res...
4: Nosaltres també li vam donar la matrícula. Vam donar 2 matrícules a una nena, com qualsevol persona amb 2 dits.
2: I l'altre equip em portava mitja hora. I diuen, per què falta una matrícula?
3: Ai,
4: és que clar, amb aquesta capitana com podien haver-hi
1: desorganitzacions.
2: Estava ja full.
4: La Isona i jo ens vam riure molt, la veritat.
1: Angelet.
2: Però la ja vam guanyar, vam ser millor.
4: Sí. No, vam guanyar nosaltres la primera.
0: Amagant una matrícula?
4: No, les vam guanyar, quan van amagar la matrícula les vam guanyar nosaltres.
2: Però el segon round...
1: És com que s'amaga un nas.
2: Però no va ser a propòsit, va ser
1: perquè
2: innocentment.
1: Rubia,
4: però és que Déu-n'hi-do.
3: A veure, també jo i el Saúl ens vam mirar les matrícules abans que hi havia els papers.
2: Però
3: i
2: això
3: les,
2: no ho dic.
3: Ens les vam aprendre a memòria.
4: Una cosa, Ivet, és que veus com és un desastre.
3: Veure, no, però ella no ho sabia, clar, eh? Només no era jo i el Saúl.
4: Claro, hòstia, doncs no. Encara pitjor si no ho saps, Ivet, més pena fas, de veritat.
1: Ai, a veure, jo...
2: Estamos en horari infantil.
1: Al proper programa que portem l'equip de canalla se separen, t'ho dic. O sigui...
0: De l'últim cop ara, ja n'hem perdut a un, a veure qui perdem ara.
1: Angelet, pobra. Bueno, podem seguir. Podem
4: és comunicat seguir. Oficial.
1: Bueno, oficial una mica...
2: Forzado, no?
1: Sí.
2: Però no la ja sabeu.
0: Una cosa, no mata, aquí no es mata el missatge, eh?
1: No, el clar, tu la sueltes i ja està. Com eres el rayo feminizador.
0: Exacte.
3: I després del joc, a mi em van agradar molt. Jo m'ho vaig passar molt bé, el joc.
1: Va fer aquests dos, no? El de les matrícules i el de les banderes.
0: La teva cara al veure que era una manada de jabatos i que arribava amb 8 pizzas petites...
3: Jo no havia començat la primera mossegada i hi havia gent donant voltes agafant un altre tros.
4: Voltors, no.
3: Hi havia gent amb una pizza a la boca, amb dos mans i l'altra amb dos mans.
4: M'imagino quins eren els voltors, és que m'ho imagino. Com més petites, més voltors.
2: Sí, famílies que no es van quedar amb gana.
1: Tinc dues claríssimes.
4: No.
1: Tinc dues claríssimes.
4: És que a més la Isona i jo intentant controlar.
2: Ja, és que s'havien deixat l'Emma i la Isona.
3: Hi havia gent sentes al voltant de la pizza. O sigui, hi havia una rotllana allà dintre una altra rotllana.
5: No. Oh my God!
4: Va ser un caos, va ser un caos. I jo, sisplau, no va fer tall si no ho ha acabat el que teniu a la mà. Sisplau,
3: no, i mentre ho deien hi havia gent anant-se'n perquè ja tenia tres talls a la mà.
4: No.
0: Bueno, ha tornat tothom, ai, és un miracle.
1: I cap mossegada, ni cap
4: wei. Bueno, el fuet, mengem-nos a mossegades. Bueno, però
1: la propera vegada que feu colònies de canalla, si us plau, jo m'encarrego del sopar de canalla.
4: Sí,
1: vale, us porto sopa.
3: Anirem a una casa.
5: I podem contactar com cuinera.
0: Vale, xarcals, has de portar sopa al sopar de canalla.
1: Perdona, sopa sempre.
4: No, pasta perquè s'atipin.
5: Macarrons amb tomàquet.
0: Hidrats de carboni, una bona sopa.
5: I tonyina.
0: Heu agafat la piràmide alimentícia i a la part aquella que és lo de molt ocasionalment, veu dir, la dieta es basarà en això.
5: Ara, els hi vam comprar fruita, veu menjar fruita, plata, poma...
0: El Monster Mango Loco porta mango. És fruita.
5: No, cony.
0: Tots els nens així.
1: Així vas dormir segur?
5: No.
1: Oh, i Monster nunca, nens, no consumiu Monster, si us plau, gràcies. És horrorós. No.
5: Només amb...
1: No m'hagas esta cara. Vale. El Monster és horrorós.
4: Sí.
1: I Red Bulls i coses d'aquestes.
0: La Ios veu comprar un Monster i us el veu prendre quan se'n van anar a dormir?
3: No, Monster.
1: A tragos, eh?
5: Monster
1: jugant
5: no,
1: mai,
5: però...
1: Eh?
3: Monster no, però... xutxes, patates i això sí.
5: Paletes.
0: Bueno.
4: Està bé.
5: Però com permís, bé?
3: Sí.
5: Ens van dir.
1: I supervisió, espero.
3: Sí. Mentre estan al parc.
0: I la part sense permís?
3: Ui, no... Bueno, ho vam dir a l'altra gent, perquè...
1: Va ser una veritat ocultada.
4: Ja l'estratègia, si no et caves sense...
1: Home, sí. Tu diràs, veient... L'escena de cultors de les pizzas...
0: En plan, no plaga, plaga de llagostes, eh? Saps? En plan, hi ha una cosa... Sí.
1: Formigues.
5: Estem quedant com maltractadores d'anir.
4: No.
5: Que les famílies no tenen a confiar amb nosaltres.
0: Què va?
5: No, segur que van quedar amb gana per si algú t'està escoltant.
1: O sigui, és tan fàcil com que preguntin als nens i les nenes i les nenes contestaran la veritat, que s'ho van passar molt bé.
0: És tan fàcil com, ha tornat el meu fill, sí o no?
5: Sí.
0: Ja està.
1: Pues ja està.
0: És l'únic que...
1: Sí, és molt.
0: T'imagines? Algun plan... Ah, pues...
5: Jo dedico una vegada ni picades de medusa.
3: Oh, God.
5: Sí. Caigudes de castell.
1: Oh, això ho hem vist, això ho hem vist. Perquè això ho porteu a la sang.
5: Havíem d'ensenyar-li també.
1: Ho porteu a la sang.
0: Millor caure a la sorra un pom alçat que caure a plaça. Per tant, esperem que hagueu gastat ja el comodín.
4: Però només un. De tots els que vam fer, un va caure. Jo crec que està molt
5: bé.
4: Jo crec que està molt bé pels números.
1: Està molt bé. A més que vau caure en càmera lenta una altra vegada, per tant, perfecte.
5: No, i ningú es va fer mal. Va ser graciós.
4: Hem tingut noves idees ja de poms i estructures.
1: Molt bé.
4: Les que no funcionen i les
1: que...
5: Sí. No, la veritat, molt contentes.
1: Llavors, hem sopat.
0: Alguns més que altres.
4: Els més ràpids.
1: Veu fer els jocs de nit, unes quantes veu quedar criticant la gent de l'institut i parlant de morir.
3: No, però jo em vaig quedar tots els jocs, eh?
5: Sí, que vam fer com dos torns de tornar. Quan vam acabar el de les matrícules, o la primera...
4: La primera partida de les banderes. Després la Paula va marxar amb alguns nens i després ens vam quedar els de les banderes. Que bueno, la Isona i jo estàvem molt picades, la veritat.
5: Sí, estàvem dando-lo tot.
1: I perquè no em sorprèn.
4: Clar. I després ja vam tornar tots cap al càmping, però que ja eren la una, no?
5: És que era molt tard. Les 12, crec, perquè eren 11 i mitja.
1: Les petites plores.
3: No, abans de les 12,
4: perquè les petites ja van marxar. Que no ens deixis de maltractadores, Lola, de veritat.
0: No, és ella que no escolta. Ha quedat claríssim que va haver dos torns de marxar.
5: La meitat de veritat es van quedar, eh?
1: Vaja, vaja.
4: Estàvem molt picades amb la bandera, eh?
5: Totes les van quedar, l'Ali no sé si va tornar.
1: Hi havia una nena que jo no sé qui és.
5: Sí, l'Aina és que és nova i...
1: Morena amb el cabell molt negre.
5: Sí, va voler...
1: Jo dic, no sé si és que s'han fet una miqueta allà.
0: Va venir després de... No, va venir arran de l'assaig del Porto una Amistat.
1: Molt bé.
0: És una miqueta a l'abril.
1: No, clar, dic, no sé si és una espontània que s'ha colat una foto, perquè la veia totes les fotos, digo...
4: És molt icònic.
0: Doncs el dia que vinguis a assaig fliparàs, eh?
1: Sí, és com un mico.
0: Aquesta nena li dius, puja a aquest castell de Déu aquí.
5: Sí.
1: Tu fas.
0: I puja
1: i la vaig veure com molt...
4: I no s'agafa el cap, eh? Quan fa piles no posa la mà al cap, ho va amb la mà volant.
0: Oh, ella puja...
1: Ja puja preparada? Estupendo, molt bé. Canalla fineta.
0: Fantàstica.
5: Però va ser ella que va voler venir a les colònies.
1: Molt bé.
5: Ens va dir la mare que l'Aina vol venir a les colònies. I
1: s'ho va passar a pipa?
5: Superbé.
1: Perfecte. Doncs ja està, aquesta és la idea.
5: Que a més tornaven de colònies. O sigui, s'ha de dir que les tres peques, la Leire, l'Abril i l'Aina...
0: I la Sabela.
5: I la Sabela també.
0: La Sabela també, que per això no va venir a les colònies.
5: És veritat, tots aquests.
1: Em parlaven de
5: colònies.
1: És que
5: màquines. I ho van donar tot, ho van donar tot.
1: Si és que tenim la millor canalla. Al final ho diem una mica que sembla per dir, però no ho diem per dir. Al final és que en veritat que tenim la millor canalla, poca broma.
5: No, totalment.
0: No, és el que em diu perquè no som els seus pares. En plan, no els hem d'aguantar després a l'hora d'anar a dormir.
1: No, home, però jo crec que aquests nens ja dormiran bé tota una setmana.
5: Sí.
1: Havent empalmat unes colònies amb unes altres, ja dic jo que dormo bé tota la setmana.
0: Són molt terremoto, eh?
5: Sí,
1: és veritat. Però també es pot raonar bastant amb ells.
5: Sí.
1: I elles, trobo. tu, jo que he treballat molts anys amb nens, i tu també has treballat molts anys amb nens. I hi ha nens molt difícils de raonar.
0: Jo treballant no he treballat, perquè bueno, tècnicament no ha sigut treball, perquè no
1: he volat. Però sí, jo he treballat 12 anys amb criatures, i he dit jo que costa molt raonar amb segons qui, amb aquestes nenes i nens no, es pot raonar bastant.
2: Jo, de veritat, estic molt sorpresa, perquè pensava que seria molt més caòtic.
0: Les colònies o en general el tema de canalla?
1: Una miqueta tot, però ara les colònies.
2: Sí, no, pensava que estaríem més disperses i ens han fet bastant de cas.
0: Jo estava, o sigui, volia també parlar, si ens quedava un curs, però que va quedar...
1: Aquí mai ens queda un curs.
0: Jo volia aprofitar per parlar una miqueta de l'experiència amb el que porteu del moment de l'equip de canalla, sí? Però podem matar avui el tema colònies i ja tornarem a un altre dia,
1: No, que ja vos ha separat ja del tot.
4: Home, que no.
0: Qui vindrà? Quina no de les dues vindrà?
1: Jo crec que l'Emma, perquè l'he vist ahir bastant que li vol eliminar la
4: IBS.
2: El què? Jo? Aquest fin de m'ha volgut matar una mica.
4: Què va?
0: Però això ja no ve d'aquí, vull dir, ja...
1: No és nou.
0: Si t'ha aguantat fins aquí, Ivet, valora-la. Si t'ha aguantat fins aquí, pobra xavala.
4: A veure, que no ens barallem quasi mai.
1: Seran les típiques que seran llaiones de grans i
0: ens les tresines.
1: Sí.
0: Diran...
1: Nena, te'n recordes
0: com... Ivet, anem a robar el súper!
4: No. La Ivet no se'n recorda de res.
2: Ja té una memòria de peix.
4: Sí, jo me'n recordo i ella no.
2: Però mira, ja està per recordar-me. Si és que no és complicat.
4: Sí, al final ens diem les coses així a la cara i davant del micro, però precisament per això no ens discutim després.
1: Clar, això està bé. És millor això que no pas guardar-s'ho. Això és veritat. 100% d'acord.
4: Així que bé.
1: Total, diumenge.
0: Diumenge.
1: Veu dormir, veu despertar.
0: Us va dir
1: una aranya.
2: Vam explicar una cosa molt graciosa. A veure. Estem recién levantats després d'haver dormit com el cul. Obrim i de cop apareix un nen. No puc plegar el sac.
1: Però era vostre?
2: No. Ens vam quedar. La Emma i jo mirant-nos en plan, qui és aquest? Ha aparegut un nen de cop. Està superbon, en plan, no puc plegar el sac. Quina hora és?
4: Sí. Com pixo. És que jo per un moment dic, no. Sí, tenim un nen nou i no m'he enterat.
0: En plan, quina mena d'Isaac o Saúl és aquest?
4: Sí, que estic al·lucinant ja. Però
1: que
4: no.
1: Fort. Sabia que era de la criatura.
2: No, eren de l'esplai, que els seus monitors van anar a dormir a les 5 del matí.
1: Bueno, això ja ho fan en esplai.
2: I que els van deixar una hora i mitja... A lo libre.
4: O sigui, estan tots els nens por ahí, no tenien rellotge, no es podien apropar un metre de la tenda dels monitors i no els podien despertar. Estaven morts de gana, que vam treure el poc menjar. Que
2: estaven tots allà.
4: I estaven tots els nens mirant-nos i jo dic, mira, nois, és que no teníem pressupost per més menjar, que si no repartim. I els vam haver de deixar l'altaveu, a veure si els hi despertaven. Però que els monitors, aquells pitjor que nosaltres, en plan, si nosaltres no fem maltracte infantil.
0: Heu vist el que heu d'aprendre?
1: No.
0: De monitors amb experiència.
4: No, però a mi em va saber greu.
2: Home, i tant, els nens estaven que no sabien què fer.
1: Àngelets.
4: Home,
2: quina hora és? És que volem despertar els nostres monitors. Tenim gana, ajudar-nos a plegar el sac.
4: Però que eren les 9:30, ja 10, i els monitors.
0: Sí. Però el senyor de les mosques, els nens allà sobrevivint.
2: És que...
1: Pobres.
4: Però jo no sé com els monitors dormien. Jo això sí que ho hem d'investigar, perquè jo vaig dormir tan malament.
1: Jo no puc dir com dormien els monitors.
0: Jo t'ho puc dir, exacte.
1: Com dormien?
4: Pues
1: perquè no, ja no hi havia persona allà dintre, segurament.
4: Pues haurem de replicar la tècnica.
1: No.
0: Sí, a mi el que m'estranya és que vosaltres no heu també acabat de fer-te amb els monitors.
1: No, ho heu fet molt bé.
2: Ganes no ens van faltar, per seguir dormint, però... No es podia respirar en aquella tenda.
4: No, és que no
2: es podia... És que
4: sonava
2: tot el...
4: No.
1: Jo ara a toro passau diré que crec que l'Octavi té una d'aquelles que és black no sé què.
2: Que donen més calor.
1: No, que donen menys calor. Que és fosca per dintre, llavors no...
4: Però és que tampoc hi cabíem. És que no només era la calor, que no hi cabíem.
2: És que la Isona també, que és enorme.
4: Que jo vaig passar fatal.
2: En plan, enorme, que és superllarga.
1: És superllarga.
2: No és una eina, que és així.
1: No, la Isona és...
4: Que estava una punta...
2: El matalàs de per ocupar mitja tenda...
4: No, és que estava...
2: L'Emma i jo, és que no cabia.
4: Nosaltres compartim coixí, la Isona sense coixí. Jo l'empujava una mica i veia que el nas li tocava ja a la paret de la tenda.
2: Estampada ja contra...
4: I dic, vale, ja està, no podem apretar més.
1: La Isona ha dormit en llocs pitjors, ja t'ho dic ara.
4: Però...
0: No vau contemplar l'opció d'una anar a dormir amb aquestes? Si eren tres...
1: I teníem fred, criatures?
4: No sé, jo... No, jo pensava que no dormiríem tan malament, però ho vaig passar molt malament.
0: És que urbanites, eh?
1: Sí. No, jo a veure, jo he anat tota la meva vida a la muntanya i dormia a una marfa, és el pitjor que em va passar.
4: A veure, és que jo tenia la motxilla de coixí, em feia... Típic, bueno, que me la van treure a mitjanit, també.
1: Oh, vaya. Todo mal.
4: Sí. Però em fa... Sí,
0: bueno,
4: sí.
0: Te la van treure o l'Arlet o la Berta.
4: No, la Berta.
1: No, la Berta. La Berta, clarament, l'Arlet estava a l'altra punta, pobra. L'Arlet no arribava a la motxilla de l'any.
4: No.
0: Però bueno. Que la tenda tampoc devia ser quilomètrica.
1: Ja, però ja m'ho has presentat.
4: No, hi havia una màrfaga de separació perquè la Berta i jo estàvem a la mateixa.
1: Oh my God.
4: Ai, Déu meu, la Berta jo la mato, ja, perquè era el seu aniversari. Sí, però...
0: Perquè teníem fred, tia.
2: Ojalà, ella,
4: és que jo no em puc imaginar... Es va despertar i em diu, bueno, em vaig juntar que tenia fred.
0: A més, imagino la Laia morint-se de calor, en plan, no me toques, i l'altre...
1: No. L'Octavi també ho fa això quan dorm.
0: El què?
1: Abraça o fer fora? És com un... Peses.
4: Nosaltres estàvem
5: enganxades.
2: Quita.
4: No, però és que no podíem...
5: Està intentant-me pujar una mica al metall. Sembla... A veure, és que no, era impossible, ja era així.
1: Ai, el pis, és que ho estic vivint molt, eh?
5: Perquè hem arribat a la conclusió que la pròxima casa colònia, o sigui...
1: S'ha acabat.
4: No, que estàvem encaixades. O sigui, dic literalment que no et podies moure. O sigui, jo em girava i tocava a les dues. Sí. Saps? I
5: al matí, després de dormir, una mera ficat a desmuntar les tendes, a donar-li esmorzar a les nenes...
1: I a plegar sacs. Sí.
4: I a tots els nens aquells perduts, aquells que eren el Peter Pan.
1: Los Walking Dead, pobres.
0: No, esmorzar, com va anar el tema de l'esmorzar? Sí, va esmorzar tothom o una persona va esmorzar molt i la resta no?
5: Vam comprar molt.
3: No, perquè ho van repartir, perquè si no...
4: No, l'esmorzar ens va sobrar, l'esmorzar ho vam calcular.
5: Sí, perquè vam poder esmorzar nosaltres també.
4: Sí, o sigui, teníem pa vino.
1: Era la idea, i bé, també.
4: No, però teníem sucs, teníem llet... Nocilla,
5: pavo, fruita...
3: Sí, perquè jo, la Berta i l'Arlet vam sortir més tard de la tenda.
5: I pastís.
3: I va arribar, en plan, hi havia tot.
5: Ja, que els hi vam dir, sortiu, s'acaba l'esmorzar i no hi mal.
4: Sí.
5: No, i també teníem el pastís de la Berta.
4: Ai, sí, el pastís.
5: Croissants. Galetes.
0: No ho veu fer massa bé, el sopar...
1: Bueno, és que el sopar va anar a ser fluix.
0: També, veritat.
5: Per anar a dormir ligerit.
1: Claro. Passa que potser va ser massa fàcil.
0: Entre fluix i una mort de gana.
4: Sí. Bueno, vam fer al revés. Primer pizzas i després patates i pica-pica.
5: Sí.
0: Bueno.
1: Jo crec que va sortir bé del pas.
4: Sí.
1: Pel proper cop ja ho sortirà millor.
5: Sí, ja està. Era també de prova per nosaltres. Claro. Tampoc sabíem... Sí.
1: Està perfecte.
5: No ho havíem fet mai.
1: Posem nota a aquestes colònies, Laia.
5: Van ser les primeres, eh?
1: De l'1 al 10.
3: Jo, un 8 o així. Eh?
1: Molt bé. Alguna cosa a millorar, sí, a banda de l'1 del menjar?
3: No. Bueno,
0: ets molt poc crítica, Laia.
5: Sí,
0: no arribaràs enlloc. Així no arribaràs enlloc. Apreta més.
1: Si s'ha tocat algú, els hi pots enviar un WhatsApp.
4: A veure, és que les vam deixar bastant lliures, també, sí, el que cap.
1: Molt bé. Tampoc era fàcil anar amb netes des de 6 anys fins a 16.
4: Per això, no, que els hi dèiem...
5: Ser una mica...
4: Sí, si voleu anar al parc o al camp de futbol, els acompanyàvem un moment i ens quedàvem per allà, però que les deixàvem...
1: Podíeu tenir mòbil?
0: I que volíeu anar a fer el camp de futbol. Que hi havia el camp de futbol. Que hi havia el camp de futbol.
1: Molt bé.
5: Sí, no són muy...
1: No són malotes.
3: No.
0: Falta calle.
1: Són una mica atropelles, sí, però no són malotes.
0: Als 16 anys poden ser malotes.
5: Portant superbé.
4: Estava molt bé el camp de futbol, sí, també, des de que... O sigui, hi havia molts grupets allà que estava tot col·lapsat. Millor el parc.
1: Jo crec. Pues sí, parc, molt bé. Poseu nota també vosaltres.
4: Molt bé, menys lo de dormir.
5: Ja, és que va baixar molts punts, eh?
4: Sí, què li posaries?
5: Jo, de l'escolònia en general... O sigui, nosaltres o en general?
1: A tot en general. Una valoració
5: un
1: general.
5: Ai, crec que tenim moltes coses a millorar, però...
1: Però també tenim en compte que eren les primeres que fèiem.
5: Sí. M'ho he passat molt bé, també.
1: Molt bé.
4: Sí, Emma, jo també, un 7.
1: Un 7, bueno, està bé.
4: A la línia.
0: Tu, Lola, quina nota els hi poses?
1: Jo els hi poso un 9 perquè m'ha semblat molt entretingut. M'hauria agradat anar-hi. Està bé.
4: Sí.
5: Ja. Yeah.
1: Està bé, està bé.
4: Convidada a l'any que ve.
5: Et contractem com a cuinera.
1: Convidada una mica... Mm.
0: Obligada.
4: Aquí, si vens has de fer coses.
1: No, està claríssim.
4: Ens falten mans.
1: I portar menjar, sobretot.
5: Sí. Menjar, sisplau.
1: I tu, Adri?
0: Jo també, un nou pel contingut, pel contingut que ens han donat. Tindrem vídeo recap?
5: Sí. Ai, joder, vaig torturar-les. Graveu això, graveu
4: això. Jo vaig
5: això.
4: Fer fragments petits, però la Jaqui té els castells, sí, ja te'ls passaré.
1: Molt bé.
4: Però també us dic que en alguns moments... Vol
0: dir que ja me'ls passaràs.
4: Ah, que no fas tu el vídeo, Ricard.
0: Oh, evidentment que no, el feu vosaltres.
4: Ah, però em va dir la Ivet que...
1: La feina feta.
4: Em va dir la Ivet que te'ls passés.
5: O sigui, el vídeo al final.
0: Exacte, el vídeo final, Emma.
5: Ja la Júlia
0: ho vol
4: també. No, si no li envio la Isona, que és la TikTok.
1: Que és veritat, que, no sé, que ho faci ella, sí. Mm. Jo és que domino tan poc el tema de muntar vídeos.
0: Horrible. Jo no, quan sortim, us ensenyaré la meva primera edició amb CapCut. A veure què us sembla.
1: Vale.
4: Ai, Déu meu.
1: És de contingut matusser?
0: Sí.
1: Molt bé.
5: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé.
4: Doncs ja està. Vols una altra per practicar?
1: No.
0: Tinc feina, tinc encara.
5: No, que ens ha de sortir bé, vint mono.
4: Home.
1: Ah, bueno, i d'aquí 3 mesos, què perdrà?
5: Diumenge vam fer un dinar Jo porto amb les famílies.
1: Molt bé.
5: Que ens van portar dinar nosaltres també, allà al parquecito del costat de la platja.
0: Sí. Ah, molt bé.
5: I també agrair-los que van portar un munt de menjar, van pensar en les veguis.
4: Sí.
5: I això, que moltes gràcies, i gràcies per la confiança.
0: Quanta penya éreu? Perquè si ara hi ha 20 canalles...
1: A dos pares.
5: És que vam tenir... O sigui, la Martina no va quedar-se a dormir, la Júlia petiteta tampoc, els Isaac al final van a cremar...
0: Ah, perquè hi havia la foca
1: rada. I va tornar, eh?
5: No va tornar perquè es va cremar, està cansat, i el van portar diumenge al matí.
1: Molt bé, bueno, per anar a buscar la Valeria també.
4: No,
0: el van portar pel matí. van tornar els pares aquí a Molins i van tornar a l'hora de dinar.
3: Sí, sí, sí.
0: Van fer un delivery de matí. Hombre, la Lídia i Lluís van dir el nostre planning diumenge al matí no hi havia nen.
3: Sí. Molt bé, molt
2: llavors, bé. Llavors, al final vam acabar sent 17.
4: Nens?
2: Sí.
1: No, i pares, i pares. Bueno,
2: els pares van venir també, uns quants. També.
4: No sé quants pares.
0: Molt bé.
1: Eren. Bueno, una bona
0: sí, sí,
1: colla.
0: Una bona...
4: Bueno, la Fran va venir tota la seva família.
2: Sí.
0: I quants?
4: La iaia. No, però el pare, la mare i dos germans.
1: Molt bé.
0: Igual heu sigut més en aquest dinar que en alguna actuació?
2: No, segurament. 100%.
1: Segurament.
2: O sigui, en totes les colònies, si juntem tota la gent que hi ha hagut, hem sigut molts més, que hi ha molts assajos i actuacions.
4: Sí.
0: Uau, doncs sí. Pues mira, totes aquestes famílies...
1: Exacte. Ja. A pancar.
0: Si voleu que els nens pugin, les nenes pugin amunt i pugin amb seguretat...
1: No, i si voleu que vagin a colònies, també.
0: Exacte. Arrimar.
2: Sí, sí.
1: Em sona molt bé.
0: Trevian. Jo crec que ens posen ja... Va, encara tenim un parell de minutillos.
1: De locos. Podem dir el que ve.
0: De Strangers in the Night. Sí.
1: Bueno, vam tenir també un tast d'una cosa que no es pot dir...
0: Vam tenir una altra activitat social.
1: El dissabte, al local.
0: Va estar molt bé.
1: Va estar molt bé.
0: Va estar molt bé.
1: Sí. I estava tot molt bo. Sí. Però no podem dir marca.
0: Va estar molt bé. Va estar molt bé. Vam tenir una activitat social. Molt bé. Ara ja sí, que ens canten el toc de corneta per sortir.
1: Sí, perdó, ara us explico.
0: Vale. No, anava a dir fins aquí el programa d'avui, no, Loli?
1: Alguna cosa... Sí, em sembla bé. No, ja està, aquest dilluns que no hi ha programa.
0: No hi ha programa perquè és segona Pasqua.
1: Sí que hi ha assajos avui no. Dimecres i divendres. Correcte. I dimecres i divendres la setmana que ve.
0: Correcte, total.
1: I ve Papiol d'aquí poc, o sigui,
0: d'aquí 3 setmanes. Són 6 assajos abans de la dia de Papiol.
1: Perfecte. Ha de sortir molt bé, aquella.
0: Ha de sortir...
4: Els primers sets, no?
1: I farà un dia
2: això. Novela Zabalza.
0: Novela Berta, és veritat.
2: Fico li bronca des d'aquí, està a França.
1: Bueno, pobra.
2: Ja.
0: Està a França, vull dir.
2: Ja,
1: em dius que està en un altre lloc millor i vale, però França.
4: Ja. Però només la Berta.
2: Sí, entiendo que sí.
0: Sí, sí.
3: Sí, de l'intercanvi.
4: A què fa francès?
0: Sí. Bueno, com ja va venir la francesa a la diada del Poble Sec.
2: És veritat. Ai,
0: és veritat. Poble Nou.
4: Ah, sí?
1: Ai, Angelet, sí, quina pena, em feia aquella criatura.
0: Que se'n van haver d'anar del bingo a l'aeroport.
1: Tota sola, allí en un racó del carrer. Ai, quin greu. Jo la vaig veure així com...
0: Una cosa, quina imatge més dramàtica. Què passa? El Michel està tota l'estona amb ella i l'Helena també li... I estava tota l'estona
4: per allà. Però on va de França?
1: Hosti, això no ho sé.
0: No ho sabem. Doncs Berta, ja els envies un DM i els...
1: Ai, una altra pollita. Vinga.
0: Jo que us l'enviï i així us...
1: La Berta envia WhatsApp.
2: Berta, saps a la Adrià, sisplau, si no, no callarà.
4: Ja, que està plorant.
1: La Pep bloqueja.
0: Doncs ja està, fins aquí hem arribat. Esteu un altre cop convidades quan vulgueu.
1: Moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Laia, tu també. Moltes gràcies.
0: I apa, una setmaneta més.
1: Vinga.
0: Fins aquí.
1: O una menys.
0: Una menys. Lola, gràcies per venir un dia més.
1: A tu també, Adri.
0: Cristian, recupera des d'allà on ens estiguis escoltant.
1: Un beso en la boca.
0: I sense més dilació...
1: Bona fira!
0: Bona fira!
1: Adiós, adiós!
2: Adiós.

0: altra vegada estem aquí, els més cabins de tot Ràdio Molins de Rei, ve a ser el criu d'aquest barco de col·legues que de vegades fa aigües, de vegades té el casc de ser, i avui, no ho sé, ens ho trobarem, a veure què tal. Mijail Smirnov, a l'altra banda del mirall. Hola, què tal? Et saludo, Joan Heizer. Què t'expliques? Què és a tu? Què t'expliques? Va, digue'm. Va.
1: Hola, què tal? Hola. Doncs res, aquí una salutació a tots els que oients que potser hagueu dormit com el cul aquesta nit.
0: Ah,
1: jo,
0: bé.
1: Sí, avui he parlat amb molta gent que aquesta nit no sé què ha passat, tothom ha dormit com el cul.
0: Sí, la meva dona apenas ha dormit, també.
1: Sí. Despertades a mitjanit, no saps què passa.
0: I jo avui estic raro, però jo vaig pillar ahir vaig pillar la vida. Sí,
1: avui ha sigut algú que dius, què ha passat?
0: A més, diuen esotèricament que si les llunes plenes, les noves... Avui gibosa, no està passant res.
1: Tot mentida.
2: La calor.
0: No?
2: Que ara d'una vegada treus el peu, que és tot el que pots fer ara mateix, doncs ja no et queden més recursos.
0: Ja, jo què sé, tia. Bueno, hola, què tal? De teacher, què t'expliques? Què és de tu?
2: Pues res, sí, no, la veritat és que no he dormit gaire bé tampoc. Però bueno, dintre de la tònica habitual. Sí, és a dir, que el vaixell de metal...
0: Que trist és el tema, eh?
2: Aquesta setmana és probablement més semblant al Ondius que l'anterior, perquè després de fer tanta guasa amb l'antivirus... Com a mínim teniu dos col·laboradors que estan tocats d'alguna cosa, que no sabem què és.
0: Ah, sí?
2: I no diré qui és. Però bueno, ahí estamos. I després, així com a notícia de la setmana... Lo de Zapatero, què tal?
0: Oi. Exactament no sé de què va. Vull dir que l'han clinxat.
2: Se'ns ha caigut un ídol o senzillament hem tornat a 2011 quan dèiem que PSOE i PP la misma merda és. Ja està, no? Ja ho vam veure clar en el moment. I ens han fet així, ens han esborrat la memòria.
0: Mira, jo tot ve amb que més val PSOE que ultradretes i més d'aquestes, sí. Ara, amb aquest amic del PSOE, ni cap dels seus presidents ni res. Ara, també et dic ni no vull treure-ho a defensar, que últimament amb aquesta merda de la ultradreta que passa a tot el món i sobretot a Europa quan...
2: Laufer, famós.
0: Sí. Exacte, que ataquen a muerte, es crea molt rebombori, ataquen la imatge i després al cap de 5-6 anys es mostra que potser no era cert o el que sigui. No sé si és el cas, però tampoc m'estranyaria, amb la qual cosa, bueno, si és un cabron, que lo maten, que maten els altres. Mateu-lo! Com deia una mica de la meva iaia que
2: no,
0: era al Camp Nou.
2: No tenim Déu ni amo en aquest terreny, o sigui sí, que mira... Sí.
3: El més divertit és que també les filles estan involucrades, recordem.
0: La gòtica?
2: Les dues gòtiques.
3: Amb... Sí. Sisplau, recupereu aquella foto amb Obama. Que dius...
0: Gòtiques és quasi heavy, aquesta la salvem, no?
1: Home, a veure... Aquestes les trobes a l'Andet, un dissabte a la nit, tranquil·lament.
0: Això em recorda aquell clip Made in Africa, que es veu no sé quin polític o mandatari centreafricà per l'accent, dient en anglès...
3: Domines tant que saps diferenciar el sud-africà del centre-africà?
0: No domino tant, però...
3: Ara he flipat.
0: Segur que no és norteño. Segur, això és seguríssim.
3: No és de San Sebastián.
0: No, exacte.
2: I ara, vol dir.
0: Però, clar, és això, no... no parla masic, diguem, saps? Bueno, total, que el paio... Molt enfadat i molt coreado per les suies darrere, diu la corrupció és dolenta i sempre intentaré tombar-la, però si jo estic dins de corrupció, jo la suporto, senyor Pallau. Molt bé, sí senyor.
2: Ho he dit explícitament, però la ciència política ha demostrat més d'una vegada que la gent és tolera molt bé la corrupció dins del seu partit i diguem que la lògica que fan, sobretot això és una cosa que es va investigar per la zona de València per motius obvis, és que la gent diu, bueno, com que tothom roba. Això és el votant mitjà del PP.
0: Prefiero que me roben los míos.
2: Sí, que roben els meus. Aquesta perquè frase... d'alguna manera alguna cosa acabarà repercutint en el meu barri, en la meva... mastodòntic...
0: El que està clar és que qui té una creença...
2: Pavelló de no sé què acabaran construint, que robin, però bueno, alguna cosa acabarà aquí.
0: Qui té una creença basada en la fe, li pots argumentar el que vulguis que no la tombaràs.
2: No, ja està.
0: I això en política, en futbol, en amistats o en música.
2: Música, sobretot. Sí, que ens toca.
0: Oh, yeah.
2: I t'ha deixat
0: i anem a punxar. Metall.
2: Crec que n'hem presentat la barba. La
0: barba més sumària del programa i cada dia més densa. Sí. Com t'ho fas? T'hi poses alguna
4: cosa? No,
0: escometa o alguna perquè...
4: Escometa.
0: Escometa. T'hi escomets alguna
4: cosa? Escomets, no? Realment no m'hi foto una puta merda. Doncs
0: pues, nen, un dia m'hi perdré allà dins. Si no em trobeu, busqueu-me la barba d'aquest home. Perquè, tio... Sí, com Tulu m'agafaràs i m'absorbiràs, saps? Que xungo. Yes. Bueno, anyway, està quedant una mica homoeròtic tot plegat.
4: Eròtic o festiu.
0: I don't care, però punxem metall, no? Vull dir... A veure...
4: Què?
0: Jo crec que hauríem de començar per una cosa que em vaig deixar al tinter la setmana passada. I és que jo tenia dos grans grups clàssics per punxar, que havien tret novetat, i van punxar el que era molt mític per mi, però m'agradava més potser el segon.
3: Però el segon ja el titlles de gran clàssic?
0: Home, perdona, sí? Estic... Disculpa.
1: El del medio de, no?
3: El del medio de...
0: Venom, si no és gran clàssic. A veure, és molt més clàssic Deep Purple, que és el tema que vaig acabar punxant, però, tio, Venom és una de les que empezó todo fa molts anys.
3: Quan tira empecé todo.
0: Clar, vull dir, aquesta gent va començar el trash, l'speed, el black, i va néixer dins la New Wave, o sigui, saps? Anyway, doncs, efectivament, els Venom... I no sé si diria els originals, perquè hi ha hagut tantes baralles i tantes bueno, decisions i coses...
3: Bueno, Cronos and Company.
0: Cronos, i el nombre que està associat a ell, com Venom, han tret un
3: el
0: nou disc...
3: El artista antes conocido como Venom.
0: Exacte. Han tret un nou disc que es diu Into Oblivion. El 16è de la seva carrera, diguem, de la banda Cronos, perquè a part hi havia els Venom Inc., que van durar, què, 2-3 CDs, més o menys?
1: No, s'ha acabat ja?
0: Sí, se'n van apretar amb el cul. Se'n barallat entre ells i ho van deixar. Sí, sí, sí. Primer va saltar un, després va saltar l'altre, i al final va dir, això no té sentit, i apretar amb el cul, saps? Ja està. Yeah. I ganó Cronos, ja està. Jo no sé si és un capullo o no, però... Ai, jo li tinc cert carinyo, i està me n'alegro, no sé què dir-te. Anyway, tonteries aquestes de la fe en el metall. És un disc que és una joia. És una joia. Sonen a Venom de tota la vida, bat, lògicament, amb, digue-li, mixos, masters, produccions actuals, però sense perdre aquella essència. I no sabia si posar el segon tema del disc. De fet, ara mateix, Mikhail, segueixo dubtant si posar el single que van treure o punxar el que en principi vaig triar. Que m'agrada molt!
1: El que tinc a la llista o un que no has posat.
0: O putejar-te i que hagis de buscar. No, va, intentaré mantenir-me en mis 13, no putejar-te...
1: Ferm, ferm.
0: I punxar el que és, em sembla, el sisè tall del disc, que per cert té molts temes, no sé si té, jo què sé, 16, 18 o alguna cosa així, vull dir, Déu-n'hi-do. I no tots són massa curts, eh? Vull dir, algun ronda els 3 minuts, però la majoria són 4 minuts o així. Està bé, per ser Venom.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí, sí, un disc prou llarg. Vull dir que han fet feina i tots els temes sonen bé, tio. No sé què dius. Bueno, i aquí fluixeja... I... No, no, no. M'ho he passat molt bé, m'ha escoltat diverses vegades, tio, i és una gozada. Repeteixo, el disc es diu Into Oblivion, és el 16è de la seva carrera i el, diria, 6è tall del disc es diu Kicked Out of Hell.

0: Ha sonat un oing oing?
1: Crec que és una veu en riença. O això, o un porquet d'aquells que apreta i fa...
2: Saps? Un demoporc, tio.
1: Demoporc, sí, sí, sí. Doncs aquest és dels temes més trashers.
0: Et diré que m'ha agradat.
1: Sí,
0: és que jo l'ho tinc escoltat de Venom, era...
1: Doncs no, tio, aquest
0: tio,
1: és boníssim.
0: Senyor Cronos, por favor, jubila-se.
1: Fes-me cas, que aquest és boníssim. Jo també vaig entrar a lo... Ja veuràs tu. Yeah. Hola, tio. Vaig sortir contentíssim, eh? Vull dir...
0: Jo també t'haig de dir que els vaig veure fa molts anys en un Legendes del Rock i era un concert per pillar, eh?
1: O sigui, ah, sí? Era... Tan xungo estava el tema. Però els Venom Inc. o Venom...
0: No, Venom amb Cronos.
1: Amb Cronos, i vale.
2: Hòstia, ja, tinc un bon record de quan els vaig veure... No sé. Sí. Potser depèn del dia, eh? Vull dir...
0: Parlo potser de fa 8 anys o 10 anys en un Legendes, eh?
1: Yeah. Però... Bueno, el que està clar és que aquí en estudi, com a mínim ara, han funcionat molt bé. Mm. Aquest és un dels temes més trashers que té el disc. Em recorda bastant la mitja carrera de Slayer,
0: sí,
1: la manera de fer i de cantar, una miqueta Slayer, ja, no tot plegat. Ja et dic, hi ha temes que semblen trets de l'Inlique with Satan, temes que són més espiteros, temes que són motor trash, digue com vulguis. Este és de los trashers. Jo què sé, molt divertit, molt recomanable. Who's next?
3: Ei, pues parlant de coses divertides, si se'n recordeu, la setmana passada us vaig dir, porto dos versions.
1: Ei,
3: i
1: sí,
3: m'has deixat una.
1: He vist l'altra, he vist l'altra.
3: Igual que t'ha passat a tu, que t'has deixat una d'una setmana per l'altra, ja criant. Ah. Doncs, us porto l'altra. És una banda que hem punxat aquí també per motius de versions, si no m'equivoco.
1: Mm. Okay.
3: Ho va fer l'Essanen. I són els d'Artanyan. Ho s'han
1: d'apanyant,
3: no?
1: Sí, de fet, diria que els ha punxat diverses vegades.
3: Ja pot ser. Sí, bueno, ell és més de Feuerbauch, o com es diguin, però sí. Bueno, anyway, els d'Artanyan són una banda de Nuremberg, okay. Ciutat simpàtica per ser Alemanya. Dintre del què?
0: Crec que la Dora...
1: I prou bonica, eh?
3: Que dice boches. Sí, bueno, no sé, no hi està.
0: Crec que la Dora també és de Nuremberg.
3: Pues bien, Nuremberg bien. Vamos a salvar de Nuremberg, que el cal dia de...
0: En bueno, fi, no diré. De los juicios, ¿no?
3: Sí, per això mateix. I també els van penjar ja, a més els que van penjar. Bueno, anyway. Doncs, els
1: massa atallen... pocs, massa pocs els van penjar.
3: Exactament, massa pocs. Tenen 6 àlbums al mercat, el darrer és del 2024, mm-hmm. Però fa molt poquet, dies, setmanes, han tret un single que és una versió. La versió es diu Wake Me Up. Us sona Wake Me Up?
1: I tant.
3: Perquè tu has fet trampes i t'has mirat la llista. Però Wake Me Up és...
0: És la de Wham,
1: o sigui, no l'he escoltat, però...
3: És la de...
0: És Wham o George Michael?
3: No, cap de les dues coses. És d'un fulano que es deia Avicii, que era un punxadiscos.
1: Ah! Sí, pensava que la versió era la de Wake Me Up.
3: No.
0: Era Wham o...
3: No.
1: És un tema original d'Avicii.
3: D'Avicii, que si sabeu, és el tio... Que es va matar. És un paio que es va matar, que sí que m'agraden les coses, teories de la conspiració, diuen que forma part d'aquest seguit de músics.
1: Xarxa contra la pedofília.
3: Exactament, que s'han suïcidat de manera molt estranya perquè no semblava, ningú ho va veure
1: venir. Com el cantant de quin grup de New Metal, ja me'n recordo ara.
3: Bueno, com el Chris Cornell, com el...
2: Linkin Park.
1: Sí, el de Linkin Park.
3: Com es diu aquest? El Chester.
1: Chester Bennington, correcte. Hi ha uns quants que...
3: Sí, sí.
1: Ui, que raro que se matara, saps?
3: Pues la Vichy formaria part d'aquest grup de persones que no sembla molt coherent que s'hagi matat, etc.
1: De fet, un amic meu em va dir que potser fins i tot el de Black Dahlia Murder, ves que et dic.
3: Oh.
1: Raro.
3: Bueno, deixem... Mira, podem fer un especial un dia.
1: Sí.
3: Total, què han fet? Agafar aquesta cançó que és, pues, no sé com dir la veritat, tecno, com has dit tu, euro, dance, whatever.
1: Sí.
0: És dance, euro dance.
3: I han substituït tots els elements...
0: Amb més maquineu de ràdio.
3: Pues han substituït tots els elements electrònics per músics i música de veritat, i entre aquestes persones està la Piper Alley, que em sona una mica, em recorda el rotllo que tenen amb la Patti Ward i els Al Storm, perquè és que a més el mateix tipus de persona, senyora pel roja, guapíssima, tocant un instrument estrafalari antic, en aquest cas la gaita, i fent veus, o sigui, és la Patti Ward dels d'Artanyan, per entendre'ns.
1: I a més d'Artanyan els enganxa a fer versions d'aquest tipus perquè ells són de també portar una hiperproducció d'aquelles pristines.
3: És aquella, la cançó que van posar va ser la de Riddle. Na-na-na, de The Rivers.
2: Gigi D'Agostino.
3: Que la tinc, o sigui, em puja d'un cotxe i entre les 5 primeres cançons la poso, m'encanta.
0: És cançó de Rebetja de Sant Joan.
3: Brutal.
1: Hòstia, jo te digo, és molt ben trobat.
3: Doncs aquesta també.
1: També.
3: Us deixem...
1: La següent rebella la punxarem.
3: Clar que sí. Us deixem amb Wake Me Up, de Avicii, versionada per D'Artagnan, amb la Piper Alley, aquest mateix 2026.
1: Tothom a ballar, fot-li fort!

0: per mi el tema ha entrat bé els últims 10 segons amb el lai, lai, lai, lai, lai, perquè és com que intenta vikinguejar però no arriba, i aquí lai, lai, lai, lai, omple la gerra cervesa, ara sí, home, fem-la nano.
1: La cervesa isotònica.
0: Sí, exacte.
2: No està mal.
1: És cançó de Rebetlla de Sant Joan.
0: Passa que, com sempre, diguem tiquis-miquis, perdó. Gràcies. Jo critico molt la facilitat de les versions. Aquesta és molt versionable, saps? Vull dir, és fàcil. El guapo hagués estat pillar aquesta i fer-la en plan trash xungo, trash dead, saps? Llavors diries, hòstia, que cabron, quin bon curro, quina bona idea, però clar...
2: No hi ha agullons. Fes-ho.
0: Bueno, jo no.
2: Ara,
0: collons, no. A Calles potser.
1: Bueno, en el bonus track del teu futur nou disc, posa'm una d'aquesta.
0: Vinga. Al tanto, que estic barallant diverses opcions ja, eh?
1: Vull dir,
0: tinc diverses, sí, sí.
1: Vale, vale.
0: Anyway, who's next? Què hem de fer?
1: Va bé...
3: Sí, sí. Va bé. Sí? Ja pillo després.
1: Vale. Matall de proximitat, vale?
0: Vale.
1: Porto una banda...
0: Ai que li robes la tendència d'en Mikhail, també. No,
3: vull dir... Jo vinc el mateix també, després.
1: Ja.
0: Encantat, però per un moment he pensat... Ah, me n'ha quitat, saps?
1: Bueno. No, us porto un Matall de proximitat que està ubicat entre el Penedès i Garraf, vale? O sigui, estem bastant a prop d'aquí Molins. Us porto, que ja els hem punxat alguna vegada, els Noctàmbuls.
0: Ah, sí, va.
1: Grup que va començar farà ja 14 anys.
0: Oh, en sèrio?
1: Sí.
0: Ui, recordo punxar-ho primer seu.
1: Sí, sí.
0: Hòstia.
1: Fa 14 anys que corren pel món amb diferents canvis de formació, però...
0: M'equivoco si et dic que van començar fent versions?
1: Correcte, van començar fent tribut a Sant Traït.
0: És que és això.
1: I va haver-hi un moment que van dir, ho deixem i fem temes propis.
0: Perquè jo recordo aquí a la ràdio parlar del tema, quan van néixer, saps?
1: Sí, sí, però ja fa temps, fa...
0: 14 anys ja que veig que som...
1: A dia d'avui la banda està formada pel Pep, el Charlie, l'Arnau, el Raül i el Rubén. I vaig tenir la sort d'una altra vegada compartir escenari amb ells aquest cap de setmana al Padrinot de Mollerussa.
0: Bé.
1: Un lloc on programen música en directe heavy cada cap de setmana, més o menys des de març fins ara finals de maig, juny. I la veritat, venien presentant un nou single que... ja tocava en el sentit que la formació havia canviat i tot el material que tenien a publicat era en formacions anteriors.
0: Clar, i necessita un renove.
1: Exacte.
0: Bé.
1: El tema que els porto es diu Amb tu, vale? Està publicat a xarxes de la setmana passada, vull dir, encara està calentó.
0: Oh, bé, bé. Fau l'estudi, això.
1: Fau l'estudi encara. I està molt bé perquè és heavy, hard rock, mega clàssic, cantat en català. La intro m'ha molat bastant. Sona tòpic, però ja veureu que no.
0: És rock pesat!
2: No. Es pot dir metal, tio.
1: Es pot dir metal, és veritat.
0: Jo tota vida he dit metall.
2: Sí.
0: Metal, amb accent a la E, ok, però a mi m'agrada reivindicar la paraula metall.
2: Jo també, doncs ens hem anat a la merda, perquè això ho ha beneït
1: el llibre.
2: I el llibre l'ha beneït, collons, el que fa el joc de paraules al matí.
3: El Màrius
2: Serra. Per tant, dona't per carrat. És metal, s'ha acabat.
1: En fi, tornant als Noctambus, el single es diu Amb tu, la intro de bateria veu... Diran, jo vaig entendre que no, però per mi veu una mica del Painkiller, però després ja no va cap allà,
0: O al tanto. Del tema o el disc?
1: No. La intro,
0: bueno,
1: hi ha una intro de bateria que és llarga i que recorda a aquests que ens agrada molt i tal, el Painkiller. A partir d'aquí ja no hi ha més Painkiller en el tema. Vale,
0: vale. Vale.
1: Dic perquè abans que surti, ho diguem, després del tema ho dic jo ara.
0: Clar, si no, pues no suena Painkiller, pues si suena...
2: No. T'has flipat.
1: Exacte. En fi, a més, el proper 27 de juny, si no vaig errat, toquen en aquest festival que s'ha fet a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb tot de bandes de metal en català, que s'ha fet durant 3 dissabtes. Ells toquen el dissabte 27 de juny.
0: Quin dels 3 dissabtes és? El tercer,
1: el
0: segon,
1: el
0: primer?
1: Tercer, l'últim.
0: El tercer, l'últim.
1: L'últim dia. Okay. Juntament amb Cap de Trons, que és d'aquestes bandes mítiques del heavy català, que s'han juntat i fan aquest concert.
0: No els conec, que són ronda.
1: Pues busca-ho, perquè...
0: Investigaré.
1: Investiga. En fi, Amb tu, de Noctambuls.
0: Poli part.

0: All right, sí senyor. Bueno, bé, prou bé, hòstia, a comentar. Sí, riffs heavy metal, so més hardcore. Ai, hardcore, què dic jo? Hard rock, perdó. Sí.
1: Però jo veig traces de Running Wild, les tones,
0: correcte,
1: traces de Maiden.
0: La intro és 100%, tot i que falta doble bombo de... Sí.
1: Bueno, n'hi ha, però és,
0: de Travis
1: està
0: Smith,
1: posat d'una manera...
0: Scott Travis, perdó.
1: Scott Travis, i és el doble bombo, però
0: no, no, no, manera. Però no d'aquella manera de la, exacte, intro, però s'assembla moltíssim, vull, perillosament molt, vull dir, no sé si han estat, com es diu allò... molt valents o què de fer servir la mateixa intro sabent que tots, segurament tots ells la reconeixen com a la
1: a veure,
0: intro del...
1: Vaig estar amb ells allà i ells no ho veien de la mateixa manera. Dic, home,
0: hòstia, doncs aquí tots ens hem, tots dic, hem flipat,
1: dic,
0: eh?
1: Pues,
0: no, ojo pláticos.
1: Clar, jo dic, jo ho he escoltat i he escolt... O sigui, no és el mateix, però jo he escoltat la intro del Pinky.
0: Sí, home, sí, sí.
1: Però a part d'això, jo et dic, el tema veu molt del heavy clàssic, veus guitarres doblades a lo Running Wild, tens Maiden...
0: A més, curiosament, la manera de cantar és d'aquell estil del metall clàssic català. Mm. No té influències, diguem...
1: Power metaleres...
0: Angloparlant. És que té una manera d'entonar les coses i de forçar la veu cap aquí o cap allà. No, això és molt més típic d'aquí, saps? Vull dir, curiós, curiós, curiós. N'hi ha pocs aquests, aquí a Catalunya, la veritat. Tots tenen deixos de maneres de cantar no oriundes d'aquí, podríem dir, entre cometes. Saps?
1: Bueno, això també veu una mica de background que d'on tu vinguis, saps? Vull dir,
0: sí, sentit, sí, sí, sí, sí.
1: Suposo que havent començat també fent tribut a Sant Traït.
0: Per això et dic.
1: I que també el feien una mica a la seva manera, el sentit dels temes veus i tot això, potser també és el color o la característica del cantant.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però doncs... bueno, seguim amb més bandes d'aquí.
0: Sí, sí, perquè en Mikhail ens sembla que també té una miqueta d'estoc de grups locals, bueno, locals, de la terra. De
2: correcte,
0: terra.
2: Correcte.
0: I doncs?
2: Doncs us porto una banda anomenada Antiquari.
0: Antiquari?
1: Antiquari. Antiquari.
0: Hòstia, ah, però veig que està en Y, o sigui, en anglès.
2: Sí.
0: Tot i que
1: Antiquari.
2: Diu així, sí, sí, sí.
3: Posem part de... un negre, canviem un accent. Vinga. Hòstia,
0: ara no sé en anglès si l'accent canvia, eh?
3: Metal.
1: Ho vaig a buscar el...
0: Antiquari.
1: Ho vaig a buscar, eh?
2: Però bueno, formaria part d'aquest conjunt de bandes que podies ficar el nom en català i queda de puta mare. Dius, hòstia, clar, clar. Sí.
0: Tot i que a mi també m'agrada llavors garrolejar-lo. Sí. Lo Antiquari.
2: Antiquari.
0: Lo Antiquari.
2: Doncs el tema que porto és un single, és bastant black metal.
0: Oh, bé, avui falta la canya, avui
2: sí,
0: falta la canya.
2: Sí. Tot i que dic que és una banda que és una mica eclèctica perquè ha fet treballat una mica també fent coses en plan synth, saps? Vull dir, ja, però jo porto la vessant més la black metal. Un projecte que comença el 2017, que té dos membres, amb projectes, bueno, són coneguts, vull dir, Cobraspell. Coneixeu?
0: Oh, sí, sí, sí, i tant, i tant.
2: Astral Body, etc.
0: Sí, vull dir... ui, però de què estem parlant de tots aquests grups?
2: Del Adri Funeraires.
0: Sí, això, d'Astral Body.
2: Sí, correcte.
0: I
2: l'altre, el nom és un pseudònim.
0: Ah, i quin pseudònim és?
1: Josep Fernández.
2: Inner Void.
0: Inner Void, ok. Però què toca, Inner Void? O què fa?
2: Pues tot, vocals, guitarres, bass, drums... Oh, és que era tan bé, apareixen els dos com que ho toquen tot.
3: L'orquestra.
0: Ui, ui, ui, estic molt intrigat aquí ara mateix, vull dir...
2: Com he dit, és un projecte que comença el 2017 i que té publicat 3 singles, 2 EPs i apareix una compilació.
0: Okay.
2: I el passat 4 d'abril, si no vaig errat, sí, 4 d'abril, van treure aquest single anomenat Black Spectre Burns. I, bueno, a mi em va agradar bastant. Vull dir, bastant true black metal.
0: Okay.
2: Vull dir, jo us ho posaria, escolteu-lo...
0: I el, ho valorem.
2: I ho valorem, si us sembla bé.
0: Em sembla molt bé. Escoltem aquest temazo Black Spectre Burns de Antiquari.

0: els vull veure en directe ja. Els vull veure en directe ja. Soc molt fan ja directament. Ja.
1: Tabazo,
2: I ara feu fora tots aquests dimonis que s'han congregat aquí a l'estudi.
3: Hola, pues no, perquè al contrari, jo els he donat un tiquet per dos tomes, per dos passes, saps? I que després hi tenen per rato, també. Oye, molt bé.
1: És antiquari.
3: Molt bé. Hola, que content m'han fet. Oh, que feliç estic de cop i volta, saps? Vull dir, tremendo. Jo què sé, quiero más. Quiero más. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Mijail, dona'm info. Què passa?
1: Info.
3: Això és un single.
1: Pues tinc poca info. Tinc poca info. M'ha arribat a mi així una mica de tranquis.
3: Oye, pues, por favor, feu públic més coses. Veneu merch, os lo compro. Bravo als Antiquari. Molt bé, tio.
1: Sí.
3: Efectivament, true black metal, no arriba al rock, però amb moments Inquisition i coses d'aquestes així màntriques que van repeteixen el riff. Un micro solo només per posar una punteta melòdica que em feia por dir, ai, a veure si em canvien el rotllo. No.
1: Lo just i necessari.
3: I a més molt ben portat, més d'eufòria que no pas una gran melodia. Que sí, que tot molt ben tocat. El so cru com ha de ser. Tio, m'han fet molt, molt content. Avui de la ràdio surto content, jo. Clar
1: bé,
3: que sí, home. Trobar falta canya i aquesta gent l'han posat. Bat, al tanto. Al tanto, perquè si els Antiquari han portat canya, la reafirmem amb uns amics que la setmana passada ens van portar el seu últim treball, anomenat Funeral for a Forsaken World, del qual ja vam punxar fa unes quantes setmanes un tema, no sé si era un single o era escollit per nosaltres. Potser va ser un single, sí, perquè si no, si encara no l'havien tret, clar, hauria de ser un single, lògicament. Quina tonteria estic dient? Anyway, estic parlant dels amics de Vilethron, una gent que estan a cavall entre Manresa i Barcelona, que ens destaquen que han tret un videoclip. Però passa que és que no el vull punxar perquè és tan curt que no el puc treure suc. És que el tema dura apenas minut i mig i el videoclip són dos minuts i mig perquè té una mica d'intro visual i outro visual abans i després i està també bastant ben parit. Vull dir, és un videoclip que juga amb una cosa, una temàtica prou fàcil però molt evident, que és l'atac constant a la nostra psique per tot tipus de mitjans i com tota més la informació que ens arriba és pútrida, xunga, horrible, i sembla que el personatge opti per acabar-se taladrant el crani i així ser feliç perquè acaba enmig d'un camp atontat mirant un arbre, ara sí que sí, amb el cap embenat i sagnant, saps? De fet, el tema es diu Dissonant Trepanation. És brutota com ell sol. De fet, ells diuen que en aquest tema han jugat gairebé en el Greencore, tot i que podríem dir que la base més o menys del seu grup és el death metal. De fet, si no m'equivoco, ells defineixen les seves influències amb grups com a Dying Fetus, Suffocation, Vomit Forth,
2: El Sufo.
3: És que s'ha de dir amb veu de caraja i quatre birres.
2: Sí, perquè això es pot confondre amb els UFO, que no tenen res a veure.
3: No, Los Sufo.
4: Los Sufo.
3: Tot i que diuen que la idea del grup va ser, ja amb el seu anterior EP, mesclar death metal brutal tècnic amb la canya del hardcore. En aquest CD sí que és veritat que hi ha una cruesa sonora potser més típica del hardcore, però la brutalitat és death metal. Molt més estadounidense que europeu, però, bueno, igualment garrativant. Anyway, el tema que us punxo és el que obre el disc després d'una intro de 50 segons bastant fosca, que l'obviarem i anem directament a la canya amb aquest When Gods Shall Fall de l'últim i primer llarga durada dels immensos Vilethron. Vilethron, que em rebenta la veu, nen. Aquest Funeral for a Forsaken Land, que repeteixo, obre amb When Gods Shall Fall.

0: All right. Sí, senyor, sí, senyor. Uns grans i grup jove, perquè va néixer el 2023 i ja tenen un EP i ara el seu primer treball. Molt bé, vull dir, la veritat que menys en César, el bateria, tots són bastant joves. Tampoc és que sàpiga l'edat d'en César, però se li veu una distància d'edat.
1: Una abraçada, César.
0: Vull dir que és...
2: César, per nosaltres, jove.
0: L'únic mature del grup. Però, bueno, la resta... I més, tots ells, si més no, en Enciclopèdia Metàl·lum, no surten amb altres formacions que hagin tingut ni res. Vull dir, per tant, acaben de sortir de l'ou i, oi, molt forts van. Molt forts van. No sé, molt content amb aquest disc. Des d'aquí una abraçada, amics, en volem més.
1: I les camisetes molt xules. I el merchant molt xulo.
0: El merchant és espectacular.
2: El merchant és brutal.
0: Que em sembla, per cert, que dissenya el guitarrista. Ves què et dic?
1: Uh-huh.
0: Em sembla que ell és el amo i senyor de l'artwork de la banda. Bravo, perquè és espectacular.
1: Pues sí.
0: Vull dir, tots els dissenys, tot plegat, és una passada. Vull dir, m'agrada l'anterior, m'agrada l'actual, vull dir, se lo da todo. Tatuadme el cuerpo con vuestra imagen, saps? Bueno, anyway, seguim i estem arribant al final del Zona Metall. Vaig a buidar-me una miqueta al setlist i estic parlant del que quan vaig punxar en el setlist havia de ser el quart treball dels Bloodletter, i ara ja és el quart treball, ja ha sortit, ja fa bastant. Mikhail posa cares de què està passant aquí. Sí, sí, corre, vale, perdó. Un àlbum que es diu A World Unmade, i parla de les aventures i desventures d'un personatge abduït en mons de terror, i cada un dels talls és un dels malsons que viu i revivim tots nosaltres quan ho escoltem. Us punxo el single que va sortir en el seu moment per presentar el disc, i és el primer tema del disc. Sona igual de bé que això, A World Unmade, Bloodletter, fort i fort.

0: Wow, wow.
1: All right. Sí, senyor, i un CD SNC d'aquest rotllo, del qual ja porten 4 àlbums. Aquest és el quart, de fet.
2: Ah, puta mare.
1: Tio. Està molt ben parit.
2: Sí, sí, i sona fresc, que això...
1: Es troba a faltar, sí, okay. Això ho fa falta. Doncs l'anterior, pel meu gust, encara és millor. El A Different Kind of Hell encara tenia més xitxa. Vull dir, era més catxondo tot plegat. Però aquest també és molt bo, eh? El tema és que se'n va quedar enterrat en el setlist i el punxo ara, lo siento, és de fa un any. És més, crec que torna a estar estudi ja, saps? Perquè he vist reels d'ells gravant, vull dir, no sé si remember el que van fer o és que ja estan treballant per la següent.
2: Que abans no ho has dit, d'on són?
1: Són d'Illinois.
2: Estats Units.
1: De Estats Units, correcte, Chicago, Illinois. No sé si ja estan gravant el nou CD o estan fent un remember, perquè tot i que tenen una carrera bastant freqüent, 2018, 2020, 23, 25, no sé si ara ja directament...
2: Bueno, potser estan treballant perquè surt
1: el 27, el que estaria molt bé, també. Vull dir...
2: Que m'amaig, vull dir que...
1: Bravo per ells. Mijail, acabem el programa amb tu i les canes i les calbes, oi?
3: Correcte.
1: Doncs
3: avui fa calor, ens hem acabat Helsinki.
1: Ah, perfecte.
2: Bé,
1: sí,
2: bé.
1: Ja ve de gust, ja ve de gust. Sí,
3: Finlàndia, sí. País de canya i país de trolls.
1: I país de trolls.
3: País de trolls.
1: Hombre!
2: Ja ve,
1: ai, que no sé si farà pupa, això.
3: Farà pupa.
1: Quants anys fan de quin?
3: Doncs 25.
1: No. Del primer.
3: Del jacket.
1: Hòstia. Buah, per mi aquest disc és tot himnes i és per emmarcar i tatuar. Vull
3: sí,
1: dir.
3: Sí.
1: De què estem parlant?
3: Doncs de Fintrol.
1: Immensos, Fintrol. Per favor, immensos.
3: La banda que he vist les últimes imatges i que ara són més gent.
1: Ah, sí?
3: I són com a Godot, saps? Es van multiplicant. Al final és una foto... El que era una foto de 3x4 és panoràmica, saps? Vull dir que fiquen tots.
2: Has d'agafar el mòbil i anar fent fotos per anar-les enganxant, saps?
1: L'única pega que els hi poso és que hi va haver un punt de la seva carrera que van decidir vestir-se un poquito de trolls i poner-se orejitas. Que dius, no. Perquè al principi sonava coses friquis, però black metal, hòstia, que m'hem parit. I ara orejitas, hòstia, volaves quan no te veia i parecies tru, saps? Però musicalment és espectacular encara, eh?
3: Vull sí. Segon àlbum de carrera, que va sortir el 2001,
1: sí.
3: I que, com has dit, és un àlbum de festa major.
1: De culte.
3: És un de culte, vull dir...
1: Jo recordo cert personatge de les Rodalies Metal Defenders anar a fer les muntanyes del voltant de Molins de nit sentint això i cantant himnes i coses. I, que mític. Sí, senyor. Brutal.
3: Doncs, brutal.
1: Quin tema poses?
3: Posarem el tema que dona nom al disc.
1: Per favor.
3: I amb això ens despedim.
1: Jack and Steed, Fintrol, apassiau, que vagi molt bé.
0: Salut.
4: Les trolls volen.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Molins.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.
9: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 22 de maig la compartim amb la meitat de l'equip avui dels Miquels. Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Miquel Casas.
2: Bon dia, què tal, com estem?
0: I Miquel Díaz, bon dia.
3: Oh, bon dia, bon divendres.
0: Bon divendres, comencem. Molt bé. Casas...
2: Vull felicitar especialment avui a la Santa Tangerina.
0: Sí.
2: Perquè, escolta'm...
0: Començarem parlant de música, potser? Sí,
3: d'acord. Molt bé.
2: Bueno, la Sandra ens fa una selecció...
0: Sí.
2: No combreu amb totes, però, evidentment, ella té el seu criteri. M'ha sorprès molt una cançó que, quan es va presentar de llarg al Festival de Busto de l'any 69 per Joe Cocker, interpretant aquesta cançó meravellosa dels Beatles... Els pares de la Sandra segurament ni es coneixien encara. No diria si eren nòvios, ni es coneixien, perquè estem parlant de l'any 69. Temazo. Sandra, si ets escoltes, moltes, moltes felicitats, perquè ja començo el divendres amb un ritme diferent.
0: Amb un ritme diferent. I a més t'has assegut a la cadira on habitualment seu...
2: Del Miquel Vinyas, el meu company, un tribut.
1: No sé si vull llorar gaire.
2: Estic entre el Vinyas i el president avui. Sí. Avui estic a un lloc així com... Bueno, et veig a tu de cara.
0: I avui el Vinyas no ens pot acompanyar, com tampoc el president, Miquel Paissa, ni el Miquel Vallès. Això ja ho sabíeu, perquè em van dir que ja ho veu comunicar al grup aquest que teniu de WhatsApp.
3: Sí, exactament.
0: Sí, que ja veniu en previsió de que heu de xerrar encara...
1: Hem fet un esforç per no deixar-vos... quadre.
3: Correcte.
1: M'ha costat avui llevar-me.
2: Jo sense preguntar, quan ho vaig veure ahir, vaig fer un parell de trucades a un parell de Miquel, sabien sí. Si hi havia possibilitats.
0: Ah, molt bé.
2: I no hi ha hagut possibilitats.
0: D'acord.
2: No hi ha hagut possibilitats.
0: Però el que compta és la intenció de...
2: Doncs,
3: crec que estem molt ben representats, eh? Sí. Sempre...
1: Encara no ens podem queixar, sí, no. Només som la meitat.
0: Només som la meitat.
1: Jo recordo una tertúlia que vaig ser sol de 5.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sol?
1: Sol. Sol, una vegada.
0: Això sí que ja és...
1: Érem 5 a la tertúlia,
0: sí.
1: I va començar a fallar i vaig quedar jo sol amb el Miquel Armengol.
3: No era una tertúlia, era una entrevista.
0: Clar, sí, en profunditat. No, perquè és que ara venen aquests mesos fins a acabar la temporada del juliol que ja comença a haver-hi moviments o baixes, sí, per diverses circumstàncies.
2: De fet, dilluns és festiu.
0: És festiu,
2: però
0: eh?
2: Però passa, no és festiu a tot arreu.
0: No,
3: aquesta no.
2: I és possible que aquí aquests tres hagin...
0: La segona Pasqua.
2: Un puenting d'aquelles de pel·lícula.
0: Això te n'has assabentat ara, que era festiu, eh, Miquel Canut?
1: Sí, estava desconnectat ja.
0: Bé, és que ja no teniu la feina diària.
1: Exacte. Bueno, aquest dematí quan ha sonat el despertador, dic, per què sona aquesta hora?
0: Sí,
1: dia és?
0: Sí,
3: perquè és divendres.
0: I era divendres.
2: Sí, sí, de fet, sí. Per nosaltres, els jubilats, cada dia és festa.
0: Clar.
2: Però, en canvi, curiosament, a mi em fa gràcia el cap de setmana. Em fa com il·lusió. Mira, sí, saps? No sé, no em preguntis per què.
1: Però mira, perquè fa poc.
2: Mira que guai. Fa 2 anys.
1: Va, això no és res.
2: M'han passat volant, tio.
1: Això no és res, home.
2: Em van dir, no, tu... que ets un tio sempre tan actiu i tal i qual, t'avorriràs, al cap de 4 dies voldràs tornar a treballar. Sí, home.
3: No passa això.
2: Que va, tio, que va. No, almenys en el meu cas, jo estic meravellós, sense la necessitat ni d'anar a mirar obres, ni d'anar a fer coses típiques. No, no faig coses.
3: No tenim temps.
1: No vas a mirar obres?
2: No.
1: Amb lo divertit que és.
3: En tot cas, de refiló.
0: De refiló.
2: I de tant en tant me sento en un banc i dic, què foto, sentat en un banc, si això és cosa de jubilat, i m'aixeco.
3: Jo ves les obres de refiló. Per exemple, vas passar ahir per l'estació de Renfe i vas veure que les obres van a bon ritme.
0: Sí?
3: Ja treballant, molt bé, molt bé. A veure si la veien ja acabada
0: bé
3: properament. Sí, sí.
2: La Renfe la podríem convertir en un atractiu turístic,
0: sí,
2: tipus Sagrada Família. Vull dir que podríem muntar una sèrie de bars, de botiguetes, d'aquelles...
0: De marxandatge.
2: Sí, fer, perquè no sé si la Sagrada Família i la Renfe estan per anys més o menys al mateix lloc, no?
3: Sí, per cert...
2: Vosaltres no, que ho domineu, no miris amb aquesta cara. Que
1: no, la Sagrada Família no fa més que va començar.
3: Fa uns dies es va acabar ja, diguéssim, el bono gratuït,
0: sí,
3: de Rodalies, i ara ja és de pagament. Teòricament era perquè el sistema ferroviari ja tornava a funcionar. No crec, crec que és mentida, eh? Ahir mateix vas anar a Barcelona, que vas veure una exposició, vas trigar una hora en arribar per a Catalunya, perquè el tren es va espallar i va parar a l'estació de l'Hospitalet. Van canviar de tren de comboi, i van esperar uns 20 minuts en què arrenqués cap a centre. Per tant, veig que no acaba d'anar bé, això.
0: Això ahir, al matí?
3: Això ahir a la tarda.
0: Ahir a la tarda.
3: Ahir a la tarda.
1: Setmana passada vaig anar un dia a Barcelona, no sé què, i només anava una via perquè havien robat coure,
3: Entre l'estació de Sant Feliu i Molins de Rei. Mm-hmm. Sí, van robar
0: coure. Això del robatori de coure està a l'ordre del dia.
3: Que, per cert, els van enxampar amb una furgoneta.
0: Sí amb és veritat.
3: Sí.
0: A un d'aquests, perquè van...
1: Això del bitllet gratuït també era una camama. Perquè si vas amb la teva mobilitat i d'això, vull dir, que et donin el bitllet gratuït, però després quan arribis a metro l'hagis de pagar, vull dir, és el mateix cost. No,
3: el tren no era totalment gratuït. Amb la targeta rosa, diguéssim, era, tu la targeta rosa la pots utilitzar, que per cert, cada viatge costa 20 cèntims.
0: Targeta rosa és dels jubilats, no?
3: Jubilats, sí. 20 cèntims escats, 10 viatges, i pots agafar trambats, pots agafar els bus urbans, el que vulguis, i metro i trambats, sí, el metro. El Renfe queda desclòs, a part. Llavors, el tiquet de dos viatges costa 12 euros i alguna cosa, 12 euros per ahí. O sigui que...
1: La teva mobilitat.
3: S'ha de pagar, sí.
1: La teva mobilitat val 13 euros, carrega. Ara.
3: S'ha de recarregar. Sí.
1: Val 13 euros.
3: Sí.
1: Ahir vaig carregar jo la targeta, 13.
3: Per tant, ara tenim que pagar, abans no. Abans tu treies el bono gratuït, cada viatge que feies,
1: sí.
3: I ja està, ara ja no.
1: Però quan arribaves a Barcelona i havies d'agafar metro o tramvia on d'això...
3: La mobilitat.
1: Pagaves amb teva mobilitat, és a dir, pagaves el mateix amb... que si pagaves ja aquí a l'estació amb la teva mobilitat.
3: Sí.
2: Jo respecte a això, sí. Jo és que hi han dues accions de la meva vida que per poc que pugui no les faig.
0: La primera?
2: Agafar la Renfe.
0: Sí.
2: I la segona, agafar la P7. Sí. Són altres coses.
3: jo penso... D'aquí al centre de Barcelona, que tenim una oferta cultural d'exposicions de museus bestial, són... menys de mitja hora d'aquí de Molins de Rei, sí. Allà, i és una llàstima que no funcioni, però al final tu saps que si funciona en 25 minuts estàs
2: sí.
3: Jo ahir vaig estar al CCCB a veure una exposició que recomano, de la Mercè Rodoreda.
0: Sí, home, sí. Rodoreda un bosc.
3: Sí, brutal. Jo, és que abans d'ahir em sembla que van inaugurar una altra exposició que és el culte a la bellesa, bellesa en B alta, i pensava que em donaria temps de veure les dues exposicions. No. Vas estar només per veure aquesta de la Mercè, 3 hores i mitja. Sí.
0: Ben bé. I el cas és que si va bé amb el tren, vols dir que en 25 minuts et plantes al centre.
3: Sí, i estàs allà mateix.
0: I estàs allà.
2: Jo a Barcelona, ho sento moltíssim, vaig en moto, vaig en cotxe.
0: Sí?
2: Jo em queixo de que si paguen el tren també em podien pagar el pàrquing. No sé jo com funciona això.
0: Perquè Déu-n'hi-do els pàrquings també.
2: I per agafar la P7 intento buscar totes les vies alternatives possibles, que amb el pitjor dels casos... potser trigaré 10 minuts o un quart d'hora més del que seria per la P7, perquè si la P7 t'enganxa, estàs mort. I són dues coses que... Jo és que crec que els telediarios d'aquí de Catalunya haurien de donar com a notícia que avui no hi ha res a la P7, o que avui Rodalies serà bé. Això seria una notícia. L'altre, sí. O sigui, l'altre ja no és notícia, és el dia a dia. Lo de l'AP7 és tremendo, és una cosa que jo no sé, vam estar molt contents quan es va entrar el peatge, i per lo vist, doncs, degut a això, el gran problema, realment, la quantitat de camions que passen per allà, bueno, en fi, jo ho tinc bastant clar. Jo només necessito, i sobretot i per sort en cotxe també no t'ho pensis que sigui massa d'allò, el millor és anar amb moto, perquè amb cotxe també...
3: Clar, en moto imagino que és molt diferent a apropar-te en cotxe.
2: Sí, en moto pots anar ficant pel mig i tal i qual, i amb cotxe, segons quines hores, pues, evidentment amb hora punta és impossible, però jo què sé, entre 11 i 12 del matí normalment vas força bé. No sempre, eh?
1: Depèn de les obres, també.
2: Sí. I, per exemple, o la ronda litoral. La ronda litoral és... també és terrorífic, és una cosa d'aquelles esperpèntiques que no sé pas com ho solucionar, com que no hi entenc, només ho deixo anar per aquí, no? Jo quan busco la meva solució, que és amb la meva moto, vas fent i vas molt més bé.
1: Jo és que, com que fa tants anys que sóc usuari de Renfe, vull dir, d'això, però clar, he viscut la Intemerata, no? Vaig començar a anar amb Renfe a Barcelona, que tenia 15 anys. O sigui, quants en fa? 62, eh? I he viscut de tot, eh? Des d'anar molt bé, però molt bé, anar fatal.
2: Home, jo era usuari de Renfe de l'època que es fumava els trens. I, com tot bon adolescent d'aquella època, sí, evidentment, tinc o tenia una ensaladora de Renfe a casa meva. Perquè això tots tenia...
1: Un cendrer,
2: aquells de Renfe que s'obrien i que hi havia per guardar el cigar, això era tremendo. Jo tenia a l'habitació de casa, jo soc usuari d'aquesta època, quan feia el cou.
0: Per tant, el vas agafar, eh?
2: Sí, fa dies. I anava perfecte. És a dir, el tren sortia a les 8:10 i em deixava a Barcelona, anàvem a esmorzar no sé on, i a les 9 estàvem a la que havíem fet el cou, sí, i a la tornada igual, o sigui, el tren anava, bueno, perfecte.
1: Jo vaig estar 2 anys que anava a classe a l'Institut Balmes, i d'això, i venia a dinar a casa, i em donava temps de venir a dinar i tornar. Sí, feia 4 viatges al dia, és a dir, marxava a les 8:05 del matí, anàvem amb temps, de 9 a 12 i mitja tenia classe, a les 12:40 sortia el tren que arribava a la 1 a Molins, anava a casa, dinava, a les 3:05 agafava el tren, de 4 a 6 classe, i 6 i mitja tren cap aquí.
3: En canvi, imagina, ara això actualment seria impossible. Sí. No ho podries fer.
1: Seria impossible perquè no va bé. Clar, perquè no va bé. No, d'això ja et dic, el tren sortia a les 12:40 i a les 12:40 sortia.
2: Sí, eren molt puntuals. Jo agafava un semidirecte que anava de Molins de Rei, crec, fins a Hospitalet.
1: Sants.
2: Però fins

0: Lisboa.
1: Vas a Lisboa.
0: Sí, i tot, el, tot va ser fantàstic, excepte el resultat, no? Llavors, sí. Bueno, vam estar mirant preus i era
1: no és,
0: per multimilionaris.
1: Sí. Oslo no és Lisboa.
0: No, no, i a més a més, sí. Vull dir... Bueno, no.
2: Tot i que s'ha traslladat 4.000 aficionats.
0: Sí,
2: 4.000,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Ja, però ahir entrevistaven una que feia un any que tenia el bitllet d'avió comprat.
0: Sí. Clar, bueno...
1: Clar. Si el compres fa poques setmanes...
3: Ah. Bueno, si t'esperes... Si t'esperes a l'últim minut...
1: Sí?
3: A vegades pots viatjar com aquell qui diu gratis, pagant taxes i prou.
0: Bueno, sí, sí, si hi ha algun seient.
3: Sí.
0: El problema és que et jugues que et digui no, no, no hi ha res.
3: Jo conec un que de tant en tant diu me'n vaig, i es presenta
0: a l'aeroport.
3: A l'aeroport.
0: I diu, qui hi ha?
3: Hi ha on deixar lliure, on? A Berlín, doncs me'n vaig a Berlín.
2: Sí, fot un cafè i després, torno, no?
0: A més a més...
3: No un cafè, però se'n va al cap de setmana.
0: Jo a Lisboa vaig anar en cotxe i m'ho vaig prendre amb molta calma i bueno, vaig creuar...
1: Sí, fas aquells recorreguts.
0: Sí, però clar, Oslo amb cotxe...
2: Ah, és un, eh?
1: Sí, no.
0: Castiga, has d'agafar una setmana de temps i el que t'estalvies potser amb el bitllet ho pagues amb hotels i amb gasolina, no?
2: A més, també és jugant en un estadi que l'aforament et sembla que no és gaire gran. És un aforament...
0: No, això no ho sé jo.
2: Sí, sí.
0: Bueno, ho veurem per la tele en tota una colla i ja té un lloc preparat per anar a il·luminar.
1: Sí, ja sí, heu quedat, eh?
0: Sí, sí, hem quedat amb el
1: això
0: amics,
1: és demà a la tarda, eh?
0: Demà a la tarda, crec que és a les 6 de la tarda. Mm-hmm. Crec que és a les 6 de la tarda. Bueno, en fi, aviam si tenim sort i ens en portem un altre.
1: Va sortir ahir al Fanzone, també, la Gemma Mallorca.
0: Sí, va estar al Fanzone i després se'n va anar cap al RAC1 amb el Toni Clapés, també pel mateix tema. Una
1: molt
0: mica
1: bé, no para, eh?
0: Bueno, escolta'm, ho fa bé, ho fa molt bé. Jo super orgullosos.
1: Clar, home.
3: No patines? No patina?
0: No, jo estic orgullós de qualsevol familiar meu que triomfa amb que, i que pugui fer el que li agrada i que triomfa i de qualsevol molinenc, o sigui, no sé, jo, sí. a mi fa molta il·lusió. Jo estic molt, molt orgullós de la gent que té la sort de poder fer el que li agrada i a sobre fer-ho bé i que la gent ho entengui, perquè a vegades ho fas molt bé i la gent no t'entén, i en aquest cas, escolta, jo estic molt, molt content.
1: Molt bé. No, està bé l'estadi aquest, eh? Ara estava mirant, força bé. Ullevål Stadium. Bé, per cert que no m'agrada parlar molt de futbol, però que la Champions masculina també serà a les 6 de la tarda ara. O sigui, la final de la Champions ha passat de 9 de la nit a 6 de la tarda també.
0: Suposo que deuen agafar més franja horària a nivell mundial. Ha de ser per això, segur.
1: Alguna raó econòmica ha de ser.
0: Evidentment, sí. La raó econòmica segur, no ho fan perquè sigui més còmode per la gent, ho fan per un tema econòmic. Al final, l'altre dia no sé en què ho parlava, això és un esport, però és un negoci. No sé en quin ordre el primer, però jo quasi diria que primer és un negoci. Doncs és...
2: Ara cada vegada més és un espectacle, un negoci, i l'esport, bueno, evidentment, que és un esport, però queda en la part secundària. Sí, sí.
1: Doncs veurem com va aquest any a les 6 de la tarda també el,
0: a més a més té el morbo de jugar contra l'exentrenador del Barça.
1: Això
0: que és un dels equips més potents i és el que té més Champions. Hi ha també la conya de que juguen s'enfrontaran dos noies que són parella, que són l'Ama Pileón del Barça i la Ingrid Engen, que era del Barça i ara està a l'Olympique de Lyon, i bueno, pues, té també una mica tota sí. aquesta...
2: A més l'entrenador, no?
0: I la transició l'entrenador.
1: Sí. Digues.
3: 6 de la tarda, hora europea, 8 de la tarda, Emirats Àrabs i companyia. Ja sabem qui paga.
0: I una, clar, sí, sí, una franja de molta audiència, sí, sí.
1: Anem cap aquí, sí, sí. Hi ha molt de caler.
3: Qui posa la pasta marca.
0: De fet, i amb aquestes coses inclús, jo recordo les èpoques enrere que els horaris els marca qui paga. Abans tu els horaris els marcaves tu. De la mateixa manera que hi havia una convocatòria de selecció i no hi havia el coneixement de... I la lliga seguia. Que sempre perjudicava amb els equips que portaven més gent. O sigui, coses d'aquelles, i dius, com pot ser que això passi? I ara, d'alguna manera, ho han mitjan... Amb coses hem guanyat, crec. Ho hem endreçat força bé i ara utilitzant el que és el tema de la lògica. Ara només em faltaria que les seleccions nacionals, quan es lesiona un jugador teu,

0: et convencin amb
1: una morterada de pasta per convencer que se t'hagi escunyat l'estrella, o llavors donar, si vols, inclús un baremo de valor que va al trencar aquest o que es trenqui l'altre en funció de les característiques. Això ja serà més complicat, però jo ahí lo dejo per si m'escolta algun d'aquells que es dediquen a això.
2: Després anem a un altre tema que volies comentar, Miquel, però és que avui també dèiem, i en relació a la setmana passada, que el parc de Collserola continuarà tancat tot l'estiu per la pesta porcina, segons va dir ahir el tinent d'alcalde Albert Batlle, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Amb caràcter general, diu, durant els mesos d'estiu seran vigents en gran part les mesures de restricció que es van dictar fa 5 o 6 mesos. Per tant, continuaran vigents, no sé si amb algun matís, però durant...
3: Més per qui pagui.
2: Sí, crec que... Tornem amb els calés.
3: Digues.
4: També ho allarguen fins a setembre, les mesures aquestes, també en part per al tema dels incendis, que aquest any especialment pot ser un estiu molt, molt difícil.
3: Jo diria que no.
2: I, que no serà un estiu difícil?
3: No.
4: Llavors, amb les mesures aquestes que de restringiment de la gent al parc, el que volen fer és diguéssim, el tema controlar el tema dels incendis, perquè els incendis bueno, ja ho sabem tots que la major part, el 90%, 99% està causada per la, diguéssim, per la incidència humana, no? D'aquesta manera, el que passa és que, clar, és molt dur que no puguis, que tinguis aquí a uns metres del poble, tens un parc, tens una muntanya sencera per fer activitats esportives, per passejar i tal, i no puguis utilitzar i no puguis tenir accés al parc. Per una altra banda, no sé, ahir va sortir la notícia de que estan rodant una pel·lícula a...
3: Rodaran.
2: Sí. Rodaran, Russell Crowe.
4: Sí. Exactament. Dintre del terme de Sant Cugat del Vallès, i estan fent una mena de decorats, així, d'un campament celta, i tal, i estan 100 i pico persones treballant allà, dintre del parc.
2: A veure, Canut, per què diries que no, doncs, serà un estiu... Estiu.
3: Aviam.
2: Complicat.
3: No sóc adiví del futur, no? Però,
2: correcte.
3: Quan tenim primaveres plujoses, com hem tingut, és a dir, portem un temps que està plovent molt i tal, el bosc no s'asseca i, a més, xupa. Però si, a més, no hi ha ventades fortes i temperatures molt altes a partir d'ara, i pot ser que hi hagin temperatures, però vents no ho crec, l'estiu és més tranquil. És a dir, el bosc no està tan estressat hídricament i li costa més de cremar. Si li costa més, encara que hi hagi incendis, són més petits, es pot actuar més d'això. Per tant, crec, no vull dir que no n'hi hagin, però crec que els bombers ho tindran relativament fàcil aquest estiu proper. Diu per aquestes condicions de primavera i tal.
2: El rodatge de la pel·lícula The Last Druid, de Russell Crowe, està previst que comenci al juny i es farà en uns terrenys propietat de l'Incasol. És l'antic camp de golf de Can Sant Joan, tancat des de fa anys i que s'ha convertit en un bosc periurbà de gran ús ciutadà. Però clar, els veïns i veïnes doncs estan queixosos, diu, s'obren aquest bosc per fer una pel·lícula perquè no el poden obrir per nosaltres, diuen els veïns i veïnes, no?
3: Perquè els veïns i veïnes no paguen.
2: I la productora, el Russell Crowe, doncs deu pagar molt. Bé, doncs...
3: Ja ho deia un de no sé quan, que Poderoso Caballero.
1: De tota manera, jo segueixo veient, sobretot per la banda del riu de Molins, jo segueixo veient gent caminant. Insisteixo, no sé si són gent que van... suposo que la gent que han d'anar als seus...
3: Hortets
1: han de poder passar, suposo que ha de ser, per això no ho sé. Però clar, amb tres dones amb xandall i amb bambes no crec que vagin a l'hortet. Llavors, I els de Molins ho tenim...
3: Van a portar la caramanyola al marit que està a l'hotel.
1: I els de Molins ho tenim, i ja vaig comentar l'altre dia, relativament fàcil, perquè mira, creus el pont de les 15 Arcades, te'n vas a Parques de Sant Vicenç, i tens tota la vorera del riu de l'altra banda, sí. Perquè pots anar fins al Llobregat, i pots anar fins a Sant Miguel, fins a Martorell, o fins més amunt. O sigui que, de fet, per caminar... Ara, la gent que hi ha de més, el tema de la muntanya, i el, pues, evidentment, no pot ser tu, escolta.
2: I continuarà sent així.
1: Bueno, esperem que trobi una solució l'abans possible.
2: Bé, que vols tornar a parlar de música?
1: Home, el dimarts...
2: Vas veure el Sense Ficció.
1: Em va agradar moltíssim.
2: Tornar enrere de Sopa de Cabra.
1: Tornar enrere de Sopa de Cabra, m'ha semblat un...
2: Per cert, que demà toquen a Sant Feliu de Pallarols, Miquel Canut. He vist, entrades sí, no, veus ja. Aurides. Tan cobrant de gent. Et va agradar molt com molt... estava plantejat.
1: I a més a més, jo és que m'he vist el fenomen Sopa de Cabra. És que l'he viscut des del començament. Sopa de Cabra graven el seu primer àlbum l'any 89, La Roda el 90 i El Vent Dins el 91.
2: Sí, senyor.
1: El 90 els vam portar a Molins de Rei.
2: Setembre del 90.
1: A la festa major de Molins de Rei. Això era l'època del Casimir Boi, que és una persona amb la que vam poder col·laborar, i conjuntament amb els locals que hi havia...
2: Vitamina 100,
1: el local, el xic de Molins de Rei, i nosaltres, com a del disco, també li vam portar cullerada una mica per coordinar totes aquestes històries, aprofitarà el 10 aniversari del disco, també va ser molt, molt xulo, i vam portar Sopa de Cabra. A més, recordo que vam arribar a uns acords amb l'Ajuntament de tot el cap de setmana quan crec que va ser el segon any que ja no es feia el Brassa al Mercat, sinó que es feia a les escoles de l'Alfons 13.
2: Sí, al pati de les escoles.
1: Segur.
2: Entrada gratuïta, més.
1: Entrada gratuïta. I vam tenir la cert d'enganxar Sopa de Cabra. Els vam contractar, crec que va ser el febrer o el març, i si no recordo malament, el seu caché era de 700.000 pessetes, ridícul, i quan van venir al setembre el seu caché ja estava en 1.400.000, ja havien doblat el caché, però nosaltres ho vam contractar amb aquell d'allò. Vam anar a sopar amb ells, doncs els organitzadors del d'allò, hi havia tots els membres de Sopa de Cabra, el management, i hi havia la gent de la discogràfica,
2: Salseta,
1: que eren els de Salseta de Poble
2: Sant. Salvador
1: Escrivà. Bueno, va ser un sopar, que evidentment es va parlar de com anava tot, de la música, tal i qual, i amb el moment en què allò que parles, bueno, i ara què fareu, quins projectes teniu, amb tot això, jo deia al Gerard Quintana sentat davant, va estar tot el sopar llegint un llibre. O sigui, la pel·lícula no anava amb ell. Ell estava llegint un llibre. Jo parlava bàsicament amb els dos de la discogràfica que estaria just al costat. I vam parlar això de música, com va la discogràfica, com va les botigues, i vam parlar això de com anava tot plegat. I dic, hòstia, i ara què? Ara havien gravat dos LPs només, el 89, el Sopa de Cabra, i el 90, La Roda. Ara faran un directe. Dic, hòstia, que valents, un directe. Normalment la gent fa un directe quan ha gravat, quan té 4 o 5 àlbums. Sí, faran un directe perquè tenen un contracte de per 3 discos i després d'aquest contracte hi ha... que t'ho expliquin ells. Llavors, sí, ara gravarem en castellà. Hem fitxat ja per una multinacional. Bueno, tot això, més o menys, ho explicaven al programa. Amb una multinacional gravarem en castellà. Clar, vam fer la regla de 3 fàcil, no? Si realment amb 6 milions que érem llavors venem el que estem venent, que ara en parlarem també, que va ser una brutalitat localment d'aquests tios, si ho multipliquem per 40 milions i a sobre hi afegim tot Sud-amèrica, és que som faves comptades, o sigui, la matemàtica no falla. El que falla és l'altre. Llavors, en aquell moment, hòstia, dic jo, des de la meva visió, des del meu prisma, que estic darrere un mostrador d'una botiga de discos, i veig una miqueta quin tipus de client, quin tipus de públic agafa o compra la vostra música, independentment de la qualitat que tingueu musical, que és molt alta i molt bona, perquè sou molt bons, ostres, jo estic veient el client bàsic, el client estàndard que compra la vostra música, té un pòster de Sopa de Cabra a l'habitació amb una bandera catalana al costat. Llavors, que de tant en tant foteu una cançó en castellà, doncs estigues divertit, no? Aquella del sexe té gràcia, però només en aquell moment el Gerard Quintana va tancar el llibre i va dir: estic d'acord amb tu. No sé si va dir estic d'acord amb tu o em sembla bé o... I va seguir llegint, ja va seguir amb la pel·lícula. No, no, ho tenia molt clar. Posaven els exemples d'Último de la Fila, de Loquillo, i és que jo crec que no us podeu comparar amb això. Escolta'm, jo us desitjo el millor, tal i qual. Vam fer molt bona relació, ens van convidar els mànagers al concert del famós Ben Endins, el del Bon Ànima al París. Hosti, jo estava allà i tot això és molt xulo. I de sopa de cabra, o sigui, l'únic que puc explicar des d'un punt de vista musical o de negoci, jo he tingut botigues durant 28 anys. Això va ser... I el fenomen sopa de cabra és inexplicable, és increïble. Aquí vam tenir un primer boom de rock català a principi dels 70s, doncs, que ja era difícil amb el que hi havia a principi dels 70s, amb l'orquestra Mirasol, Oriol Tramvia, Pau Riba, companyia, que va ser una cosa que més o menys va tenir el seu moment, però no va ser un boom brutal de ventes i un boom brutal de popularitat. L'altre gran moment del rock català va ser a la segona part, a final dels 80, principis dels 90. La teníem Sopa de Cabra, Pets, Lax en Bustó, Sau, S'han Traït, per dir els 5, sí. que van vendre més. A més, cadascun crec que ocupava espais bastant, bastant diferents, no? les seves característiques. Però Sopa de Cabra era els number one. És a dir, el local, que és del 89, que punxava molt rock català, de tant en tant posàvem alguna dels Pets o del Sau. Però és que l'Empordà, el Tot Queda Igual, el Boix de la Ciutat... A més, no era allò de dir, és que poses una cançó, sinó que posaves moltes cançons de Sopa de Cabra i notaves, tu que has espunxat, notes la reacció de la gent, notaves com la gent li agradava i la gent cantava. Jo puc dir que un rècord, Sopa de Cabra té un rècord a casa meva, que no té ni Bruce Springsteen, ni Madonna, ni Michael Jackson, ni Dire Straits, ni Supertramp, ni Beatles, ni Rollins, que és des del 89 que va sortir el Sopa de Cabra fins al 91 que va sortir el Ben Endins, jo diria que no ve ni un dia que no vengués algú de Sopa de Cabra. A més, normalment, perquè ho entengui la gent, un artista ven el seu àlbum nou. L'últim que ha tret, els altres queden una miqueta com oblidats. Va haver-hi un goteig, a menys de que siguis els 4 o 5 o els 10 monstres de la música. Sopa de Cabra va sortir el primer collonut LP cassette i va començar, crec que ja va començar a arribar el CD. La Roda. Però és que va sortir La Roda i la gent seguia comprant els dos. Va sortir el Ben Endins. Jo a Ben Endins vaig fer una comanda que jo crec que no li he fet mai ni de Bruce Springsteen. Que hi vagi de molt relació amb la discogràfica. És a dir, el que van fotre aquesta gent, sí, i de sobte treuen El Món de l'Inferno. Jo ja es respirava, l'ambient de càstig. Sigui com sigui, quan va sortir El Món de l'Inferno, jo crec que del Ben Endins vaig comprar unes 250 unitats d'entrada, tenint en compte que normalment no carregues mai, perquè tu pots, a mi servien cada dia. Pots fer 10, demà 10, demà 10. Vaig fer una gran compra perquè la volia fer, perquè em semblava que era això, no? Del Món d'Inferno crec que vaig comprar 5 exemplars. I no sé si em vaig tornar 4.
2: Bé.
1: És a dir, i a més a més, no sols això, sinó que a més a més, el que tenia de Sopa de Cabra, d'estoc, que igual tenia poques unitats de la Roda i de l'altra, els vaig tenir quasi que liquidar. Després van passar els anys,
2: sí,
1: van canviar les generacions. Aquella generació dels xavals adolescents, bàsicament joves de final dels 80s, principis dels 90s, aquests ara potser sí que han tornat un concert de Sopa de Cabra de més de 20 anys, ja són homes casats, amb fills tal i qual, i els fa gràcia tornar a escoltar les cançons. Però va ser un càstig molt, molt bèstia. Molt bèstia.
2: No és un fenomen exclusiu aquest de que algú que canta en català i després passa al castellà.
3: No, bueno,
2: hi ha
3: hagut algun altre,
2: no?
3: N'hi ha hagut algun altre, però potser no tan sobtat com va fer Sopa de Cabra, de dir, vaig, pomba, no? No sé, en Serrat va anar barrejant.
1: Des del començament. Sí. El Serrat, des del minut 1,
2: sí,
1: tenia un contracte amb Edix en català i amb Zafiro en castellà. I va quedar la cosa claríssima. El tio va deixar clar des del començament. L'Último de la Fila, bueno, és que sempre en castellà.
2: Clar, sí.
1: El Serrat és un cas molt concret. Perquè Serrat, des de minut 1 va fer això, no va enganyar ningú. Però Sopa de Cabra, els nanos se'ls van agafar com el seu referent català i catalanista. Llavors, clar, de sobte es van sentir traïts. L'Albert Pla ha gravat en castellà, però és un ànima lliure que com si ho gravava en anglès, m'entens?
3: Jo crec que, vull dir, va ser això, una traïció, era algo molt molt d'aquí, i bueno, i la gent es va emprenyar i va dir, pues aneu a fer punyetes.
1: Posaré un exemple.
3: O sigui, altres, vull dir, havien fet sempre en castellà, on d'això. Els nostres dracs van començar amb anglès i castellà, fins que entren a cantar en català, no? No passa res, han cantat en castellà. Però va ser d'inici, vull dir, no era un... En canvi, els altres no van semblar que eren els, no sé, els tòtems de la catalanitat i d'això. I ara, de cop i volta, per qüestió de peles...
1: Evidentment.
3: Te'n vas única, allà, doncs vés-te'n i ja t'ho faràs.
1: Única i associament un tema econòmic. I escolta, si venem... Clar, jo crec que del ben endins es van vendre més de 100.000 discos. Això és una autèntica bestialitat amb una població tan petita. Clar, i dius, hòstia, doncs, van començar a multiplicar milions i van començar ja a fer números. I, efectivament, doncs, bueno, no els hi va sortir el tren, perquè eren un referent. Ara és un grup de música, però als anys, quan van sortir, eren un referent, com els altres, com els Pets, com els Lax en Busto o com el Sau, eh? Vull dir, però eren els que venien més discos.
2: Bé, fruit de l'experiència de Miquel Casas, doncs aquest anàlisi, molt bé, ho celebro. Alguna opinió més musical?
3: No,
2: ja. Doncs mireu, podem confirmar aquesta hora del matí, em sap greu dir una mala notícia, però ens ha deixat el Joaquim Pallarès.
1: Hòstia.
2: Entrenyable Joaquim Pallarès, sí, que ara el teníem vivint fa molts anys ja aquí als pisos de la gent gran, al carrer Rubió, sí, i Ors.
1: Hòstia.
2: No sabem l'hora de l'acte de comiat encara, però confirmem doncs que va morir ahir, i
4: ho
2: lamentem des d'aquí, excol·laborador d'aquesta casa també.
4: Sí. Va ser company meu també, pensant que va estar a Convergència, sí, Democràtica de Catalunya.
2: Sí.
4: Sí. Era el més gran de la colla, i ho sento moltíssim.
1: Havia treballat amb el meu pare. Estava munt de la conselleria, també.
2: Sí.
1: I crec que tenia un mot la família, el Cortines. Cal Cortines. Potser em confon, però em sona que als anys 60 i 70,
2: sí,
1: totes les famílies tenien un mot, eh? El meu pare era l'ocellet de la Sombra.
2: Correcte.
1: I era el Cortines, em sembla. No,
2: bé, algú potser...
1: No em preguntis per què.
2: Ens ho pot aclarir.
3: No ho recordo. No
2: ho recordes. Però sí que devies haver coincidit, potser, també.
3: Sí,
1: no. I jo vaig tenir molta relació amb el pobre Jaume, amb el seu fill, que va treballar molt temps amb nosaltres, i era un col·laborador, era, diguéssim, del meu entorn més proper. Vull dir que, hòstia, em sap moltíssim, que ho sento molt. En fi...
2: Bé, doncs confirmem la mort del Joaquim Pallarès. Si sabem doncs més detalls de l'acte de comiat, doncs ja us ho farem saber. I com dèiem, doncs feia anys que vivia aquí als pisos. De fet, era el president, de tota l'escala, i movia, sí, tots els tràmits logístics.
4: Es preocupava sempre, cada dia es preocupava per el tema de la gent gran que vivia allà, i estava molt a sobre, molt a sobre. Sí.
2: Sí.
1: Tindria que ser gran, tindria que estar...
2: Més de 90.
1: Vale, anava a dir això, 80 llargs segurament, sí. Més de 90, vale.
2: Sí, més de 90. Doncs des d'aquí el nostre més sentit condol, I també col·laborador d'aquesta casa durant molts anys amb algunes tertúlies que hi havia participat. Doncs tanquem aquest... Quan sàpiga més detalls, doncs us els farem saber, evidentment. Tanquem el tema de la música, doncs. Sí?
3: Tanquem.
2: Sí. Mirem cap al cap de setmana, alguna cosa...
3: No especialment.
1: Final de Champions, per favor.
3: No aniré a Sant Feliu perquè tinc la casa ocupada,
2: sí,
3: però... Sí, home, clar.
2: Doncs no sé si és un festival o posava que et tocaven...
3: No, és la festa major.
2: És la festa major aquest cap de setmana.
3: Major, sí. Sí, des d'avui fins dilluns serà...
2: Però a la
3: sempre
2: casa...
3: La festa major de Sant Feliu és per la segona Pasqua.
2: Segona Pasqua.
3: Sí.
2: Molt bé. Però ja està ocupada la casa.
3: Tinc la casa ocupada amb la...
2: Ens sap greu.
3: Amb el sector jove de la família, que...
4: Molt bé.
2: Molt bé. Deies, Díaz.
4: No, aprofitarem ja que ja les temperatures comencen a anar-se com amunt. Sí. Sembla que l'estiu ja ve per quedar-se, i ja aprofitarem a veure si ja comencen la temporada de platja.
2: Sí? Carai, tu sí que vas d'hora.
4: Sí, sí. No, aquest any va estar malament, eh?
2: Perquè sí?
4: Ha hagut anys que vas començar al mes de febrer, eh?
2: Sí?
4: Sí, sí.
1: La platja... Jo he treballat 12 anys a la zona de Castelldefels i Gamma Marisol.
2: I aquestes alçades?
1: És fantàstica entre octubre i, sí, i desembre, i entre febrer i abril, maig, és meravellós, i, a ser possible, entre setmana. O sigui, la sensació de tu un dilluns qualsevol de l'any o dimarts, arribes allà de bon dematí, que arribes i veus... I soc una persona que jo ni em banyo ni vaig a la platja, eh? O sigui, a mi m'encanta el mar, m'encanta la part bucòlica, però jo això de fotre-me dintre allà, sí, a banyar, estarrofar-me a prendre el sol, no. Però en canvi realment és sensacional. Et diré més, tot el que és el passeig marítim que va des de Gavà fins a Port Ginesta, sí, sí, a l'estiu no n'hi pots anar, però tu un dia d'hivern, tardor, primavera, que allà a primera línia estàs a 17, 18, 19, 20 graus, ostres, això és fantàstic, tens el, sí, mar allà, les onades, uah.
4: És un passeig fantàstic, eh? per caminar sense pressa, te'n vas cap a Port Ginesta, tornes cap a Gavà i fas uns quants quilòmetres,
1: sí, o sigui, sí,
4: aire
3: públic. Jo, quan era jove, abans de casar-me i tot, que amb els pares anàvem a la platja, a l'estiu sobretot, teníem la costum de sortir de Molins a 6:45 del dematí.
1: Collons!
3: Ens n'anàvem fins a Cunit, habitualment, ens banyàvem, agafàvem tallarines, aleshores se'n podien agafar, ara no, agafàvem tallarines d'això, i allà a les 11 o així, de tornada cap a casa ja... És a dir, que nosaltres anàvem a la platja quan encara no hi havia ningú.
4: Sí.
3: I quan començava a venir gent, encara que fos el mes de juliol o agost, quan començava a venir la gent, dèiem, aquí us quedeu, cap a casa de tornada.
4: Està clar que són molt mediterranis, sense el mar no podíem viure.
1: Hombre,
2: ja vas saber triar bé la zona, no? Per
1: no, em van dir, tu cap allà. Pues, fantàstic. De fet, jo també anava amb els pares a la platja els diumenges, nosaltres anàvem a Castelldefels. A més, hi ha llocs de que he anat ara que em porten a la infància. La fèiem Molins de Rei, amb els 600, el pare, la mare i quatre germans, eh? Tots amb el cinturó, mare de Déu. Marxàvem Molins de Rei, Sant Vicenç, pel pont de les 15 Arcades, Sant Boi, Viladecans, sí, Gavà, Castelldefels, passa el pas a nivell, i recte cap a la platja al Xiringuito de la Carmen, allà aquell playón, i el pare s'anava al Xiringuito, es feia un bittercast amb un dit de ginebra, això me'n recordo, i la mare i els nens passàvem el diumenge.
3: Xiringuito de la Carmen. Era on, quan anàvem entre mig de setmana a la platja, que algunes vegades hi anàvem, amb un 7400B.
1: És que ells tenien pasta, eh?
3: Era una eina de negoci, aquell cotxe era el taxi. Però un dia a la setmana hi anàvem 11 dintre. 5 grans i 6 petits. I recordo que el pare, a Jupiusa, perquè a lo millor veia una patrulla de la d'això i la canalla... Brrrut,
2: i altres temps, això, eh?
3: Els 5 grans. Es veien els 5 grans. I anàvem precisament al xiringuito aquest de la Carmen, que era famós. Allà vaig veure, per exemple, el Quico Lera, el boxejador.
1: Sí, senyor.
3: Un dia estàvem dinant allà i ells hi estaven i encara ens va dir alguna cosa, que em crius, eh? I d'això hi ha altres famosos que anaven...
1: Que va ser campió de món dels pesos welter. Sí, em sona així. A la boxa, als anys 60-70, bueno, era superpopular. Sí. Superpopular. Teníem l'Hortain, teníem diversos tios que li fotien,
3: canya. I a Barcelona, el Price.
1: Exactament.
3: Hi havia combat de boxa pràcticament cada setmana.
4: Que per televisió espanyola, en blanc i negre,
1: sí,
4: donava molt bot seu, eh? Ara no, eh? Però donaven en directe els combats aquells. Jo me'n recordo de petit, a mi no m'ha agradat mai, eh? Però me'n recordo que ho donaven i la gent seguia molt això, eh? En l'època de l'Hurtain i tot això, era converses dilluns, converses als bars, a les oficines, a les empreses...
1: L'Hurtain era el morrosco de s'estona. són aquelles coses que et queden allà dintre.
3: Sí, era un tros de roc que podíem cops de punt.
2: Acabarem amb batalletes, eh? Això està bé.
3: Sí, sí. Mare,
2: mare. Això està molt bé.
4: Com ha canviat tot, eh?
2: Sí.
4: Home, això... Algunes coses per millor, eh?
2: Sí, sí, la seguretat viària, sobretot, no? O... Sí.
3: Bueno, pensa una cosa, el dilluns de Pasqua pujàvem a l'aplec de Santa Creu, sí, amb el camión que sí, posàvem feia, quatre taulons, sí, a la caixa i feia, plens de gent.
1: I feia un foc.
3: I feia un foc.
1: Feia un foc i la barbacoa. La meva, i la cara a la brasa. Vamos, la meva mare
4: m'havia explicat que anaven cap a Castelldefels i anaven tota la... era molta colla de família, no? Jo no havia nascut encara. Llavors, anaven un camió d'un familiar de la meva mare, que tenia un camió, i passaven un pont per Sant Boi, que quan arribaven al pont del riu, haurien de baixar del camió, tenien que baixar del camió perquè passés el camió sense càrrega. Quan passava el camió, tornaven a pujar. Cap a...
3: I en aquell temps, a la, sí, platja s'hi podia anar amb camió el 18 de juliol.
4: Sí, sí.
3: La resta de dies no podies anar amb el camió carregat de gent, però el 18, sí, de juliol sí.
1: Però era el dia festivo.
2: Era acceptat.
4: Sí, sí. O sigui, anar a la platja a les hores no era com ara. Era una mica una aventura, eh?
1: Bueno, aviam, sí, després, de sobte, el pare li van parlar que hi havia una platja molt jovent, però nosaltres, diguéssim, el món s'acabava, que Castelldefels, ja havia acabat. I li van dir que hi havia una platja molt xula, un poble que es deia Calafell. Llavors, Calafell sí que era una excursió. Era amb Cervelló, Vallirana, Ordal, Cantallops, Avionet, Vilafranca,
2: i tira.
1: Llavors, aquell desvio a l'esquerra, a Calafell. Llavors, sí que aquí sí que marxàvem una miqueta més d'hora, suposo.
3: Però és que a Calafell... entre la carretera i la platja només hi havia camps.
1: Sí, senyor.
3: Baixaves amb el cotxe pels camins dels camps i aparcaves sota els canyars.
1: Sí, senyor.
3: I a partir del canyar hi havia la platja. I allà podies estar a l'ombra i d'això no hi havia urbanització.
2: I ara sí, està ple.
3: Sí.
2: Sí, un minut i mig.
1: Ho tanquem amb música.
2: Oh, no!
1: La cançó de moda que jo recordo d'aquell estiu de la platja era Los Payos, María Isabel. María Isabel, en la arena escribí tu nombre.
2: Déu meu!
4: Vamos a la playa, María Isabel.
2: Escolta, vas a veure Bad Bunny avui o què?
1: El Bugs Bunny.
2: El Bugs Bunny, a l'Estadi Olímpic.
1: Morien de pagar molts diners, eh? I igual no hi aniria. Morien de portar segrestat, ho dic de debò.
2: A veure, acabem amb aquesta cançó, doncs.
1: No, de Bugs Bunny.
2: No, de la Maria Isabel.
1: O sigui, los Payos.
2: Los Payos.
1: Y luego yo lo borré.
2: Mira, para ya que nadie
1: pisara tu nombre, María Isabel. Chiribiribi, porom pom pom.
2: Fins aquí, jo crec que ja no hi ha més. Miquel Canut, Miquel Casas, Miquel Díaz, gràcies, bon cap de setmana.
1: Salut i records amb els Miquels que avui no han pogut venir.
2: Vinga, endavant.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé què. No sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.